0: ben guardats aquesta discreció. I és per això que, tot i que avui potser no tenim aquesta consciència, tant com sí que tenim de que la rosa és símbol de l'amor, la rosa també és símbol del silenci i de la discreció. O gràcies a aquesta, no, aquesta part de la mitologia. I és per això que veiem que en el cas d'alguns jaciments grecs, també romans, en espais com les sales de banquets o les sales on es rebien els convidats i demés, tant al sostre com a les parets, moltes vegades estan decorats amb roses. Perquè el que ens diu és que el que passa en aquella sala s'ha de mantenir sempre amb discreció i silenci. El que passa amb una bacanal romana ha de quedar dins d'una bacanal romana, no? I fins i tot això ens ha arribat amb una expressió llatina que vol dir sub rosa, vol dir això, sota secret.
1: Uau.
0: Quan una deliberació és sub rosa, vol dir que doncs, el que passa en aquella sala s'ha de quedar en aquella sala. I inclús en època medieval, en alguns llocs d'Europa, moltes sales del que avui serien ajuntaments, dels governs municipals i demés, penjaven roses del sostre per tal de que tenir aquesta consciència del que estava, el que es deliberava en aquella sala, s'havia de mantenir, o bé amb secret, amb silenci, o com a mínim amb discreció, no? I és una vessant de la rosa que potser avui hem perdut una miqueta més.
1: Jo la recuperaria, això de posar roses pels passadissos, perquè a vegades ens fa una mica de falta.
0: Una miqueta de discreció, no?
1: Sí.
0: Però bé, aquesta potser és la història, evidentment, doncs, mitològica, però també hi ha una història una miqueta més real, no? I aleshores parlàvem d'aquesta espècie que fa milers d'anys que existeix al planeta, que en principi és salvatge fins que cap a l'any 3000 abans de Crist a Xina es domestica, no? I es comencen a plantar. De fet, per exemple, hi ha la dinastia Han, que va entre el segle III abans de Crist i el segle III després de Crist, per tant, una dinastia llarguíssima, que són especialistes en plantar-la. Alguns emperadors van inclús a plantar-la però a tal quantitat d'hectàrees que fins i tot feien perillar el subministrament de menjar. És a dir, no hi havia prou terra per plantar blat, no, per menjar, perquè el coi d'emperador volia que estigués minat de roses.
1: Que no faltin les roses.
0: Però clar, evidentment no es mengen exactament igual que l'arròs o exactament igual que qualsevol altre cereal, no? Aleshores, aquesta flor acaba després, entrem ja en el món de la botànica, dels esqueixos, no? Es creen, de fet encara avui s'estan creant constantment noves varietats de rosa, i en aquest cas, qui té un paper important en el cas d'Europa, fem un salt ja molt, molt, molt gran, al segle XIX, és Josefina, que era l'esposa de Napoleó. Uh-huh. Has vist aquesta última pel·lícula que han fet, que són...
1: El Joaquin Phoenix.
0: Que no és ben bé, No, a nivell històric no hi entrarem avui, perquè doncs, no tenim el temps, no? Però sí que ella el que va fer, no? A Napoleó li compra un castell a les afores de París, el castell de Melmassó, i el que fa és crear el primer jardí exclusiu de roses, posant una rosa de cada exemplar que existia en el món. De cada varietat que existia en el món, ella crea el seu jardinet ple de roses, i no només això, sinó que li encarrega un pintor que les pinti cadascuna d'elles, i tenim exactament uns llibres preciosos, no? Perquè que més enllà d'aquesta part documental, destaquen pràcticament per la vessant artística, no? de totes aquestes roses, no? I ja està, no podem dir res més de les roses.
1: Segur que sí, perquè encara no hem parlat de Sant Jordi.
0: Ai.
1: I avui ha de sortir Sant Jordi, sí o sí.
0: Havien de sonar aquí els segadors a tot drap, no? Evidentment, si parlem de roses, a casa nostra, i ho fem en català, no podem deixar d'obviar aquesta diada, que no és pas nacional, tot i que molts la reivindiquen, però potser ara en parlarem una miqueta, però sí que és molt important dins del calendari, no? I on les roses tenen un protagonisme. Tenen un protagonisme, entre d'altres coses, perquè és una festa de primavera, i és el que hi ha. Mm-hmm. Evidentment, no? Si la festa de Sant Jordi, que ha caigut el 12 d'agost, doncs segurament no haguéssim arribat, no, a plantejar una festa al voltant d'una flor que no es dona en aquesta època, no? Però més enllà d'això, sí que sabem, no, doncs que Sant Jordi era el patró de la cavalleria i de la noblesa. En el cas de Catalunya és el 1456 que s'adopta com a patró del que podríem dir territori. Que el fet aquest de que estava més vinculat a la noblesa i a la cavalleria fa que no sigui una festa excessivament popular, perquè al final el pagès que anava a doblegar l'espinada tant li era, si era Sant Jordi o no. De fet, es va, en alguns moments, no? Ha sigut com a festiu...

0: i no, no, no ha funcionat per això, perquè la gent no se l'ha acabat fent seva. I que realment aquest vincle amb les roses, com a mínim el tenim documentat des del segle XV, quan sabem que dins del Palau de la Generalitat es fa un mercat de roses, es beneeixen les roses, com encara avui l'arcabisbe de Barcelona, perdó, cada Sant Jordi beneeix les roses dins del Palau de la Generalitat, i que aquesta fira també tenia el nom de la Fira dels Enamorats. És per això que a Catalunya el Sant Valentí, per bé que es pot celebrar i celebrem l'amor cada dia, però podem arribar, doncs, en aquest cas, a establir que això, que la Diada dels Enamorats catalana és el 23 d'abril.
1: Per tant, ho hauríem de reivindicar com a dia de festa?
0: Ho podríem parlar.
1: Podem fer ja aquest dia festiu? Estic cansada d'haver d'anar a mirar llibres a correcuita perquè treballo.
0: Sí? Creus que un Sant Jordi festiu seria una veritable diada nacional de Catalunya?
1: Home, com a esperit català, no, perquè som més treballadors que jo que sé, però...
0: Tu vius en un poble de 800 habitants. Quantes parades
1: 800?
0: De...
1: 800? 400?
0: Perdona, els he doblat. Quantes parades de llibres i roses? Quin...
1: Una.
0: Bueno, pues, prou, encara una, sí, però sí, n'hi ha una. Moltes que no. Sí. És, jo entenc el debat i el podem fer. És veritat que en el cas de la Diada de Sant Jordi no és fins a la Renaixença que s'impulsa, per tant, ja estem parlant del segle XIX i sobretot a partir del 1914 amb la Mancomunitat que se li dona aquest impuls. Però bàsicament ha sigut una festa urbana, i urbana barcelonina. Pensa que, per exemple, en el cas de ciutats com Reus, Tarragona, fins als anys 70 no apareixen les parades al carrer.
1: Què dius ara?
0: Venent roses i això.
1: Quatre dies.
0: En molts llocs hi havia aquesta consciència del Sant Jordi, és a dir, de la festa litúrgica religiosa cristiana. En molts espais es beneien roses a les esglésies, però es repartien com es poden repartir aigua de Sant Magí o el dia de Sant Blai que es beneixen els fruits. Però aquesta consciència de festa, aquesta consciència de la Fira dels Enamorats, de la plaça Sant Jaume i de més, és molt restrictiva d'aquest context urbà barceloní. Aleshores, jo, està bé, però no sé si em plantejo a vegades que prou trist és a vegades el Sant Jordi en determinats espais, com perquè si és festa, tots fent cap a Barcelona, perquè el bonic és passejar per les Rambles, no? I aleshores encara tinguem menys oferta, no? en aquests pobles, ja no dic en aquelles ciutats, sinó sí. Ja potser en aquells pobles una miqueta més, més petits. És un debat interessant, no? Però jo segueixo pensant que en aquest cas és una festa molt urbana, no? I que en els pobles perd el sentit, sinó que és més complicat arribar a que sigui una veritable celebració.
1: T'entenc. Àlex, m'ha inspirat tantíssim el mite que has explicat de Cloris, que mira que he buscat per tu.

0: Què és aquesta preciositat?
1: És or per les nostres oïdes. És una peça que va compondre Reinaldo Hahn. Ell va ser un compositor que va néixer a Caracas l'any 1874 i va morir a París el 1947, i ell va treballar molt sobre la figura de Bach, i realment això és una peça que es diu Acloris.
0: Oh.
1: Acloris, inspirada en una peça de Bach. Clar, quan jo aquesta peça la coneixia i quan m'has explicat el mite, tot m'ha encaixat molt fort, no? Perquè és una cançó molt tendra. Si escoltéssim la lletra veuries que, bé, hi ha amorcito, que se n'hi diu. I també m'ha encaixat molt bé el que em deies tu de que la rosa també és un símbol de la discreció i el silenci. M'encaixa que Reinaldo Hahn fes Acloris perquè l'únic amant reconegut que va tenir Marcel Proust va ser Reinaldo Hahn.
0: Oh.
1: Llavors, no sé si jo m'estic fent una pel·lícula ja...
0: A mi em sembla interessant aquesta
1: pel·lícula. Veritat? Gràcies, jo sé que tu me la compres. No sé si m'he fet una pel·lícula o no, però m'encaixa molt bé aquest Acloris del Reinaldo Hahn, sobre aquest mite tan bonic que ens has explicat. Si avui parlem de roses, òbviament hem de parlar de El nom de la rosa, una novel·la d'Umberto Eco, de la qual no sé si t'he d'explicar massa perquè tothom vull pensar que la coneix, perquè, si no, quina existència tan trista no haver llegit El nom de la rosa, una novel·la best-seller que va sortir l'any 1980, més de 50 milions de còpies venudes, no sé quantes vegades l'han traduït, bueno, és una cosa molt bèstia. I una cosa interessant del nom de la rosa, bé, ja sabeu que el nom de la rosa s'ambienta en un monestir benedictí al segle XIV, on hi ha tot un conflicte d'interessos vinculats al coneixement, i en aquesta novel·la, que també es va portar al cinema, que també és una obra audiovisual super ben resolta, la veritat, clar, no apareixen roses en cap moment.
0: No, realment no. Te vas a la pel·lícula o la novel·la esperant-les i,
1: sí,
0: i no.
1: No es parlen d'elles com a tal, i crec que aquesta també és una mica una part de la gràcia, no?, d'aquesta producció, de que ni apareixen ni es veuen. I això fa que els espectadors o els lectors interpretem les roses, aquest nom de la rosa, de maneres molt diverses. Doncs hi ha interpretacions que ens parlen que la rosa és el coneixement.
0: Bé, aquest coneixement que havia d'estar secret.
1: Exacte.
0: O aquesta discreció.
1: Correcte, aquesta cosa, no?, que no es pot dir en veu alta o que només poden saber uns privilegiats. També hi ha qui la interpreta com la bellesa del temps que ja ha passat, no? Tot allò, una mena de vanitas barroca, el temps passa, perquè les roses el dia de Sant Jordi estan precioses, però al cap de dues setmanes estan com poden. Sinó...
0: I algunes al cap de dos dies, eh?
1: També, cert. Tot és verit. Sí, tot és molt cert. Tot i que no sé si t'han explicat mai el truc de tirar-li una aspirina i aquestes
0: sí, ja,
1: coses.
0: Però...
1: Jo crec que ho acaba de matar, això, però bueno. En qualsevol cas, el nom de la rosa a mi em fa l'efecte que és la rosa del desig. Perquè una mica freudià, això que et diré, i t'anava a dir que no ho senti massa gent, però crec que ja és massa tard. Al final tots ens movem per impulsos que han de ser sublimats. Llavors, aquesta rosa que parla del desig al coneixement, del desig no a l'amor, em sembla que és un gran símbol, un símbol molt potent. Però abans de posar-me més intensa, que a vegades quan començo no paro, seguim amb mites. Però mites més d'anar per casa. Mites que segur que tu coneixes ara que freqüentes Reus. Et sona si et dic Isabel i no és ma germana?
0: Bueno, conec alguna altra, sí, a banda de germana.
1: Isabel Besora?
0: Aquesta sí.
1: Aquesta sí, eh? Aquesta, jo he trobat, corregeix-me tu, perquè segurament ho saps millor tu que jo, que va néixer l'any 1576 a Reus, aquesta xica.
0: Sí, l'any exacte no te'l sé, però més o menys la cronologia...
1: Em moc bé per aquí. A final del segle XVI, Reus, epidèmia, mal rato, problemes, ja et pots imaginar. Què fem? Resar. Resar a tope. I a la Isabel Besora se li apareix la Mare de Déu. Jo, pel que he vist, ella ja ho va dir, però no se li va fer cas a la pobra noia. Clar, és sospitós, no? Ho va tornar a dir, els jurats no se la creien... Vaja, el típic persona estranya que diu coses estranyes. Llavors, la Mare de Déu es devia compadir d'ella i el que va fer és tornar-se-li a aparèixer i deixar alguna mena de marca sobre aquesta noieta perquè la gent se la cregués. I, Àlex, què va ser aquesta marca?
0: Doncs jo diria que era un petó.
1: Un petó on?
0: A la galta.
1: I què va quedar marcat?
0: que després es va convertir en una rosa.
1: Correcte. Li va deixar, que també vaya faena, li va deixar la marca gravada de la rosa, que era el petó que li havia fet a la galteta.
0: Ah, tampoc no es diu si era un rotllo calcomania, que després saps, marxava o no, o era així més tatuatge. Això
1: no ho sabem.
0: No es diu.
1: No ho sabem. En qualsevol cas, la pastoreta, que és com coneixem la Isabel, va acabar esdevenint no ella el símbol de Reus, sinó la rosa que li va deixar marcada la galteta la Mare de Déu. I una cosa que m'interessaria veure l'any que ve, això podem anar-hi junts si et ve de gust, és el Ball de la Mare de Déu, que és el ball parlat en el qual es representa com passa tota aquesta escena, i que no sé, no ho tinc clar, però jo sé que a Reus hi ha la plaça de la Pastoreta, no sé si l'interpreten allí, però crec que seria interessantíssim veure, no?, aquest moment en el qual la rosa apareix a la història i es converteix en símbol de Reus. Tant és símbol que cada any, si no m'equivoco, des de fa 77 o 78 edicions, al mes de maig, a Reus hi ha el concurs de roses.
0: Efectivament, al centre de lectura.
1: Exacte, tota la ciutat, no?, diguéssim. Només el centre de lectura o més espais?
0: El centre de lectura és com l'epicentre.
1: Però pots veure'n per tot Reus.
0: Però el Teatre Bertina tenia molts. No? Vull dir que els organitzadors bàsicament surten d'allà, del centre de lectura, però el Teatre Bertina té totes les butaques i allà hi posen les roses, hi ha un premi, és allà, el que et deia, segueix innovant, segueixen presentant noves varietats i demés, i és com això, com una fira... De novetats, també.
1: Recomanem, no?, a mans de la botànica i de l'art, que s'hi passin pel concurs, perquè és un moment que Reus, que ja de per si és una ciutat maca, encara tot el centre està més bonic. Clar, ara estem parlant de la rosa en un sentit molt dolç, no?, les roses boniques, les roses de l'amor, les roses del desig i les del coneixement, però escolta, perquè si jo et dic... Quise cortar la flor, más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel. Y con sus pétalos me la curó mi moza, que una rosa es una rosa. Pero cuanto más me cura, al ratito más me escuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura.

0: Àlex, aquesta poesia per les teves oïdes, suposo que ho has identificat, de quin grup és?
1: Sí, sí, sí, està claríssim.
0: Mecano té aquesta cançó tan icònica, Una rosa és una rosa, que la volia posar per no faltar a la història de la música d'aquest país relacionada amb les roses i perquè realment, quan jo em vaig llegir la lletra, de veritat que em feia la sensació que estava llegint una poesia d'aquelles de t'has d'aprendre a l'escola de lo maca que és. Per què he posat Mecano? Perquè he portat una obra d'art que parla de les roses també com a símbol del dolor, com a símbol del patiment, no? En aquest cas us porto una instal·lació que va fer la Doris Salcedo, que ella és una artista que encara està en actiu. És una instal·lació que es diu Flor de Piel i és bàsicament una manta feta amb milers i milers i milers de pètals de rosa que ella va anar cosint un per un, poquet a poquet. Sí, és preciosa, la veritat, eh? Clar, ja hem dit que la rosa és com una mena de símbol d'estima cap a les dones, però en aquest cas la manta l'està cosida, ja té un punt com de que s'ha punxat, no? I que quan punxes alguna cosa, normalment si és algú que està viu, sangra. I de quin color són les roses?
1: Vermelles,
0: no? Fa aquest efecte com de una cosa que ha estat molt maca, però que també ha estat ferida. En aquest cas, la Doris Salcedo va fer aquesta obra per homenatjar les dones que van ser violades, torturades i assassinades a causa del conflicte armat colombià. Ella es va inspirar en el cas concret d'una dona que era infermera i que va passar un gran patiment i no se'n va sortir i fins i tot el seu cos va arribar a ser desmembrat i mai es va trobar, i per això ella fa aquest acte d'anar cosint la manta, com anar tornant a encaixar totes les parts que en algun moment van estar juntes, no? I aquesta manta, que també em sembla molt bonic, poquet a poquet s'anirà fent malbé i acabarà sent res. El seu material viu, és el seu orgànica, li podrem fer fotos, la podrem gravar, i al principi tenia un color supervermell, però cada vegada és un color més fosc, i poquet a poquet acabarà quedant en res. Em sembla molt subtil, em sembla molt potent, i vaja, avui em volia parlar. I per acabar aquest programa d'avui, en el qual hem parlat de roses, també em veia una mica en el deure de portar una altra cançó que no només és gairebé... Hi ha persones que la consideren com una de les millors cançons del pop del país d'Espanya. També és una cançó d'un grup que ha tornat a sortir a la palestra fa poc, precisament per temes vinculats al feminisme o al no feminisme, que en poc que te la posi ja sabràs de què va. Escolta-la una miqueta i ja ho tanquem, això.

0: Suposo que ja t'has ubicat en l'univers.
1: Meravellosa. La recordo al cotxe del papa amb caset.
0: Jo ja tenia el CD, fixa't. La oreja de Van Gogh és una cançó de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Un gran àlbum. Preciosa, és difícil que hi hagi cançons amb aquesta qualitat dins del pop. No vull dir que ara no n'hi hagi de bones, però aquesta que va ser tan icònica que és difícil trobar algo que se sàpigui tanta gent i tantes generacions diferents perquè va saltant.
2: Transcendeix.
0: Tan cantada com la Maya com per la Leire, ens agraden per igual les dues, però al final el que volia dir d'aquesta cançó és que tot i que hem parlat de les roses com a símbol de l'amor, Roses, aquesta cançó, no deixa de ser la història d'una persona que no ha estat matent que la relació amb l'altra persona s'ha acabat, és una parella que s'ha trencat, i el que fa aquesta persona, que em sembla l'escena més trista del món, és esperar amb un ram de roses que aquest ex arribi, però no arriba.

0: Feliç dia de la Rosa!
1: I dels capullos.
2: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Salutacions des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on parlem de senderisme, d'excursionisme i de viatges. La nostra pretensió és fer que el sofà de casa es mori d'avorriment tots els caps de setmana i per fer-ho possible proposem tres continguts. Els d'avui són aquests. Començarem anant cap a la plana empordanesa, en concret a Pals. Terra d'arròs. El Xiulet de Pals és un trenet que fa la ruta pel Molí i els arrossars de Pals. Del recorregut i de la tradició arrossera d'aquest municipi del Baix Empordà en parlarà tot seguit la guia del trenet, l'Eva Gil. A l'espai de senderisme, el Xavi Tió proposa una ruta a la Roca de Narieda i al Tossal de Balinyó, una gran paret rocallosa que s'alça molt a prop de la vall que forma el Segre i la carretera C14 entre Coll de Nargó i Organyà. Descriurà la ruta i, evidentment, en farà la corresponent fitxa tècnica. Seguim voltant per Xile, de la mà de les viatgeres Conxita Tarruell i Rosa Pi i del seu llibre Viatge a l'ànima xilena de Tuxita Edicions. No podia faltar una estada a la capital, Santiago, una experiència que les va portar a conèixer gent i alhora els llocs més emblemàtics de la ciutat. Aquests són els tres continguts d'un programa que comencem ara mateix. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Banyada pel mar Mediterrani i pentinada per la tramuntana, l'extensa plana de l'Empordanet és un mosaic on s'hi escampen pobles de pedra i camps de conreu, ben delimitats per fileres d'arbres que trenquen la perspectiva planera de l'horitzó. Posem el punt de mira en un petit sector d'aquest Baix Empordà interior, d'aquest rere país que hi ha a les construccions turístiques de la costa. Anem a Pals. Ens hi espera el seu cultiu més emblemàtic, l'arròs. A Pals i a l'entorn hi ha prop de 900 hectàrees d'arrossar que generen cada any unes 7.000 tones d'aquest cereal, de l'espècie Oryza sativa, i que constitueix un dels aliments més bàsics de la nostra dieta. A Pals es coneix el conreu des del segle XV, però fora d'aquest aspecte productiu, els arrossars llueixen un paisatge molt especial. Avui el descobrim. I ho fem de la mà del Xiulet de Pals, un projecte impulsat pels propietaris del Molí de Pals que, dalt d'un trenet articulat de dos vagons, proposa la Ruta de l'Arròs. Aquest itinerari és l'estrella, però en fan dos més, la Ruta dels Pobles Medievals i la Ruta Pals Gòtic. Nosaltres, però, ens centrarem en la ruta que ens apropa cap a aquest cereal imprescindible per la humanitat. L'Eva Gil Ramírez n'és la guia i ens comença traçant el recorregut d'aquesta proposta que té dos grans atractius: veure les extensions de camps d'arròs i també un històric molí.
1: El trajecte per anar fins al molí és d'uns 20 minutets i creuem per la part antiga del casc antic, passant pel cementiri i enfilant-nos per mig de camps de cultiu fins a arribar als camps d'arròs i al molí. La parada es fa en el molí aproximadament i estem una hora, però allà veiem de tot, és a dir, des de la part del camp entrem, veiem com és el procés de blanquejat de l'arròs amb màquines de mostra, veiem la maquinària antiga també, fem un tast de cervesa fet amb arròs, hi ha possibilitat o no també de comprar arròs, si es volen allà, tornem a pujar al trenet i ens en tornem per l'altra banda de camp, que també ens ocupa 20 minuts de trajecte fins a arribar a Pals.
0: La ruta de l'arròs de Pals és circular, té una durada d'unes 2 hores i és apta per tots els públics, escolars, gent gran, famílies, etc, etc. Transcorre per terres que s'agrupen al voltant de la marca Arròs de Pals i que també inclou els municipis de Torroella de Montgrí, Fontanilles, Palau-sator, Riumors, Castelló d'Empúries i Bellcaire d'Empordà. Els arrossars són en terrenys integrats al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter. Per tant, a més d'aquest vegetal, hi ha altres habitants, una rica varietat d'aus i mamífers.
1: Quan passem pels arrossars, també tens la possibilitat de fer observació d'ocells, si tens sort, evidentment, perquè això doncs va segons el dia, no? I la sort que tinguis aquell dia, però ens hi hem trobat moltes vegades d'estar fent explicacions allà al costat del camp i tenir al damunt dels nostres caps 100 cigonyes volant per allà dalt. O també tenim altres animalons que circulen per allà als arrossars. I nosaltres en el molí també tenim informacions d'espècies que estan en aquest entorn dels arrossars, fauna i flora, espècies invasores, les autòctones.
0: l'Eva ens acaba de citar el Molí. Anem cap allà, perquè és una part essencial de la proposta d'avui. És un edifici històric datat del 1452 que manté una part antiga que a poc es va museïtzant i una de moderna on, evidentment, s'hi treballa en el dia a dia.
1: El Molí està situat enmig del Camp d'Arròs. Es pot visitar amb aquesta activitat que tenim nosaltres a través del Taranet. El Molí està en actiu. Tenim una part, diguéssim, que és la que s'ha modernitzat i la que s'utilitza per fer l'arròs, perquè encara en fem d'arròs en allà. Però tenim una part, que és la part més antiga, que és la que no és exactament... Sí, la tenim com un museu, però l'hem anat rescatant mica en mica. És això, al principi hi havia una zona molt petita que es podia aprofitar per veure i any rere any l'hem anat com recuperant. I la part que visitem, on hi entrem quan fem la ruta de l'arròs, és justament a la sala antiga del Molí d'Arròs, que és la que tenim en condicions de visitar.
0: I és a la sortida del Molí i ja de tornada cap a la vila de Pals quan el visitant, enfilat sobre el trenet, se sentirà més envoltat de camps d'arròs.
1: Sí que durant el recorregut i el circuit passem per mig de molts de camps. En el recorregut inicial són més altres cultius, diguem-ne altres cereals de secà, blat, ordi, civada, colza, no sé, girassols, això depèn de l'any. I quan sortim del Molí sí que ens trobem molts més arrossars. Per això deia que no passes mai pel mateix recorregut, és a dir, veiem coses diferents.
0: I també veiem diferents els camps d'arrossar segons l'època de l'any. El color marró domina a la tardor i sobretot a l'hivern, quan els camps descansen. El verd, en diferents tons i intensitats, va fent-se lloc cada cop més a mesura que avança la primavera i l'estiu. L'Eva aclareix que la ruta de l'arròs es pot fer tot l'any, tot i que per veure la planta al camp cal anar-hi des de març, quan se sembra, i fins a l'octubre, quan se sega. A partir de maig, el color verd comença a ser molt esplendorós.
1: Maig, juny, podries veure camps inundats. Juliol, podries veure planta en creixement. Si ens n'anem més a finals d'agost o setembre, veuries l'arròs ja crescut i madurant. Llavors, clar, dona marge, a fer la ruta, jo et diria, des del maig fins a finals d'octubre. Idealment, si vens molt abans, que també la fem, nosaltres ja t'ho dic, des del març ja comencem a funcionar, perquè al final, com que recorres diferents camps, sempre veus una mica de context, però si tu vols trobar l'arròs crescut al camp, doncs hauria de ser més el juliol, agost, setembre, octubre.
0: Transitar al voltant dels camps d'arròs de Pals és fer un cop d'ull al passat, a segles de presència, com a mínim a mig miler d'anys. La documentació existent així ho atresora.
1: Hi ha documents que indiquen que abans, el 1332, hi havia hagut un molí de farina de blat, però que se'n parli de l'arròs és d'aquesta data, que t'he comentat, 1452. Si és possible que hi hagués abans, és possible, documents no n'hi ha. També dir que l'arròs, en tot cas, no és un producte originari d'aquí. Per tant, en algun moment, aquesta llavor, aquest gra de conreu, va arribar aquí. I llavors es va poder aprofitar justament totes aquestes terres que eren inundades a la zona de Pals i que fins a llavors no s'havien pogut aprofitar.
0: La ruta de l'arròs de Pals és una de les tres que organitza el Xiulet de Pals. Les altres dues, recordem-ho, tenen una vessant més històrica i patrimonial. Una d'elles és la ruta Pals Gòtic i l'altra, la ruta dels pobles medievals, que visita tot l'entorn. Ho explica l'Eva Gil.
1: I llavors tenim la ruta de Pals Gòtic, que és només per visitar, són per visites més curtes, que normalment quan hi ha grups que tenen moltes activitats, no?, i a Pals hi estan molt poca estona, doncs a vegades sol·liciten aquesta, no?, que és Pals Gòtic, i si no també tenim la dels pobles medievals, que normalment el que fem és visitar Pere Tallada i Palau Sator. Sí que és veritat que podem fer combinacions diferents, o a vegades fem combinades, i llavors dius, mira, no, aquest poble no, però aquest sí.
0: Per qualsevol de les tres opcions, cal apuntar-s'hi omplint el formulari del web elxiuletdepals.com. Podreu recórrer els empedrats carrers del nucli antic palsenc, fer un tomb fins a viles properes, o inserir-se en el món d'aquest cereal, l'arròs, i posar el colofó fent una rosseta en qualsevol dels molts restaurants de la zona. Perquè l'arròs de Pals és molt bo, i per acabar, l'Eva ens el defensa fervorosament.
1: L'arròs de Pals, per què és tan bo? Perquè fa xup-xup en el camp. I tu dius, què vols dir que fa xup-xup en el camp? Doncs que el temps de maduració que necessita en el camp és més llarg que en altres llocs, degut a la climatologia que tenim nosaltres aquí a l'Empordà, que és diferent. I que tu dius, què teniu d'especial? Que estem tocats per la tramuntana, entre d'altres coses. Però també és veritat que la variació tèrmica que tenim fa que necessitem més temps de maduració en camp. Llavors diem que ens agafem les coses amb calma, però clar, el resultat quin és? Doncs un resultat magnífic.

0: Sendes.
1: I després del nostre reportatge central és temps per fer una mica de senderisme amb el Xavi, tio. Xavi, què tal? Com estem?
2: Ah, Maria, com anem? Què tal?
1: Molt bé, amb energia i amb ganes. Cap on ens portes avui? Aviam.
2: Doncs mira, avui us proposo una atractiva ruta circular en un entorn que hem vist un munt de vegades quan anem de pas cap a la Seu d'Urgell o Andorra. Si recordeu les vegades que hi heu passat, entre Coll de Nargó i Organyà segur que us ha cridat l'atenció una gran paret que hi ha al vessant esquerre del Segre, és a dir, a l'altre cantó de la carretera. Estem parlant de la Roca de Narieda i del Tossal de Balinyó, que és el cim que la domina tot en terreny calcari. Estem situats a l'Alt Urgell i en concret a Fígols, un petit poble al costat d'Organyà, i és una ruta molt ben indicada i senyalitzada, sempre per corriols evidents, que ens permet assolir un panoràmic sense cims de la FEC, el Tossal de Balinyó, a través d'un itinerari que proposo fer-lo en sentit horari i que ens durà a la Font de Codonyes per després pujar a la Collada de Malivern, d'allà fer un tram més planer fins al cim del Tossal i a la tornada baixar per un tram una mica més dret que ens portarà al Coll d'Escala i després, tallant una pista, arribarem altra vegada al cotxe.
1: Doncs molt bé, anem a començar aquesta ruta d'avui. Quin és el punt de sortida, precisament on deixem el cotxe?
2: Doncs anem a començar a caminar en un pàrquing que hi ha a uns 400 metres de Fígols, a tocar de la gran masia de l'Ubac. És un pàrquing indicat al costat de la carretera i és el punt d'accés de la gran quantitat de vies d'escalada dels diversos sectors d'aquella zona de la Roca de Narieda i també de la impressionant via ferrada que hi ha instal·lada, potser o segurament la més llarga de Catalunya. Del pàrquing el que fem és traspassar la carretera i agafem una rampa encimentada que de seguida ens du al camí ral de Fígols a Perles. Trobem un pal indicatiu que ens orienta cap a l'esquerra, cap a llevant, i anem remuntant bastant per sobre el torrent de Fígols per una pineda jove que ha guanyat terreny a les feixes de conreu abandonades i que ens du al cap d'un quilòmetre a traspassar el Clot de les Tines, just sota el salt de la canal a la paret per on es despenja el torrent de les Tines. Continuem pujant suau per dins del bosc, ara alternat amb roures i amb boixos afectats per l'eruga del boix, fins a desembocar en una pista que, al poc, ens du a la Font de Codonyes, una font abundosa, urbanitzada, en un indret preciós i fresc, amb bancs i taules. I poc més enllà de la font, deixem la pista i, per la dreta, el pendent s'accentua una mica, seguint sempre els senyals grocs que anem trobant i els pals indicadors. Girem a sud, continuant per dins del bosc a l'Obaga, passem el petit grau de la Guixera fins a sortir al Collet de Dalt, sobre un petit serrat enlairat, i des d'on ja veiem els dos cims que farem més endavant. Per l'altre cantó, baixem suau per terreny obert, per Soleil, a traspassar altra vegada el torrent de les Tines, ara més per la capçalera. Traspassem també una pista i comencem a remuntar altra vegada pel bosc a l'Obaga. Anem a passar sota la Roca d'Espatllagossos, és una espectacular formació rocosa amb vies d'escalada extraplomades. Fem un tram amb balconada sobre la paret que continua sota nostra i ja per fora del bosc, per camí obert sobre el calcari, acompanyats de farigoles i petits genebrons, anem a sortir al Collet de la Canal del Joan o Collada de Malivern, on retrobem la pista que havíem traspassat feia una estona. Aquí deixem el camí ral, que se'n va per l'esquerra cap a Perles, i girem cap a Ponent. El que fem és iniciar un tram quasi pla que ens du al Collet sota el Tossal d'Oriola. El camí el flanqueja per la dreta, però nosaltres el deixem per continuar rectes i enfilar-nos, sense més problemes que el pendent i els ginebrons, fins a coronar el cimet, que és el punt més alt d'aquest sector. És el Tossal d'Oriola, 4 metres més alt que el Tossal de Balinyó que tenim just davant. Vistes impressionants sobre la vall de l'Inyà i l'embassament d'Oliana. I d'aquest primer cimet continuem recte pel llom que ens baixa a una collada ampla on retrobem els senyals grocs del camí que havíem abandonat feia poc i ja només ens queda la darrera pujada fins al capdamunt del Tossal de Balinyó. Aquí les vistes ja són espaterrants. Sobre Coll de Nargó, sota nostra, arran de les aigües de l'embassament, veiem també Fígols, veiem tota la vall del Segre, els plans d'Organyà a l'altre cantó, amb la muntanya de Santa Fe i l'ermita de Santa Fe, cimballada sobre el poble, i tota la dorsal de la Serra de Sant Joan al darrere. veiem l'ample vall de Cabó, que se'n va cap a Boumort, tancada al nord per la Serra de Prada. A l'est veiem tot a la vall de l'Inyà, coronada al fons pel Pedró dels Quatre Valles i el Port del Comte. I cap a sud tenim la Serra de Turp, al costat de Cambrils, i també tenim vistes de la Serra d'Auvens, amb el Coscollet, sobre d'Oliana. I cap al nord la vista se'n va fins al Pic de l'Orri, al Pallars. Veiem també el Salòria, piramidal i ben destacat, entre la vall Ferrera i Os de Civís. I veiem també el Bony de Carroi, ben bé al mig d'Andorra. Com diu aquell de la tele, brutal. Doncs després d'extasiar-nos amb aquestes magnífiques vistes, iniciem el retorn, desfent un tros de camí fins a baixar els plans sota el cim, on trobem un trencall que per l'esquerra ens duria a la sortida de la Ferrada i que nosaltres agafem a la dreta per anar davallant per terreny obert, per un camí molt ben traçat, que en marcades ziga-zagues ens baixa còmodament fins al bosc primer i ja després el darrer tram ens mena a sortir al Coll d'Escala, on tornem a retrobar la pista que havíem traspassat a l'anada, i d'aquí només ens queda seguir el camí senyalitzat amb estaques que va tallant successivament la pista i que ens baixa a tocar de Fígols, on tenim el cotxe.
1: Doncs molt bé, després d'aquesta extraordinària ruta anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Estem parlant de 9,8 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 680 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi, per anar xinutxant, unes 5 horetes.
1: Grau de dificultat?
2: 2 sobre 5, només.
1: Internet?
2: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Roca Narieda, entre parèntesi, Tossal d'Oriola i Tossal de Balinyó, des de Fígols, d'un usuari que ja ens és força conegut, que es diu el Porquet de Sant Antoni.
1: I tant, eh? L'hem seguit unes quantes vegades i ens n'hi hem inspirat. Gràcies, Xavi, i fins la setmana vinent.
2: Salut i República.
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, sóc Conxita Teruel Llong, us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
4: Sóc Rosa Pimas Vidal, us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
1: Doncs no podíem passar per alt en aquest viatge a Xile el pas per la seva gran capital, Santiago, una urbs poblada per més de 7 milions d'ànimes i considerada una de les millors ciutats de l'Amèrica del Sud per qualitat de vida. A Santiago de Xile, la Conxita i la Rosa hi van visitar uns quants indrets, però també van conèixer gent i formes de viure. De tot plegat, ens en fan una síntesi en el quart capítol dels Quaderns del Viatger.
4: A Santiago, la Míriam, acompanyada dels seus fills, ens venen a rebre. Ens fan sentir benvingudes i ens porten a casa de l'Astri, que ens acollirà durant la nostra estada. Després visitem la Chascona, la casa de Pablo Neruda, que ens submergeix en el seu món de poesia i extravagància. La distribució és capritxosa, carregada d'escales de cargol. A cada racó es respira la seva passió pel mar. Un ull de vol obert a la imaginació i un menjador situat vora un rierol que crea la il·lusió d'estar a bord d'un vaixell. És com si Neruda hagués volgut portar l'oceà fins a casa seva. Després anem a la pujada al Cerro San Cristóbal, amb el funicular que ens regala una vista espectacular del cim, i la tornada amb telefèric, que és suau i agradable. I ha estat una entrada preciosa a la capital.
3: L'Astrid ens acull a casa seva a Santiago. És una casa càlida i encantadora. Aquesta dona extraordinària, en qui compartim valuoses converses, ens obre les portes del seu bonic jardí, on destaca un arbre dedicat al seu estimat marit, en Nabor, escriptor i poeta, que va deixar una gran empenta. Ens anima que coneguem la seva estimada ciutat i ens proposa diverses sortides. Una d'elles ha estat la Torre Costanera Center, una de les més altes d'Amèrica Llatina i coneguda com l'Sky Costanera. Gaudim de les vistes panoràmiques que ens obren un món nou des del majestuós Cerro Santa Lucía, el lloc on es va erigir la ciutat, fins a l'històric Palacio de la Moneda, fundat a l'any 1805 per encunyar monedes, i més tard va ser el Palau Presidencial on van viure nombrosos presidents, fins l'any 1958. També ens parla del Parque Metropolitano amb la seva immensitat, que esdevé un espai de lleure i esport, que convida a respirar aire fresc i sentir-se viu, mentre que la serralada dels Andes amb el seu imponent cerro. El Nevado guarda una glacera on neix el riu Mapocho, símbol de la força i la continuïtat de la natura. Aquesta visita ens ha ajudat a captar l'essència de Santiago en tota la seva riquesa i contrast.
4: Visitem a la Isabel Serrà, que ens rep a casa seva, revelant una càlida benvinguda a través d'una taula parada amb pa amb tomàquet i pernil. Un gest amb molt de significat, com tots sabeu. Ens convida a escoltar la seva història i ens relata aquells temps d'incertesa, quan van haver de marxar a correcuita durant la Guerra Civil perquè el seu pare, Salvador Serrà, conseller de Cultura del govern republicà, el van internar al camp de concentració d'Argelers-sur-Mer. Al cap de 6 mesos va aconseguir escapar i retrobar-se amb la mare junt amb els seus fills, que havien fet un llarg recorregut fins a arribar a França per trobar-se tots junts. La història de la Isabel comença a Xile quan tenia 3 anys i encara avui aquesta casa és la seva llar. Durant la nostra estada a Santiago comparteix amb nosaltres la seva hospitalitat, la seva memòria i la força d'una vida marcada per l'exili i el retorn. Sempre acostuma a venir un cop l'any a Sabadell i aquest any ens hem retrobat i ha estat fantàstic.
3: A Santiago també ens trobem amb el Rodrigo, que és un sociòleg amic del meu nebot Jean-Paul. I anem a davant de l'església de San Francisco, on ens submergeix en la història d'un lloc sagrat i antic, declarat monument nacional. La seva estructura, que ha resistit amb dignitat 2 grans terratrèmols, amb els seus murs de pedra i sostres artesanals de fusta, és el testimoni d'un passat carregat d'emocions. Llavors anem a fer una visita al Centre d'Atenció Londres 38, una associació composta per familiars i amics dels desapareguts, i a mi ens commou. Sobretot el testimoni d'en Juan, arrestat, torturat als 15 anys. Un relat dolorós que recorda la importància de la memòria i de la lluita per la justícia. També anem amb ell al Mercat Artesanal de Santa Lucía. Coneixem en Felipe, un músic que ven instruments típics com la zampoña, el coltrum, i ens ofereix un trosset de tradició que vibra el ritme de la cultura local. I al final anem al Centre Cultural Gabriela Mistral, que ens captiva amb el seu innovador programa de dansa, teatre i música, a més de cinema i exposicions d'art. Ens agrada molt i ens acomiadem del Rodrigo i de Santiago.

La Conxita i la Rosa s'acomiaden de Santiago i nosaltres hem d'acomiadar el programa d'avui. Abans, però, els crèdits. L'Andreu Ortega, al control de so, el Xavi Tió a la redacció i en Jaume Monés a l'edició i presentació. La setmana vinent aprofundirem, mai millor dit, en l'espeleologia, perquè visitarem un centre d'interpretació d'aquesta temàtica a Vallirana. I mentrestant podeu recuperar antics programes al podcast del web martorelldigital.cat. Gràcies per escoltar-nos i aneu on aneu, que tingueu una molt bona ruta.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: Terry Houdini deia que el que els ulls veuen i les orelles escolten, la ment ho creu. El famós escapista sabia de què parlava. La seva màgia ho era en tant que els espectadors també estaven ben predisposats a creure-hi. Els seus admiradors miraven i escoltaven, segurament sense qüestionar-ho massa. Així, l'efecte feia precisament l'efecte. Amb els poders de les pedres passa una mica el mateix. No és estrany que, durant segles, els minerals hagin estat molt més que objectes bonics. Suposadament, calmaven la ment, protegien dels mals esperits o curaven cors trencats. Però avui encara hem de preguntar-nos quina part d'aquests efectes és real i quina només existeix dins la nostra ment. Safirs que calmaven la ment, ametistes contra l'embriaguesa, quarts roses per guarir cors trencats, emocionalment, és clar. Botigues de minerals energètics, polseres vibracionals, collarets que alineen els xakras i promeses de curació que no passen mai per un assaig clínic. Però què hi ha realment dins d'un mineral? Energia? Vibracions? Informació ancestral? O simplement àtoms ordenats amb molta paciència geològica? Perquè sí, els minerals tenen propietats fascinants. Duresa, conductivitat, estructura cristal·lina... L'origen també s'estudia. Volcànic, metamòrfic... Però d'aquí a curar l'ansietat, equilibrar el karma o desbloquejar traumes de vides passades, segurament hi ha un bon salt. Avui parlarem de minerals màgics i pedres curatives. Mirarem d'on surten aquestes creences, per què funcionen, quan funcionen i què diu realment la geologia, sobretot plegat. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on les pedres són dures, però les dades encara més.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I per començar, amb una base ben sòlida, i mai millor dit, hem demanat a l'Íngrid Soriguera, geòloga, professora associada de didàctica de la geologia a la Universitat de Barcelona i divulgadora científica, que ens doni la seva rocosa opinió.
3: Hola, Sergi i companyia. Avui el vostre programa va sobre les propietats màgiques dels minerals. És així, oi? El que faré és definir-te el que és un mineral i a partir d'aquí vosaltres mateixos traieu les conclusions pertinents. El primer de tot, un mineral és una substància natural, d'origen inorgànic i inert, mancada de vida. És una substància sòlida, amb una composició química més o menys fixa i una estructura cristal·lina determinada. A partir d'aquestes característiques, cada mineral té les seves propietats fisicoquímiques que es fan servir per diferents usos. N'hi ha que són més tous, n'hi ha que són més durs, n'hi ha que són més, tenen una lluïssor més metàl·lica, n'hi ha d'altres que tenen gust salat, com la sal, etc. Per tant, les propietats fisicoquímiques dels minerals són molt utilitzades a tot arreu i cada dia en fem servir, de minerals. El nostre mòbil està carregat de minerals. No sé on és la màgia, però l'ús és ben extès a tot arreu. Gràcies.
2: Doncs, Íngrid, gràcies per haver volgut participar avui i ja saps que estàs convidadíssima al podcast sempre que vulguis. Esperem comptar-t'ho ben aviat. I ja ho veieu, l'Íngrid ens preguntava, es preguntava on era aquesta màgia. No? A veure si entre tots la podem trobar o, com a mínim, la podem desmentir, fins i tot. En tot cas, entrem en matèria i saludem el nostre especialista de detectar energies, també, sobretot quan no existeixen, Jordi Vilà, promotor de la plataforma geòleg.cat, professor de geologia i divulgador científic. Jordi, què et trobem fent avui? A veure, què és això? Què són aquests... aquests utensilis que tens, què estàs fent? A veure...
4: Estic fent vibrar un cuenco tibetano.
2: Ah!
4: Se'n diu cuenco.

0: Sí.
1: A
0: Mira,
1: veure...
0: ho ha dit molt bé l'Ingrid, que
1: Sí.
0: són un mineral és una substància inorgànica, inerta, amb una composició química definida, això és molt important, i una estructura cristal·lina ben ordenada. Això és molt important per dir el que no és un mineral. Anem a veure
1: Ah.
0: què no és un mineral.
1: Va, a veure, provem-ho.
0: Perquè també pensa que hi ha, no sé si t'has acostat mai a una botiga d'aquestes de venen minerals per curar, minerals amb propietats màgiques, coses així.
1: Sí. Però que a
0: Doncs
1: vegades es
0: les venen com a minerals.
1: confonen amb coses serioses. Bueno, serioses, vull dir... És a dir, utilitzen, com hem dit algun altre cop, també en aquest àmbit i en aquest sector, barregen llenguatge científic, no?,
0: Sí,
1: amb
0: esclar,
1: d'altres coses
0: esclar,
1: que
0: clar.
1: no sabem ben bé si són gàries científiques, oi?
0: Després en parlarem, a veure si aconseguim treure'n alguna cosa de ciència, a veure si podem. Però mira, què no és un mineral? Per
1: Què
0: exemple,
1: no és un
0: els
1: mineral? A
0: materials
1: veure...
0: sintètics. Un
1: Aviam...
0: material sintètic no és un mineral. Que a vegades et venen coses o es venen coses amb... Són resines sintètiques, en diuen, per exemple, els orgonites. Sí, segur que n'heu vist alguna vegada. Algú de per aquí segur que n'ha vist alguna vegada.
1: Sí, home. A
0: No?
1: part de que és
0: Els
1: vidres... un nom que sona com molt extraterrestre, eh? És com molt molon,
0: Sí,
1: diguem.
0: sí, sí.
1: Sí. Els vidres tampoc.
0: Els vidres tampoc. El
1: Ah,
0: vidre és
1: veus?
0: molt, molt important discernir això, eh? Un vidre em refereixo a que a vegades trobes una estructura que sembla un cristall, però no té una estructura cristal·lina ordenada.
1: Ah, veus?
0: Això, per exemple, l'òpal no és un mineral, és un mineraloide, se'n diu. Bé, una roca, evidentment, no és un mineral perquè acaba sent el conjunt un agregat de molts minerals diferents.
1: Això és
0: I
1: important, aquest
0: qualsevol
1: matís, eh?
0: substància. I qualsevol substància orgànica no ho és, com ara les resines, per exemple, l'àmbar, que te'l poden vendre com a mineral.
1: No és un mineral.
0: No, és una resina fossilitzada, bàsicament. Bé, sabent això, sabent aquestes primeres
1: sí.
0: cosetes, què té un mineral? Què pot arribar a tenir? Un mineral té unes propietats fisicoquímiques molt concretes. Duresa, densitat concreta, conductivitat elèctrica, en alguns
1: sí.
0: casos. I ho remarco perquè la conductivitat elèctrica segurament la fan servir per dir que té unes propietats que poden
1: transmet
0: traspassar
1: energies,
0: energia. I aquestes...
1: Transmet energies,
0: sí,
1: exacte.
0: Sí,
1: sí, sí. sí, sí.
0: Tenen
1: Tots
0: propietats òptiques... Deixen passar la llum? No. A vegades la deixen passar en una direcció només determinada. Tenen magnetisme. Ep.
1: Ah.
0: Compte, magnetisme.
1: D'aquí
0: plora
1: la criatura.
0: Sí, i tenen una... El quars, per exemple, té una propietat molt interessant que és, que és piezoelèctric.
1: Ah, explica-ho
0: això. Això vol dir
1: veure.
0: Que si li dones a tu energia, el quars es deforma microscòpicament. I, de fet, els rellotges funcionen així.
1: A veure.
0: T'has comprat mai un rellotge de quars?
1: Sí, home.
0: Doncs funciona amb una pila petita. Aquesta pila petitona transmet energia en un quars, en un cristall de quars, que està tallat d'una manera determinada. I aquest quars vibra d'una manera determinada. Vibra. Té una freqüència determinada. I aquesta freqüència es fa servir per determinar els segons exactes. I que no vingui d'aquí també tot això de les
1: Clar,
0: vibracions...
1: Clar, això anava a dir. Se n'ha parlat molt, de la vibració que va més enllà dels minerals. Es parla això de vibrar
0: sí, sí, sí,
1: en una
0: sí.
1: determinada freqüència, no?
0: El que passa és que vibra una freqüència de 32.768 hercis, que això
1: Clar,
0: vol
1: que
0: dir que és un 3
1: és
0: elevat a 15, que això és una barbaritat, és una animalada.
1: Però tu creus que d'aquí ve...
0: I microscòpicament.
1: D'aquí ve la frase aquella de que algú et transmet bones vibra? Ve per aquí,
0: potser sí.
1: Segurament, això, eh?
0: Potser sí, potser sí.
1: Altra coses que realment no tingui res a veure i que tot sigui una, diguem-ne, una derivació popular,
0: sí.
1: lògica, que, més o menys lògica, no?, que ve d'aquí, però en el fons és un cert desconeixement, no?
0: Sí, bé, ara que dius això, potser et porto una mica d'història
1: a veure,
0: sobre els minerals. Mira, ja et pots imaginar que quan algú en el passat remot més llunyà, trobava un mineral amb unes propietats òptiques, uns colors determinats, maco, cribent, cristal·litzat, hauria de pensar, m'acabo entenent, quina cosa? No ha sortit això.
1: I
0: ho ha fet, no? A l'Egipte, per exemple, el lapislàzuli l'associen als déus i al poder. A la turquesa, quan els enterraven a tots els faraons, els hi posaven minerals, no? La turquesa és la protecció... L'or és eternitat, perquè l'or no es fa malbé, però és, bé, l'or no és un mineral, és un metall. A la Mesopotàmia també feien servir aquestes pedres i minerals, i a la Grècia clàssica, fins i tot Plini el Vell, que et sonarà,
1: sí.
0: té alguns escrits on es descriuen pedres i els atribueixen propietats màgiques. Però esclar, aquí...
1: Sí, que ve de molt lluny, de sempre, diguem.
0: Sí, sí, sí. I si vas tirant, doncs mira, a l'edat mitjana doncs tens tot de lapidaris i màgia cristianitzada, més aviat, que s'associen totes aquestes pedres i minerals a virtuts morals, proteccions, influències divines. I aquí passa una cosa molt clau, que el poder no ve de,

0: mineral en si, sinó que ve de Déu, però Déu el transmet a través d'aquests minerals, no?
1: Sí, és el canal, el mineral, diguem.
0: Sí, exacte. Però bé, això, tot això que t'he explicat és història més remota, no té res a veure amb el que va passar durant el New Age, el moviment New Age, als anys 60-70.
1: Es va posar de moda.
0: És quan realment... Sí, és quan aquí es va portar una barreja d'orientalisme mal entès...
1: Tot allò d'aquells hippies, no? Woodstock i tot
0: sí.
1: Allò, també.
0: Ah, exacte. I allà amb tots aquests minerals, doncs se'ls van començar a donar llenguatges pseudocientífics, que és el que dèiem abans, on es parlen de vibracions, on es parlen de freqüències, fins i tot d'energies quàntiques.
1: Sí, home, sí.
0: Però no hi ha una continuïtat respecte al món antic.
1: Ah.
0: Al món antic se'ls atribuïen un poder... I el New Age, a partir del New Age fins ara, se'ls atribueixen unes propietats màgiques. És una mica diferent.
1: És un matís,
0: el poder antic venia a través dels déus. I ara, a partir del New Age, s'atribueix només al mineral.
1: El mineral en si és el que té a mana el poder, d'acord? No necessita d'una intel·ligència superior, diguem.
0: Sí, no és una tradició antiga recuperada, és més aviat una reinterpretació moderna i fent servir trets de diverses cultures, sobretot de les orientals.
1: I aquí s'hi han fet doncs, polseres, teràpies, no?
0: Home, i
1: tot i el tant. Que vulguis i més,
0: Aquí, perquè si ens poséssim ara a dir les propietats que poden arribar a tenir els minerals, doncs no, bueno, podem estar-nos-hi una estona.
1: Però mira... Perquè, Jordi, una pregunta. Tu creus que, és a dir, això que et parlaves del magnetisme, de la conductivitat, tu creus que, ni que sigui remotament, pot existir alguna propietat curativa associada a un mineral?
0: Propietat curativa, per ser, no... Bé, pot ser la font, si tu tritures bé un mineral, potser necessites una certa substància perquè, en base en altres, crea una medicina. Potser això pot passar.
1: Un principi actiu, diguem. Podria arribar a tenir alguna coseta.
0: O fins i tot un verí. Res més lluny, l'arsènic. El mercuri s'extreu dels minerals directament. Doncs d'aquí sí que tu pots treure coses que afecten el cos directament, però d'una manera física i directa. No d'una manera mental i vibracional i energètica.
1: O sigui, una pulsera de maragdes, diguem, per ser, potser no fa gaire gran cosa. Diguem.
0: Sí. Tu digue-li, demana-li això amb el miner que està traient maragdes avui.
1: Clar, també.
0: A veure si li produeix algun benefici treballar allà envoltat de tonelades d'aquest mineral.
1: Clar, i amb si el reuma igual li cura, poder no.
0: A veure si li passa.
1: Clar.
0: Demana-li això a qualsevol miner, en qualsevol mina del món, i sobretot amb les afectacions corporals que tenen quan treballen amb els minerals.
1: També està ben vist, això.
0: No sé, jo en tinc molts de minerals a casa, i he hagut d'anar moltes vegades al metge.
1: Estàs ben fotut.
0: Sí. Tinc molt fotut, jo.
1: Doncs potser és al revés, potser et fan més mal que bé, vigila tu, això.
0: Sí. Però això, quan ho he dit a gent que realment té aquesta creença, em diu, és que no vibres igual que el mineral.
1: Ah, esclar, és això, és la vibració.
0: Clar. Clar, la vibració. Però clar, si jo em pregunto, què vibra? Què està vibrant en el mineral? A quina freqüència està vibrant? I com es mesura? Jo em puc sincronitzar amb el mineral? No, de cap manera, perquè jo no tinc una estructura cristal·lina definida.
1: No.
0: El mineral sí. Jo no vibro, perquè no tinc una... El mineral pot vibrar de manera atòmica. Però en cap cas es pot transmetre.
1: Sí, els enllaços atòmics del mineral sí que poden tenir una vibració associada al seu estat, no?
0: Sí, però bé, a veure, la vibració s'associa a qualsevol material sòlid, perquè si els àtoms no vibressin, els electrons caurien al nucli i hi hauria un hecatombe aquí.
1: Està clar.
0: És a dir, si hi ha temperatura, hi ha vibració.
1: Escolta'm,
0: encara que sigui 0,01.
1: Aprofitem i saludem el nostre científic, diguem-ne també, l'altre científic resident que tenim al programa, col·laborador fixe, Albert Palou, biòleg, divulgador i relacions institucionals del grup d'investigació Beta. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona i màgica conversa.
1: Bona i màgica conversa, efectivament. Estàs vibrant molt fort o què?
2: Estic vibrant molt fort de poder participar d'aquest tema avui tan apassionant.
1: Així m'agrada. Escolta, tu has experimentat alguna cosa entorn de l'ús dels minerals amb unes finalitats vibracionals, mèdiques, curatives?
2: Jo, si voleu, estic disposat aquí, davant de tota l'audiència dels Països Catalans, a fer una confessió.
1: A veure,
0: Ai.
2: És que jo tots, durant l'elaboració de tots els podcasts, almenys d'aquesta temporada, jo tinc un mineral a les mans, en tot moment.
1: A veure...
0: Quin és? Que et diré què et fa.
2: És un ull de tigre.
1: Un ull de tigre?
2: Sí, vaig comprar-lo... Si vols mirar,
1: què és un ull de tigre? A veure, explica-ho, explica-ho.
0: Ja t'ho puc dir, el que és un ull de tigre. Un ull de tigre és una varietat de quars.
2: Molt bé.
1: Un quars.
0: Pràcticament tot el que compres són varietats de quars.
2: Té un color així com de cafè i fa unes aigües així daurades, bastant bonic.
0: Ah, exacte.
1: És a dir, que l'Albert Palou té un amulet.
2: No, depèn. Sí, el faig servir per una cosa que és més banal del que sembla.
1: I que fem
2: tots. I que avui he descobert que té un nom. I que si dius primer el nom, la gent es pensarà que és alguna pràctica, diguem, estranya.
1: A veure, sorprèn-nos.
2: És que jo aquest ull de tigre que tinc sempre a les mans mentre fem els podcasts és la meva eina per fer fidgeting.
1: Fidgeting. Sí. Això és per tots els públics, compte, eh?
2: Sí, no, el fidgeting sona estrany, però bé, el fidgeting és aquest tipus de moviments repetitius que fem constantment.
0: Jo necessito un boli, per exemple, sí.
2: Sí, o hi ha gent que es mou l'anell, hi ha gent que simplement fa voltar els dits, hi ha gent que fa moure la cama, això, aquests moviments...
1: Allò de tenir algú a la mà, eh?
2: Aquests moviments involuntaris, que moltes vegades no te n'adones, però pràcticament tota la població, totes les persones ho fan. Mm. I això té una explicació psicològica, eh? Això, en un moment en què has d'estar atent, hi ha gent que això li ajuda, doncs, a rebaixar tensió, a tenir una sensació de control, i el cervell li ajuda a vegades a focalitzar-se. Llavors,
1: fidgeting, eh?
2: Jo, la meva manera de focalitzar-me quan estem fent el podcast és tenir un ull de tigre a les mans que vaig comprar al Mercat Medieval de Vic. No l'he fet vibrar mai amb els gongs tibetans encara, però bueno, m'ajuda i li vaig donar voltes als dits.
0: Saps que l'ull de tigre porta confiança, protecció i decisió?
1: Mira, doncs quadra, és perfecte.
0: Veus? Però és quars, eh? No oblidem que és quars, eh? Bueno, el quars rosa, però... que també és quars, porta amor, autoestima i relacions.
2: Bueno,
1: en tot cas...
0: Que l'ametista, que també és quars, porta calma mental, meditació, relaxació i protecció exterior i espiritual.
2: És aquest cas... punt que... Bueno, és el punt que li canvia el color i ho canvia tot, això.
1: Ja ho canvia tot.
0: És una impuresa, pots comptar.
1: En tot cas,
0: de ferro, de manganès...
1: No. Queda acreditat que li fa l'efecte desitjat.
2: Sí. A més, com que te'l venen polit en aquestes botigues de minerals màgics, té una textura molt, molt agradable i llavors això de tenir-lo a les mans... que està bé, no et fas mal.
1: Està bé, sí, no té cantus, no és cantallut, no ratlla ni talla, eh? Molt bé, molt
2: bé.
1: Per tant, la teva experiència amb els minerals màgics fins ara és aquesta.
2: Absolutament positiva, sí.
1: Veus? Doncs va, veus? Sí. Animem a la gent a donar negoci al mercat. Perfecte. Per tant, que ningú se'ns enfadi, que malgrat que les propietats que les discutim, no diem que no s'hagin de continuar venent minerals, que són bonics, que ens alegren l'ànima, eh? I a sobre, a l'Albert li ajuden a fer un programa de ràdio i un podcast.
2: Ah, sí, aviam. Tot el que sigui decoratiu sempre està bé.
1: Molt bé. I a part d'això, cap més experiència així...
2: No, he estat donant... Clar, això és difícil. Ja sabeu que moltes vegades m'agrada mirar si hi ha articles científics o científics que s'hagin dedicat a intentar estudiar o a justificar de manera més maldestra que això té un efecte que existeix, o científics que s'han dedicat a intentar rebatre-ho. Mm-hmm. I en aquest cas, com que ho explicava el Jordi al principi, és més una herència cultural d'una creença gairebé religiosa, antiga, que hem heretat malament, per dir-ho d'alguna forma. Hem traslladat a la nostra època una creença religiosa sobre unes coses i ens l'hem adaptat una mica a la nostra manera com ens ha donat la gana i com ens feia feliços, que és una cosa que fem bastant a la nostra època. No hi ha un debat científic al voltant dels minerals màgics i que potser podríem buscar. Llavors, m'he entretingut a fer una cosa...
1: Aviam, perquè segur que tu sempre tens una mena una mica recargolada.
2: Clar, he pensat que si els minerals tots tenen efectes positius... Mm. Hi ha d'haver minerals que tinguin efectes negatius, també.
1: Home, segur que hi ha nèmesis dels minerals, clar. Sí.
2: He buscat... Sí, un punt i a part, un moment, fem un parèntesi. No som terroristes, òbviament.
1: No.
2: Si volguéssim fer mal amb mineral, vull dir, existeix l'urani, existeix el plutoni, que són coses més serioses, això aquí és... No anirem per aquesta banda, però he pensat...
1: Però en tot cas, ho serien per les propietats químiques que tenen aquests minerals i s'haurien d'utilitzar i processar d'una determinada manera, eh?
2: Sí, doncs he estat navegant una mica per les webs d'aquesta gent que parla de minerals i no ho acabo, sempre t'ho diuen amb la boca petita. No et diuen que hi ha minerals que tenen efectes negatius. Mm. No és ni sí ni no. Diuen que hi ha minerals que tenen massa efecte i que això és perjudicial.
1: Ah, val. Que pots morir d'èxit, diguem. Ah.
2: Sí, no és culpa del mineral, és culpa de que a vegades té massa efecte i tu el fas servir malament.
0: No ho pots relacionar. Clar, clar.
2: I, bueno, Assumim que d'entrada no hi ha minerals amb efectes negatius, però que pots arribar a tenir un efecte negatiu si, diguem que li fas fer massa efecte. Doncs això ha despertat una mica la meva... Ja sabeu, a vegades n'hem parlat a altres capítols.
1: Has fet números, eh?
2: Sí, tinc una certa tendència a vegades a imaginar-me a mi mateix com un malvat de James Bond.
1: Sí. Sí.
0: Bé.
1: I ara utilitzaràs minerals per veure si te'n surts, aquesta vegada?
2: Sí, clar. Ja vam intentar-ho un altre programa, va ser una mica trist el resultat.
1: Sí.
2: Avui he pensat, ostres, podríem agafar un mineral
1: no
2: i fer-lo servir per causar el caos als països catalans?
1: Aviam, a veure, de què estem parlant? I que el caos, què és concreta?
0: Home.
1: Aviam.
2: Bueno, primer, clar, quin material fa servir? Llavors, he buscat una mica el que es consideren minerals que poden ser perillosos si en fas un ús perquè poden tenir un efecte massa fort.
1: Uh-huh.
2: Entengueu això com vulgueu. N'he trobat tres, així és com més destacats. Una és l'obsidiana. Uh-huh. O sigui, si en Jordi vol anar a fer una falca de cada un dels minerals, l'obsidiana es considera que pot tenir un efecte tan intens que pot desenterrar traumes que tenies ja sobrepassats a la teva vida. O sigui, traumes antics poden ressorgir per culpa de l'obsidiana.
1: Sí, té un caràcter psicològic, diguem.
0: Sí. Jo tinc un trauma amb l'obsidiana, perquè l'altre dia em manipulava i em vaig tallar. L'obsidiana talla molt. Però que sapeu que no és un mineral, és un vidre.
1: Ojo.
0: Atenció, no té una estructura cristal·lina definida.
1: Per aquest per queda tant, descartat.
0: No vibra, no pot vibrar.
2: Vaja.
0: Bueno, pot vibrar de manera harmònica.
1: Per tant, queda descartat com a mineral.
0: Som-hi.
2: Descartem l'obsidiana.
1: He
2: trobat un altre candidat, era la turmalina negra.
1: Això sí que és mineral, això, Jordi? Sí que entrem o no?
0: Sí, és aquest mineral. Sí. Jo en tinc, Tinc un quilo aquí a casa.
1: Un quilo.
2: Has de vigilar. Has de vigilar perquè sí que és un mineral que protegeix molt fort. Però té una energia tan intensa que l'has de netejar especialment bé, perquè si no, acumula les energies negatives molt ràpid i és perillós. Per tant, el dels gongs i la lluna plena ho has de fer amb més intensitat que els minerals normals amb la turmalina negra.
0: He de cantar o alguna cosa quan ho faig o no?
2: No ho sé, potser no cal.
1: Perquè quan dius que s'ha de netejar, és que és allò amb un Aladín d'aquell o com va això? No, això és la plata, l'Aladín.
2: Oh. Has de fer uns rituals durant les nits de lluna plena. Després podem parlar d'això.
1: Ah, molt bé.
2: Llavors, clar, he pensat que la turmalina negra... Clar, només et serveix si està, diguem, carregada negativament.
1: Clar.
2: I buscant, he trobat un mineral que m'ha semblat ideal per fer aquesta operació James Bond.
1: A veure.
2: Que és la moldavita.
1: Moldavita, eh? Gran. Jordi, il·lustra'ns. Moldavita?
0: Sí. Podem començar dient que tampoc és un mineral.
2: Hòstia, no fotis.
1: Ah. Però llavors ara me li desmuntes tot l'invent.
0: És un vidre. La moldavita té una història geològica apassionant i espectacular. La moldavita es va formar fa uns 15 milions d'anys, es troba ja en jaciments només pel sud d'Alemanya, República Txeca, es va formar en un impacte d'un meteorit.
1: Uh-huh.
0: I quan va caure aquest meteorit va fondre part de l'escorça, aquesta fusió parcial de les roques van sortir volant, es van solidificar a l'atmosfera, com a gotes de silici, aquestes gotes van caure i això és la moldavita que avui es troba. És silici de color verd. No deixa de ser silici, és a dir, és com l'obsidiana.
1: Obsidiana. Sí, però no té aspecte de maragda. És un verd maragda o no? És més fosc?
0: És un verd molt maco. Verd gespa, diríem.
1: El buscarem. Li has desmuntat a l'Albert seves intencions, però en tot cas, ja que se les ha treballades, que ens ho expliqui quin és el pla.
2: Passarem per damunt de l'opinió d'un geòleg i farem veure que és un mineral, encara que no ho sigui.
1: A qui li importa, no? Vull dir, el senyor que els ven segurament no li importa gaire, també.
2: No, ja veuràs que no, perquè...
0: Jo et dic que els que els ven gran, no li deu pas importar.
2: No. El problema, la moldavita és ideal per fer una operació així malvada, perquè és un mineral que... Mineraloide.
1: Una pregunta, sabem l'origen etimològic de la paraula? Per què es diu moldavita? Ho sabem, no? Té a veure amb el país, Moldàvia, no?
0: No, perquè no hi ha jaciments a Moldàvia.
1: Clar, això ho hem de buscar.
0: Però no et sabria dir.
1: Busquem. Doncs va, endavant.
2: L'efecte de la moldavita és l'acceleració espiritual excessiva.
1: Ah?
2: Que es tradueix en...
1: Acceleració espiritual.
2: Acceleració espiritual excessiva.
1: Ah, val.
0: Remarques com una moto, vamos.
1: No sé què vol dir l'acceleració espiritual en si mateix, ja, excessiva.
2: Això causa marejos, ansietat i desestabilització vital.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Ve del riu Moldava, de la República Txeca. Ja està.
2: Ja sabrem una cosa més. Bueno, doncs he pensat, anem a dissenyar l'operació Moldavita per desestabilitzar els països catalans.
1: Bé.
2: Hi ha un punt que hi ha gent que diu que, clar, els minerals tenen efecte només en funció del teu zodíac, del teu estat de vibració o de si l'efecte que fan és per tu o no. Que això que últim m'ha causat bastanta sorpresa.
1: Ah,
2: Bueno, no, és que no és per tu.
1: O sigui, podria ser que no et toqués.
0: Sí. Sí. Sí, és que n'hi ha que no són per tu, eh?
2: Clar, és que no, l'aspirina no t'ha passat el mal de cap avui perquè no era per tu.
1: Clar, no era per tu. Clar, a vegades sí, sí. Pot ser, va, això és allò.
2: Llavors, clar, Països Catalans, 14 milions i mig d'habitants. He pensat que la dosi que potser es podia intentar fer arribar a cada català, o, perdó, ara hem sigut molt centralistes, a cada habitant dels Països Catalans, el País Valencià...
0: Sí.
2: Balears,
1: Alguer, etcètera. Sí,
2: sí, sí, llocs des d'on ens poden escoltar.
1: Tenim 3 grams... una geografia àmplia i corulla.
2: 3 grams de moldavita per persona.
0: Vall d'Aran.
2: Sí. 3 grams de moldavita per persona. Bàsicament, l'operació és fer arribar això, cada habitant dels Països Catalans estigui en contacte amb 3 grams de moldavita per causar el caos absolut, desestabilitzar, marejar la gent, causar ansietat i... No sé si es distingiria molt del normal, però...
1: No, exacte. Ai, com ai, està ai. El pati, poder...
0: Jo crec que necessitaries finançament,
2: Sí, cal, o sigui, 3 grams per persona, comptant que l'aprofites bé i que no te'l roben durant el procés, necessites 43 tones i mitges de moldavita.
1: De moldavita. Que poder no n'hi ha tant al món.
0: Gaire.
2: Es calcula que al món n'hi ha 275 tones.
1: Ah, doncs mira.
2: Vull dir que aquí...
0: Sí, costarà.
2: Entra. I he trobat un rang de preus, no sé pigut ben bé per on tirar, he trobat entre 50 i 1.000 euros al gram.
1: Gram.
0: Més aviat 1.000.
2: Al gram.
1: Tant?
2: Sí.
1: Sí que va buscat, això.
0: Sí, sí, sí.
2: Clar, com que he trobat que hi havia gent que el venia per 50 euros, que potser és un vidre brut, d'aquests d'ampolla de cava. Bueno, he tirat per a veure que et costi uns 500 euros al gram.
1: Bueno.
2: He sigut generós, que el
1: compres
2: l'engròs...
1: Poc probable, però val, d'acord. Sí, home.
2: Compres l'engròs i et fan un preu.
1: Fan un preu. Clar, són 20... Geolat.cat segurament ja s'està posant.
2: Sí, vas allà...
0: Fas ara, no estava fent números.
2: Fas 21.750 milions d'euros.
1: Bueno, això per causar el caos,
2: Només el material,
1: El material.
0: Clar, president Illa no et faria una línia de crèdit?
2: Sí. Bueno, això...
1: Això és posar-s'hi, diguem. Sí.
2: Clar, però llavors, tu tens el material, però l'has d'activar.
1: S'ha d'activar, hi deu haver alguna tècnica, hi ha algun...
0: Però no ve activat, o sigui...
2: Li has de fer la neteja lunar perquè tingui els efectes.
0: Hosti, clar. Clar.
1: Ah, has de netejar 46 tones de
2: 43 tones i mitja 43. De netejar. He fet un càlcul basant-me en el mineral que tinc aquí sempre a les mans i més o menys he vist que cada... Clar, perquè els has de, no es poden posar en capes. Si n'hi ha un sobre l'altre no funciona.
1: Han no d'estar
2: escampats en una capa plana. He anat calculant el pes del mineral que tenia aquí sempre a les mans i la mida i he calculat que per netejar les 43 tones i mitja les has d'extendre en una superfície equivalent a 62 camps de futbol.
1: Home, 62 camps de futbol.
0: Ah, ara m'agrada, camp de futbol, sí.
1: Ha costat molt, a la Terra no és plana, que surti l'unitat de mesura camp de futbol,
2: Sí, si permeteu fer servir una altra unitat una mica més centralista, són 22 illes de l'Eixample, de Barcelona. De superfície plena de trossets de moldavita. Una nit de lluna plena, si no et funciona. Has d'intentar que no els toqui el wifi i que no hi arribi llum de fluorescents.
1: Ostres.
0: Això és complicat.
1: No els hi pot tocar el wifi? No, això és molt difícil ara,
2: Si els hi toca el wifi o llum de fluorescents, la neteja de lluna plena no serveix per res.
1: Home, doncs no sé pas com ho farem,
2: I estem obviant que en teoria haurien d'estar dins un bol tibetà. Per tant, imagineu-vos la construcció d'un bol tibetà de la mida de 62 camps de futbol, la vibració i la molèstia que causaries als veïns que riuten del camp del Madrid.
0: Estem,
1: A veure... Cal dir que tot això munta bastant de caos,
2: Sí, llavors he obviat això, he obviat el lloguer dels camps de futbol i del personal, i he dit, bueno, clar, però això com ho fas arribar a la gent?
1: Clar, com has de distribuir? Representa que ja... Vale, acceptem que ja hem fet la neteja àurica aquesta i tota aquesta història, no? Ja ho hem fet?
2: Sí.
1: I ara què?
2: Jordi deia amb sobres, clar, bueno, és el més fàcil.
1: Amb sobres.
2: Fas un mailing.
0: Mario, jo aprofitaria quan envien la propaganda electoral.
2: Sí.
1: Ah, mira, fer un enviament massiu, no? I posar-hi
0: un sobret del PP.
1: Una pedreta de...
2: Ja està, un sobre per cada habitant dels Països Catalans, amb 3 gramets de moldavita dins, enviats el mateix dia i que tothom l'obri al mateix moment per generar el caos. Si ho fa certificat, són 100 milions d'euros, perquè costa 5 euros certificar una carta.
1: Bueno, 100 milions d'euros,
2: Sí, he pensat una altra opció, m'ha semblat encara, és molt de malvat de James Bond, que seria incorporar moldavita a l'asfalt de les carreteres.
1: Home, Però clar, no arriba a tothom, això. I mal rotllo
0: que generis.
1: Però no arriba a tothom.
2: Bueno, no.
0: Ja n'hi ha que passen ràpid.
2: Aviam.
0: Quin estrès.
2: Clar, té un fallo de punt de partida d'intentar fer les coses dissimuladament, que és que reasfaltar tots els països catalans de cop es nota.
1: Sí, és una feinada. De fet, ara sí. Barcelona està tot aixecada i ja és una tocada de nassos bastant considerable.
2: Sí. Llavors, he trobat uns càlculs... M'ha costat de fer perquè les bases, sí, no hi havia unes fonts gaire coherents. He trobat que hi ha uns 22.500 quilòmetres de carreteres als Països Catalans.
1: Ah, que ho has comptat, eh?
2: He anat sumant diverses fonts, només interurbanes.
1: Bueno.
2: Vull dir que imagineu-vos. Llavors, he comptat els preus mitjos de reasfaltar coses. Clar, suma-hi uns 14.000 milions d'euros més.
1: Es dispara, eh? Home, allò del sobre surt més bé, eh?
2: Sí. Però, bueno, clar, tu has de veure l'efecte final. És que, clar, és meravellós. És veure tots els habitants dels Països Catalans desestabilitzats, amb aficions estranyes, al bar, intentant superar depressions i comprant vols tibetans i fent cursos de creixement personal per internet.
1: I llavors, la cosa és, vale, i tu, com a dolent de James Bond, què? Tot això?
2: No sé, no he acabat mai d'entendre la finalitat dels dolents de James Bond, perquè no sé mai què en treuen del seu mal.
1: Clar, perquè tot aquest caos que has generat, tu com l'aprofites? No gaire, tampoc, perquè també tens tot el teu entorn grilladíssim, no? Clar, què fas?
0: Però estan tots crispats.
1: Clar, tothom crispat com una mala cosa, com una canellada plena que s'ha fotut tot el sucre del dinar, no? De les postres.
2: Doncs, ves que no hagi passat, ja.
1: Poder sí, poder és veritat, per això estem com estem. Sí. Una mica... Doncs, calla, ja mirarem la carretera, l'asfalt, que no hi hagi molt de vita. Escolta, molt bé, quins càlculs que ens has fet, espectaculars. Vull dir... No deixes mai de sorprendre'ns. Escolta, Jordi, ho dèiem abans, però de veritat que no, que això dels efectes curatius dels minerals és tot una mentida, o què?
0: Home, s'ha d'anar molt de compte, això. Evidentment, no és cert que els minerals curen, i menys quan estàs en contacte amb ells. És una roca, un cristal·lín, un mineral, és una substància cristal·lina ordenada, i tu ets una persona. Si tu tens una malaltia, pren-te una medicina.
1: Clar.
0: Però compte que aquí, vull dir, el ventall és extensiu de tot el que poden curar. Des d'una migranya, a addiccions, a tenir les defenses baixes, a coses que ja ens hem de posar més seriosos, com el càncer, Parkinson, cuidado, eh? La gent que va allò a curar-se aquestes malalties amb minerals, compte. I fins i tot malalties molt minoritàries com la que pugui tenir jo, que és diarna. Però entrant ara amb els minerals, hi ha coses més curioses, com ara és el quars. A mi em fascina el quars, Sergi.
1: Quars, hi ha molta varietat,
0: el
1: no?
0: El quars, sí. O sigui, el quars té una estructura cristal·lina determinada, que és diòxid de silici. Pot tenir inclusions i se li faran colorets a dins. Sí. I ja està. Tu veuràs un coloret morat...
1: És una pedra bonica, no?
0: Tu veuràs un color vermell, sí. Tu veuràs colors grocs, tu veuràs de molts colors, perquè té una inclusió dins. Però aquell quars és un quars. No perquè sigui d'un color, té una propietat diferent.
1: L'estructura és la mateixa.
0: Les propietats fisicoquímiques no canvien. Però nosaltres tendim a donar-li propietats diferents. Perquè és bonic, doncs això dèiem, l'ull de tigre és un quars, l'ametista, el quars rosa, el quars transparent...
1: Això anava a dir, l'ametista és un altre dels mítics, no? També? Aquelles geodes que venen moltes vegades, també...
0: Hi ha el quars fumat, el quars verd, el quars blau, el quars vermell, el quars negre, el quars rutilat... Bueno, hi ha tots els tipus de quarsos diferents i tots tracten una cosa diferent, saps? Bé. Però, esclar, no, jo com a geòleg he de dir, escolta, em sembla que els tinc tots, els quarsos a casa.
1: Deus tenir tota la col·lecció.
0: I sí, no sé si jo tinc equilibri físic, creativitat, ara tinc aquí coses que fan, eh? Protecció, meditació, coses espirituals, jo no...
1: Ho tens tot.
0: Estigui fora de casa, que els tinc tots allà, estigui dins de casa, estigui dins de casa, que els tinc tots allà, els quarsos, o estigui fora, jo em trobo sempre igual. Veus? Vull dir que llavors... No sé.
1: No,
0: he tenia un professor, me'n recordo, sí... Me'n recordo que tenia un professor que deia, mira, la pirita, que és aquell cub metàl·lic, si realment et porta els diners, et porta prosperitat i abundància, diu jo seria el tio més ric del món, diu, perquè tinc quilos de pirita a casa
1: meva. I resulta que és que no.
0: No, jo,
1: això, jo conec, això anàvem a parar a allò que dèiem al començament, és que no és per tu.
0: No, clar, no vibro igual.
1: No és per tu, ha de ser per tu. Això és com, saps allò que diuen, que quan et quedes un gos, és que és el gos que t'has collit a tu i no al revés, doncs això amb els minerals deu ser una cosa així, no? No ho sé.
0: Sí, és clar, és això, eh? Aquí no connecta, no se'm connecten amb els xacres,
1: clar.
0: No m'amplifiquen la intenció.
2: És com el Bluetooth.
0: No. O l'altra cosa és que potser no els he carregat abans, que és el problema, que també poden retreure això.
1: O el que deia l'Albert, que no els has netejat bé, no? S'han de netejar, fer un determinat ritual, l'has de saber, hi deu haver algun manual d'instruccions, hi deu haver algú que s'hi dedica.
0: Sí. Pensa que has sentit, hi ha més coses, aquí també els pots netejar amb aigua, sí. I aquella aigua, com que vibrarà igual que el mineral, tu aquella aigua l'embotelles i el tens per una setmana, vas bevent d'aquella aigua que vibra com el mineral.
1: Ah, veus? Clar, sí. Doncs oita.
0: Això
1: que ho allargues, no?
0: Sí, física no va.
1: Això no es vincula una mica amb allò de la memòria de l'aigua que havíem parlat en alguna altra edició?
0: Sí, és el mateix. És el mateix.
1: Que tu submergeixes un quarts en allà i resulta que aquella aigua se'n recorda durant molt de temps.
0: Del quarts.
1: Allà hi havia allò posat allà dintre, no saps ben bé.
0: Hi havia un quarts vibrant d'una manera positiva. Clar, i la gent que m'ha dit, jo ho he provat i a mi m'ha funcionat. No ho dubto. No ho dubto, en cap moment. El que passa és que no ha set això el que segurament ha funcionat.
1: Clar.
0: És probablement la suggestió.
1: Perquè és el que dèiem, no? El que més similar a que algun efecte és que puguis tenir, no sé, una pedra d'urani radioactiva i que t'irradiï i et provoqui algun mal en algun moment determinat.
0: Aquí sí que tindràs un efecte complicat. Digue-li a Marie Curie.
1: Clar, tot plegat és allò de com que és una cosa intangible i és una cosa, doncs, gairebé que forma part de la màgia, no? És normal, no?, que a vegades s'ompli amb aquest tipus d'explicacions tot curioses. Però bé, no sé, escolteu, jo crec que podríem donar entrada ja al nostre tècnic, el Xavi. No sé com va ell de minerals. Xavi, bona tarda, com estàs? Vas bé?
3: Hola, què tal? Molt bones.
1: Molt bé, hola. Hola. Què tal? Tu què? Tu tens també una pulsera d'aquelles que et fa curar, que et fa rebaixar l'estrès?
3: Bueno, no ho sé, tinc una pedra que us he ensenyat abans d'entrar aquí, que deien que a mi me van dir que això evitava les vibracions de l'ordinador i tal. I després
1: les
3: tinc
1: vibracions de l'ordinador, eh?
3: Sí, de les coses electromagnètiques que transmet l'ordinador.
1: Que les absorbia, no?
3: Sí,
1: i
3: sí,
1: clar,
3: sí.
1: Te les evitava tu.
3: Clar, deixa-la aquí.
1: Però no ha fet l'efecte, eh? No, fa temps que conec i no ha fet gaire efecte, això, em sembla.
3: Jo crec que ha fet l'efecte contrari, estic pitjor.
1: Poder sí, ho ha multiplicat.
3: Sí.
0: L'ha amplificat.
3: Sí. Però bueno,
1: així estàs.
3: Sí, i bueno, sí, alguna pedrota més per aquí dec tenir, però no, ben bé no sé què són, per tant.
1: Jo un dia em van dir que me'n comprés una que m'evitaria la caiguda del cabell i no sé, em sembla que em van enganyar, eh?
2: Bueno, no saps què hagués passat si no la tindries.
3: Clar.
1: També és veritat. Perquè això del cabell, mira, una mica de barba la tinc, però, en fi, tens raó. Bueno, Xavi, va, què ens portes? Portes alguna cosa interessant, segur
3: sí, que sí. Sí, avui us porto diferents coses que han passat durant el segle, sobretot 19, 20 i 21, relacionades amb el tema de minerals, cristalls en formes geomètriques, a través de teories pseudocientífiques que li han atribuït doncs, propietats energètiques, curatives o espirituals, més o menys el que heu explicat vosaltres. S'ha de dir que cap d'aquestes idees estan demostrades científicament, que és la gràcia, per això us ho porto. I, però el més divertit és que barregen el misticisme amb el llenguatge científic. O sigui, intenten explicar tot des d'un punt de vista molt científic, però després de científic, quan ho acabes d'analitzar, no té res. Perquè és tot, bueno,
1: és allò que és tot confús, eh?
3: Sí.
1: I que
3: són paraules difícils, sempre complicades de pronunciar, per semblar que és molt
1: tot és molt quàntic.
3: Sí, exacte,
1: sempre.
3: Però no sabem
1: allà.
3: Què vol dir. Vale, avui us porto uns quants casos documentats sobre gent que s'ha dedicat a crear, diguem, teories a partir de certs cristalls que donen una sèrie de propietats. I comencem per, que això no sé si són cristalls o no, que són les sals minerals. Sals minerals podem contestar com a cristalls o no? O com a pedres, o com a minerals, o com a què?
1: Sals minerals. Jordi, a veure.
0: Si estan dissoltes, no, però si a vegades cristal·litzen, sí.
3: O sòlides, aquí són sòlides.
0: Sí, pot ser que n'hi ha. Sí, sí, sí. Jo
1: és a dir, la sal marina, sí. La sal marina és una sal, i és un mineral.
0: La sal, sí, per la exemple. Sal, la, sí, exacte, és un mineral. És un
1: el clorur de sodi, no?
0: És el clorur de sodi, exacte.
1: Que fa un cristall.
0: A mi em fa pensar sempre, sí, que és quadradet, després, ara pensava en el quadradet i el pla i tot això, lo de la Terra plana, és que s'està acabant la temporada i no...
1: Bueno, però hi ha més dies que llonganisses, home, no et preocupis.
0: Vale, no, perdones, no volia
1: no,
0: tallar-te,
1: no,
0: Xavi.
1: No, ja està, no passa res, jo molt bé, l'apunt...
2: Però això vam quedar que en parlàvem en una reunió que jo no hi l'he vista, no hi he estat, no sé si s'ha fet.
1: Bueno, escolta'm, és que anar fent reunions...
0: Jo
1: al final,
0: jo hi vaig ser-hi, acabes...
2: Ah,
1: bueno, va, Xavi, escolta'm, tira.
3: La reunió aquella de les túniques era allò?
1: Va, que la gent...
0: Sí, sí, és aquella. La del Siris.
1: Se'm revolucioneu i no acabarem mai. Va.
3: Doncs bé, un senyor que es deia George Washington Carey, que era un autor nord-americà vinculada a un pensament, podem dir-li alternatiu, no? podem dir fins i tot New Age, el que heu parlat abans, que potser és una miqueta anterior, que combinava salut, filosofia i astrologia, aquest senyor, a finals del segle XIX i principis del XX, que a més aquest home va fundar la seva pròpia universitat bioquímica, que
1: intentava buscar què
3: era, i no he trobat ben bé què era, però bueno, era una espècie de llados d'aquest, no? Que tenia la... la seva universitat de no sé, de fer-se fort, pues, de, aquest senyor de
1: la calle.
3: Sí. Doncs bé, aquest senyor era el seguidor d'un altre home, d'un metge que jo crec que és alemany, tot i que es va formar a París, que és Wilhelm Heinrich Schussler. No? Uh-huh. I aquest senyor tenia una teoria que era de les sals cel·lulars. Cel·lulars. Sí. Vale?
1: I segons... Sals cel·lulars,
3: sí.
1: Eh?
3: Sí.
1: Jordi, apunta el concepte, sal cel·lular.
3: Jo no sé si existeix
2: és nou, això.
3: No existeix, això.
1: Sal cel·lular.
3: Doncs, bueno, el senyor aquest, el Wilhelm aquest, deia que el cos funcionava correctament només si teníem una quantitat determinada de sals minerals en l'organisme. Però hauria de ser una proporció exacta. Si t'equivocaves, doncs mal. I que cada desequilibri del mineral d'aquestes diferents sals que no teníem provocava una malaltia concreta. I és més, no només això, sinó que aquestes sals estaven relacionades directament amb els signes del zodíac. I per tant, si tenies tot harmonitzat i estava harmonitzat amb el teu signe del zodíac, per tant, tot anava bé. Quan desbarajustava el tema, doncs tot malament. Bàsicament, era una teoria que barrejava filosofia, astrologia i volia, doncs, parlar de termes científics, però clar, no sé.
1: Però clar, això, què ho compensava? Va bien eso estar, o com anava això?
3: Bueno, aquest senyor deia que bàsicament els minerals, aquestes sals minerals que ell deia, eren un organitzador del cos. Que el que feien era organitzar, entenc, temes de xacres i tal. Però bueno...
1: Una... Tenia una universitat, eh?
3: Home, de bioquímica. Clar. Sí, sí. Clar, això no hi ha cap evidència biològica ni... Entenc que de cap altre tipus que sigui demostrable, que hagi demostrat que aquestes sals cel·lulars funcionin i que s'ha classificat com una pseudociència. I per tant,
1: Tenim un biòleg i un geòleg a la sala. No sé, què en penseu?
0: Bé, sí que necessites sals per anar funcionant, per fer l'electròlisi, per fer diferents processos cel·lulars. El que passa és que, clar, si se comencen a mesclar amb l'horòscop...
3: No.
1: Sí.
0: Tenim un problema. Aquí tenim un problema.
2: Sí.
0: El biòleg s'ho diria bé.
2: Tot acaba sent sodi i potassi... ions que permeten sobretot moviments entre la cel·la, entre les membranes, vull dir, però bueno.
1: Poc té a veure amb Géminis o amb...
2: No, m'imagino tenir trossets de quarts a dins la cèl·lula, com... No sé,
1: no,
2: ho veig més complicat.
0: No.
1: Bueno, ja veus, Xavi.
0: De quals sòlids, no?
1: No funciona.
3: No. Però bueno, ara us porto, ja que heu parlat tant de quarts, jo us porto de diferents tipus de quarts.
1: A veure, va.
3: Hi ha un altre senyor...
1: Sí que n'hi ha molts.
3: Però no tipus de material, sinó tipus de com està tallat, eh? Moment.
1: Sí. Bueno, ho ha dit en Jordi abans, sí. No? Oh. Que entre el color, la manera del tall, etcètera... Sí.
3: Molt important, eh? Perquè seguíem un senyor que es deia Marcel Vogel, que aquest home és un científic amb una carrera contrastada, bàsicament, perquè va treballar durant molts anys a IBM, i el senyor va participar en diferents investigacions sobre magnetisme i sobre trobar diferents materials per donar diferents usos. Per tant, era un científic...
1: Un tio sèrio.
3: Sí. Però als anys 60 va dir, mira tu, estic far jo aquí de l'IBM, d'aquests ordinadors, cap als 60 els ordinadors eren gegants, estic far. I vaig a començar jo amb les meves teories. I aquest senyor va començar a defensar una teoria que era que els cristalls de quart podien interactuar amb la ment humana. I que a més podien amplificar pensaments, emocions i intencions. I va crear una cosa que eren els cristalls de Vogel, que tallant els quarts en diferents angles i en diferents cares, doncs podies canalitzar l'energia mental i, bueno, i diferents àmbits del caràcter espiritual de les persones. I, per tant, jo us he trobat alguns talls que feien aquest senyor d'aquests quarts. Llavors, hi ha el quarts de Vogel de quatre cares, que això el que crea és estabilitat, és la base de l'estabilitat, i s'utilitza per sanar i visualitzacions. Vale? Si tenim un quarts de quatre cares, fa per això. També hi ha el quarts de sis cares, que està associat als viatges astrals i a la recepció d'informació d'entitats superiors.
0: Sí, aquest en tinc.
1: Però com funciona això? Un cop ho tens, llavors has de fer alguna cosa? Per, no sé.
3: Bueno, clar, aquest senyor tenia
1: les instruccions.
3: Clar, o sigui, aquest senyor, havies de fer una sèrie de rituals i, bueno, com encarregar-lo, allò, ficar-lo en el cuenco tibetano, fer-li sal i fer-lo vibrar amb la lluna, bueno, i carregar-lo d'energia, llavors feia aquestes coses.
1: I llavors tenies un viatge astral, sorties del cos, et veies des de sobre, què passa?
3: No sé. Sí, no sé, no m'he atrevit a buscar més.
1: T'amplifica tot el que seria l'astralitat.
3: Sí. Clar, també hi ha un quarts de vuit cares, que aquest serveix per l'expansió de la consciència i de la superconsciència, i dissipa il·lusions mentals i ajuda a guarir els traumes profuns.
2: Ojo.
3: Aquest, també.
1: Bueno, això ja és més sèrio.
3: Sí. Llavors,
0: he de dir que les vuit cares amb el quarts no existeixen.
3: Ah,
0: però bueno, no existeixen de manera natural, bueno, que és un artifici.
2: En poses dues de quatre, eh? Està. Clar.
3: I el de nou cares existeix?
0: No, encara menys.
1: Doncs, tampoc, no? Clar.
3: Doncs el de nou cares serveix per connectar-te amb el buit i processar i filtrar informació.
1: Ah.
3: Vale? Però hi ha un de 12 cares,
0: vale,
3: que el que fa
1: un
3: és...
1: Un dodecaedre de quarts.
3: De quarts, sí, que el que fa és enfocament de la consciència i potencia la manifestació i recepció de la informació. O sigui, serveix per estudiar, bàsicament.
1: És una antena, de fet.
3: Sí.
0: Un wifi.
3: Sí. Hi ha més, hi ha un de 3 cares que serveix per accedir a les coses desconegudes. Un de 13... De 13, per la connexió amb la consciència divina i universal. Un de 16, que reforça la determinació i la perseverança. I un de 24, que amplifica pensaments i visualització. I un de 33, que jo no sé com pots fotre 33.
1: 33.
0: Vinga.
3: Expansió del pensament i crea patrons d'informació infinita que t'irradien cap a l'exterior.
1: Carai.
0: Sí, sí. Ja t'ho diria que...
1: Punxegut, sí. Aquest, amb 33 sí. cares.
2: I si els ajuntes tots?
3: Que tens la bola de drac, suposo. No sé.
1: La bola Genki, tens, no? Sí, sí.
3: Que s'ha de dir que la trajectòria científica d'aquest senyor, després de deixar IBM, doncs no...
1: Va anar pel pedregar, vols dir? Mai millor dit.
3: Vull dir que la comunitat científica va dir que això, que diu aquest home, que no, que, a veure, que no està demostrat i que no serveix per res, que, bueno, que si la gent és feliç tenint quarts, que no passa res. Però que aquestes propietats segurament no funcionen. Però hi ha un altre senyor, que es diu Katrina Raphael, que aquesta també va modernitzar el tema de la curació amb cristalls. Que aquesta senyora, he buscat, si busqueu a internet, té molts de llibres escrits sobre el tema del... Sobretot del...
1: Clar, perquè fins ara hem trucat coses que potencien, no? Sí. Gairebé poders místics de la ment i...
3: Sí. Sí, sí,
1: vale,
3: sí.
1: Vale. I ara tu ja entrem en el terreny de la curació.
3: Bueno, amb el tema d'això de niar xacres i tot aquest tema. Saps? La curació, no del cos, bueno, també del cos, però més del cos de l'ànima, anivellar energies i aquestes coses. Però aquesta senyora diu que cada mineral té una freqüència energètica específica. Que no sé si
1: allò que dèiem al principi, sí.
3: Vale. Sí. I que determinats cristalls poden actuar sobre òrgans o emocions concretes, que també ho heu dit, i que, per tant, si col·loquem cristalls a diferents parts del cos, el que serveix és per afavorir la curació. Si fa mal un dit, doncs et fiques, jo què sé, una amatista d'aquestes i et cures el dit.
1: Val? I et cures el dit.
3: Clar, aquesta senyora s'ha de dir que ha fet diferents llibres. Si vindeu, entreu a Amazon, trobeu molts llibres que parlen d'aquesta senyora, que parlen sobre el tema. Va fer molts tallers, durant sobretot als anys 70 i anys 80, amb informació sobre les propietats biològiques concretes que tenia cada tipus de mineral. Clar, això s'ha de dir que no ha reportat cap efecte demostrable i que sí que s'ha definit com un placebo, però, bueno, el que dèiem abans, si a la gent li va bé fer-ho, doncs, bueno, li va bé, doncs,
1: sí, esclar,
3: que ho faci, no? I, per acabar, us portaré la teoria de les energies que provoquen les piràmides. És a dir, normalment que les piràmides són font d'energia, bàsicament, perquè estan fetes per extraterrestres,
1: sí.
3: Això ho sabem tots, no?
1: Tot va d'energia, sempre, El concepte de l'energia, que justament no fa gaire,
0: sí, però
1: precisament...
0: Quina energia? Elèctrica?
3: No. Bueno, energia.
0: És que clar.
3: Poders.
1: Fa no gaire que hi havia una enquesta de posicionament sobre creences al nostre país, al Principat de Catalunya, que justament deia que un percentatge, no recordo quan, no voldria equivocar-me, un percentatge altíssim de la població, i quan dic altíssim vull dir majoritari, si no recordo malament, creu justament en l'existència d'energies, no? Energies doncs a l'ambient, energies quan entres a un lloc determinat, no? I recordo, no fa gaire, fer el comentari en un grup de bons amics que estava, vaig dir, escolta, jo és que aquestes coses no me les crec gaire, i em miraven tots com les vaques al tren, volguem dir, caram, no? I doncs jo sí que hi crec, no? És innegable, per mi és un tema experiencial, és una experiència, jo no noto que hi ha energies, no?
2: Tu has de justificar que has ordenat els mobles d'una certa manera a partir del Feng Shui quan algú et rebat perquè tens el capçal del llit sota la finestra. No sé, cosa així.
1: Sí, sí, sí.
3: Però això per justificar-te perquè tens mal gust, no? És que ho diu el Feng Shui.
1: Exacte. Què deies, Xavi?
3: Doncs res, bàsicament el tema de la piràmide. El tema de la piràmide potencia l'energia, no? Concentra l'energia en un punt. Pues, suposo que el ser forma piramidal, pues, clar, en forma de triangle, la punta pues, porta energia, no? Però què passa si col·loques un mineral dins d'una piràmide? Doncs que el poder d'aquest mineral es potencia, perquè, clar, la piràmide potencia. I això el que fa és, doncs, en el mineral, doncs, hi dona superpoders, per dir d'aquí d'una gran manera, però també en altres elements, perquè si fiquem aliments dintre d'una piràmide, segons aquesta teoria, es conserven millor i també serveixen per la regeneració cel·lular.
1: Ah.
3: I ja conclueixo que s'ha de dir que aquestes són les afirmacions que van ser posades a proves per diferents experiments i no es va observar cap efecte mesurable.
1: Res.
3: Ni en les piràmides, ni en els minerals, ni en els aliments, ni en res.
1: és perquè no era per ells.
3: Segurament, ah, segurament.
1: No era per ells.
0: No vibraven.
3: No,
0: no vibraven com han de vibrar.
2: Clar, clar. Sí, sí.
1: Aquesta és la conclusió.
3: Per cert, això se'n diu pseudociència geomètrica, això de les piràmides.
1: Pseudociència geomètrica.
0: Té nom i tot.
3: Clar, perquè una piràmide és una figura geomètrica, no? Clar, suposo.
2: I si poses un mineral en forma de piràmide dins una piràmide?
3: Llavors ja, llavors sí que tens la bola de drac de veritat.
1: Clar.
0: Tot el món, eh?
1: Prova-ho. Tu que ets el dolent de James Bond, prova-ho.
3: Però jo tinc un cubo de Rubik en forma de piràmide, que és impossible de fer. Bueno, o jo no sé fer-lo. Potser si el faig tinc de superpoders.
1: Ara entenc perfectament perquè formes part d'aquest programa, Xavi.
3: No, sincerament. No,
1: bueno, doncs res, escolteu, gràcies per tot. Gràcies per aquest, diguem-ne, aquesta edició tan mineralògica i tan magnífica. Gràcies, Ingrid, Jordi, Albert, Xavi. Hem pogut separar una mica la geologia, la psicologia i la fantasia. Recordeu que les pedres són meravelloses. Ens expliquen la història de la Terra, de volcans, pressions extremes, i ens permeten viatjar a temps immemorials. Però si algú us diu que un mineral us curarà l'ànima, pregunteu-li com, amb quina evidència i en quin estudi rigorós s'ha avaluat. Si no hi ha dades, potser només hi ha decoració. Nosaltres seguirem excavant, no per trobar energies ocultes, sinó per trobar bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. I les pedres tampoc fan miracles. Fins aviat.

0: Benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Gent Normal. Ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, el programa de conversa reposada de Ràdio Rubí, 99.7 de la FM, i també a www.radiorubí.cat. I sabeu també que si voleu escoltar, podeu veure els millors moments del programa, dels immediatament anteriors o els que ja fa temps que tenim en marxa, els trobareu a la selecció que fem al nostre perfil d'Instagram, @lagentnormal_radiorubí. Fer-se gran. Quin drama, no? Sí i no. Els que ja hem superat el llindar dels 50 veiem la vida d'una altra manera. Som conscients que ja ens n'hem polida més de la meitat, en el millor dels casos. Ho hem fet amb salut, en bones condicions, vull dir que no ens podem queixar, no? A partir d'aquí, no diré que entrem en una etapa de decadència, ni molt menys, però sí d'envelliment. Llavors, i d'això n'hem de ser conscients, perquè envellir, com deien els avis i els pares, és llei de vida, no hi podem fer res. No hi podrem fer res més, ja està, és així. Hi ha maneres i maneres d'envellir, això és cert, Una cosa és fer-ho activament, amb salut, amb il·lusió, amb energia, una suma de cos i ment pràcticament perfecta, i una altra és quan la salut no t'acompanya, ni la física, ni la psíquica, quan de cop o progressivament el teu cos, el teu cap, es van transformant cap a una dependència, cap a un esborrament complet de qui eres, i això no em vull imaginar l'impacte que provoca en les persones. I li respon el tot. No fa pas gaires setmanes vaig reveure una pel·lícula que en el seu moment em va agradar molt i ara encara m'ha agradat més. Suposo que deu ser això del pas del temps, Una història verdadera, de David Lynch. Una pel·li que és poc David Lynch, per entendre'ns, és veritat, però que explica una història emotiva, d'amistat, de germandat en la bellesa. I el protagonista diu una veritat que, com us deia, amb 30 anys, quan la vaig veure per primera vegada, em va passar totalment desapercebuda, però que amb 50 agafa una altra dimensió. Deia el protagonista, el pitjor de fer-se gran és recordar quan era jove. Quina meravella, no? Pot ser amb melancolia, pot ser amb agraïment o amb totes dues emocions alhora. Els nostres grans, els nostres majors, que en diuen al País Valencià, segurament són una de les grans assignatures pendents d'aquesta nostra societat, d'aquesta societat occidental. Ningú no vol fer-se vell, però tots ens hi farem. Pocs en volem tenir cura, o pocs en volen tenir cura, i busquem excuses, mil excuses, per autojustificar-nos. Però ells són els garants dels records, de la memòria, els artífexs de la nostra vida, del que som. I mereixen el nostre màxim respecte, la nostra màxima responsabilitat. Després d'anys de lluita, d'esforç, de treball, el millor homenatge que els podem fer segurament és no girar la cara. I avui parlarem de bellesa, parlarem de dansa, parlarem de moltes coses, segurament. Avui ens acompanyen la Patri Mas, l'Anna Garcia, responsables d'un projecte que no pot ser més emotiu i més meravellós. La que baila. Patri, Anna, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I benvingudes a La Gent Normal. Què és La que baila? Perquè jo he avançat que parlarem de bellesa. Bellesa amb ve baixa, No de bellesa amb ve alta, sinó de bellesa amb ve baixa i de dansa. Llavors aquí ve on caseu tota aquesta

0: dius un centre, estem parlant de centres, normalment centres de dia, residències de gent gran, no?
1: Sí, ara mateix La Que Baila és un projecte que això que té l'objectiu de moure l'ànima a través de la dansa. La dansa i la presència. Sí?
0: Com mou la dansa l'ànima?
1: A través del moviment, que és l'impuls de vida bàsic que tenim tots des del cor que es mou, sí?
0: Som moviment.
1: Totalment.
0: Vull dir, ens movem des de que, pràcticament des de que estem a dins de les nostres mares.
1: Sí, tot es mou.
0: I deixem de moure'ns en el moment en què ens morim.
1: Correcte. Llavors, en aquest sentit, la dansa és un impuls primari perquè és moviment pur. Aleshores, per aquest motiu, es pot treballar amb diverses patologies perquè des de que un cor es mou, un pulmó respira, allò per mi ja és dansa.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, la dansa seria posar consciència en el moviment i per això treballem a través de la dansa. Aleshores, el que fa La Que Baila ara mateix és anar a residències i centres de dia, val? I oferir presència a través del moviment. I des d'aquí es crea una peça artística in situ. I aquesta peça artística, quan hi ha presència de dos o més persones que aconsegueixen connectar, connecten amb totes les altres persones que estan a dintre del mateix cercle.
0: Clar, és com si, és a dir, per diferenciar-ho, tu no fas ballar la gent gran, només. És a dir,
1: és que jo no faig ballar.
0: Aquí. Ho dic per esvair dubtes, eh? És a dir, fas una altra cosa molt diferent.
1: Sí.
0: Molt més, perdona, ara faré servir un concepte que és d'aquells conceptes que ara s'ha posat molt de moda i tal, eh? Fas una cosa molt més holística, en aquest sentit, eh? És a dir, molt més global, molt més completa, més que no pas ballar i punt, no?
1: Sí, el que faig és obrir el cor, amb tota la seva complexitat, perquè primer ets obrir el meu, perquè tu puguis obrir el teu, no? Mm-hmm. I aquest és el tema. Com ho faig? A través de la dansa. Per què? Perquè la dansa em permet utilitzar el contacte i el moviment. Sí? La respiració, la mirada... I a partir d'aquí es crea. Es crea l'experiència.
0: Com ho rep això la gent? Perquè segurament a les primeres, anem a dir-ho així, les primeres sessions o les primeres vegades que et poses al davant d'una persona o d'un col·lectiu, m'imagino que deu haver-hi gent que això no s'ho deu creure gaire, i fins i tot, i parlo, ara faig una mica de cunyat, eh? Però segurament pot ser que a vegades et trobis algun mur, o no?
1: Sí, em trobo el mur quan es posa la ment en joc, uh-huh. No? Quan va anar cap al prejudici.
0: Val.
1: Sí. El que passa és que aquest mur es trenca molt ràpid. Molt ràpid, perquè quan tu agafes algú amb les mans i el mires i et connectes amb tu i l'altre es connecta amb tu, allà hi ha un match que la ment ja no compta aquí.
0: Haig de dir, pels que no ens veuen, que la mirada de la Patri... No riguis perquè és veritat. La mirada de la Patri és una mirada d'aquelles profundes. No és una mirada hi-hi, ha-ha. És una mirada profunda. I jo, que me l'estava mirant, perquè ella m'està mirant mentre parla, realment entenc aquesta connexió que pots arribar a establir amb una persona. La importància de la mirada, no? com a element de presentació moltes vegades.
1: Bueno, estem parlant de persones en què no són mirats a nivell de cor. Sí, no se'ls mira com un ser complet, sinó com a... Com t'ho diria? Hi ha una mirada molt més assistencial, uh-huh, cap a una persona que està en una residència o un centre de dia. I poder mirar-lo i connectar amb l'home que és... amb la dona que és, encara que el cos estigui a xuxurrio, com el cotxe, no? Que pues, van passant els anys i van fallant peces del cotxe. I hi ha cotxes que estan fets caldíssim.

0: canvi et porten els jocs.
1: Exacte.
0: Vull dir, encara funcionen.
1: Encara funcionen i ens permeten encara estar aquí i que l'ànima encara estigui en aquest entorn, no? Llavors és com allà, anar allà i donar-los aquest espai de presència per dir, te veo.
0: Anna, tu t'has incorporat fa molt poc en el projecte. De fet, avui és la, com si diguéssim, és la presentació oficial. No ha estat així, hauria estat absolutament casual, per tant, benvinguda en aquest univers. Què t'ha atret a tu d'aquesta filosofia, no? D'aquest projecte?
2: Doncs, bueno, jo conec a la Patri des de fa molts anys, perquè nosaltres vam ballar juntes de petites a la mateixa escola de dansa. I, bueno, el meu camí des d'aleshores ha estat variable. I en els últims...
0: Com la vida mateixa.
2: Com la vida, com tots. I en els últims mesos sentia la necessitat... Jo faig acompanyament a persones a nivell individual i també grupal a tallers. I sentia la necessitat d'anar al cos, perquè al cap... moltes vegades hi ha molt de soroll i poca cosa a resoldre, o almenys des d'on jo treballo, que no és ben bé en el cap. Llavors, com que cada cop se m'estava incorporant més al cos, seguia la Patri i la seva feina, i dic, bueno, és que és com el punt àlgid on jo arribo també a les sessions, és el que veig en els seus tallers i en el seu projecte, i vam contactar i vam fer match, novament. Ens recordàvem, a més, de petites, recordàvem les nostres mirades de petites, i això va ser meravellós. I en aquest reconeixement també de la nostra pròpia ànima, si es pot dir així, doncs hem apostat per, bueno, pues per caminar juntes amb això. I a mi m'omple molt, perquè a mi personalment la dansa m'ha acompanyat l'ànima des de ben petita. I hi ha expressió i a traspassar coses que passes també de petita i d'adolescent i de més gran, perquè vaig estar ballant fins bastant més gran.
0: Bueno, al final, si mirem la història de la humanitat, si mirem les cultures del món, la dansa segurament és d'aquelles coses que és un eix vertebrador aquí, a Austràlia, a Sud-amèrica, i m'atreviria a dir que fins i tot en els llocs més remots del planeta, no? És a dir, alguna cosa deu tenir la dansa.
1: Bueno, hi ha un moment en què la dansa transporta a l'alegria. I l'alegria, quan vas a una residència, és algo que hi falta molt.
0: Molt. Moltíssim. Les residències per gent gran, i parlo amb coneixement de causa, per sort o per desgràcia, són espais que tendeixen a la tristor, a una temperatura molt baixa. I no estic parlant de temperatura física, estic parlant de temperatura emocional. Són espais molt escèptics. Segurament és el més pròxim a un hospital o a un centre sanitari, no? Quan en realitat allà no es fan, anem a dir-ho així, no es cura la gent, sinó que tenen una funció, quan dic cura vull dir no tenir cura, sinó cura de malalties, tenen un altre tipus de funció. I aquesta cosa vital, aquesta cosa com molt càlida, manca en aquests espais.
1: Doncs aquest és l'objectiu de la que baila, perquè tu entres per allà i et diuen ha venido a traernos vida, a darnos vida.
2: Sí.
1: I tu dius, vale.
0: Clar, quan una persona t'enumera o et diu exactament aquestes paraules, la lectura que fas darrere d'aquestes paraules és aquí no hi ha vida. És a dir, no hi ha vida.
1: Sí, que hi és, però està adormida.
0: Està adormida, d'acord.
1: És que aquest és el quid, no? Uh-huh. És com que la tristor, tu arribes allà i tot està adormit. La tristor també, la melancolia hi és, però tampoc que és expressada, la por no és expressada, hi ha moltes coses que no són expressades. Llavors, tot està en el cos, però congelat.
0: Uh-huh.
1: Per això, moltes vegades, quan vas a tocar algú, el primer que fa és plorar. I tremolar, sí? Perquè deixen anar. I després d'això ve l'alegria.
0: Feu com un procés de catarsi, no? D'obertura de l'ànima. Abans parlàveu de l'ànima, no?
1: Sí.
0: Que a vegades a l'ànima li podem posar molts noms, però a vegades ens costa mirar-nos l'ànima. Mirem, costa mirar-nos a dins i reconèixer-nos a dins.
2: Sí, justament venien una mica, ara parlàvem d'això, que realment a les residències és com molt evident, perquè hi ha, bueno, el cos està apagat, no? Hi ha dificultat de mobilitat, moltes vegades hi ha demència, llavors és com, bueno, l'ànima és com allò que queda i és aquella part nostra que ha estat sempre. És aquella part que ens ha acompanyat de la mateixa manera des de l'inici. Llavors, connectar amb això és com portar l'essència de la persona encara que el cos estigui congelat. Llavors, és connectar amb això i dir, sí, estàs aquí dins i continues i sent i et veig, en tant que em puc veure aquesta part meva també, això mou algo que no està tan amb la... No és racional, però sí genera benestar.
0: Clar, perquè al final les emocions ens poden generar moltes coses, una de les quals és benestar.
2: Exacte. I també és cert que estem tots bastant desconnectats del cos.
0: Sí.
2: En quant a consciència del nostre cos, en quant a escoltar el nostre cos, què li passa al meu cos, com es troba avui, no? Ja no només si em fa mal l'esquena o... sinó quina és l'emoció...
0: Les emocions, sobretot.
2: És que no ens ho plantegem.
0: Per aquí pel programa han passat diversos professionals d'àmbits molt diversos. Des de la medicina fins a la psicologia. I una de les, un dels mantres que hem anat repetint aquí és precisament això, aquesta desconnexió que tenim del cos, no tant en aquesta vessant física, que també, perquè a vegades detectem un mal d'esquena, però a vegades no detectem uns altres mals que són molt físics, però que pensem que això no és res, però que en realitat tenen un rerefons, anem a dir-ho així, emocional. Però la part emocional, no? de mirar-se, d'escoltar-se un mateix i detectar... Doncs això, què et passa per dins de l'ànima?
2: Exacte, i per mi això s'entrena. Per mi és algo molt personal i potser perquè és des d'aquí, des d'on treballem també, és algo que s'entrena. És algo que has d'anar entrenant, és que has de posar consciència en si vols escoltar el teu cos, és no oblidar-te de que estàs aquí amb el teu cos. I s'entrena. No és allò de dir, vale, avui ja he decidit escoltar-lo.
0: No, però a més m'imagino que és un entrenament que no és un entrenament, com tu dius, que es fa d'avui per demà, sinó que és un work in progress i et diria que no s'acaba mai, perquè sempre com a màquina perfecta que és el cos, m'imagino que no arribes mai a tenir el 100% de coneixement del que t'està dient el teu cos. És a dir, que cada dia vas aprenent una miqueta aquesta diguéssim, fas aquesta progressió.
1: Bueno, el cos és un mapa. Mm-hmm. És el nostre mapa de ruta i ell pues guarda tot.
0: Costa't una miqueta el micro.
1: Ell guarda, és un mapa de ruta i ell ens va marcant. Mm-hmm. La cosa és sabem llegir o volem llegir el nostre cos.
0: Sabem o volem, aquesta és molt, molt important, aquesta precisió, perquè una cosa és saber-ho i l'altra és voler-ho, no?
1: Clar,
0: perquè
1: no,
0: voler clar. A vegades implica una sèrie de coses que, anem a dir-ho així, que ens poden fer mal o que no ens agraden. I a partir d'aquí, pues, nosaltres podem decidir amagar-les i no escoltar-lo.
1: Clar, però llavors ens desconnectem de la vida.
0: Totalment.
1: I aquí està el quid de la qüestió. Aleshores, quan tu vas en una residència i obres tu el cor, l'altre obre el cor i hi ha una connexió a nivell energètic, el teu cos es mou a nivell químic, generes oxitocina, i aquí és quan veus una persona que quasi que no es pot aixecar, que s'aixeca de cop. I això és així.
0: Això és així.
1: Això és així. Jo agafo a vegades persones amb les puntetes dels dits i puf, s'aixequen de cop. De cop. Quan són persones que les han d'anar a buscar entre dos, moure-les d'aquí cap allà, i jo vaig allà, i ja, pum, ja l'efecte. Energèticament, allò es mou.
0: Clar,
1: i
0: això...
1: ballen, mm-hmm. i ballen.
0: Clar, això em porta a pensar això, no? La importància quan parlem de les energies i quan parlem de... que a vegades pot semblar una mica esotèric, això, aplicat al... No estic jutjant, simplement estic dient que pot semblar, o hi ha una part de la població que això li pot semblar una mica esotèric. Però és veritat que quan t'expliquen casos com aquests, realment et qüestiones aquesta, diguéssim, la importància d'aquestes energies. Al final som energies.
1: Bueno, és que som energia. Uh-huh. El nostre cos és energia constant. I aleshores, si tu mous l'energia, si comptes d'estar amb una vibració baixa, li dones una vibració alta, fup! No passa per la ment, el teu cos s'activa. I estàs allà, i l'únic, no vull treure-li mèrit, no. Però el que estàs fent és aportar amor. Ells es veuen el seu propi amor a través de l'altre. I aquest és el quid de la qüestió.
0: Clar, vosaltres, per exemple, estàs parlant quan us veien arribar, no? O quan et veien arribar, ja viene la que baila,
1: sí.
0: No? Clar, però segurament et deus trobar... És una... No sé si la paraula teràpia és indicada aquí o no, ¿vale? Fas cara de dir que no.
1: Bueno, perquè el meu objectiu sí. No és terapèutic, però acabes sent terapèutic, uh-huh. Òbviament.
0: És a dir, el que tu fas, val? Aquest projecte, La que baila, diguéssim, et troba gent que té, anem a dir-ho així, anem a simplificar-ho molt, que té el cap clar, però també et deus trobar gent que no té el cap gaire clar.
1: Sí, clar, graus de demència molt forts.
0: Exacte.
1: I llavors, de dependència.
0: Els graus de demència i de dependència, que segurament és el que... És el que és més visible i és el que associem més a gent gran, no? O a aquest procés d'envelliment de què parlava al començament, no? Clar, suposo que la visualització dels resultats, clar, llavors és com la cara i la creu d'aquella persona. Tu veus aquella persona quan arribes i a partir de totes les accions que vosaltres feu, de cop i volta... Això que deies tu, no? De que es pugui aixecar, no? Però segurament, si no es pot aixecar o té un cert grau de demència, segurament les faccions a la cara canvien. És a dir, és així, realment?
1: Sí, clar, canvia tot. Canvia tot. Hi ha un gir brutal de quan entres a quan surts. I s'arriben a crear duos de dansa, i aquella persona està amb tota l'atenció posada en allà, perquè el canal d'entrada no és cognitiu. El canal d'entrada és sensorial, vas des de baix cap a dalt. I llavors ells connecten des d'un altre lloc, perquè aquest lloc encara hi és, i està viu.
0: Clar, és un lloc que no té res a veure, o que està, diguéssim, segregat del que seria, anem a dir-ho així, la demència, o aquest envelliment... cognitiu, digue-li com vulguis, eh? És a dir, hi ha una base emocional que està allà i que està esperant a que algú li posi una miqueta de foc perquè s'encengui.
1: Exactament, exactament.
0: Doncs d'aquesta manera expliquem què és això del projecte La que baila, i el subtítol era...
1: No és un subtítol, és bueno. La que baila, 2 puntos, moviment de l'ànima.
0: La que baila, 2 punts, moviment de l'ànima, sense subtítols.

0: Segurament una de les més grans veus de la lírica de tots els temps, Maria Callas. Segurament una de les òperes més celebrades també de la història de la música, aquesta Madame Butterfly de Giacomo Puccini. I la música amb tot això com i casa.
1: La música té molt a veure amb el record. I el record és tornar a habitar a estats interns molt potents.
0: És sempre es parla, no?, d'aquesta... que al final deixa de ser un mite perquè en realitat és una realitat. Doncs que aquestes cançons que tu has escoltat quan eres petit, quan eres jove, i que en l'etapa de bellesa, quan, diguéssim, ja tens un grau de demència prou considerable, les primeres notes d'aquestes cançons t'activen. I això segurament és una mica del que estàvem parlant just abans d'escoltar aquesta peça de la Maria Callas, no? Hi ha un ressort que il·lumina aquest record, no?
1: Totalment.
0: I fins i tot l'activa tant que hi ha gent que és capaç de cantar-la. Hi ha gent que és capaç de... si han tocat alguna vegada algun instrument i poses aquell instrument al davant, són capaços de tocar-la amb el piano. Ja circulen moltes històries d'aquestes característiques, no? És connectar, és fer aquest procés de connexió que no passi per...
1: Exacte.
0: Que no passi pel cervell.
1: És memòria corporal, no? I la memòria corporal et porta amb aquesta situació de benestar, de plaer, d'amor, no? Perquè és molt bonic, es connecta molt amb l'amor. Jo poso molta música que a mi m'agrada actualment, i també poso molta música d'ells i d'elles, sí? Boleros, òpera, coses que sé que amb ells i elles els despertarà molt, no? I veus que van a recordar quan ells sortien a ballar, aquells balls, tot el que ells gaudien de la seva època, ho fan amb mi aleshores. Anem, ens transportem allà, no?
0: Clar, és que deu ser com un viatge... Però deu ser com un viatge al passat. És com si els posessis en una màquina del temps.
1: Totalment.
0: I els hi dones aquest... Anava a dir aquesta espurna d'esperança, no?
1: Clar, és que és una experiència. Des de la meva perspectiva, sí. Quan entra la que baila, és una experiència, mai saps cap a on et portarà aquella sessió. Llavors pots acabar...
0: I cap sessió és igual,
1: no,
0: clar, evidentment.
1: No, jo puc entrar amb una música de cabaret i anar a Broadway, i llavors tots estem a Broadway, sí? I veiem les llums, i veiem el no sé què, o podem estar al Palau de la Música escoltant el cant dels ocells, o podem anar al Liceu escoltar Madame Butterfly, no? És igual, és un viatge. I un viatge a través dels sentits, sense pensar. Per això moltes persones que d'entrada tenen un prejudici, no, jo no ballo, eh? No, hi ha molts.
0: Sí, per això
1: entren,
0: ho dèiem.
1: Entren i ja estaria. Perquè no és algú que va a mostrar. És una experiència immersiva, de fet.
0: De fet, és una experiència que segurament... tota aquesta gent que té aquests prejudicis, no?, que insisteixo, us en deveu trobar, no? Però és una mica posar-los una mica una vena als ulls, un mocador als ulls.
1: Total.
0: I deixar-se una mica, deixar-se portar, no?, per la música, per les emocions, pel tacte, no? I no deixar-se portar per la vista, perquè a vegades la vista ens enterboleix una mica la nostra percepció de les coses, no? Ai, això no m'agrada. No m'agrada perquè ho has vist. És a dir, has fet el primer contacte amb la vista. Llavors ja decideixes que, entre cometes, no t'agrada. Però hi ha molts altres sentits, hi ha moltes altres emocions que no entren per la vista.
2: De fet, quan tanques els ulls, deixes de veure allò de fora per començar a mirar a dins.
0: Sí.
2: Llavors, està bé que diguis això, no? Perquè si tu tens una experiència immersiva, com deia la Patri, amb música, és que ho pot provar qui vulgui, no? Convido a provar.
0: A veure, convidem.
2: Convido a provar posar-se una cançó que tothom sabem quina cançó ens mou, tothom sabem quina és aquella cançó que ens mou i ens connecta i fa que algú passigui dins nostre, no? Que fa com un... Ai, Doncs jo convido a posar aquesta cançó i escoltar-la, no?, amb els ulls tancats i respirant, perquè llavors podem descobrir dins el nostre cos què és allò que passiga. I si a més et regales que si estàs sol, doncs millor, perquè ja no hi ha vergonyes.
0: És una experiència més íntima, sí.
2: Sí, ja no hi ha vergonyes. I et permets, doncs, no?, moure, si necessites moure un braç, deixa-t'ho permetre i mou-lo i respira-ho. I aquí ja comencen a passar coses. I l'experiència amb aquella cançó és com si es fes més gran. Amb la mateixa cançó, la mateixa experiència, diguéssim, aquella espalmeta, no?, diguéssim, que estava allà encesa amb aquesta cançó, és com agafa força. I és una mica el que passa a les sessions.
0: Jo des d'aquesta perspectiva no ho he fet, eh? No he arribat a transcendir tant, eh? Però sí que és cert, i de fet ho anava a dir, que jo sí que és veritat que moltes vegades he escoltat cançons amb els ulls oberts, vale? Anem a dir-ho així, cançons que m'agraden amb els ulls oberts, i et creen... A mi la música em crea, em porta moltes emocions. Vull dir, els oïdors i oïdores d'aquest programa estan farts de sentir-me dir que la música et porta a uns altres llocs, que la música et genera tota una sèrie de diguéssim, d'emocions, etc etc, i a la que puc aprofito per recordar-ho i per recordar-m'ho. I sí que és cert que quan escoltes una cançó amb els ulls tancats o a les fosques, aquella... I ara parlo segurament des d'un punt de vista estrictament musical, eh? Mm-hmm. Que després hi ha aquesta alta transcendència. Des d'un punt de vista estrictament musical, aquella cançó sona diferent. Aquella cançó són els mateixos instruments, són els mateixos acords, és tot exactament igual, però hi ha tota una sèrie de matisos que quan estàs amb els ulls tancats, que quan estàs en la foscor, afloren. No?
1: Clar. Aquí el tema interessant des de la meva perspectiva de la vista, mm-hmm, sí? De per què molts dels usuaris no cal que tanquin els ulls, és perquè el que veuen a fora ja és el que senten a dintre, i anem com un pas més. Mm-hmm. Per exemple, hi ha molts moments en què estic ballant amb algú que normalment ells són com una família,
0: sí.
1: Llavors ells es veuen cada dia, es veuen esmorzant, dinant, sopant, els
0: achaques,
1: les sèries, ho veuen tot. Doncs tu imagina't quan estàs en un cercle i una persona que mai es mou, de cop el veuen ballar, és molt bonic. I allà es crea una espècie de comunió increïble. Llavors la vista és molt important. Perquè no és qualsevol vista, és una vista autèntica.
0: Sí,
1: hi ha mirades i mirades. I aquí estem parlant d'una mirada real, honesta i de presència. Llavors aquesta no cal que sigui transportada perquè sigui més intensa tancant els ulls. El sentir no és més intens tancant els ulls. El sentir és més intens connectant amb l'altre.
0: Clar, en aquest
1: perquè cas... el vincle, uh-huh, és el que sana. Nosaltres sanem a través del vincle. I el que aquí es necessita és anar molt... a sanar el sentiment de solitud, de no serveixo per res,
0: clar,
1: de
0: perquè...
1: què faig aquí... Clar. Aquí està el kit.
0: Clar, perquè aquests són uns temes recurrents d'aquesta etapa de la bellesa que es passa en centres de dia o en residències, no? És a dir, és aquell moment en el qual la gent gran es planteja què faig aquí, ja he arribat al final del trajecte...
1: Només molesto.
0: Només molesto. Per estar així, més valdria que no estigués...
1: Que no hi fos.
0: És a dir, tots aquests pensaments o totes aquestes... pensaments, com molt derrotistes, però que, clar, al final responen a un concepte que és segurament... aquesta desconnexió o aquesta, anem a dir-ho així, aquesta infelicitat social de la societat, no? que marca una miqueta la societat.
1: Sí, en aquí, clar, a vegades parlem de la mort, parlem de moltes coses a les sessions, sí? A vegades llegim textos poemes, no? O ballem el cant dels ocells, vull dir-te. No hi ha res que amaguem. A mi m'agrada molt incloure tot això, perquè sigui un espai on no s'amaguin de res. De jo estic aquí i puc rebre el que necessiteu, no? Perquè amb el familiar, ells i elles intenten dissimular molta cosa.
0: Oh, i tant.
1: I el dissimular és posar-se carcassa. I el que nosaltres anem a fer precisament és que es puguin despullar.
0: Amb els familiars el que normalment sol passar, i insisteixo que parlo amb coneixement de causa, és estic bé, no passa res.
1: Correcte.
0: Val? Però tu veus que sí que passa, que sí que passen coses.
1: Passa tot.
0: I que no estàs tan bé com dius que estàs. Sí. I aquest és un... Bueno, també és una generació, la generació que ara en té 70 llargs, 80 llargs, són una generació que va viure una època complicada, és una generació que està acostumada, o que ha estat acostumada, malauradament, a patir molt, i per tant tenen una mica la cuirassa aquesta de el que passa és el que toca, és el que em toca aguantar.
1: Exacte, llavors... Quan marxa el familiar i tu entres, és un... Ja està, no cal que aguantis més. Pots deixar anar. El que sigui. Llavors, per això posem una cançó i plorem, per això posem una altra cançó i riem, per això surt tot. La sexualitat... Surt tot?
0: Sexualitat també surt.
1: Home, clar. Clar, clar. Totes les emocions. I són benvingudes, i són acollides, i no són jutjades. Mm-hmm. La dificultat gran és quan entren els familiars a la sessió.
0: Els convideu, els familiars?
1: A mi m'encanta que hi siguin. Però m'agrada això, que hi siguin això... rebent la sessió.
0: Val, perquè anava a dir, venen com a espectadors o venen com a actors?
1: Ells venen a veure la sessió.
0: Val. I intervenen en la sessió o
1: no? Poden evitar-ho. No poden evitar moure el braç de la mare o el... Venga, mama, levanta el brazo. I jo penso, per favor, quieta. Saps? Perquè venen amb lo mental, venen a tota llet, primer a tapar el que senten allà dintre. Clar, llavors no puc treballar així, i jo moltes vegades amb molt d'amor els agafo, els hi aparto la mà a poc, i llavors si tu agafes el familiar de la mà 5 segons i ja estan plorant el familiar, perquè també és com vale, me suelto.
0: Patri, estava pensant jo que aquesta feina no la pot fer tothom. Perdó, faig un matís. Feina. Perdó, no volia utilitzar aquesta paraula. És a dir, això no ho pot fer tothom.
1: Això m'ho diu molta gent.
0: No he fet una pregunta original, ja ho veig, eh? Però vull dir, està bé.
1: Diu gent. Jo no ho veig des d'aquesta perspectiva. Perquè per
0: jo sí.
1: Perquè jo surto d'allà plena. Jo no m'he buidat.
0: Perquè jo t'anava a fer la contra. És a dir, com surts d'allà? Perquè jo em poso en el... És a dir, jo em poso en aquesta tessitura i penso, jo d'allà no sortiria ple, sortiria buit. I segurament aquest és el, diguéssim, aquest és el viatge equivocat, eh? De dir, no sortiria ple... perquè hi sortiria buit, perquè em dona la sensació que jo m'he buidat allà dins, i en realitat no.
1: No. Estem amb persones que ja no tenen res a perdre, vale?
0: Sí.
1: Llavors les cuirasses, poques n'hi ha allà. En tenen un o algun prejudici, però que els hi talles ràpid. Sí? Aleshores el que reps tu és amor, tota l'estona. Jo vaig amb el que jo estic, com jo estic. Quan jo vaig amb alguna idea predeterminada, la sessió ja no funciona. Si jo estic trista, jo vaig amb la meva tristor. Jo connecto amb l'altre i si l'altre plora, jo ploro. I després riem i somriem perquè som autèntics. I això és una meravella. Arriba un moment que tu no veus la carcassa de la persona. No la veus. Estàs. Per tant, surto d'allà...
0: És com si transcendissis un... És a dir, és com si... Anava a dir, com si t'alabessis o com si visquessis... per dir-ho així, com una realitat paral·lela, una realitat diferent a la realitat física d'aquell dia a dia.
1: Bueno, és que podríem dir que estem sortint de la Matrix.
0: No volia fer que... No.
1: Fem-ho, perquè vaig veure allà la peli, però vull dir-te...
0: Universos paral·lels.
1: I bueno, anem a cap a el que ens han venut o cap a el que som realment, que som l'essència.
0: Bueno, aquí podríem parlar també de ja que hem parlat d'energies i tal, podríem parlar de quàntica. És a dir, és aquesta cosa com molt més energètica que ens porta a, diguéssim, a estadis molt diferents.
1: Seria un estadi diferent del que estem acostumats a viure, perquè vivim molt des de la ment. Però si connectem amb l'essència en el nostre dia a dia, no és un estat tan estrany.
0: Es pot viure connectat amb l'essència més que amb la ment en el nostre dia a dia? És a dir, faig una mica... Faig l'explicació de la pregunta. És a dir, quan parlem de... No, estem desconnectats del cos i estem desconnectats de la nostra essència i tal. Ja, però en el dia a dia és molt complicat fer això. És a dir, és molt complicat viure... no diré d'esquena a la realitat, però sí, diguéssim, des d'aquesta perspectiva més de connexió interna. O no? S'assaja, eh? Tu deies que això s'aprèn, Anna.
2: S'entrena.
0: Però...
2: És reconèixer aquest espai.
0: Sabries posar algun exemple?
2: Et puc donar
0: una mica de temps mentre escoltem una cançó.
2: I arrenquem
0: amb aquesta pregunta, és a dir, com podem ser capaços en el nostre dia a dia de fer aquests dos compartiments, no? De la cosa més quotidiana, més diària, però intentar mantenir aquesta essència en els petits gestos, en les petites accions del nostre dia a dia.
3: Des del sostre meu? O vols fer-ho?
4: M'estimes.
3: Sí. Gràcies.

0: Hi ha cançons que... Hi ha cançons que són... que són demolidores. Aquesta és una. Aquesta és d'aquelles cançons que l'has d'escoltar molt, molt calmat, t'agafen un mal dia i buides els llagrimals del cos, de totes, eh? Després en parlarem d'aquesta cançó. Però, Anna, t'havia posat uns deures.
1: Uns bons deures.
0: T'he deixat un minut i mig perquè, perquè et fessis una mica el croquis.
1: Val, bueno, tu parlaves de compartiments. Uh-huh. Jo parlo més d'un espai que conté. És més des d'on et relaciones amb el que passa, perquè ens passen moltes coses, hem de fer moltes coses, hem d'anar a la feina, fills, conduir... La cosa és la presència, des d'on ho faig. La cosa és si sóc conscient dels meus pensaments o sóc el meu pensament. Jo no ho sóc, però és fàcil creure-m'ho. És fàcil, ens passa a tots. Llavors, reconèixer aquest espai que conté, no és fàcil, perquè és estar en presència contínua, i això és molt difícil. Sí? Llavors, aquesta seria la resposta que et diria. I jo, per exemple, quan em descobreixo molt al cap, el que faig és posar atenció amb el que estic fent.
0: D'acord.
1: És a dir, a veure, un exemple pràctic. Si estic trossejant una pastanaga...
0: Sí. Et concentres en el moviment de trossejar aquesta pastanaga i no divagant...
1: I no pensant en que l'haig de trossejar ràpid perquè tinc mitja hora per fer el dinar, perquè... No. Perquè arriba tothom... Perquè...
0: Això seria una mica... Ara vaig a simplificar-ho molt, eh?
2: Mindfulness.
0: No, viure molt l'instant, viure molt el moment i no deixar-se contaminar per altres pensaments o per altres per altres sorolls.
1: Jo diria més que no deixar-se és no esbarallar-se perquè em contamino. I perquè potser han passat 3 dies, dic, mare, 3 dies, eh? Hola. Portes 3 dies donant-li voltes a això. No? Perquè això passa. Eureka, m'he donat compte. Aquí ja tinc algú... No, aquí tinc l'oportunitat de fer una cosa diferent. Més que esbarallar-me i, clar, hauria d'haver estat present. Perquè, no, perdona, és que m'han passat moltes coses. La vida se'm complica. Tinc una mala notícia. Em mou. Llavors és com, bueno, doncs en el moment que puc donar-me en compte del que m'està passant, vale, obro... No? Per mi és com obrir el cor a mi mateixa i dir, bueno, val, doncs ara com vols... No? Com vols gestionar això, no? Ara que t'has adonat que portes 3 dies donant-li voltes i... És una mica, per mi és una mica més això. És com em relaciono amb el que m'està passant més que intentar que em passi una cosa diferent.
0: Correcte.
2: En aquesta direcció em agradaria com linkar-ho amb el projecte La que baila, sí? Té un projecte que es diu Niuma, que és als hospitals, sí? Amb pal·liatiu i terminal.
0: Correcte.
2: Jo aquí em vaig plantejar, a veure com jo, perquè jo surto molt plena, però com afrontaré un malalt terminal?
0: Clar, perquè la diferència rau aquí en el termini de vida.
2: Sí, i en l'edat.
0: I en l'edat, exacte. Perquè, clar, et pots trobar, evidentment, et pots trobar gent gran, però també et trobarà gent que és jove.
2: Exactament. I amb estats... molt diferents als que jo estic acostumats a veure en una residència. Físicament... és intens.
0: I quina és l'experiència?
2: És una meravella.
0: Sí.
2: És una meravella. És preciós. I amb això que dèiem, que deia l'Anna de trossejar la pastanaga, ells, quan ataca la ment, és que quan tenen contacte, és que tenen tan clar que és allò i no l'altre, tenen tan clar que s'han de concentrar en tallar la pastanaga, tan clar, que és a mi el que m'agrada destallar. Que no venen amb idees preconcebudes, ni. No, és l'autenticitat perquè ja no tinc temps de ser una altra cosa. Perquè ara, ara se'm fan les grans preguntes. Em queden, potser demà no hi soc.
0: És aquell tic-tac del rellotge que et marca una mica i que, com tu deies abans, no? No tenen res a perdre.
2: Per això...
0: L'única cosa que tenien a perdre, estan a punt de perdre-la.
2: Clar.
0: I per tant, aquí suposo que la mirada i la perspectiva de vida, del poc que et queda de vida en aquests casos, si estem parlant de terminals o de pal·liatius, clar, jo m'imagino que la vida, més enllà que la vida et passa així a imatges ràpides, la perspectiva d'en què encares la vida canvia radicalment.
2: Clar, llavors anem a posar bellesa en aquest moment, anem a posar amor, anem a posar-hi tacte, anem a posar-hi mirada, anem a compartir junts, anem a fer aquest vincle que sigui autèntic, sense que la meva por ataqui, ni el meu dolor ataqui, saps? Ni que jo hagi de ser un metge que et curi, no, jo... vinc.
0: No, ni tan sols un psicòleg o una psicòloga que t'escolti.
2: És diferent.
0: Va molt més enllà.
2: Clar.
0: És una cosa molt més atàvica, no? Molt més que surt del més profund del que som.
2: Sí. I clar, per mi això és un privilegi. O sigui, estar amb aquest tipus de teixit humà, per mi és un privilegi. Si jo arribo a tenir unes converses un dia, un dilluns, qualquiera, que surto d'allà i haig de parar un moment i dic, això que acaba de passar és real? O sigui, em sembla tan heavy i tan preciós. O sigui, jo tinc últims balls de vida molts dies de la meva vida.
0: I tu, que clar, en aquests casos en concret, no? La medicina, que moltes vegades la medicina tradicional, tal com la coneixem, que és molt pal·liativa, com es mira totes aquestes... Tu que m'imagino que hauràs tingut contacte amb metges, no?, de tots aquests centres. Com s'ho miren, això? S'ho miren amb amor? S'ho miren amb escepticisme? S'ho miren amb, de manera pejorativa? Suposo que hi ha de tot, però en general...
2: És una mica con la iglesia hemos topado, no? I hi ha de tot. Com més prejudici, ja veus que més allunyada està la persona del seu cor. Llavors tampoc em poso a jutjar. Saps? El que sí que m'he trobat és metges que em deixen passar. Metges que em diuen, està així, però sé que amb tu hi haurà un espai de calma. Perquè, clar, el dolor el poden pal·liar els metges. Estan entrenats per això.
0: Uh-huh.
2: Però el patiment humà, com el pal·liem? Aquí està el quid de la qüestió. Llavors, tu vas cap al patiment, no vas cap al dolor.
0: El dolor el pots...
2: El podem, clar, li podem enxufar una mica de morfina, una mica de... Saps? I el metge té aquesta funció. Però hi ha una altra funció que se li escapa.
0: Bueno, segurament és aquesta... M'imagino, intento posar una mica en la pell d'algú, és aquesta por a morir. A por a deixar la vida. Jo me n'aniré i tota la resta de gent que m'envolta es quedaran aquí, però jo marxaré i ja no veuré res. Això ha de ser una càrrega terrible, no? I clar, si tens moments d'aquests de... anem a dir-ho així, no? Com de joia o com de... que transcendeixes una mica aquest dolor, aquest patiment...
2: Clar, o que pots entrar en lo metafísic. Per exemple... Que la persona que tens a demà obre l'espai a la metafísica i a dir, bueno, on anirem? Saps? Llavors aquí entra la fe. És que hi ha moltes coses a darrere d'una sessió de la que baila. Moltíssimes. Hi ha dols de cames, de persones que estan en una residència i estan tristes. I si realment et pares a escoltar el tempo d'aquella persona, t'acaba dient què està passant. Que és que avui ja no podré tornar a caminar, per exemple. Saps quants dols hi han? Milions. Aquest ull ja no funciona.
0: Clar, són aquestes petites coses que segurament no li donem la importància que tenen. Són microdols.
2: Micros.
0: Vale? És a dir, són aquests dols petits... com quan es parlen de micromasclismes, que són aquestes mostres de masclisme que ja hem donat per segures,
2: sí,
0: no?
2: Sí, exacte.
0: Però que estan allà i que sumades una a una creen grans estructures, no? Anna, Patri, 53 minuts que ens han passat aquí volant, parlant de moltes coses, però parlant sobretot d'un projecte que emocionalment té una càrrega espectacular i que estic segur que beneficia molta gent i que podria beneficiar encara moltíssima més gent. Moltes gràcies per haver vingut aquí a la Gent Normal, per haver-nos explicat què feu i sobretot desitjar-vos molta sort. Gràcies. I molta energia i sí. seguir portant aquest somriure, aquesta connexió, aquesta felicitat amb la gent amb qui tracteu.
2: Ello vamos.
1: Eso vamos, sí.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: I a vosaltres, si no heu descobert coses avui, doncs malament, perquè la conversa d'avui ha estat mega interessant. Ens escoltem la pròxima setmana, pròxim dimecres, a partir de les 6 de la tarda, aquí a Ràdio Rubí, 99.7 de la FM i www.radiorubí.cat. Apa, bona tarda i fins la setmana que ve.
2: Bona tarda.

Són les 5 de la matinada.

Amb l'esclat de la Guerra Civil el 1936, la Generalitat de Catalunya va impulsar la Comissió d'Indústries de Guerra per reconvertir les fàbriques civils en centres de producció militar. En aquest programa farem un viatge a la rereguarda catalana i sobretot a Gramenet del Besòs, nom de l'actual Santa Coloma de Gramenet en temps de la Guerra Civil, on la fàbrica F11 es va convertir en un nucli fonamental de resistència i producció bèl·lica. Benvinguts a Gramenet del Besòs, benvinguts a les Portes de Troia.

0: I benvingudes i benvinguts tots una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio, d'història, de Ràdio Castellar, distribuït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana, programa 513, per parlar de la F-11 de Santa Coloma, de Gramenet, durant la Guerra Civil, i avui ho farem amb un convidat que és en Gerai Ruiz, que ell és professor d'història a l'educació secundària. Benvingut, Gerai.
1: Benvingut, un plaer.
0: Gerai, s'ha estudiat prou el paper de Santa Coloma durant la Guerra Civil?
1: Sí, jo penso que sí. S'han realitzat diferents estudis. En concret, jo destacaria un llibre de dos autors que m'ha servit molt per fer aquest estudi, aquest TFG que he realitzat. El nom del llibre, per si hi ha algun oient de Santa Coloma o gent que sigui o que li interessi, el llibre es titula Revolució i guerra en Gramenet del Besòs, 1936-1939. Els autors és Juan José Gallardo i José Manuel Márquez, i contextualitza molt bé aquella època de la Guerra Civil a Santa Coloma i penso que és molt interessant.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

Doncs comencem el Portes de Troia d'avui, dedicat, com hem dit, al paper de Santa Coloma de Gramenet, o Gramenet del Besòs. Després ens ho explica el nostre convidat durant la Guerra Civil, i el paper especial d'una fàbrica, l'F11. Avui aprofundirem sobre aquest tema. Feia temps que no parlàvem de la Guerra Civil, i també feia temps que no us recordàvem, per cert, que aquest any, feia temps, potser és la primera vegada aquesta temporada que us recordem que participem a les Portes de Troia dels Premis iVox 2025 i que teniu l'enllaç a les nostres xarxes socials per si voleu donar-nos un cop de mà a una votació molt fàcil, molt sense cap mena de complicació per fer el vot pel nostre programa Ciències Oïdors, i us ve de gust Premis iVox 2025 a les nostres xarxes socials. Doncs bé, com dèiem, la Guerra Civil feia temps que no la tocàvem, i doncs aprofitem aquest programa d'avui per començar fent una miqueta de context ràpid. Vull dir, qui més, qui menys, ja sap moltes coses de la Segona República, de la Guerra Civil, la dècada dels 30 a l'estat Espanya, però a Geraib, doncs, aprofitem, no?, aquesta gent que poder li sona més de lluny o és més d'altres èpoques de la història, una mica de context històric sobre com es va donar l'esclat

0: aconseguir competències en l'àmbit com l'educació, la cultura, etc. Per tant, estem parlant d'un període de prosperitat, modernització, i això ho veiem amb les reformes que s'apliquen agràries, també millores condicions laborals, van promoure polítiques d'educació laica i pública. Per tant, la cultura també catalana i els serveis socials viuen un moment d'esplendor. Però això dura un curt període, perquè el 1933 arriba el que coneixerem després com el Bienni Negre, no?, amb la victòria de la CEDA a la selecció general de l'estat espanyol, i això anirà provocant diferents tensions polítiques que acabaran amb el 1934, on el president Lluís Companys va proclamar l'estat català dins de la República Federal Espanyola, que acabarà amb els coneguts fets d'octubre del 1934, que va portar a la suspensió de l'autonomia, empresonaments del govern català, també a molts consistoris, com l'exemple de Santa Coloma, en aquell moment Granet del Besòs, que després parlarem d'això. Per tant, aquesta època del Bienni Negre és una part d'on aquesta llibertat, aquesta prosperitat i modernització es veu aturada. Però ja entrant al 1936, amb la victòria del Front Popular, que va guanyar les eleccions del 1936, la Generalitat torna a recuperar aquestes funcions i aquesta esperança, l'esperança de renéixer. Per això no dura molt temps, i tristament, amb el juliol del 1936, ens trobem al cop militar del bando sublevat.
1: Molt bé. Molt bé, situats ara ja. Gerai, la població davant d'aquest cop d'estat el 18 de juliol del 36, com va reaccionar?
0: A Catalunya, és molt important explicar-ho, i especialment a Barcelona, reacciona amb molta rapidesa i molt entusiasme. Hem de pensar que Catalunya té un nucli molt important d'un moviment obrer molt fidel, principalment a un sindicat que és la CNT, vale, que ara després desenvoluparem, no? Per tant, com va reaccionar, no?, la població, doncs els treballadors, els sindicats, Partit Esquerra, van ocupar els carrers, van improvisar barricades, es van assaltar casernes com el parc d'artilleria per aconseguir armes, i van en primer moment organitzar la defensa. Aquesta reacció tan ràpida i entusiasme va permetre que no triomfés el cop d'estat a Barcelona ni a Catalunya. I a partir d'aquí es van començar a crear comitès central de milícies antifeixistes, que van coordinar, com he dit, tot aquest enviament de voluntaris al front, i també la defensa de rereguarda.
1: Mm-hmm. Perquè aquí a Catalunya no va triomfar el cop d'estat, però a molts llocs d'Espanya va ser tot un èxit, i la guerra civil, el cop d'estat va fracassar, cosa sí, que sí. El cop d'estat va fracassar. I per això hi va haver una guerra civil, i per això es va haver d'organitzar la població. Abans tu deies justament que el paper de la CNT és important, la CNT FAI, sí. I per tant, explica'ns per què va ser tan important.
0: Bueno, al final, com ja he esmentat anteriorment, Catalunya a nivell industrial és pionera, hi ha un moviment obrer molt important on tenen molt clar la consciència de classe, de la lluita del moviment obrer. Per tant, els treballadors catalans va ser l'autèntic motor de la resistència, no? Com ben has dit, la CNT-FAI era el sindicat majoritari dintre del moviment obrer, i aleshores van organitzar aquestes milícies populars, que he dit, les milícies antifeixistes, on principalment van organitzar columnes de voluntaris que van marxar al front d'Aragó, però també van crear les primeres armes artesanals, que jo, quan explico la indústria de guerra a Catalunya, m'agrada dir que hi ha tres fases. I per mi aquesta és la primera fase, la fase on, de forma voluntària, el moviment obrer s'organitza sense cap tipus de coneixement i comença a requisar tant tallers i fàbriques, i comencen a fabricar armament com bombes de massa artesanals, també reparaven fusells, van fer vehicles blindats, etc.
1: Tres fases, ens aniràs explicant. Això, sí. Això va bé, nosaltres que som profes, aquells alumnes que de vegades els hi recomanem els podcasts perquè es preparin, sobretot a segon de batxillerat, de la selectivitat.
0: Totalment.
1: Val, tres fases, acabes d'explicar la primera, ja aniran arribant les següents, us heu de quedar escoltant, clar que sí, i prenent a punt, si voleu, de cara a preparar els vostres exàmens. Molt bé, això és en els primers moments, en els moments inicials, això que acabes de descriure, però el 7 d'agost, d'alguna manera,

0: del 1936, evidentment, la Generalitat de Catalunya, amb noms com Lluís Companys, Josep Tarradellas, que ja estaven en aquell govern, tracten de controlar la situació, de prendre el control institucional al conflicte. Què és el que fan?
1: Sí, perquè aquestes primeres dues setmanes, principalment, sembla que el control del govern ho tenen aquestes milícies antifeixistes, no? que van ser claus per, com ja he explicat anteriorment, que no triomfi, no?, aquest cop d'estat. Per tant, el que fa la Generalitat, després d'aquestes primeres setmanes caòtiques, el 7 d'agost del 1936, és aprovar un decret per crear el que es coneix com la Comissió d'Indústries de Guerra, on l'objectiu principal serà poder subministrar al front tot tipus d'armament i d'aquesta forma poder dirigir ells com a institució oficialment la producció d'armes i confiscar fàbriques i tallers perquè treballin per la guerra.
0: Molt bé. Aprofundim una miqueta més en aquest paper de la Comissió d'Indústries de Guerra, que ja amb noms com Tarradellas pel mig, no?, que ja ens arriben gairebé a la nostra època. Quin va ser el paper o quines característiques va tenir aquesta comissió?
1: Com he dit, la seva funció principalment era subministrar al front. Després es van dedicar a requisar diferents tallers i fàbriques, i per un altre costat van fundar el que serà un projecte de 15 fàbriques noves que es dedicaran exclusivament a fabricar diferents tipus d'explosius, cartutxeries, armes lleugeres o granades. I el més important és que cap empresa podia fabricar armes sense l'autorització de la Comissió d'Indústria de Guerra. Per tant, el que volen és coordinar, cooperar entre les diferents fàbriques que es creïn, però tot centralitzat sota la Generalitat de Catalunya, en aquest cas sota la Comissió d'Indústria de Guerra, on Tarradellas serà la persona més important per part de la Generalitat de Catalunya.
0: Josep Tarradellas, però no només ell sol. Hi ha altres noms que van jugar un paper destacat en l'organització d'aquesta Comissió d'Indústries de Guerra, que va tenir un paper fonamental en aquests primers moments de la Guerra Civil. Quins són?
1: A part de ja nombrat Josep Tarradellas, que en aquell moment era conseller d'Economia, va ser el cap polític i màxim responsable de la comissió, però després en falten... Aquesta seria la branca política, no? Ara faltaria situar la branca, per mi, la més important, i és la que fa que funcioni aquesta indústria de guerra a Catalunya, que és la branca més moviment obrer, sindicalisme, que la figura serà Eugenio Vallejo, que era una persona vinculada a la CNT i va ser l'encarregat de mobilitzar i organitzar els obrers a les fàbriques de guerra. Sense aquesta mobilització, sense l'entusiasme i la implicació del moviment obrer, la indústria de guerra no hagués sortit ni tindria el sentit que va tenir en aquell temps. I per últim, no, hem parlat de la figura política, la figura ara del sindicalisme, moviment obrer, i ara ens faltaria... aquí falta un coneixement, no? Coneixements perquè hem de recordar que a Catalunya no hi havia cap indústria relacionada amb el sector armamentístic. Per tant, necessitaven persones amb coneixement en aquest sector. I la persona indicada va ser Jiménez de la Vareza, que era un militar i allà de la República. És important destacar que no va ser l'únic militar, molts militants van participar i moltes persones importants van participar a l'estructura de la Comissió d'Indústria de Guerra, però Jiménez de la Veraza el que va portar principalment va ser els coneixements tècnics per produir armes i explosius, i aquesta seria l'estructura inicial general de la Comissió d'Indústria de Guerra.
0: Molt bé, molt bé, ens queda claríssim. I ja has explicat en les seves característiques que, com has dit, va intervenir fàbriques, va contractar tècnics i va impulsar la creació de 15 fàbriques.
1: Així és, Sergio. La Comissió d'Indústria de Guerra va planificar la creació de 15 noves fàbriques arreu del territori català. Aquestes fàbriques tenien diferents funcions. Per exemple, la F1 de Barcelona produïa eutanol, la F3 de... Perdó, no sé si dic F1 de Barcelona, no recordo. La F1 de Barcelona produïa eutanol, la F3 de Barcelona fabricava trilita, mentre que la F11 de Gramenet del Besòs subministrava fulminat de mercuri i càrregues d'explosives, que ja després parlarem més d'aquesta fàbrica, que és la que hem vingut a parlar avui, però també altres fàbriques dedicaven a cartutxeria, pólvores, explosius, armes lleugeres i granades. I tot això, hem parlat de les 15 fàbriques, però és que va requisar més de 500 fàbriques i tallers per poder donar aquestes matèries primes a aquestes...
0: L'esforç al front.
1: Al front, però aquestes fàbriques, tallers que són requisats, es coordinava amb el projecte de les 15 fàbriques perquè poguessin produir tot el tipus d'armaments. Sense aquestes 500 fàbriques no s'entendria la producció que després van tenir aquestes 15 fàbriques. I també que, sense oblidar-nos, que va mobilitzar més de 80.000 treballadors.
0: Molt bé, déu-n'hi-do. I Gerai, el nom de F11?
1: Vale, les fàbriques rebien un nom codificat, sempre començàvem amb la F, que fa referència a fàbrica, després tenien un número. Al final, l'objectiu d'això era per mantenir l'anonimat i protegir la seva ubicació. Cada fàbrica tenia un codi que no revelava directament ni la seva funció ni la seva localització, cosa que això va ajudar a perseverar la seguretat dels treballadors i dels processos industrials. Perquè en plena guerra civil, un dels objectius de l'aviació franquista eren aquestes indústries de guerra que a Catalunya eren coneixedors i, per tant, sempre serà un objectiu de les aviacions per poder bombardejar.
0: Molt bé, molt bé, perfecte. I clar, tot aquest entramat de 500 fàbriques intervingudes, la coordinació amb la F11, aquesta estructura de la Comissió d'Indústries de Guerra, podia haver passat a algun altre lloc? O Catalunya reuneix o reunia en aquell moment unes condicions especialment favorables a que tot això es pugui dur a terme?
1: És molt important destacar al principi, com he dit anteriorment, Catalunya no té cap tipus de fàbrica en aquell moment relacionada a la indústria armamentística. Per tant, té molt de mèrit el que vas fer en setmanes i mesos. I sí, com bé has dit, té unes condicions molt favorables. Catalunya tenia, com ja he dit al principi, el programa una llarga tradició industrial, que això una gran indústria tèxtil, que això ho podíem traduir a una mobilització de treballadors, o tenim infraestructures per poder reconvertir-les. Però després hi ha dos sectors que són claus en aquesta indústria armamentística, que és el sector metal·lúrgic, que hi ha 800 fàbriques en aquell moment que van ser essencials per a la fabricació de peces d'armament i munició. I per altra, un sector químic, que encara en aquell moment era menys nombrós, però també va ser clau per poder produir explosius i fulminants. Aquesta base industrial va permetre que tallers i fàbrica civil es posin reconvertir de forma molt ràpida per a la producció de material bèl·lic.
0: Molt bé, i ja per acabar aquest primer bloc, Gerai, tot això que estem explicant és la resposta a Catalunya. A Espanya, el govern de la Segona República, com reacciona davant d'aquesta proposta ofensiva, d'aquesta proposta de la, que és la que fa la Comissió d'Indústries de Guerra? Què en pensen?
1: Aquesta és molt bona pregunta, perquè el govern central espanyol sempre va reaccionar amb desconfiança i oposició a la creació de la Comissió d'Indústria de Guerra de la Generalitat de Catalunya. Per posar exemples, va bloquejar a nivell de finançament, va dificultar també la compra de matèries primeres, també va crear altra comissió d'armament per intervenir en Catalunya, que ara concretament parlaré a nivell cronològic perquè el nostre oient no es perdi, i també va intentar captar treballadors de la Comissió d'Indústria de Guerra oferint millors condicions laborals, cosa que generava molt conflicte i podem estar parlant que va existir molta tensió. I en quin moment es va produir les màximes tensions? Pues principalment, això va ser al setembre del 1937. Ens situem que la Comissió d'Indústria de Guerra de la Generalitat es crea el 7 d'agost del 1936 i ja passem a un any. Ja porten un any produint les fàbriques. Cal destacar que ni totes les fàbriques van produir al mateix moment ni totes van funcionar a la mateixa hora, que això és important, i aleshores el ministre de Defensa Indalecio Prieto volia fer era centralitzar tota la indústria, i aleshores el 23 de setembre del 1937 va treure un decret que parlava de crear la nova SIC de Catalunya. Per tant, es crea una nova SIC a Catalunya. Vale? Això és important. La Comissió d'Indústria de Guerra de la Generalitat continua vigent fins al 8 d'octubre, ja que deixa d'existir a nivell legal. Però les 15 fàbriques de la Comissió d'Indústria de la Generalitat de Catalunya encara les tenen en propietat. Però la Comissió d'Indústria que ha creat el Ministeri de Defensa del Govern de la República crea una altra Comissió d'Indústria, ¿vale? Això que provocarà entre l'octubre i desembre un enfrontament entre Esquerra Republicana i el PSUC? Per què el PSUC? Perquè el PSUC en aquell moment està complint les directrius del Partit Comunista Espanyol de Madrid. Per tant, la informació és que aquestes 15 fàbriques han de passar a formar part també del govern de la República. Per tant, veurem a un Tarradella, si a una Esquerra Republicana molt frustrada, molt enrabietada principalment perquè veuen que aquesta actitud del PSUC és deslleial al...
2: Que s'havia fet fins ara.
1: Sí, que és molt deslleial al Parlament, a Catalunya, a la Generalitat de Catalunya. I què passa durant aquesta nova indústria de guerra? Pues entre octubre i desembre la producció comença a caure, és un fracàs, i al febrer del 1938 el govern de la República dissol la nova comissió de guerra per ineficàcia. Per tant, Tarradellas aquí aprofita aquest espai buit de poder per crear un consell tècnic per mantenir les 15 fàbriques públiques. Això no té finalment molt d'èxit, perquè l'agost del 1938, finalment, el govern central incauta també les fàbriques de la Generalitat i posa fi definitiva a la Comissió d'Indústria de Guerra. Per tant, cal destacar que durant tot aquest temps les 15 fàbriques continuen funcionant. Continuen funcionant, cada vegada amb més dificultats, però sempre continuen funcionant, fins que després ja parlarem quan acaba de produir més o menys.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Continuem a les portes de Troia amb aquesta primera part que li hem dedicat a situar els nostres oients en aquest context de la Guerra Civil, Comissió d'Indústries de Guerra i les reaccions a aquest fet. Ara sí, d'aquestes 15 fàbriques que es van crear, centrem-nos en la que ens toca avui, la que ha estudiat el nostre convidat, que és l'F11 Santa Coloma de Gramenet. Per tant, Gerai, com dèiem, centrem-nos en Santa Coloma, o millor dit, Gramenet del Besòs.
1: Exacte. Santa Coloma Gramenet va ser coneguda durant la Segona República i fins la fi de la Guerra Civil amb el nom de Gramenet del Besòs. Aquesta nova denominació va ser escollida mitjançant una votació popular durant la Segona República i, com he dit, va estar el nom vigent fins al final de la Guerra Civil. A més, destacar una particularitat territorial que té Santa Coloma és que a dia d'avui el riu Besòs ens separa Santa Coloma de Barcelona, però en aquell moment, en aquella època, l'altra banda del riu Besòs pertanyia també a Gramenet del Besòs, concretament al barri de Baró de Viver i les cases barates de Milán del Bosch, que és l'actual Bon Pastor, el barri de Bon Pastor, pertanyien a Gramenet del Besòs. I concretament a Bon Pastor és on es va situar la fàbrica F11, que hem vingut avui a parlar.
0: Estàs aprofitant els micròfons de les portes de Troia per fer una reivindicació territorial i anexionar de nou als barris al teu municipi?
1: Estaria bé.
0: Molt bé. Cinc cèntims sobre com es va viure la Segona República, important per entendre el paper d'alguns personatges més endavant. Com es va viure la Segona República a Gramenet del Besòs?
1: La Segona República es viu molt semblant a la realitat de Catalunya. A nivell polític, les forces d'esquerra, principalment Esquerra Republicana, triomfa a les eleccions del 1931-1934. Lògicament, amb els fets d'octubre també es veuen perjudicats, on existirà repressió i empresonament de l'alcalde, i veurem uns anys on el govern imposarà la Lliga Catalana, que en aquell moment això portarà a nivells d'atur alts i molt descontentament, la gent estarà molt descontenta a nivell social per les polítiques que estan duent a terme la Lliga. Això seria a nivell polític. A nivell econòmic i de la societat, situar una miqueta a Santa Coloma, hem de pensar que Santa Coloma a la dècada dels anys 20 tenia 3.000 habitants, és un poble on viu del camp. Ja a l'entrada de la Segona República, el 1930, ja existeix un canvi, passem a 12.000 habitants, on també es veu en l'àmbit industrial que als anys 20 tenien 6 fàbriques, ara a l'inici de la Segona República arriben a tenir 23 fàbriques, per tant, comença a veure un creixement industrial, que això es veu afavorit amb una forta immigració, una immigració que ve de diferents zones d'Espanya i que hi ha un factor important, és que moltes persones que viuen a la muntanya de Montjuïc a Barcelona són rehabilitades a les cases barates de Baró de Viver i de Milán del Bosch, que és l'actual Bon Pastor, que allà es provocarà un augment de la població significant, on arribarem a que ja ha parlat a aquests 12.000 habitants. Lògicament, amb ja entrada a la Guerra Civil, amb la diàspora republicana, tot l'exili, ja arribarem a 24.000 habitants i ja em quedo en aquest temps perquè anirem a parlar una miqueta també de Santa Coloma durant la Guerra Civil, de Gramenet del Besòs en aquell moment.
0: Molt bé, un dels personatges dels qui val la pena que en parlem serà Enric Sanchís i Ros.
1: Així és, Enric Sanchís i Ros és un empresari important, un empresari destacat de Santa Coloma de Gramenet. Va ser una figura molt rellevant dintre la transformació industrial. Ell va fundar el seu negoci era de sector tèxtil, principalment de tints i colorants, i la seva producció i la seva fàbrica estava en un creixement constant, i això es va veure reflectit quan es va construir la barriada de Sanchís, que per situar-nos, ara ens situem ja a la zona de les cases barates de Milán del Bosch, tornaré a repetir perquè la gent es situï a Bon Pastor, a l'actual Bon Pastor, i a la barriada de Sanchís ens trobem que el que crea és una mena de colònia obrera amb 27 cases per als propis treballadors. Aleshores, tindrà unes característiques aquesta fàbrica per després poder entendre per què es va construir allà la F11. A part, Sanchís va ser una persona molt influent dintre del consistori, va ser regidor, en algun moment va arribar fins i tot a l'alcaldia. Per tant, anem, per què Enri Sanchis i Rossi, per què la seva fàbrica. Hi ha un familiar d'Enri Sanchis, que és Francesc Salsa, que estarà a l'apartat econòmic de la Comissió d'Indústria de Guerra, i Francesc Salsa és íntim amic de Tarradellas.
0: Mm.
1: Això explicaria el coneixement de la Generalitat per poder construir aquesta indústria armamentística a la fàbrica d'Enri Sanchis. Eren coneixedors de les grans infraestructures que tenien i la capacitat que podien tenir per reconvertir aquesta fàbrica. També m'imagino que la seva ubicació, no?, molt proper a diferents fàbriques de Barcelona, de Badalona i el teixit industrial que hi ha al Vallès, per tant, això també afavoriria que s'escollissi aquesta ubicació per construir la F-11.
0: Molt bé, doncs ara sí, exactament la F-11 de Santa Coloma, de Gramenet del Besòs, millor dit, què era?
1: Vale. Com he dit, la fàbrica F-11 fins al moment era una indústria tèxtil que es dedicava als tints i colorants, però quan la Comissió d'Indústria de Guerra decideix reconvertir en una fàbrica de producció militar, es va dedicar a l'especialització en productes explosius i de precisió, com fulminat de mercuri, nitrat de plom, també la càrrega de diferents artefactes, com espoletes, càpsules i cartutxos, entre d'altres.
0: Molt bé, aquestes eren unes quantes de les tasques que es feien a l'F-11, però qui les feia? Quanta gent hi treballava per fer tot això?
1: La gent que treballava anava en relació a la producció. Si hi havia molta producció, treballava més gent. En el moment més àlgid es calcula que van treballar 513 treballadors, en els moments una miqueta més de menys producció, 450. Però aquí cal destacar dues figures que són molt importants. Una és la figura de la dona, que va jugar un paper, i no entraré tant perquè posteriorment ella ja parlarem. La figura de la dona va ser molt important en aquesta F-11 i el treball de la rereguarda i també dels joves. Per tant, aquesta mà d'obra va ser molt clau per als nivells alts de producció que s'arriba a aconseguir a la F-11.
0: Molt bé. Has esmentat diferents activitats, entre elles a vegades una mica diferents. Aleshores, aquesta producció, com tu has dit, no constant, de vegades més, de vegades menys, de l'F-11, com estava dividida? Com s'organitzava el treball?
1: Sí, la F-11 estava dividida en 6 grans grups de treball i cada grup de treball tenia com les seves funcionalitats. En primer lloc tenim l'oficina tècnica de control, allà és on es situa els enginyers i els directors que principalment planificaven i dissenyaven la fàbrica. Destacar la figura del director, que és important, Enric García Cota, que va ser el director de la F-11. Després teníem una altra secció de treball, que era les construccions mecàniques, que principalment es dedicaven a la reparació i creació de maquinària. També serveis generals, que era un manteniment general de la fàbrica, de l'electricitat, etc. I en moments d'obres també eren operaris per treballar. Teníem la part de l'administració, que és on es situaven la persona que gestionava les nòmines, control d'horari, els magatzems, on es situaven tant les matèries primes com les matèries que ja sortien cap al front, i també important la seguretat. I treballaven al voltant de 20 treballadors de seguretat. Totes les fàbriques tenen seguretat per protegir tot el material que es fabricava. I per últim tenim les dues seccions que eren les més perilloses. Tenim la química, que ja es fabricaven els explosius i substàncies altament perilloses com el fulminats i les pólvores, i per últim les càrregues d'artifici, que es dedicaran a la càrrega de detonants, espoletes i cartutxos.
0: Clar, no estem parlant d'una fàbrica de draps, vull dir, no. Estem parlant d'una fàbrica d'armament de guerra i de diferent tipus, per tant suposem que els treballadors podien patir diferents riscos derivats de la seva activitat laboral.
1: Així és. Treballar a la F-11 significava viure constantment amb risc a sobre. Els perills eren múltiples, des de possibles explosions accidentals fins a intoxicacions per manipulació de productes químics. Assisteixen diferents relats, no?, com el d'un treballador que va patir dificultats pulmonars a causa de les condicions de treball, o relats que relaten com les dones sortien grogues després d'una jornada laboral després de manipular trilita. A més, estaven en perill constant davant l'elevat risc de manipulació en alguns tallers de la fàbrica on es van produir episodis d'alguna explosió.
0: algunes explosions fins i tot. I d'aquests accidents, alguns a destacar?
1: Sí, en concret, jo en aquesta investigació que vaig fer vaig trobar tres accidents així destacables. Un va ser al març del 1937, ho relata un treballador, Eduard Soler, un documental que posteriorment parlarem, on relata que va haver-hi una explosió al taller, que per sort no va haver-hi víctimes mortals i la producció va poder continuar. Sí que és cert que després hi van haver-hi dues explosions que van ser pitjor, i això ja va ser al 1938, al febrer es va produir una explosió en un taller, però la que va tenir més impacte dintre la fàbrica va ser l'explosió de l'abril del 1938, una explosió de grans dimensions al taller de càrregues d'artefacte. Que això que va fer va interrompre tota la producció durant mesos i per tant, aquesta va ser la més destacable dels accidents que va patir la F-11.
0: Molt bé, hem estat parlant de la F-11 cap a dins, mirant com s'organitzava, quanta gent hi treballava, els problemes, molt bé. De la seva producció, la seva importància relativa, coordinadament amb la resta d'indústria de guerra, com has explicat al principi del programa, com la situem en funció de l'aportació que fa al front de guerra, la F-11?
1: Clar, la F-11... per deixar-lo molt clar, era vital per al front republicà. Sense els seus detonadors, espoletes i càpsules, molts projectils i bombes no haurien estat arribat mai al front. Per tant, juguen un paper molt important perquè molta de la seva producció ja surt directament cap al front, a diferència d'altres fàbriques que possiblement es dedicaven a fer aquestes matèries primeres o a fer la primera part del projectil, com després ja parlaré d'algun exemple, i després seran enviades a aquestes fàbriques perquè siguin carregades, per exemple. Però per posar, i que la gent entengui el nivell de producció d'aquesta F-11, posaré algun exemple. Només entre el 1936 i 1937, cal dir que no va arribar ni a un any, es va produir més de 38 milions de cartutxos Mauser de 7 mil·límetres, a més de centenars de milers d'espoletes, concretament més de 250.000, i detonadors de diferents tipus arribant a 800.000. Per tant, estem parlant d'una producció molt, molt destacable, i per acabar aquest punt, no m'agradaria fer referència ja d'un acte de la Comissió d'Indústria de Guerra, ja sota el mans de la República, vale? Que això és important, sota el mans de la República, que és el 12 d'agost del 1938, on parla, que diu textualment, el rendiment i les excel·lents condicions en què treballa aquesta fàbrica han estat admirades pels molts tècnics de la Subsecretaria d'Armament que han desfilat per la mateixa. Per tant, no només els números mostrats, sinó també així ho reflecteix els diferents actes de la Comissió de la Indústria de Guerra.
0: Molt bé, abans has parlat, però ens has dit que aprofundiries, i en el, diguéssim, la interconnexió, la interrelació que hi ha entre l'F-11 i les altres 14 fàbriques del complex de fàbriques catalanes i dels 500, no?, de tot el conjunt. Com es pot concretar aquesta relació, aquesta interrelació, millor dit?
1: Vale. Primer destacar que aquesta relació, coordinació que existeix entre aquest projecte de les 15 fàbriques i després les altres fàbriques requisades, tallers i fàbriques, que és important, que ara parlaré, era molt important, perquè malgrat aquesta xarxa i l'èxit que té, la manca de matèries era constant i sovint provocava aturades de producció. Això cal destacar-ho, que no sempre s'estava produint a nivells altíssims. Per tant, els materials que arribaven a la F-11 podem estar parlant de dues vies. La via primera era a partir de les tallers i les fàbriques requisats per la Generalitat, que enviaven productes, per exemple, a la F-11, com mercuri, àcid nítric, per després la F-11, que feia amb això? Pues elaborar el fulminat de mercuri. Però també es van enviar altres tipus de material, com metalls, metges, benzina per als vehicles, productes químics i espoletes. I en aquest últim cas, em vull parar en el d'espoletes, perquè a partir de la investigació que vaig estar realitzant vaig trobar una relació entre Palafrugell i aquesta F-11. Aleshores em vaig posar en contacte amb l'Arxiu Municipal de Palafrugell i vam trobar que la Generalitat va requisar diferents tallers mecànics de la localitat de Palafrugell i allà era on es produïen les espoletes que després es carregaven a la F-11. Per tant, existeix molta connectivitat entre els diferents punts del territori català. I també destacar que aquests enviaments s'enviaven sempre a les 5 de la matinada per evitar qualsevol tipus d'imprevistos i sempre mantenir l'anonimat. i es feia a través de l'empresa de transport Sarfa, que actualment és una empresa d'auto, que continua existint, que és una empresa d'autocars per la Costa Brava, de transport. Per tant, és molt curiós tot i tota la connectivitat que existeix. I per últim tenim les fàbriques, el projecte de les 15 fàbriques. I ara parlaré que va ser una xarxa de coordinació molt activa i posaré exemples que enviaven a la F11. No? Per exemple, la F1 de Badalona enviava trilita, la F2 de Barcelona alcohol 96, la F3 tetralita, la F9 beines per a detonadors. Per tant, aquesta coordinació i cooperació entre diferents fàbriques van ser claus per al rendiment de producció i que això continués funcionant.
0: Molt bé, interessantíssim, i sobretot les meravelles que comporta la investigació històrica, no? Aquestes relacions i les continuïtats amb el present que sempre criden l'atenció, oi?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, perfecte, i tota aquesta activitat en la vida de Gramenet del Besòs, enmig de la Guerra Civil, quin impacte té?
1: Estem parlant de que l'impacte que té principalment és... Estem en una època de màxima crisi, d'atur, i per tant la F11 no va donar feina a centenars de famílies. Això no podem obviar i per tant va ser molt important per la gent i per l'economia de Gramenet del Besòs del moment. Per tant, també les condicions d'aquests treballadors eren bones, tenien millors condicions en relació a altres treballs, i a part també tenien certs avantatges a la resta de la població, perquè la sindical, la CNT, a les treballadores i treballadors donaven certs aliments com llet, cigrons, setmanalment, i així ho van reflectir en diferents testimonis de l'època. Però com ben saber, no tot van ser avantatges. La població també vivia en por constant, ja que la fàbrica sempre serà un objectiu militar, per, com he dit des del principi, per les aviacions franquistes.
0: Molt bé, ja ho has dit abans i ara és el moment d'aprofundir. El paper de les dones que van treballar i que van treballar en aquesta fàbrica, i sí, et preguntaré si després de la guerra s'ha reconegut tota aquesta activitat de les dones.
1: Malauradament, jo penso que no. Tot i el seu paper fonamental, que cal dir que va tenir a la rereguarda, les dones que van treballar a la F11... durant el franquisme van quedar oblidades, van fer un treball espectacular, van fer una contribució molt important, i així ho podem veure, no?, als arxius que hem trobat imatges, no?, al documental, un documental que està molt bé, que després parlarem, o d'un testimoni on parla de... que són les paraules d'un fill d'un treballador de la F11 que parlava com la figura de les dones són importants, no? Ell parlava que la seva mare va treballar allà, no? Diu, es va muntar una indústria de guerra a la fàbrica Sanchís, es van escollir dones per treballar, entre elles la meva mare. En el centre que hi ha al Sanchís per les reunions dels treballadors, les dones manipulaven les espoletes amb trilita. Com les dones no fumaven, aleshores era més fàcil que això mai volara. Per tant, hi ha molts testimonis on parla de que la dona va estar treballant molt a aquesta fàbrica i, per tant, van jugar un paper molt clau i s'hauria de reconèixer molt el treball que van fer a la rereguarda, perquè el seu treball al front, tot l'armament que s'enviava al front, potser no haguessin durat tant com es va durar.
0: Molt bé, doncs has parlat en algunes ocasions d'aquesta aviació de l'Eix, els suports internacionals al Franco, els italians i els alemanys. Aleshores, cap a l'any 38 s'intensifiquen aquests bombardejos. L'F-11 va patir els bombardejos de les potències de l'Eix?
1: Vale, molt, molt bona pregunta, perquè la fàbrica en si no va ser destruïda, però va ser bastant a punt en més d'una ocasió. Per què dic a punt? Perquè el 29 de maig del 1938, com deia abans, les bombes van caure molt a prop, afectant a la barriada de Sanchís, vale? Van afectar a la barriada de les Cases Barates, per tant, molt proper a la F-11. I també va haver-hi un altre atac, al juliol, que va impactar a la fàbrica Colorificio, que era una fàbrica molt propera, i es creu que podria haver estat un error i l'objectiu real era la F-11. Per tant, aquestes amenaces que van provocar dintre de la F-11? Van provocar construir un propi refugi antiaeri per protegir els treballadors en cas d'atac.
0: Molt bé.
2: A Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del Portes de Troia d'avui, dedicat a l'F11 Gramenet del Besòs. I ara el company Gerai em feia veure que m'havia deixat preguntar-li una cosa. Bé, amb els deures molt ben fets i tant, perquè he fet una investigació espectacular. I era per també posar de relleu el paper de l'F11 en relació amb altres fàbriques de guerra catalanes.
1: Sí, així és. Com he dit, la característica principal de l'F11 és que era molta producció ja sortia cap al front i, per tant, en molts moments ni va aturar la producció, es van treballar les 24 hores del dia per poder abastir, no?, a poder subministrar aquest front, no? Tenim dades que són molt impactants. Al dia enviaven a Madrid la quantitat de 1.000 espoletes diàries, sense paralitzar la seva producció al front ni de València ni d'Aragó, que a València enviava 1.200 espoletes carregades i 15.000 descarregades. Per tant, aquesta implicació per part dels treballadors i treballadores de fer torns llarguíssims de treball, que no es paralitzi la fabricació, va ser molt important perquè arribés aquesta producció quan la necessitava el front.
0: Molt bé, doncs situadíssim aquesta activitat durant la guerra de l'F11 i totes les seves casuístiques, característiques diferents que va patir. Anem a parlar ja, anar tancant el programa d'avui, com dèiem. L'F11 quan va deixar definitivament de funcionar?
1: A veure, posar una data en concret és difícil, perquè en el moment que l'agost del 1968 ja passa a formar part també el projecte de les 15 fàbriques al govern de la República, ja costa trobar dades de nivell de producció. Les últimes dades que vaig trobar de producció és al juliol. Per tant, la decadència durant finals del 38 i ja amb cada cop l'arribada més propera de les tropes franquistes, quan entren, per exemple, a Gramenet del Besòs a finals de gener del 1969, per tant, podíem marcar una data a finals del 38, principi del 39, que ja no trobem dades a nivell de producció. Mm.
0: I què passa amb la fàbrica després de la guerra i amb l'estat franquista assentat a Catalunya?
1: La fàbrica va ser desmantellada i retornada als antics propietaris. Es té constància que del 1939 va tornar a estar activa la fàbrica en mans de la família, però no trobat ni se sap, pel que he vist, de quina activitat feien. Sí que se sap que a partir de la dècada dels 60, com ben he dit, era una fàbrica amb una gran infraestructura, es van dedicar a llogar espais de la fàbrica a altres petites indústries. Aquesta és l'última notícia que hi ha de l'activitat d'aquesta fàbrica. I l'últim de tot és que el 2019 va passar en mans de l'Ajuntament de Barcelona. I,
0: que recordem, ara és Barcelona.
1: Ara és Barcelona. I ahir era Santa Coloma. I això és la...
0: Molt bé. I actualment, quin és el record de memòria històrica que es preserva de l'actual la memòria actual que es preserva de l'antic paper que va tenir important l'F11 durant el context de la Guerra Civil?
1: A veure, existeix un record com un símbol de resistència obrera i popular dintre del consistori. És cert que és... i dintre del Museu Torre Valdovina, que és el Museu de Santa Coloma, existeix aquest record. També els autors han fet referència a aquesta indústria de guerra, de la F11, però és cert que jo penso que és insuficient. Jo vaig conèixer la indústria de guerra de la F11 a l'últim any de carrera, parlant amb la meva professora de batxillerat, que li vaig dir, mira, jo vull fer un tema de Santa Coloma, ja està molt implicada amb Santa Coloma, etc. I em va dir, mira, existeix aquest tema, la F11, i no hi ha molta informació d'ella, ningú ha fet cap cosa, i la veritat és així, que si tu vas preguntant per la població de Santa Coloma, no coneixen la F11, no coneixen que va existir una indústria de guerra a Gramenet del Besòs, a Santa Coloma Gramenet, i penso que s'hauria de fer més esforços per aquesta memòria històrica i la implicació de treballadors i treballadores, també com la figura de les dones que van tenir en aquest moment, que va ser clau. Per tant, possiblement vull pensar que és per la dificultat de trobar informació, perquè molta informació va ser eliminada per el bàndol franquista o perquè... actualment pertany a Barcelona i això també ha fet, no? Però penso que no hem d'oblidar que això era Santa Coloma i és part d'història de Santa Coloma, Gramenet.
0: Com es diu la profe que vas tenir al batxi? Batxillerat?
1: Núria Ollo.
0: Núria, que sàpigues que vas posar la llavor en el Gerai. Que important que són, que som els professors de batxillerat per encaminar moltes vegades els nostres alumnes cap a investigacions o cap a estudis universitaris que després tindran fruits com aquesta, aquest reconeixement que avui, de fet, contribuïm amb aquest Portes de Troia que arribarà a molta gent.
1: Totalment, totalment. Molt d'acord amb tu.
0: Per situar justament aquest paper que trobaves a faltar i que i per això també t'ha motivat a venir aquí a donar veu a tota, que, a tota aquesta història que ens has explicat. Temes ja, ara hem de treure Google Maps, va? Estimats oients, sobretot els de Santa Coloma, però els encuriosits també. El teu veí, Gerai, d'allà del teu municipi, pot anar a visitar l'F11 actualment?
1: Malauradament no. No es pot visitar, es troba molt deteriorat a l'espai, només es manté una façana de la casa familiar, per tant tot el que era l'estructura no, ja no es troba en peu. Mai s'ha rehabilitat com un espai, per dir-ho, com un museu per poder visitar, que ha estat molt interessant, perquè és un tema molt interessant de la Guerra Civil a Catalunya i en aquest cas concret de Gramenet al Besòs de Santa Coloma. I les últimes notícies és que, com he dit, es troba en mans de l'Ajuntament des del 2019 i conjuntament amb els veïns de Bon Pastor estan acordant rehabilitar l'espai per oferir serveis culturals, associatius i per al jovent del barri, però no hi ha cap cap notícia que porti a que en algun moment sigui recordat com aquella indústria que va ser.
0: Val, i si som uns flipats i volem anar al mateix carrer on estava, a la zona més o menys, ens has dit que és cap al barri de...
1: Sí, del barri de Bon Pastor.
0: Ja ha sortit, però ho repetim.
1: Sí, si no estic equivocat, el nom encara del carrer porta Sanchís. O...
0: L'Enric Sanchís.
1: Sí, porta el seu nom i, per tant, es podria... Però només es manté la façana de que era la casa de la familiar.
0: Molt bé. Abans has parlat, ja per acabar el programa, que ja ens queden molts pocs minuts, hi ha algun documental, oi, que parla d'aquest tema i que segurament doncs, els nostres oients, si volen aprofundir i si el volen mirar, s'han obert, és molt interessant, no?
1: Sí, sí, molt interessant i em va ajudar molt en aquest treball també que vaig realitzar del TFI. El documental es diu Del Pintallavis a la Bala, la indústria de guerra a Catalunya, i és de 3CAT, de TV3. És cert que no, penso que no ho té penjat perquè és un programa de fa molts anys, i jo vaig trobar a través del YouTube, es podria mirar, i és molt interessant. Per què? Perquè ens situa molt bé l'època de la indústria de guerra, els personatges més destacables, el projecte de les 15 fàbriques, detallada cadascuna, també entrevista a treballadors, que això és molt difícil a l'actualitat trobar ja treballadors vius, perquè estem parlant de...
0: Són 90 anys.
1: Per tant, hi ha relats, perquè si no estic equivocat es va gravar al principi dels anys 2000, hi ha relats molt importants i està molt interessant, i ho recomano a tots els oients del programa.
0: Del Pintallavis a la Bala, el 3CAT, ara ha canviat el nom, però no me'l sé, però ja sabeu
1: del
0: que...
1: Del Pintallavis a la Bala, la indústria de guerra a Catalunya.
0: Molt bé, i ara ja per acabar, aquest treball final de grau que vas fer en el seu moment, té recorregut, això. Vull dir, per aquí han passat molta gent que ens ha ensenyat els seus estudis, també de gent de treballs finals de grau, alguns han seguit, uns altres no, té recorregut.
1: Sí, penso que...
0: En el sentit de situar els nostres oients, d'avançar cap a una investigació posterior, de màster, de doctorat...
1: Sí, sí, penso que sí. Encara hi ha moltes preguntes, hi ha moltes respostes a donar aquestes preguntes, que moltes qüestions, no?, i que queden per respondre, i ho tinc com un objectiu en la meva ment i com un projecte a futur, ja que actualment estic molt dedicat al món de la docència i m'agradaria en algun moment poder continuar aquesta base que he creat, aquest treball, i poder fer una investigació més profunda i, per què no, com bé has dit, en un futur un doctorat, com ja hem parlat més d'una vegada.
0: Molt bé, Gerai, doncs si això passa... Tornes al Portes de Troia i ens ho expliques. Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Gerai.
1: Gràcies a vosaltres per la invitació. Ha sigut un plaer.
0: El Gerai Ruiz, professor de secundària, ens ha explicat tota la història de l'F11 Santa Coloma de Gramenet, l'Adrià Tirado al control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i nosaltres us esperem, com sempre, la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
2: En punt les 10 del vespre, bona nit, benvinguts a la nit de Long Play, on la música és la protagonista. Avui continuarem amb el repàs de la llista dels número 1 a Espanya dels 40 principals de la cadena SER l'any 1976, ara que aquestes cançons compleixen 50 anys. Serà fins les 11 del vespre a la sintonia de Ràdio Rubí.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.

Doncs hem iniciat la nit amb la formació espanyola Los Puntos, amb aquesta cançó anomenada El Sur. L'any 1976 es publicava i es convertia en un gran èxit a Espanya, arribant a ser número 1 de la llista dels 40 principals una setmana el 26 de juny. Va ser escrita per José Grano de Oro, qui era el principal compositor i líder de la formació. El cantant principal en aquell mateix moment era José Pérez Sánchez, més conegut com el Pepito, conegut per la seva veu característica que va marcar l'estil precisament d'aquesta formació. Podem trobar aquesta cançó en els recopilatoris d'èxits del grup com Lo Mejor de los Puntos o Éxitos de Oro. I ara una balada.

Sonant aquesta peça, Quien compra una canció del duet Baxter, Gio i Estíbaliz, publicat en l'any 76, que arribaria a ser número 1 en vendes dels singles aquí al nostre país d'Espanya. Va ser un gran èxit. S'inclou dintre del seu àlbum homònim que porta el mateix nom, Quien compra una canción, amb la producció i escrita per al gran Juan Carlos Calderón, el cèlebre compositor que també va crear èxits per al grup Mocedades com aquell clàssic Que eres tú. Dues setmanes al número dels 40 principals, les setmanes del 3 al 12 de juliol. I ara, una cançó que ens arribava des de l'estranger a les llistes espanyoles.

A la nit del Long Play sonant una excel·lent cançó. Està considerada una obra mestra del rock llatí i el jazz de fusió. Estem escoltant, evidentment, Europa, de la formació, en aquest cas anomenada Santana, liderada pel gran guitarrista Carlos Santana, publicada originalment l'any 1976 dins l'àlbum Amigos. Va ser escrita per el mateix Carlos Santana i el teclista Tom Koster i va estar aquí al nostre país dues setmanes al número 1 dels 40 principals. Va ser des del 17 i fins al 24 de juliol. De les poques cançons que no eren nacionals que van estar en aquella llista l'any 76. Gràcies, amics, per estar en sintonia de la 9-9-7. Això és Ràdio Rubí. Passen 12 minuts de les 10 quan ara ens arriba Camilo Blanes, Camilo Sesto.

Solo tu és una de les grans balades de Camilo Sesto, publicada originalment a l'any 76 dins l'àlbum Memòries. Va ser composta i escrita pel mateix Camilo Sesto i va comptar amb els arranjaments i les produccions de Teddy Bautista.

La dècada dels 70 es va emportar de la carretera, en aquest cas, a dos grans de la música. Una d'elles va ser Evangelina Sobredo, la que està sonant ara mateix, Cecilia. Va morir un 2 d'agost amb un accident de circulació. També en aquella mateixa dècada, també el gran Nino Bravo va tenir, malauradament, la mateixa mala sort. Tu i jo és una cançó icònica d'ella, de Cecilia, publicada ja en aquest cas per la seva discogràfica CBS a títol pòstum. Es defineix dins el gènere del pop i el folk com una de les cançons més importants de la música espanyola dels 70. Va estar, en aquest cas, a dues setmanes del número 1 dels 40 principals, des del 14 i fins al 21 d'agost. I un dels altres que també va estar en aquesta llista va ser Lorenzo Santamaría amb aquesta balada, Si tú fueras mi mujer.

0: conmigo.
1: Sonant un clàssic dels 70, considerada una de les balades d'or d'aquella dècada. Continua sent la peça central en el repertori de comiats d'aquest artista, Lorenzo Santamaría, inclòs en l'àlbum titulat De Cerca, publicat al 76 i composta per Ray Girado. Editat sota el segell EMI, va estar una setmana al número 1 dels 40 principals la setmana del 28 d'agost. 21 minuts sobre les 10 de la nit. 9-9 en 7, Longplay, Ràdio Rubí, i ara Pablo Abraira.

Doncs sí, senyor, aquesta és una de les grans cançons de Pablo Abraira. Forma part del seu disc de debut que portava per nom 30 de febrero, o Tu o Nada, una de les balades romàntiques més emblemàtiques justament de la seva carrera i llançada originalment l'any 76. La cançó va consolidar la seva carrera com un dels grans intèrprets de la música melòdica espanyola i llatinoamericana durant la dècada precisament dels 70. Va ser escrita i produïda per Rafael Pérez Botija, reconegut per crear èxits per altres grans artistes justament d'aquesta dècada. Repassant la llista dels 40 principals número 1 a Espanya de l'any 1976, com també va ser número 1 Juan Bau amb aquesta cançó.

Sonant a la ràdio Juan Baob, aquesta cançó Fantasia és una de les importants dintre del seu àlbum homònim del 76. La lletra i la música van ser creades pels reconeguts duos de compositors José Luis Armenteros i Pablo Herrero, responsables, per exemple, d'èxits tan importants de l'època com Libre del mateix Nino Bravo. Es considera un dels pilars de la seva carrera juntament amb el gran èxit L'Estrella de David, consolidant el seu estil de veu potent i melòdica dins del gènere de la cançó melòdica espanyola dels 70. Va estar 4 setmanes al número 1 dels 40 principals, del 18 de setembre al 9 d'octubre del 1976.

Aquesta cançó de la formació granadina Los Angeles va estar número 1 dels 40 principals durant dues setmanes, del 16 al 22 d'octubre, un tema llançat al 74 originalment per al seu segell Hispavox. Va ser un dels últims grans èxits del grup abans del tràgic accident de trànsit de l'any 76, un altre accident en el qual van morir dos dels seus integrants, Poncho González i José Luis de Avellaneda. Nada va a cambiar el mundo, Los Ángeles.

Doncs aquesta boníssima cançó està produïda i escrita per el gran Camilo Sesto, que va convertir un dels grans èxits de la carrera justament de la dominicana Ángela Carrasco, inclòs en el seu àlbum, es va incloure en el seu àlbum del 79, Quererte a ti, però es publicava com a senzill al 76 i arribaria al número 1 dels 40 principals, concretament del 30 d'octubre al 6 de novembre. Una de les veus importants de la música espanyola d'aquella època amb aquest tema No, no hay nadie más. I la formació barcelonina, el trio català Santa Bàrbara, la va empatar amb aquesta cançó.

¿Dónde están tus ojos negros? És considerada un clàssic de l'època de la transició espanyola i un referent del so adolcorat i melòdic d'aquells anys. Va estar dues setmanes al número 1 dels 40 principals del trio barceloní conformat per Enric Milian, Mario Balaguer i Alberto López.

Doncs un altre dels grans baladons de l'època dels 70, la balada més icònica, perdó, del cantant italià Gianni Vella, publicada originalment l'any 76. És la versió en castellà del seu èxit italià No ci può morire dentro, també una molt bona versió cantada en italià d'aquest cantant, que va guanyar el festival, en aquest cas el prestigiós festival Festival Bar a Itàlia l'any 1976, i la versió en castellà, la que estem escoltant, es va convertir en un dels discos més venuts a Espanya i a Llatinoamèrica. Va estar el número dels 40 principals, la llista que estem repassant, en aquest cas una setmaneta el 27 de novembre. I més o menys per les mateixes dates, la cançó que anem a escoltar ara també va ser número 1 del Billboard americà, que ja el vam repassar fa unes setmanes enrere, 4 setmanes, el gran clàssic d'Elton John i Kiki. Inolvidable, No em trenquis el cor, Don't go breaking my heart.

Una cançó que et posa les piles, Don't Go Breaking My Heart. Com et deia, va estar 4 setmanes al número 1 del Billboard americà, però a la llista que estem ara mateix repassant, la dels 40 principals aquí a Espanya, només va estar 2 setmanes, del 4 a l'11 de desembre. Escrita pel gran amic de el nostre protagonista ara mateix, Elton John, Bernie Taupin, i amb la col·laboració de la cantant anglesa Kiki Dee. Publicada un 25 de juny del 76. Arribant quasi ja al final de la llista dels 40 principals de l'any 76 aquí a Espanya. Perquè ara soni una de les cançons, justament la darrera d'aquesta llista, una cançó amb molta classe.

Una cançó que inicialment va ser censurada a la ràdio i la televisió, però va ser viral gràcies a la campanya publicitària de la publicació Diario 16. Dues setmanes al número 1 dels 40 principals a finals de l'any 1976, concretament les setmanes del 18 al 25 de desembre d'aquell any. Libertad sin ira és la cançó més emblemàtica del grup Hatxa, publicada, com et deia, en aquell 76. Es va convertir en l'himne oficiós de la transició espanyola, simbolitzant el desig col·lectiu d'arribar a la democràcia a través del diàleg i la pau, evitant la violència del passat. Composta per José Luis Armenteros i Pablo Herrero, intèrpret del grup de Huelva, Hatxa. I així hem arribat al final d'aquesta llista dels 40 principals, però abans d'acabar avui el Long Play, anem a escoltar el single que es va vendre més a Espanya justament en aquell any. Doncs sí, senyors, va ser el de l'italià Sandro Jacob, amb aquesta cançó cantada en espanyol, El Jardín Prohibido.

0: Un dels singles més venut a Espanya l'any 1976 era aquesta cançó de Sandro Jacobe, El Jardín Prohibido. Tema que ha servit per arribar al final d'aquest long play en què hem fet durant dues setmanes el repàs de la llista dels 40 principals a Espanya. Produint long play i parlant-te, soc Xavier Baltà. Desitjo que acabis de passar una bona nit de dimarts i una molt bona setmana. El dimarts vinent ens tornem a retrobar a les 10. Gràcies i que descanseu.
1: Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bon dia. Rubí va reunir a més de 1.000 persones per veure l'eclipsi a Can Oriol, mentre les carreteres catalanes quedaven parades amb retencions de fins a una vintena de quilòmetres i també la xarxa ferroviària patia greus aglomeracions. A Rubí, més de 1.000 persones es van reunir a Can Oriol, superant les prediccions tant dels amics de l'astronomia com de la policia i la protecció civil.
1: Al final hem desbordat, com ja era de preveure, totes les previsions. La gent ha sigut molt cívica, molt generosa, perquè encara que havíem proporcionat ulleres tantes com per tota la ciutat de Barcelona, vam comprar per Rubí, pues, perquè diem, Rubí no serà menys que Barcelona, però és que resulta que ha sigut més.
0: Tot i així, l'eclipsi no va deixar incidències destacables, però sí grans impressions.
2: Uau, ha sigut increïble. No m'imaginava que fos tan xulo. A més, la gent s'ha posat a aplaudir. Ha sigut molt guai. La veritat és que m'ha impressionat molt. I això que deien que Rubí no era un 100%, però hem sentit el fred i no sé si s'ha fet molt fosc, perquè estàvem les ulleres, però crec, per lo que he vist, que sí que s'ha fet bastant fosc.
3: Doncs ha sigut emocionant. O sigui, tota l'estona aquí, amb tota la gent, perquè deia que tampoc es notaria tant, però sí que és veritat que amb la llum i tot, o sigui, ha sigut com... quasi que era més espectacular veure l'ambient que es creava que mirar directament al sol, no? O sigui, no sé, a mi m'ha agradat molt, la veritat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat. Un veí de Rubí guanya el concurs de cosplay de Kame Kame Comics vestit de Rufi Barret de Palla, el protagonista de l'anime One Piece. La botiga Kame Kame Comics ha donat a conèixer el resultat del seu concurs de cosplay a través de les xarxes socials. El vencedor s'ha imposat amb un cosplay de Rufi, el protagonista de One Piece, una de les sèries de manga i anime més populars del món. A més, One Piece és una sèrie d'anime que té molts episodis doblats al català i que ha marcat generacions senceres de joves fans de l'animació japonesa. El concurs de Kame Kame Comics, que es celebrava entre les 5 botigues de la franquícia que es troben a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Rubí, ha reunit aficionats del manga, l'anime i la cultura friki amb cosplays d'algun dels personatges més cèlebres de l'anime i el manga japonès. Entre els cosplays s'hi ha pogut veure sèries com Death Note, Kimetsu no Yaiba, Arcane, però també la Vocaloid Hatsune Miku. Una nova mostra de l'afició pel manga i l'ànime de Rubí. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
4: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: get on. Vam tenir més d'una emoció, eh? Com deien els Black Eyed Peas, I got a feeling. Tinc la sensació, tinc l'emoció, això és el que ens passava ahir a la nit. De fet, des del matí teníem una sensació al cos, un formigueig que ens deia que aquella nit seria especial. Doncs jo crec que per molta gent ho va ser. Diria que sí, però bé, Catalunya és molt gran, des d'aquí es va veure en moltes poblacions i ens agradaria avui, sobretot, que ens féssiu arribar el vostre feeling, les vostres sensacions del que va ser l'eclipsi total d'ahir a la nit. Val a dir que per tots aquells que ja comenceu a ser haters de l'eclipsi, que jo sé que ja n'hi havia abans, però ara n'hi deu haver més, perquè és com que n'hem parlat i reparlat i hem menjat eclipsi molt de temps. Està molt bé, hem après un munt de coses, però avui, a l'Obert per Vacances, a partir, jo que diria que de 9:45, tanquem tema eclipsi. I ja, d'acord? Vinga, però encara deixeu-nos una mica allargar les sensacions que vam tenir ahir i sobretot explicar-ho, posar-ho en comú, a veure com es va veure de nord a sud, d'est a oest de Catalunya. Vinga. Com ho farem, això? Aina Barbany, Cardedeu, bon dia. Hola, hola, com ho farem, això de recollir les sensacions de l'eclipsi? Aina, què creus?
1: Doncs mira, de moment ja tenim algunes que ens han arribat. Sí,
0: sí, sí, o sigui, la gent no es podia esperar a explicar.
1: No, no, no, les podem escoltar ara, si voleu.
0: Vinga.
1: I res, al llarg del matí, fins l'hora que has dit, doncs ens ho podeu fer arribar també i ho posarem en el programa.
0: Va, va, va, què expliquen? Què explica la gent de les sensacions d'ahir?
1: Aquest és el cas de la Mercè de Mataró.
2: Espectacular. No hi ha paraules per descriure aquest moment.
1: Escalada.
2: La veritat, màgic. Això s'ha de veure. I la veritat que molt contents tota la colla. Ens hem esgarrifat. Ens han donat... La impressió és que estava la pell de gallina de l'emoció. I genial. O sigui, venim des de Mataró, hem passat el dia aquí a tota la Gambarra. Preciós del lloc i, clar, pujar aquí amb tota aquesta gentada i sentint el mateix to, tothom, aquest moment és magnífic.
1: És que va ser molt xulo.
0: Clar,
1: sí,
0: és
1: sí,
0: que,
1: sí.
0: A veure, això que diu la Mercè és veritat. Hi va haver gent que es notava que havien acampat ja, que havien vingut, no
1: sí.
0: sé si de lluny o de prop, però jo hi vaig anar prou aviat en una de les zones aquí a la Marina Port Tàrraco, que estava habilitada, i veies que ja hi havia doncs, gent fent el pícnic, que ja havien
1: sí.
0: sopat, jugant a cartes. Vull dir, un desplegament estaven, important.
1: Sí, sí, estaven distrets i s'ho havien muntat molt bé, la veritat.
0: Vas poder veure alguna cosa, Aina, tu, aquí?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, vaig poder veure i molt xulo, la veritat, va ser increïble.
0: També vas tenir bona sensació, eh?
1: Sí, molt xulo.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs això ens deia la Mercè, que venia de Mataró, em sembla, i diu que ho va veure a Torredembarra. Què més
1: tenim? Exacte. Tenim també una altra persona que ho va veure a Torredembarra, és el Guillem, i aquest cas en concret, ve de Terrassa.
3: Inexplicable. Inexplicable. Estava parlant amb els meus fills, que estan repartits per ahir diners, i m'estan dient que les fotografies que he fet són molt bones, i Ignasi, que el tinc per allà a Lleó i de més, ha tingut més temps a Malaro i ha disfrutat moltíssim.
0: Sí,
3: és per disfrutar. Vinc des de Terrassa directament per veure això.
1: Imagina't.
3: Em donava una miqueta pues, de bon rotllo venir aquí a Torredembarra, primer per proximitat i de més, però bueno, m'ho he passat molt bé. La veritat és que he disfrutat moltíssim.
0: Doncs mira, sort que teniu, perquè d'estar escampats els fills, no? Si n'hi ha una a Lleó, doncs a Lleó es veia també, era una de
1: I
0: les
1: tant.
0: Zones d'eclipsi total. I mira, això que dius de les fotografies, jo crec que la gent, mira, vaig veure... Jo no sabia que hi havia tanta gent que tenia telescopis, Aina.
1: Sí,

0: Aquesta 100%.
1: Ja, per certificar que tu estaves allà veient l'eclipsi.
0: Sí.
1: Què més, Aina? Tenim alguna...
0: Sí,
1: alguna
0: tenim també més? En Joel, que ens diu això.
2: És molt xula, molt bonica, i que pues, quan la repeteixi la tornaré a veure. Sí, la gent crida, però no sé per què.
0: Ah. A veure, potser s'haurà de desplaçar una mica per tornar-ho a veure,
1: sí? però
0: bueno.
1: A no sé quina entrevista ens deien que l'any que ve n'hi ha un a Andalusia. Bueno, n'hi ha a Andalusia, no, però que es veurà des d'Andalusia en la seva totalitat l'any que ve, l'any vinent, i que aquest serà el bo. No sé en quina de les 1000 entrevistes que hem fet ho vaig sentir. Aquest serà el bo perquè es veu que arribarà a migdia, amb el sol molt alt. Ostres. Per tant, es veurà com des de casa, des del sofà.
0: D'acord.
1: Clar, perquè la dificultat de l'eclipsi d'ahir era que entre que es tapava i se n'anava baixant el sol, s'anava amagant. Llavors, si tenies algú al davant, havies de fer...
0: I no, a més, sé de gent que es va quedar sense veure l'eclipsi perquè el sol es va amagar darrere les muntanyes.
1: Clar.
0: I clar, llavors...
1: Fa unes coses el sol. Que... Sí. A veure, per favor. Doncs sí, tal qual. Mira, ja us explico una anècdota, però ara la comentarem. Ara la comentarem, després us explico. Vinga.
0: D'acord.
1: Aina, alguna cosa que hagis d'aportar tu de vivència personal? Et va agradar? Hi havia el punt de... que n'esperàvem tant que potser algú va quedar decebut, eh?
0: Jo la veritat és que res de decepció, vull dir, va ser una cosa espectacular. Ara encara la penso i se'm posa la pell de gallina. Ah, a més, jo sóc molt fan de tot el que és l'espai, l'astronomia, tot això. Llavors, ho vaig viure molt intensament i tant de bo poder viure-ho de nou, saps? Llavors, em va agradar molt a mi. Així que, bueno.
1: Aina Barbany, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, eh? Moltíssimes gràcies per aquests detalls de veu, per recollir una mica l'actualitat. Mira, la Sílvia de Fons ens està recordant que això és obert per vacances. Avui anem una mica així post-eclipsats.
0: Bueno.
1: Doncs vinga, Aina, escolta, ràpidament, abans de tancar la connexió amb tu, recordem que encara estem en temps d'eclipsi, post-eclipsi, però el tema del dia d'avui, a partir de 9:45, canvia totalment. Què preguntem a partir d'ara? Vinga.
0: Avui preguntem què preferiu, platges de sorra fina o de pedres?
1: Ostres, això és un gran dilema, eh? Platges de sorra fina o de pedres, perquè ja l'experiència és totalment diferent.
0: Sí, és un bon malo per obrir, així que l'obrim i envieu-nos el que penseu a través de xarxes Instagram.
1: A les 10 ja el tema serà aquest, platges de sorra o de roques, i llavors ja deixarem enrere el tema de l'eclipsi. Aina Barbany, Cardedeu, gràcies, companys, una abraçada.
0: A vosaltres, fins ara.
1: Simplement aquesta sintonia és per anunciar-vos els continguts que tindrem avui a l'Obert per Vacances. Ja us dic, fins a 9:45 encara farem una mica de balanç del que ha donat de si l'eclipsi, però des del punt de vista més personal, més emocional, psicològicament, què ens va passar ahir a la nit. Després tindrem un tastet de cultura popular, celebrarem el 75è aniversari, atenció, de l'Orquestra Meravella, que se'ns fan ballets com nosaltres. Coneixerem algun consell per cuidar la salut dels nostres músculs, la fisioteràpia a l'estiu, i també per cuidar les plantes, l'espai de jardineria que arriba avui desplaçat de dia, i consells per cuidar també els nostres peluts, els nostres gossets de la casa, els dog tips. Tot plegat comença amb l'habitual ronda d'actualitat. Passem a les notícies, passem a la ronda d'actualitat.
3: Obert per vacances.

0: I la primera parada, si ens ho permeteu, la fem a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bon dia, jo bé. Escolta, tu estaves allà al peu del canó, et vaig veure suat, perquè ahir sí, una cosa vam fer va ser suar.
1: Poca ombra, havia molt poca ombra, molt de sol i sort que el van tapar una miqueta, perquè va refrescar.
0: Ui, va refrescar molt, molt, vaja. Jo portava la rebaqueta, va, si no, no va baixar la temperatura.
1: Una miqueta, es va notar una miqueta.
0: Companys de mitjans de comunicació a Tarragona, però en molts punts de Catalunya, els que estaven habilitats, treballant des de les 9 del matí i durant tot el dia, especialment intensament a la tarda, vull dir que va ser un gran desplegament i avui estem tots una mica fosos. Disculpeu, a veure com sortirà el programa. Mira, te comento una cosa curiosa que a mi, no sé si tu ho vas veure igual o si us va passar també. Gossos, just en el moment en què s'arribava la totalitat de l'eclipsi, que la lluna tapava totalment el sol, els gossos van bordar, no ho vas sentir?
1: O van sentir-ho en algun... Sí, es va sentir, i a més, allà vam notar també que els coloms, que al port hi ha uns quants que van a menjar...
2: I gavines!
1: Van aixecar el vol. Quan, sí, al moment de l'eclipsi van aixecar el vol i van...

0: marxant estol, eh? Tot un estol de coloms, que algú va dir, a veure si no tornen, eh? que també estaria bé, però són autèntics bombarders durant el dia. Però no, van tornar, eh? O sigui, certifico que van tornar tots els milers de coloms que tenim aquí a la ciutat, però van aixecar el vol just quan es va fer fos, en aquell minut.
1: Bé, doncs són sensacions, no sé si a vosaltres també us va passar això o alguna cosa similar, eh? Fins a quarts de 10 encara ens ho podeu explicar. Va, i una miqueta més enllà també, no passa res. Va, que comencem parlant de l'eclipsi a Tarragona, una mica fent balanç. Milers de persones, ara posarem xifres exactes, no? Milers de persones que ho van viure des de Tarragona i Terres de l'Ebre.
0: Doncs sí, des del Trabucador de l'Ebre, l'Observatori, fins al Rodambarra, Altafulla, especialment Tarragona, aquí tenim constància de més de 20.000 persones, eh? Només a la ciutat, però també tres quarts del mateix, altres municipis del litoral, on es va viure intensament aquest fenomen, esperant estoicament a ple sol, com dèiem, i que van esclatar d'admiració en el moment en el qual la lluna va tapar l'astre i es va generar la corona solar, que també va captar moltes imatges. Eh? La foscor es va apoderar del cel i de la Terra durant aquests 61 segons, en el qual els que hi eren no van deixar de mirar el fenomen, això sí, amb ús d'ulleres. Satisfacció entre els que el van presenciar, gent d'aquí, de l'àrea metropolitana, de Barcelona, gent de la resta de l'Estat i també a nivell internacional. Tothom molt conscient que no ho tornaran a veure, almenys aquí a Catalunya.
2: És un moment molt màgic perquè no ho veuré mai més.
3: Ha sigut molt impressionant. Ha sigut una cosa que a la nostra vida serà única. Ja no es tornarà a viure mai més.
4: És impressionant com en un moment, de repent, canvia tot i se fa de nit.
5: Fill de gallina. No puc, no sé.
6: Una pel·lícula de ciència-ficció, com si estiguéssim en una pel·lícula de Christopher Nolan.
7: M'he quedat sense paraules ara mateix.
8: It was fantastic and it was great being here in Spain with the Spaniards because of their love of life.
9: Mais je suis français, mais c'était une expérience extraordinaire, extraordinaire.
1: Ai, que bonic, que polèmica, sí, eh? Per favor.
0: No, hi havia molta gent.
1: De què te'n vas parlar ahir?
0: Aquí a Tarragona, a més a més, hi havia un creuer, per tant, molts del creuer van fer cap a... Però van parlar, per exemple, amb una noia de Seattle, als Estats Units, que havia vingut el dia dilluns, ja van anar per Barcelona a fer turisme, i ahir eren a Tarragona amb el seu marit, i ja anaven a, també el del Marroc, eh? Tenien apuntat aquest que deies del sud de l'estat, d'Andalusia, que es veurà també el Marroc, i el tenien apuntat a la llista.
1: Molt bé.
0: Però l'Odissea va ser tornar a casa, eh?
1: Clar, la cara i ara la creu.
0: La creu, l'AP7 amb retencions durant tota l'anada, pràcticament al llarg de la tarda, amb cues de més de 40 quilòmetres, sobretot però també a la tornada, quan es van ajuntar el trànsit procedent de l'Ebre, el del conjunt del litoral del Camp de Tarragona i també el de Lleida, que van confluir a través de l'A2, més amunt. La via de gran capacitat també va multiplicar el nombre de vehicles en una jornada que trànsit ja havia previst complicada, massiva, i per la qual havia prohibit la circulació de camions, col·lapse a l'autopista i també a l'estació de Tarragona, de tren, plena de gent intentant tornar a casa. La quantitat de gent amuntegada va motivar el tancament de l'estació ahir a última hora per part dels efectius policials, que van actuar proactivament per evitar riscos i de seguretat a les andanes. Mentrestant, centenars de persones feien cua al carrer per intentar entrar a l'estació i agafar algun dels trens de tornada. Línies ferroviàries que van augmentar ahir, atenció, un 60% l'ocupació des de Barcelona cap aquí, cap al nostre territori, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Vull dir que déu-n'hi-do.
1: En aquest sentit, per valorar, però encara que sigui molt ràpidament el que va ser un altre episodi de caos ferroviari, tenim amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic Anna Gómez. Ella és portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies. Anna Gómez, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
1: No sé si us va sorprendre l'embussament que
10: no
1: hi va haver.
10: A Rodalies el que li va sorprendre és que hi hagués tanta gent, perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú, però ni de baixada ni de pujada. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que l'agafessin els cotxes perquè no col·lapsar. Tu no pots dir a la gent que utilitzi el transport públic i després no tindrà un transport públic a mida d'aquestes necessitats.
0: Consten en aquestes dades de la companyia del 60%, per tant, de més del doble de la capacitat habitual d'un dia ordinari?
10: No, nosaltres no ens han passat encara cap tipus de dada. Això sí, la demanarem. O sigui, el que avui ja volem demanar és com ho han preparat, això, i de com ho han preparat, què és el que s'ha sortit de mare, segons ells. Clar, avui hi havia una piulada del Manel Nadal que deia que s'ha fet el que s'ha pogut, i si no. Aquesta no és una manera de treballar, perquè heu parlat de la pujada, però també la baixada va ser un drama per moltíssima gent, perquè també s'ajuntava la gent que treballa a Barcelona i és de Terres de l'Ebre o de Tarragona, que són moltíssima gent. i va ser un drama de trobar-te gent que et deia enmig d'un vagó, jo per sort vaig poder teletreballar, però gent que cridava algú té aigua, i quan tu et pots cridar en un vagó si tens aigua, és que la veritat és complicada, trens curts, sense aire condicionat a vegades, i si n'hi ha, amb tanta gent tampoc es nota.
1: És un episodi més, no, Anna?
10: És una més i no sé, és que ja a mi no m'agrada mai parlar de dimissions ni a la plataforma, mai hem sigut així, però si no ho saben fer millor, qui ho ha de gestionar, que canvi, que marxin. Això tenia que ser, jo fa un parell d'anys ho recordava amb un company, quan vaig anar a Montmeló, a l'estació, hi havia una coordinació de dir, ostres, acaba la cursa del diumenge i a l'estació estan preparats per rebre la gent. O sigui, el que no pot ser és que hi ha l'estació de Tarragona, a la tornada, personal de Renfe no se'n veia. Qui n'hi havia, no sabem on és, perquè vam anar a l'estació i no vam veure personal de Renfe. Es van emplenar les andanes, i quan les andanes es van emplenar fins a dalt, els de seguretat van demanar que els Mossos vinguessin. Home, això és que hauria d'haver estat coordinat com amb cordons, com el PortAventura, mm-hmm. i de dir, escolteu, quanta gent pot anar? Aneu a l'andana 2, aneu... És que va haver un moment, al principi de la nit, dels primers trens, que la gent estava a l'andana 2 i 4 i el tren va sortir per les 6. Què és el nostre dia a dia? Que no ens sorprèn? Sí, però ahir era un dia de moltíssima gent i poden donar gràcies que no hi ha hagut cap drama, perquè podia caure qualsevol.
1: Hem vist fotografies, Anna, i són esgarrifoses, perquè, clar, de tanta gent que hi ha a les vies, estan com a tocar, no?, del que és la via en si. Les fotografies, doncs, ja això, ja corren per xarxes i, bueno, a partir d'aquí, a veure quines explicacions us poden donar. Anna, no tenim més temps.
10: I que l'alcalde les demani, que l'alcalde també pressioni i les demani.
1: A veure si les administracions...
10: Els alcaldes de les zones tenen que dir què ha passat.
1: Si les administracions també s'hi poden incloure i s'hi poden fer una mica de pressió. Nosaltres ho deixem aquí amb aquesta connexió, Anna. Moltíssimes gràcies a tu. Moltes gràcies per atendre'ns. Adéu. Anna Gómez, plataforma de la... portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Pep Sunyer, moltes gràcies també per aquesta informació. Hem de marxar cap a Lleida?
0: Vinga, va.
1: Gràcies, Pep. Lleida també era un dels punts importants per veure l'eclipsi en diferents poblacions, però malauradament hem de començar amb la creu, amb una mala notícia. Arnau Vilà, Emunt, bon dia. Connectem amb Emunt, amb l'Arnau Vilà.
11: Bon dia, Núria.
1: Ara sí, et sentim. Arnau, bon dia. Comencem parlant d'una notícia malaurada, la mort d'un veí de 57 anys del col·legi.
11: Sí, a la comarca del Segrià, sí. Que va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'inici de l'eclipsi solar. L'home s'havia desplaçat fins al Tossal dels Morts, el punt recomanat per l'Ajuntament perquè els veïns poguessin seguir el fenomen astronòmic. I segons explica l'alcalde del col·legi, Josep Maria Gras, l'home va arribar al punt d'observació entre 6:45 i les 7 de la tarda, en un moment en què feia molta calor. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques que el van atendre van apuntar que podria haver patit un cop de calor que hauria acabat provocant-li la parada. Pocs minuts abans de l'inici de l'eclipsi, com dèiem. Malgrat els intents de reanimació, no van poder salvar-li la vida. L'Ajuntament va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, entre els quals hi havia un sopar popular i una festa amb música en directe. L'observació de l'eclipsi, però, es va mantenir amb relativa normalitat després del succés. A Lleida capital, el SEM també va haver d'atendre una dona que va patir un mareig mentre es trobava a la seva ovella per contemplar l'eclipsi.
1: I també us expliquem que la conductora del vehicle contra el qual va xocar el motorista que va morir la nit de dimarts al pont de Pardinyes ha estat detinguda per la Guàrdia Urbana acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència.
11: Sí, el sinistre va tenir lloc a la ciutat de Lleida cap a les 11:15 de la nit quan una moto va xocar contra un turisme en aquest encreuament. El motorista de 22 anys va morir en lloc dels fets malgrat els intents de reanimació. Aquest, però, és el segon accident mortal en aquest mateix punt en només 3 setmanes, ja que el passat 22 de juliol va morir un altre motorista de 30 anys. Ara, la Paeria de Lleida preveu analitzar al setembre els punts negres de trànsit de la ciutat i ja té prevista la instal·lació d'un semàfor en aquest encreuament.
1: Molt bé, moltes gràcies, Arnau Vilà. Emunt, moltes gràcies per aquesta informació també des de Terres de Ponent. Escolta, Arnau, bé tu, ahir?
11: Bé, va anar bé.
1: Oi, quin poc entusiasme.
11: Ah, no, sí, bé, van a veure. Tampoc sóc un expert de l'astrologia ni un però gran contemplador, però bé.
1: Va valdre la pena. Bueno, tu eres el que t'ho muntaves amb molts amics, no?, fent una superbarbacoa.
11: Ho explicarem. Al final, doncs, al pas dels anys, doncs, explicarem aquest 12 d'agost.
1: Ai, una abraçada, Arnau. Gràcies.
11: Igualment. Adéu.
1: No us pregunto, per indiscreció, pregunto una mica per captar també les vostres sensacions. Vinga, va, que ara anem cap a terres barcelonines. Tina Forés, Cugat, bon dia.
12: Bon dia, Núria.
1: Els barcelonins que van poder-lo veure emocionats.
12: Sí, es van aplegar unes 200 persones al castell de Montjuïc, que era un dels punts privilegiats per veure aquest eclipsi des de la capital catalana, i s'hi han submergit durant uns minuts en l'oscuritat gairebé absoluta, perquè aquest eclipsi va arribar al 99,7% en aquest punt, un fet que ha emocionat, com deies, a tots aquells qui ho han observat.
13: M'esperava veure encara menys, o sigui, que m'ha impressionat i està més emocionat i tot.
14: M'encanta, estic molt emocionada, és fantàstic.
15: Que ens sentim privilegiats d'estar aquí i veient-ho just, exactament. I poder-lo veure, que no hi hagi núvols, que no hi hagi, que estiguem en un lloc que puguem veure tranquil·lament, o sigui que, i a més, sense gaire gent, que això és molt important.
12: Les terrasses dels hotels també es van convertir en miradors privilegiats de l'eclipsi, on s'hi van aplegar turistes internacionals i altres visitants per seguir junts aquest fenomen des de l'alçada.
1: Molt bé, molt xulo, eh? Doncs veig que sí, que Barcelona no es va quedar sense eclipsi, però també ha tingut les seves afectacions a nivell de salut, i és que el SEM ha hagut d'atendre fins a 37 persones i els agents rurals han fet 350 actuacions.
12: Sí, dues persones d'aquestes 37 han hagut de ser ateses per ambulàncies, però la resta d'incidents s'han resolt de manera telefònica. El telèfon 112 ha rebut fins a les 9 del vespre 81 trucades relacionades amb aquest eclipsi, i a més els agents rurals han dut a terme 356 actuacions i han interposat 10 denúncies per conducció motoritzada. Les sales de control dels bombers han rebut pocs avisos. Els agents han actuat a Altafulla per fer baixar gent que havia grimpat sobre trens aturats i corrien risc de la trucutar-se. Ha estat una jornada marcada per un augment gradual del volum de trànsit en sentit sud, i de tot plegat el balanç que en fa el Departament d'Interior és que l'episodi s'ha desenvolupat amb pocs incidents destacables.
1: I seguim mirant el cel, però en aquest cas per una altra qüestió, i és que una incidència elèctrica a la torre de control ha aturat l'operativa del Prat. Ha provocat retards en desenes de vols.
12: Sí, la situació ha causat entre 5 i 6 cancel·lacions i ha obligat a fer 10 desviaments en un dia amb 1.124 operacions planificades en un dels dies més moguts a l'any, en plena temporada alta. Fons Aena han detallat que l'aeroport ja està operant al 100% en sortides i també en arribades. Per la seva banda, Ryanair ha demanat explicacions al govern espanyol i a Enaire per la interrupció del servei del control de trànsit aeri, que ha afectat a gairebé 6.000 passatgers de la companyia. L'aerolínia de baix cost ha titllat els fets d'inacceptables.
1: Doncs fins aquí les notícies, els titulars més destacats de l'actualitat barcelonina. Tina, te pregunto també, què tal ahir?
12: Doncs mira, jo ho vaig veure des de Sant Celoni, des d'on sí. Visc, vaja, i vam veure ben bé fins la meitat del fenomen, perquè després un núvol allò superdens es va posar just davant i ens va aixafar una mica la guitarra. Però bé, l'estona que el vam poder gaudir va ser molt xulo, i també vam veure això, no?, que es feia fosc al nostre voltant, no del tot com ho heu viscut a les terres d'allà baix del sud, però bé, va estar bé.
1: Molt bé, i en definitiva és el que comentàvem i hem comentat sempre, no?, que mira, encara que hi hagi el núvol, no acabes de veure'l bé, bueno, l'experiència, si es competeix, no?, també és una experiència.
12: Exacte.
1: Ai, Tina, molt bé, me n'alegro. Doncs escolta, Tina Forés, des de Cugat, moltes gràcies, una abraçada.
12: A tu, Núria, que vagi bé.
1: I el proper apunt el fem a Girona, una mica en relació amb això que ens explicava la Tina. Comarques de Girona que van viure l'eclipsi entre emocionats, però també amb els núvols fent la guitza. Pau Villafañe, bon dia.
16: Molt bon dia, Núria.
1: Què tal?
16: Doncs sí, la veritat és que, bueno, a la ciutat de Girona, entre la muralla i el barri de Montjuïc van ser els dos punts més concorreguts, amb diferent sort, perquè mentre la muralla, per exemple, els núvols van espatllar les vistes, a Montjuïc ho van poder veure una mica millor. Si a Girona ciutat els núvols van repartir una mica sort, a Llagostera, que vam comentar que hi havia una trobada, es va superar totes les previsions, i és que un miler de persones es van aplegar per seguir el fenomen i l'Ajuntament ho va qualificar d'èxit de convocatòria. Uns quilòmetres més al nord, al Pla de l'Estany, a Banyoles, també va començar la tarda amb la mirada posada tant al sol com als núvols, i poc abans de l'inici semblava que una nuvolada amenaçava d'esgarrar l'experiència, però finalment la meteorologia va jugar a favor. Escoltem a Francesc Porta, que era un dels assistents a l'Estany de Banyoles.
17: Sí, a veure, som de Banyoles i sí que vam mirar a través de, diguéssim, els canals oficials on era el millor lloc per veure l'eclipsi. Hem anat, la meva dona i jo, primer a dalt al Puig de Sant Martirià, que teòricament era un dels espais on es veia millor, però després els meus sogres han vingut aquí a l'Estany i han dit que es veia perfecte, i han dit, doncs, baixem, i la veritat és que l'hem vist superbé, superbé.
16: La mateixa batalla amb els núvols es va repetir més al sud, en aquest cas a la Selva, a Sils, on els centenars de persones concentrades van arribar a pensar que es quedarien sense veure res, i just quan havia de començar el fenomen, però el cel va donar una primera treva i la gent va poder veure com la lluna començava a cobrir el sol. Finalment, els núvols, però, van també tapar el gran moment.
1: Déu-n'hi-do, és com una retransmissió el que ens has fet de, no, de com avançava el núvol, com avançava la lluna, a veure qui avançava més, quin patir. Va, que canviem de tema totalment, passen altres apunts d'actualitat, evidentment, com per exemple el tema de que Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó.
16: Segons va informar el departament en un comunicat, els presumptes responsables són interns de la presó que ja han estat identificats i que van aconseguir accedir a documents ubicats en unitats de xarxa. Justícia assevera, però, que no van entrar als sistemes d'informació penitenciaris crítics ni l'incident ha afectat el funcionament dels serveis.
1: I també sapigueu que la ciutat de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre. Vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes.
16: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha explicat a l'escena que també preveuen fer feina de conscienciació amb els comerços, sobretot amb aquells que venen menjar per emportar o fan venda directa per millorar la gestió dels residus que generen. De la mà dels locals, el consistori aspira a evitar que veïns i visitants llancin els envasos de menjar i begudes a les papereres i que ho puguin fer, per exemple, a cubells dels mateixos comerços.
1: Doncs moltes gràcies també per l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada forta. Tu bé? Ahir bé?
16: Sí, amb els núvols també que van fer força la guitza.
1: Allò que ens explicaves a la primera notícia, no? És com a
16: correcte, va repartir sort una mica també.
1: Molt bé. Pau, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
16: A reveure.
1: El que fem és tancar la ronda d'actualitat i encetar la primera entrevista de la jornada.

0: Doncs la primera entrevista serveix per fer una mica valoració i tancament també de l'eclipsi, i és que n'hem parlat per activa i per passiva des de molts aspectes, no només científics, que són la majoria d'aspectes amb què hem trucat, des del punt de vista que hem tractat l'eclipsi, sinó també fins i tot d'altres més, no ho sé, més de sensacions, no? Potser no tan quantificables. Ahir, l'eclipsi va mobilitzar milers de persones, un gran fenomen que avui volem explicar des del punt de vista psicològic, les sensacions, però posant-hi etiquetes, nom i cognoms. Però per fer-nos una idea, ja hem escoltat alguns talls, algunes primeres impressions just del moment en què la Lluna començava a enretirar-se. N'escoltem algunes altres. Són veus d'emocions, de sensacions que hem recollit d'arreu de Catalunya.
1: A la gent de les Terres de l'Ebre, que heu preparat un espectacle magnífic per tothom. Moltíssimes gràcies.
2: En plan, no ho havíem vist mai, ha sigut impressionant.
3: I és molt bonic veure com se fa de nit i de cop se torna a sortir de dia.
4: I tota la gent aplaudint i totalment emocionat. Sí, sí, és molt xulo.
2: Increïble.
5: Doncs mira, venim de Barcelona, hem vingut expressament per veure això, hem fet nit aquí, i bé, hem estat fent una volta pel poble, i hem conegut a gent d'aquí, molt simpàtics, fantàstics, i hem vist una cosa impressionant que no es tornarà a repetir a la vida, que ens hem emocionat moltíssim, i serà Santa Bàrbara al cor per tota la vida.
6: Ha estat una mica tot plegat, perquè les ulleres, plorar, veure el sol, el moment de la totalitat, una mica complicat, però molt xulo, La veritat és que molt bonic, molt bonic. Molt...
7: De Vic, ell és d'Alemanya, hem vingut aquí a veure l'eclipsi. Ha estat espectacular amb les muntanyes, just aquí entre com els arbres. S'ha combinat després amb posta de sol, ha estat maquíssim. Hem portat el gos i tot aquí a veure.
0: Doncs ara el que volem fer és posar una mica de... Vaja, assentar, posar etiquetes, com dèiem, buscar una perspectiva més acadèmica a totes aquestes sensacions i emocions que vam tenir ahir a la nit. Va, que qui ens en pot donar claus és la companya Anna Plaza, d'Ona la Torre. Anna, bon dia.
8: Bon dia.
0: Bon dia. Necessitaríem algun expert en psicologia, crec jo.
8: Doncs sí.
0: El tenim? Vinga.
8: El tenim. És del professor Urbano Lorenzo, que és catedràtic de la Facultat de Psicologia de la URB, i ens acompanya via telefònica, perquè avui sí que fem una connexió camp tarragonina total. Ell ja està més avall, però està a Terres de l'Ebre, està a la Terra Alta, a la Fatarella. És l'Urbano Lorenzo. Bon dia, professor.
9: Hola, bon dia.
0: Escolteu, primer us he de preguntar tots dos com ho vau viure ahir, no? Jo crec que Anna, i que encara no ho hem pogut comentar, i Urbano, el primer seria això. Quines sensacions vau tenir ahir?
8: Qui parla primer?
9: La veritat és que...
8: Que parli jo. Ell, que és l'expert, i a més, això no ho hem dit, és professor de psicologia, però és un apassionat de l'astronomia i en sap moltíssim.
9: Moltes gràcies. La veritat és que ho vam viure amb molta intensitat. Portàvem un any preparant-ho, perquè ja feia un any que havíem triat el lloc i vam ubicar que era un bon lloc per poder viure, no només veure, viure realment. I és molt difícil trobar les paraules a les persones que hi parlaven, no? Sentia el que estaven dient. I és difícil posar paraules a una experiència que et sorprèn, que per molt que t'hagis documentant, te sorprèn per la seva bellesa, per la seva singularitat, per la sensació de grup que generen. Nosaltres vam viure aquí a la Fatarella. Al final érem algo més de 1.000 persones allà reunits, més molta gent escampada al voltant del poble. I la veritat és que és una situació de sensació de grup, no? D'estar compartint una experiència que és única.
8: N'havia vist alguna abans, professor?
9: La veritat és que no havia aconseguit veure cap. Era el primer que veia i per molt que t'hagis documentat, que hagis vist imatges, que hagis vist 20.000 coses, no hi ha manera de preparar-te realment per l'experiència que acabes presenciant.
8: Mm-hmm. Per què creu que generen aquesta fascinació? De fet, s'ha creat un... No sé gairebé com dir-ho aquests dies, no? Però havíem anat creant una expectativa tan alta que no sé, evidentment, si s'arriba a complir aquesta expectativa tan alta. O hi pot haver moments de decepció, de m'ho imaginava diferent.
9: La veritat és que jo m'ho imaginava diferent, però això no vol dir que me sentís decepcionat, perquè diguem-ne que tu mires des d'un punt de vista més acadèmic, més la descripció, com passarà, com se viu, com s'explica, etc. Però arribat al moment, te trobes que no acaba, que és difícil. Una imatge no pot resumir l'experiència i una explicació és difícil com ho vius. I la qüestió és que hi havia una mica aquest risc. Jo també estava allà dirigint tota aquesta observació i patia una mica, dic, a veure si ara doncs això serà un obrir-tancar, on simplement s'apaga el llum sencer i hem acabat. I s'ha quedat tot mirant-se els uns als altres com dient, ostres, això era tot, ja està. I tot el contrari, no? Tot i que l'expectativa era molt alta, jo ho vaig veure allà, ho vaig viure personalment, però també les persones que m'envoltaven, que no va quedar ningú decepcionat. Per tant, jo crec que molt bé en aquest sentit de que hem aconseguit generar expectativa i, a més, almenys els que ho han pogut veure, sento aquesta persona que deia que el núvol no li va deixar veure, doncs la veritat és que va ser un gran espectacle.
8: Jo tinc curiositat per saber si hi ha estudis que analitzin l'impacte emocional que té un fenomen d'aquestes característiques.
9: Doncs hi ha alguns estudis que s'estan començant a fer. No són molt habituals, no hi ha molt en la literatura perquè és relativament recent. L'interès se va despertar amb aquests tres eclipses que va haver als Estats Units, que van atravessant tot el país horitzontal en molt poc temps. El van veure milions de persones. I el fet de veure que hi ha un tipus de reacció, una emoció, que els americans li han dit l'emoció guau, que nosaltres també vam sentir guaus, molts. Nosaltres li hem dit una emoció d'admiració profunda. El veure tanta gent és quan hi ha hagut aquests estudis en el que s'estan mirant a veure com afecta o quina és la raó, no?, d'aquesta admiració.
8: Ara tenim aquesta sensació guau, professor, però jo el primer que vaig pensar, a mi la imatge em va fascinar, però també li vaig trobar un punt d'irreal i gairebé terrorífic. I vaig pensar en la gent segles enrere que no havien sentit a parlar mai d'un eclipsi, perquè nosaltres hem rebut informació per totes bandes, i en sé que es trobaven amb una imatge així. Clar, devia ser, no sé si la paraula és terrorífic, però sí molt impressionant.
9: Sí, sens dubte, i no cal tirar tant anys enrere per trobar-ne aquests registres. Jo ara que he estat voltant una miqueta tota aquesta zona de per aquí explicant l'eclipse, he trobat persones que encara tenen registres orals de l'avi o de l'àvia que va viure l'eclipse del 1905, i és molt interessant que, tot i que el diari diari espanyol de l'època va publicar un article explicant-ho demà, veurem això amb aquestes hores, etcètera, molt, molt detallat. De totes maneres, a moltes persones, molts pagesos, els va agafar completament per sorpresa treballant al camp. Del Perelló m'explicava una persona com el seu avi explicava que sent crió doncs havia anat aquell dia a treballar amb el seu avi, amb el seu propi avi, durant el dia, i després de dinar se m'han posat a dormir i al moment li desperta l'avi, corre, que ens hem dormit tota la nit, després tota la tarda i s'ha arribat a fer de nit i a casa deuen estar molt preocupats perquè ens hem dormit tota la nit. En realitat se van dormir potser un minut o dos. Els va sorprendre completament l'eclipse. Per tant, fins i tot no cal anar-hi molt enrere per arribar, per trobar aquestes reaccions de sorpresa.
0: Nois, ho hem de deixar aquí, que no tenim més temps. Anna, ja veig que tu vas viure de manera terrorífica, pel que dius.
8: No, terrorífic no, però sí que vaig pensar en... Jo sé que està passant, però si no saps què està passant, és una imatge molt potent, molt irreal.
9: Sí, és molt irreal, sí.
0: Bueno, donaria molt més de què parlar, perquè, en fi, de sensacions n'hi va haver moltes i suposo que no ho va viure igual qui va estar envoltat en un lloc així descampat, que n'hi havia molts habilitats ahir per tot Catalunya, no?, en un polígon, un lloc descampat, amb milers de persones al voltant, i ho va viure com una festa que qui ho va viure des del capdamunt d'una muntanya, una mica més aïllat i amb més tranquil·litat, no?, i això, bueno, sensacions diferents. Apairo, no, ara? Apairo.
9: Apairo, bueno. Sí, apairo.
0: Molt bé, ja esperava.
9: Molt bé, moltes gràcies. A veure quan podem veure el proper.
0: A veure, jo crec que aviat, perquè, com dèiem, Anna, n'hi ha cada 2x3 d'eclipsis. Urbano Lorenzo, professor del Departament de Psicologia de la URB, gràcies per acompanyar-nos.
9: Molt gràcies a vosaltres. Una salutació des d'aquí, des de la Fatarella.
0: I amb l'Anna ho comentàvem, no?, que aquest perquè ens ha tocat a nosaltres, però d'eclipsis n'hi ha cada any.
8: Home, l'any que ve n'hi haurà un altre, però aquest haurem de viatjar. A mi m'han entrat ganes, eh?
0: L'any
8: que ve hem d'anar al sud del tot de la península, Cadis, Gibraltar, Màlaga, una part de Màlaga, i si no, ens n'anem al Marroc, Algèria, Egipte, que es veurà de meravella.
0: I
8: serà més llarg.
0: I anem o què?
8: Jo m'ho estic començant a plantejar molt seriosament.
0: M'ho dius i res a res, va. Vinga, va, però ens hem de posar amb temps, eh? Perquè ja veus que quan has de viatjar vas de planificar bé, això.
8: Sí.
0: Doncs vinga, Anna, planificar les properes vacances. Anna Plata, des de la Torre, gràcies.
8: Una abraçada, adéu.
0: Nosaltres seguim endavant i el que fem és donar pas al proper contingut de programa. Bocins de Cultura, aquest espai que ens porten des de la nova ràdio de Reus per parlar de cultura popular. Quins són els elements que sobresurten en una festa major? I ho dic aquí, només això, els elements que sobresurten en una festa major. Ja sabeu de què parlem, no? Ens ho explica el David Fernández.
10: Obert per vacances.

0: Quan pensem en una festa major catalana, hi ha una imatge que difícilment passa desapercebuda. Carrers plens de música, gent ballant i, per sobre dels nostres caps, els gegants. Aquestes figures formen part de l'imaginari festiu de Catalunya des de fa segles. Però d'on venen? Com han arribat fins als nostres dies? Gerard Puget és estudiós d'imatgeria festiva.
1: L'origen dels gegants el trobem amb les processions de Corpus, que més o menys es remunten cap al segle XIV, i el seu origen rau en les representacions bíbliques de diversos episodis, com per exemple el de David i Goliat, la batalla que va haver entre David i Goliat. També un altre gegant que tenim en aquestes representacions festives bíbliques seria Sant Cristòfor. Segurament era una persona amb xanques, amb vestidures i amb indumentària ben llarga, que amaguessin aquest xanques, eren representacions molt, molt, molt importants, perquè realment l'oci que hi havia en aquell moment era molt poc i qualsevol cosa que es feia al carrer cridava l'atenció de molta gent. La primera referència d'un gegant a Catalunya és de l'any 1424 a Barcelona. Sabem que era el gegant de la ciutat, tampoc no sabem ben bé com era, perquè no ens ha arribat cap descripció, no, l'únic que ens han arribat són gravats, però són molt més tardans. Aquestes processons de Corpus, amb el pas del temps, es van anar sofisticant i cada vegada els gegants deixen de ser tan bíblics i passen a representar reis o persones referents en aquell territori en aquell moment. Llavors, en aquest moment és quan apareix la figura de la geganta, molt més tardanament que la figura del gegant, perquè no tenim cap representació bíblica d'una geganta. La representació d'aquestes figures cada vegada va canviant fins que arriba als nostres dies i veiem que es poden fer gegants de tot tipus, vull dir que es pot representar els gegants que fa 300 anys que tenim documentat o fins i tot col·lectius que tenen alguna persona de referència molt més actual, molt més contemporània i que els hi ve de gust fer un gegant i que per participar a les seves festes fan el seu gegant.
0: Amb l'arribada de la democràcia, la cultura popular catalana va viure una important recuperació.
1: L'any 82 hi va haver tres fets que van marcar aquestes manifestacions de voler recuperar la cultura catalana i les seves manifestacions, que havien tingut tanta repressió durant tant de temps. Es va fer el primer Congrés de Cultura Catalana, la inauguració dels Mundials. En aquell moment es van trobar, crec que van ser unes 30 colles. I també un altre fet diferencial va ser la primera trobada de gegants internacional a Matadepera.
0: No tots els gegants són iguals. Al llarg del temps han anat evolucionant i adoptant formes i característiques diverses.
1: Hi ha els gegants històrics, aquests que ja tenim referències antigues que s'han mantingut o que s'han recuperat, els gegants centenaris. Llavors també hi ha gegants que no són tan històrics o que són de factura més moderna o que estan basats també en gegants que havien existit. I després gegants que representen això, parts més petites, no? O barris o carrers. Llavors també hi ha gegants particulars, persones que li agraden tant els gegants, fan una colla i que poden tenir una vida tan o més activa que uns institucionals. I també per tipologia, també els gegants manotes, que són aquests més pensats com animació, que interactuen molt més amb el públic, tenen les mans d'espuma i el donar toms, doncs, reparteixen llenya. Els paradigmàtics serien els del Carnaval de Solsona, la família Boja. Hi ha comparses de gegants grans que representen diverses cultures. Jo sóc de Reus i, per tant, reivindico els gegants de Reus, que representen que Reus és ciutat d'acollida, és ciutat d'exportació, d'importació, i que, en aquest sentit, els gegants de Reus representen aquestes diverses parts del món. Com a comparses grosses, de més de 10 gegants, també podríem destacar els de Lleida. A Lleida també representen diverses parts del món i també van capitanejats pels gegants romans, que són els històrics, els centenaris. Llavors, també pensant en gegants històrics, i prou singulars, podíem pensar en gegantons, ens n'han arribat molt pocs, però que tenim la sort de que a les comarques de Tarragona en tenim dos, que encara són prou vius, que és el Negrito de Tarragona i el Lladrafaves de Valls. També com a famílies, també m'agradaria destacar ja que els gegants de Mataró, la família Robafaves, vull dir que també és un grup prou singular perquè sempre van tots quatre, actuen molt poc fora de la seva població. Llavors, com a gegants que no surten de les seves poblacions, jo crec que podríem destacar els Bolot, també a Solsona, la comparsa dels gegants de Solsona, lligat també amb els gegants del Carnaval, que són la paròdia dels gegants institucionals. Aquests sí que surten més, són gegants manotes i els de Berga.
0: De Barcelona a les comarques gironines, del Camp de Tarragona a Ponent, els gegants han esdevingut molt més que unes figures que surten per festa major. Són patrimoni, memòria i identitat, però també són una tradició viva que continua evolucionant.
2: És el podcast de Cultura Popular, ja ho sabeu, els elements que sobresurten més de la festa, els gegants. Ens l'ha portat una setmana més la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Vinga, que passem a escoltar música també molt festiva. Jo crec que no hi ha festa major que no hagi tingut en algun moment o altre, i moltes vegades de manera repetida, en el programa l'Orquestra La Meravella, l'Orquestra Meravella, La Meravella, tal qual. I dic això perquè s'han fet un fa de viatjar com a mínim per tot Catalunya i més enllà, però és que a més ho fa molt de temps que fan aquestes coses, 75 anys. Celebrem l'aniversari dels 75 anys de l'Orquestra Meravella, doncs a casa seva, a Girona. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: I ho celebrem en forma de llibre.
3: Així és, i és que el grup Gavarres, l'editorial, ha creat un llibre sobre els 75 anys de l'Orquestra de Caldes de Malavella. El signa, en aquest cas, avui el nostre convidat, l'Antoni Masbou, que és músic, compositor i una de les figures més rellevants de la música popular catalana de les últimes dècades. Ha estat, sense anar més lluny, director de les orquestres Caravana, Marina, també La Meravella i La Salvatana, i és autor de més de 100 composicions enregistrades i, així com anècdota, també va escriure l'himne oficial de l'Espanyol.
2: Déu-n'hi-do.
3: Molt bon dia, Antoni.
4: Hola, bon dia.
2: Quin currículum.
3: Veus? A veure, Antoni, et volia preguntar, així per començar, coincidint amb aquest 75è aniversari, com va sorgir una mica la idea del llibre i com ha estat una mica el procés també per donar-li forma?
4: Va ser idea, de fet, de la mateixa orquestra. Es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Caldes i amb l'editorial Gavarres, i varen decidir fer el llibre. Aleshores me'l van encomanar a mi perquè varen considerar que jo no soc escriptor, ni molt menys soc músic, però conec molt bé l'orquestra des dels seus principis i perquè he estat allà, i per això em van encarregar a mi la qüestió.
3: Antoni, a més, el llibre no es planteja només com un relat cronològic d'aquests 75 anys de l'orquestra, sinó també en parla molt del fenomen Meravella. Què vol dir exactament això?
4: Aquesta era l'intenció, sí, perquè el que és la història de l'orquestra, la cronologia, ja havia estat escrita, i molt ben escrita, per cert, per un company meu, i per tant ja havíem d'anar per un altre costat. I a mi m'interessava analitzar el fenomen Meravella, el perquè el nom de la Meravella s'ha convertit en alguna cosa més que identificador d'una formació musical, ja que la gent el té pràcticament considera la Meravella com llegendària. I és això el que he intentat esbrinar i explicar en el llibre.
3: En aquest cas estem parlant de tres quarts de segle d'història. Com ha canviat una mica l'orquestra des d'aquell 1951 a Caldes fins a dia d'avui?
4: L'orquestra ha anat canviant com han canviat les altres orquestres i com ha canviat el món, de fet, en general. S'ha hagut d'adaptar als nous temps. Hi ha hagut canvis profuns, com serien, per exemple, el de la convivència dels músics. Abans els músics convivíem més entre nosaltres que amb les mateixes famílies. Això amb el tema dels muntadors, deixar de viatjar amb l'autocar, la millora de les carreteres i tot plegat, s'ha acabat. I ara, doncs, els músics tornen molt més a casa seva. Aquest és un dels aspectes que ha canviat. També ha canviat l'aspecte de l'escenari. Abans, doncs, simplement amb les pancartes en feien prou i un modest equip de so, i ara tot això doncs té un altre volum. Han canviat molts aspectes, efectivament.
3: Antoni, en el llibre es parla de les claus de l'èxit de la Meravella, i se n'anomenen en aquest cas sobretot tres, que serien l'excel·lència musical, la innovació i la complicitat amb el públic. D'aquestes tres, no sé si n'hi ha alguna que consideri més rellevant que una altra.
4: A mi m'agradaria que fos l'excel·lència musical, però no sé exactament si és així, vull dir, perquè les coses canvien i avui en dia doncs el tocar bé no té la importància que tenia quan va començar l'Orquestra Meravella. La gent es fixa doncs amb aspectes doncs, com ara l'escenografia, la posada en escena, aquestes coses, i amb aquest aspecte també ha canviat tot molt. Jo voldria pensar que encara la qualitat musical és el primer.
3: Antoni, en aquest cas també en aquest llibre de l'editorial Grup Gavarres també es parla de la trajectòria de la Meravella a nivell internacional, traspassant fronteres, perquè algú que no n'hagi sentit parlar gaire, fins on ha arribat aquesta orquestra?
4: Aquesta orquestra ha arribat, doncs mira, imagina't, fins a la Sibèria. Quasi bé res. Va començar com el Rosselló, pràcticament amb la... fent frontera amb a casa nostra, però en allà hi viatjaven totes les orquestes d'aquí. No, això no, no tenia gaire de particular. Però la Meravella no es va conformar amb això i va continuar expandint-se per Europa, per Alemanya, sobretot Suïssa, Àustria, i ja et dic, fins que va arribar a les repúbliques socialistes soviètiques d'aquella hora, que precisament l'accés estava molt restringit.
3: Antoni, al llarg de 75 anys, com hem dit, aquesta Orquestra Meravella ha tingut molts èxits, en molts moments de lluentor, però suposo que també n'ha tingut de crisi o de moments de dificultats.
4: Hi ha hagut moments difícils, efectivament. Sobretot doncs, quan la mort d'en Ferrer, del director que l'havia creat, i també quan amb un accident desgraciat de carretera van faltar tres músics, que eren els tres puntals o dels tres puntals principals que hi havia a l'orquestra. Sortosament aquestes dificultats es varen poder vèncer i l'orquestra ha tirat endavant fins a aquests 75 anys i esperem que siguin molts més.
3: Parlant de l'Orquestra Meravella com una de les orquestres referents en aquest cas del sector cultural, creu que hi ha relleu en aquest cas per que els següents anys, les següents generacions, doncs, pugui tenir continuïtat aquesta Orquestra Meravella com tantes altres?
4: Jo diria que sí. Quan s'han superat els problemes que ha superat la Meravella, d'alguna manera, doncs, ens vacunem els músics i això serveix per d'escola per afrontar nous reptes que segurament hi seran. El pitjor dels reptes que han tingut les orquestres doncs, ha estat el canvi d'hàbits del públic degut a que, bueno, l'aparició d'internet doncs, que ha fet que els discos pràcticament desapareguessin, això ha fet mal a les orquestres, i ara veurem el que passa amb la intel·ligència artificial. Esperem que hi sapiguem fer front i esperem que hi hagi algun tipus de regulació que ens protegeixi una mica els músics davant de tot això.
2: I també Antoni, un dels reptes, per anar tancant, un dels reptes també és el repertori, que cada vegada no sé si s'ha d'adaptar més la música perquè és música molt preparada per escoltar per ràdio, per escoltar per auriculars, no? Per plataformes digitals, molt d'estudi, música d'estudi, i passar-la al directe és tot un repte.
3: A veure si l'Antoni no sé si t'ha pogut sentir.
2: Ah, potser no m'ha sentit, pobre.
3: A veure, no, Antoni, que deia la Núria el tema de les plataformes, de poder passar totes aquestes plataformes que hi ha ara mateix amb les cançons, bueno, al directe.
2: Sí,
3: això suposa un repte també, el repertori, sí.
4: Evidentment, vull dir, la vida dels músics ha canviat com una mitja amb l'aparició d'internet i això s'està arreglant perquè ara doncs, ja sí, en lloc dels discos doncs, es pengen les cançons i tot plegat, però ara ja dic que el que fa por és la intel·ligència artificial que d'alguna manera sembla que no es mengi la intel·ligència natural, saps? I la interpretació dels músics deixi de tenir valor igual que la creació de cançons i aquestes coses. Aquest és el repte que tenim ara mateix.
3: Doncs aquest és el repte que té la música, les orquestres i no és exempta en aquest cas la Meravella. Antoni Mas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per compartir amb nosaltres aquest viatge de 75 anys al costat de la Meravella, com dèiem, un llibre de l'editorial Grup Gavarres que ens repassa tota aquesta història i que podeu trobar a les llibreries.
4: Gràcies a vosaltres per interessar-vos per la música, que ens fa molta falta en el sector actualment.
2: Molt bé. I gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM, per aquesta entrevista meravellosa. Gràcies, Pau.
3: Gràcies, Núria.
2: Nosaltres ara anem tancant l'hora. Falta res, 3 minutets per arribar a les 10 del matí. Una breu pausa, ens actualitzem i després més obert per vacances.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de recordar. Ja fa dies, mentre estava esperant a la sala d'espera del metge, tenia al costat dos senyors que devien tenir entre uns 80 o una mica més, potser. I em va fer molta gràcia perquè no paraven de xerrar. Jo no sóc d'escoltar les converses dels altres, però com que parlaven fort, vaig parar l'orella i estaven parlant de coses que recordaven de quan eren joves. Un d'ells deia que l'altre dia li va ensenyar al seu net a fer un carro amb fustes que tenia al garatge i estava ben content. La conversa es va anar animant, explicant tots dos les coses que feien quan eren joves, que moltes vegades no tenien prous medis per comprar el que necessitaven i bé que se'n sortien. La tertúlia era tan divertida que no vaig poder evitar de parlar amb ells, per donar-los molt de mèrit, perquè tot el que estaven explicant en tenia molt. I els hi vaig dir que la creativitat s'activa molt en moments de necessitat i la nostra ment busca solucions en moments crítics, i això és el que els hi passava. Per això, tot i no tenir diners per comprar segons què, se'n sortien igualment. I sense saber-ho, estaven entrenant la ment. I tenir una ment entrenada només et porta beneficis. Amb tot això que els hi vaig despertar la curiositat. I em van explicar que tota la vida han estat molt actius, sempre buscant solucions, i que s'han tingut que espavilar molt per tenir una bona qualitat de vida. Doncs potser per això, ara, amb més de 80 anys, estan tan espavilats i tenen la ment tan àgil. No creus? Per això, jo animo tothom a fer entrenament creatiu, perquè la creativitat és un estil de vida.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, és dijous 13 d'agost. L'eclipsi d'ahir, que va reunir més de 1.000 persones a l'era de Can Oriol, ha deixat la nit amb una bona calor. Avui, les temperatures arribaran fins a 35 graus. Per a qui no sàpiga què fem les ulleres de l'eclipsi, un recordatori. Hi haurà dos eclipsis més el 2027 i el 2028, així que potser és bona idea guardar-les.
3: Infopodcast. Tot el que cal saber de Rubí en 3 minuts.
2: Mentre que Rubí va reunir més de 1.000 persones per veure l'eclipsi a Can Oriol, les carreteres catalanes van quedar parades amb retencions de fins a una vintena de quilòmetres. I també la xarxa ferroviària va patir fortes aglomeracions. La carretera AP7 va arribar a acumular més d'una vintena de quilòmetres de retencions en sentit sud durant les hores prèvies al fenomen astronòmic. La major intensitat es va concentrar entre Subirats i Gelida, però també al seu pas per Torredembarra, el Vendrell i Roda de Barà. Altres carreteres que van quedar afectades van ser la B10 i la B20 a Barcelona i la A2 entre Esparreguera i Abrera. També els trens de Renfe van ser superats per la situació, amb col·lapses en algunes estacions, primer en direcció Tarragona i després de tornada, en moments on més de 2.000 persones van esperar l'arribada del tren per tornar a Barcelona. A Rubí, més de 1.000 persones es van reunir a Can Oriol, però no hi va haver greus incidències. De fet, van superar les prediccions tant dels amics de l'astronomia com de la policia i la protecció civil.
3: Avui a Rubí...
2: Els gegants de Rubí marxen d'aventura a Estocolm per participar en la 38a edició de l'Aplec Internacional Adifolk, que se celebrarà aquest cap de setmana del 14 al 16 d'agost a la capital sueca. La colla rubinenca viatja des de Barcelona amb una trentena de persones i 5 gegants de Rubí, en Roc, la Paula, la Laia, en Galderic i l'Orelletes. L'Aplec, organitzat per Adifolk, l'Associació per la Difusió de Folklore, s'integra aquest any en el Kulturfestivalen, el festival cultural de la ciutat d'Estocolm. Els gegants, que han complert 70 anys de colla, formaran part d'una expedició sense precedents, amb un total de 42 grups de cultura popular.
3: No et pots perdre...
2: I no et pots perdre la piscina d'estiu del Club Natació Rubí, que és oberta per a refrescar-se fins al 23 d'agost. L'horari d'obertura és de 10 del matí a 7:15 de la tarda. L'espai compta amb dues piscines, una d'elles especial per a infants, un solàrium amb gespa, zona de pícnic i vestidors amb banys i dutxes. Es pot adquirir una entrada puntual o abonaments de 20 entrades per gaudir-ne tot el que queda d'estiu. Podeu consultar tota la informació a la pàgina web del Club Natació Rubí. I per més notícies sobre Rubí, podeu entrar al nostre web o escoltar-nos al 99.7 de la FM.
3: L'Infopodcast és una coproducció de La Xarxa i Ràdio Rubí.
4: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.

0: No l'hem sentit mai, aquesta cançó dels Stay Homes. Mira que són nous, no ho sé, no em sona de res aquesta cançó. Aina Barbany, bon dia. Aina Barbany, des de Cardedeu. Contactem amb l'Aina des de Cardedeu. Ara sí que ens ha de portar una mica el repàs i el resum del que diuen els oients parlant de la platja. Aina, bon dia. A veure si et podem
1: saludar. Bon dia.
0: Hola, hola. Nena, ens hem fet un fart de sentir aquesta cançó, que mira que és xula, eh?
1: Sí,
0: però
1: sí, sí.
0: Però ha sonat, sona cada estiu des que la van treure.
1: És molt xula, sí. I no cansa. Bueno, almenys a mi la podria seguir escoltant i no...
0: Sí, sí, s'enganxa, no cansa, sí, sí, ho té tot. I ens ve perfecte per al tema del dia, que ara ja hem deixat enrere el tema d'Eclipsi i la pregunta, el tema del dia que fèiem avui, Aina, recorda'ns.
1: Doncs és, quin tipus de platja us agrada? Sorra fina, pedres... Bueno, al final és un debat,
0: roques,
1: no?
0: Roques directament, no? Allò,
1: sí,
0: sense
1: roques.
0: Sense platja, directe al mar, molt bé.
1: Exacte.
0: Molt bé. Tu tens clar? Si t'ho pregunto, tu tens clar?
1: Mira, no t'ho sabria dir, perquè m'agraden molt les típiques platges paradisíaques, saps? Així com sorra fina, mar turquesa...
0: Clar.
1: Però a la zona on jo estiuejo, que és allà en Sa, hi ha molta platja amb roques, bueno, amb roques amb pedres i tal, llavors... M'agrada molt,
0: clar,
1: també.
0: Perquè si ho has viscut té aquest punt ja sentimental, no? Si sempre estiueges allí, com que ja
1: és
0: casa.
1: I a més, que la sorra se t'enganxi, això a vegades...
0: Ah, xica!
1: Fa una mica de ràbia. I hi ha molts dels comentaris que hem rebut fins al moment que parlen precisament d'això. Si us sembla, anem a escoltar el primer, que és el de la Dolors d'Arbúcies.
2: Per descomptat de sorra fina.
0: Toma ja.
1: Ah.
2: Encara que és una mica pesadeta, perquè tens feina a treure-te-la, però... pedres fan mal als peus.
1: Bueno.
2: Jo, simplement vull sorra fina, encara que després m'hagi de dutxar dues o tres vegades abans que les pedres, que poden fer mal als peus. Vinga.
1: Sí, sí, sí, és així. Vull dir, la comoditat la tens més amb la sorra, al final.
0: És un punt de vista, sí, però sí que és veritat que després la casa te queda... Perquè no acabes de treure mai la sorra. O sigui,
1: no.
0: Si tu seus en un lloc, aquell al sofà, allò tindrà sorra tres dies.
1: Sí.
0: O al terra ja aniràs fent cric, cric, cric, cric, cric. Sí,
1: et pots dutxar que segueix apareixent sorra de tot arreu.
0: Si
1: et
0: pots muntar
1: a
0: la platja, al final de l'estiu, tu pots muntar a la platja a casa de tota la sorra que s'anem portant.
1: Literalment, sí.
0: Sí, senyora,
1: és a dir,
0: sí. Bueno.
1: Pot passar, però bueno.
0: Què més, què més?
1: Tenim també la Maria, que ens diu això.
3: Bon dia, obert per vacances. A veure, jo sé que després costa molt de netejar tot això, però prefereixo mil vegades més la sorra fina. Després és una marranada, correcte. Però és que és que allò d'anar amb pedres, és que no pots ni caminar, és horrible. 100% sorra fina.
1: Sí. Bé, aprofito, faig un petit incís.
0: Sí.
1: La Maria no ens ha fet actualització, però us la puc fer jo, perquè
0: sisplau, sí, sí.
1: A mi m'ha arribat informació i sé que va arribar a Santiago amb el seu fill i que ara l'únic que es queixa és que li fa molt mal als peus. Però més enllà d'això...
0: Mira, Maria, doncs jo crec que caminar per la sorra, per la platja de sorra,
1: diuen
0: que va molt bé, per acabar de posar el peu allò a to.
1: Sí,
0: clar,
1: sí, sí, és
0: clar,
1: veritat.
0: O un bon massatget, també estaria bé. Mira, escolta't després l'entrevista que farà el Manel de Premià, que avui parla de fisioteràpia.
1: Sí.
0: Doncs vinga, també.
1: Doncs mira, ho tindrem en compte, sí, sí.
0: Així guanya dos sorra fina contra, de moment, cap roca i cap pedra, eh?
1: Sí, a veure, tenim ara a la Inés de Sanauja, que ens diu això.
4: Bon dia, doncs mira, en el meu cas jo prefereixo sorra fina. Més que res per la comoditat, sí que és veritat que la sorra fina pues, té els desavantatges de que quan estàs mullat se t'enganxa la sorra i tal, però jo personalment ho prefereixo mil vegades més que la platja de pedres, més que res perquè fan més mal, encara que siguin les petitones, són com més incòmodes.
0: Sí,
4: i per mi sempre intento, de fet és una cosa que m'hi fixo molt quan vaig a la platja, fixar-me en que sigui de sorra fina i no de pedres, perquè per comoditat la prefereixo mil vegades.
1: Sí,
0: sí. Bé, hi ha consens, és que no cal dir res més. Sí que
1: I
0: és
1: tant.
0: Veritat que són xules les pedres de la platja, no? Però a vegades...
1: Sí, molt, molt xules.
0: Són molt boniques. I també quan camines per pedres passa allò de que com que les pedres et van tocar diferents punts dels peus, vas fent ai, ui, ai.
1: Clar.
0: Perquè saps, tens una reflexoteràpia instantània.
1: I tant. Sí, sí. En el teu cas, Núria, prefereixes també sorra fina?
0: Sí, però és que a més jo tinc un avantatge que no m'importa gens la sorra, no em molesta gens, ni la menys sorra mal. Ni l'aigua. Saps que quan, hi ha gent que quan es banya després de seguida s'ha d'esbandir perquè l'aigua salada sí. li molesta? A mi m'encanta anar tot el dia allò amb la sensació de la salabró al cos sí. i a la pell i la sorra no em molesta, no em molesta gens. No.
1: Que bé. Sí. Que bé, això és una sí, sort, eh?
0: Sí. Us dono un consell per a aquells que us molesti la sorra, especialment els peus, polvos talco.
1: Ah, mira.
0: Sí, perquè llavors

0: moure és com, no, és molt incòmode. O sigui, podríem dir que sí, que guanya la sorra fina, encara que sigui molt molesta.
1: Però mira, escolta, anar a la tarda, a la fresqueta, a seure en una roca i veure el mar des de la roca com trenca,
0: i
1: això
0: tant.
1: Mola molt també,
0: Sí, o sigui que això dona vida.
1: Tota la platja està molt bé.
0: Sí, sí.
1: Ai, no, doncs vinga, si ens arriben més comentaris, els expliquem abans de tancar programa, d'acord?
0: Perfecte, Núria, aquí estarem.
1: Escolta, tingueu en compte que tenim molts pros de la sorra fina, a veure si algú que li encanti la platja de pedres o de roques directament, sisplau, digueu-nos-ho, que així fem una mica el contrapès.
0: Això.
1: Vinga.
0: Això, això.
1: Gràcies, Aina, fins ara.
0: A vosaltres, fins ara.
1: Per si voleu encara algun punt més, per acabar de decidir, mira, avui li hem demanat que ens porti un reportatge sobre això, sobre els tipus de platges que tenim, a la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Líria Porta, això ens explica.

0: Arribar a la platja, plantar el parasol, estendre la tovallola i fer el teu primer bany de l'estiu. Per la majoria de nosaltres, la costa és sinònim perfecte de vacances i desconnexió. Però ens hem aturat mai a pensar sobre quin ecosistema estem caminant realment. La platja no és un simple espai per al nostre gaudi. És la seu d'una biodiversitat molt important, rica, fràgil i moltes vegades invisible, que lluita per sobreviure a la pressió humana, sobretot durant aquests mesos d'estiu. Quan els preguntem als usuaris de les nostres platges què entenen per diversitat litoral, les respostes ens mostren una realitat plena de vida. Peixos que freguen els peus fins a vegetació a les dunes. Escoltem a la Laura Farnós, freqüentadora de la platja llarga de Tarragona, a l'Alejandro Torres o l'Adrián Zurita.
1: El que podem trobar sempre peixets petitons que n'hi ha prop de la costa, algun peix una miqueta més gran, pel que seria per la platja, doncs, n'hi ha gossos que porta la gent, o a vegades també n'hi ha ocells que venen a intentar agafar algun peixet.
2: Dependerá del medio, pero generalmente se ve en la flora, en la fauna, en los peces que se acercan a la costa, los pájaros que vuelan, en las plantas, el alga, las especies invasivas, ahora como las carabelas portuguesas en el norte de España, la costa vasca.
3: En las aguas podemos encontrar diferente fauna marina, diferentes peces, también algunos roedores que acampan por la playa.
0: Aquesta riquesa natural passa moltes vegades desapercebuda. Però com responem als ciutadans quan ens posem al banyador? Quin és aquest nivell de responsabilitat? La neteja i el respecte són les principals preocupacions per a aquests banyistes conscients. Recollir plàstics o respectar la fauna són gestos directes que tenen un impacte immediat, tal com ens indiquen la Judit Fernández i en Marc Comi.
4: Intento, quan vaig a la platja, fer un acte de responsabilitat i emportar-me una bossa per tirar tota la brossa que fem servir a la platja o fins i tot portar cendrers per tirar espurnes o recollir tota la brossa que ens trobem allí al racó de la platja on nosaltres ens hi situem quan anem.
5: No, com veure els animals, doncs els deixes, no?, pol·lular per allí, perquè cada vegada que fan és voltar. I tot, sí que és cert que si vols una medusa, doncs t'espantes més i intentes, doncs, potser avisar o no, algun cop de veu per dir, mira, anem amb compte i ja està.
0: Tot això són bones pràctiques que neixen del sentit comú. Però què diu la ciència al respecte? Les accions individuals dels banyistes són essencials, però la pressió que suporta la franja litoral durant els mesos d'estiu és enorme. A zones com el litoral tarragoní, la població es multiplica exponencialment i l'impacte sobre aquests espais naturals es fa evident. Així ho explica el biòleg i investigador especialitzat en l'àmbit litoral i contaminació de la Universitat Rovira i Virgili, en Jaume Folk.
6: La pressió que s'exerceix sobre el litoral és molt forta. Amb una població que són pràcticament 250.000 persones. Totes aquestes persones, més la població autòctona, tot el que hem de fer ho hem de fer a la platja, que a més tampoc les condicions climàtiques no ajuden a preservar aquests espais naturals, òbviament. I a més tenim una activitat industrial, i a més.
0: Aquesta sobreexplotació i la falta de regulacions tenen conseqüències directes sobre la fauna local. Espècies que abans eren habituals a les nostres platges i roques han anat desapareixent.

0: creixent a causa de l'activitat humana.
1: Hi ha un cas molt curiós, que és el cas dels musclos. Fa 15 anys que no n'hi ha. Però per què no hi ha musclos? Perquè els musclos s'agafaven amb un rasclet. I llavors els musclos s'arrencaven. I llavors, com això s'ha fet de manera sistemàtica, cada any, tothom venia aquí amb el seu rasclet agafant musclos. Doncs clar, no hi ha musclos perquè se'ls han emportat tots.
0: Davant d'aquest escenari de desglossament, la solució no passa per prohibir l'accés a la costa, sinó aprendre a donar treva al medi marí i regular els usuaris perquè aquest ecosistema es pugui regenerar.
1: Les solucions és protegir, protegir, protegir, protegir. Si tu deixes que el mar faci i tu l'ajudes i deixes que ell mateix amb la seva força regeneri, doncs tens unes enormes possibilitats de que puguem gaudir encara uns bastants anys del que tenim.
0: Deixar en pau l'ecosistema natural és el missatge que hem d'interioritzar totes. La solució no és deixar de gaudir del mar, sinó aprendre a compartir l'espai respectant els seus límits. Per tant, aquest estiu, quan vagis a la platja, s'han de recordar tres regles bàsiques. La primera, que tot el que arriba amb tu ha de tornar amb tu cap a casa. La segona, respectar la fauna i la flora marines sense emportar-te espècies ni alterar el seu entorn. I tres, entendre que la mar no és un recurs infinit, sinó que és un espai viu que necessita del nostre respecte. Perquè la millor petjada que podem deixar a la sorra aquests mesos de calor és precisament no deixar-hi cap rastre.
2: Quins bons consells la Lídia porta a la nostra companya i quina sonoritat marina més xula que ens ha fet portar les vibres de la platja cap aquí, cap als estudis de l'Obert for Vacances. Lídia porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona parlant-nos sobre la biodiversitat marina, com respectar les platges siguin de sorra o siguin de pedres i de roques. I després d'aquest reportatge, el que fem és anar a buscar, com fem cada dia en aquesta hora, el Manel Ferrer a Premià. Mireu, comentàvem abans justament amb la companya, amb l'Aina de Cardedeu, no?, que deia és que quan m'estiro a la platja de roques, diu, clar, per prendre el sol ho tinc fatal, diu, perquè acabo com ha fet un quadre, jo me la imagino amb l'esquena torçada i tot plegat, no? I és que l'estiu, no sé, ens cuidem molt, ens cuidem poc, a vegades aprofitem que tenim més temps per fer esport, per cuidar el nostre cos, però a vegades acabem amb situacions una mica forçades i hores de sofà i de relax sense fer res, i això us situacions forçades, bueno, canvi de ritme, simplement. Què passa amb el nostre cos a nivell muscular? Manel Ferrer, bon dia.
3: Bon dia, doncs
2: però primer
3: avui
2: que
3: intentarem
2: tot
3: resoldre això.
2: Ho resoldrem, però abans deixem que et pregunti, sí, què tal ahir la nit?
3: Oh, va ser espectacular,
2: sí,
3: aquí a Premià de Mar, perquè jo em vaig quedar fent poble, i va ser espectacular, des de l'espigó de la platja i del,
2: sí,
3: port, la gent banyant-se mentre es veia aquest eclipsi, va ser una cosa molt peculiar, la gent amb banyador i amb els biquinis i amb les ulleres mirant el sol, o sigui, va estar una escena molt maca. Sí, sí, sí,
2: ai,
3: sí,
2: que bonic.
3: Sí, sí, va ser molt maco, va ser molt maco.
2: Molta,
3: sí,
2: gent,
3: sí,
2: però, no?
3: Sí, sí.
2: Una mica
3: moltíssima maca. Gent. De fet, l'Ajuntament, en aquest cas, no va organitzar cap acte concret per poder-ho seguir, per tant, la gent anava una mica amb les seves inèrcies, i era allò que ens anàvem trobant tots anant cap a la platja, no? Que semblava que tots sabien cap a on anàvem, però ningú deia res, no? I al final, a l'arribar a la platja, doncs tothom estava allà per veure, doncs, justament aquest eclipsi, és a dir, que va tenir una màgia especial, sí, sí.
2: Ai,
3: sí,
2: mira,
3: sí,
2: m'agrada, m'agrada. Sí, sí, era
3: està
2: com una
3: bé,
2: sinergia,
3: sí, sí,
2: sense...
3: Sí, sí.
2: A vegades, quan les coses no estan dirigides, a veure, tothom ho sap, no? I sap el que ha de fer, però
3: sí,
2: sense direcció, i vinga, tots cap allà, molt bé.
3: Clar, clar, clar. De fet, és veritat que nosaltres a la ràdio vam fer un vídeo explicant els millors llocs per veure-ho des de Premià, que jo hi ho pensava i dic, podia haver dit dos o tres llocs random, que no es veia res i estaria sol a la platja.
2: Ai,
3: vaig pensar-ho,
2: sí,
3: dic, perquè clar, si aquestes 20.000 persones no arriben a estar a la platja, doncs imagina't tu, però vaig ser bona persona i vam,
2: home,
3: donar les guies correctes,
2: i que
3: lògicament.
2: Fet sol,
3: lògicament.
2: Que haguessis fet sol.
3: Imagina't, no hauria,
2: no,
3: estat,
2: Manel,
3: igual, no hauria,
2: no,
3: estat igual. Escolta,
2: perquè,
3: va molt bé això que estàs dient, Núria,
2: sí,
3: perquè estem parlant de la platja, d'anar a la platja, de prendre el sol, de veure el sol i la lluna, però clar, avui ens interessa moltíssim veure, doncs, com cuidem el nostre cos durant l'estiu. Per això avui hem convidat el Jordi Berrocal. Ell és fisioterapeuta i, a més, és codirector de Fisio Premià. Com estàs? Bon dia.
4: Bon dia, molt bé, i molt agraït de tenir aquesta oportunitat que em doneu.
3: Ara et preguntàvem, és possible que el nostre cos es lesioni durant l'estiu, doncs això, fent vacances, o potser prenent el sol a la platja, anant al riu, buscant aquestes posicions, aquestes postures damunt d'una roca, és possible que hi hagin lesions associades o que puguin estar impulsades per accions que passen durant l'estiu?
4: És possible i, de fet, és bastant habitual. Hi han com dos grans causes d'aquestes lesions que augmenten a l'estiu. Una és el canvi de calçat, sobretot les diabòliques xancletes. I l'altra és el canvi d'hàbits, que suposo que després en parlarem, però a l'estiu canvien totalment els tres pilars fonamentals de la salut, que són el descans nocturn, l'alimentació i la hidratació i l'activitat física, i per suposat que el cos es ressenteix.
3: Mm-hmm. Ara parlaves de les maldites xancletes, però quant de mal han fet al principi del 2000 aquestes hawaianes, que ningú semblava que veia venir, però realment aquesta sola tan plana i aquests dits, no?, que es dividien, això, Jordi, suposo que ha fet mal, eh?
4: Ha fet mal, però com sempre el problema no és la xancleta en si, és el passar de portar tot l'any el peu embotit dins del mitjó, dins d'un calçat que té una sola, que té un drop, que és una diferència d'alçada entre el taló i la punta, a de cop passar a utilitzar tots els dies, totes les hores possibles, les xancletes perquè el peu està més ventilat, perquè fa molta calor, i a començar a fer tots els trajectes que abans caminàvem amb aquest calçat tancat, fer-lo amb les xancletes amb un peu que tenim desentrenat. Per suposat que això, el repartiment de càrregues i de treball muscular al peu, al genoll i el maluc a la lumbar, fa que canviï moltíssim i puguin aparèixer lesions o molèsties.
3: Jordi, amb què us trobeu al setembre, octubre, quan la gent torna a les vacances, quines són les lesions o molèsties més freqüents que recollim després a l'estiu?
4: Doncs una d'elles és qualsevol dolor a la planta del peu, siguin les metatarsàlgies, siguin la famosa fascitis o fasciopatia plantar. Després tenim bastantes lesions musculars, sobretot perquè la gent no és conscient que s'ha d'hidratar bé per aquesta calor, perquè transpirem molt més a l'estiu i per tant, surten a fer la mateixa activitat física que feien prèvia a aquestes temperatures i aquí apareixen moltes lesions musculars i després apareixen també molts mals d'esquena del sedentarisme, d'estar tantes hores estirat al sofà, a la platja, dins de casa, reclòs amb l'aire condicionat i de cop tornar a demanar-li al teu cos que et toleri les càrregues d'entrenament que feies abans de l'estiu. Llavors, bàsicament, és això.
3: Molt bé. Núria, alguna pregunta pel Jordi?
2: Oi, sí, mira, Jordi, saps què em passa? A mi sempre quan començo vacances m'enganxo de l'esquena. I un any va ser molt bèstia, molt bèstia. Jo crec que té a veure amb allò de que parem l'activitat i com que el cos venim a més molt estressats, arribem a vacances molt intensos, molt estressats i de sobte desconnectes. Entre això i els aires acondicionats. No sé ben bé què va ser. És habitual?
4: És molt habitual i no és casualitat. Tots coneixem moltes persones que agafen vacances i a les 24-48 hores es queden clavats de lumbar, d'esquena. Té una explicació científica a través del sistema nerviós autònom. Tenim el simpàtic i el parasimpàtic, que tenen aquests noms. El sistema nerviós simpàtic és el que ens prepara pel que diem el fight or flight, és el que ens manté vius lluitant contra l'estrès del dia a dia, les responsabilitats, la feina, tot això. I quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar, el nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment, a l'agost, qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances i els apareixen tots els mals. I això és molt habitual al gener, també. Al gener, tots els treballadors de notaries, de gestories, de bancs, que porten tot el desembre fent els tancaments d'empresa i tal, gairebé tots, quan acaben els comptes, es queden clavats de cervicals o lumbars, i al gener sempre els hi guardem unes hores per ells perquè és molt habitual.
2: T'ho agraeixo, Jordi, perquè es pateix, però almenys no em sento un bitxo raro. Ara ja entenc això. El fight or fly m'encanta. M'encanta el concepte.
3: Però m'agrada aquest concepte, això que ens deies, Jordi, que doncs, aquests tancaments d'IVAs i RPFs, doncs, a fer la renta, tot això, són moments on vosaltres també detecteu pujades de feina.
4: Sí, sí, sí, totalment. És que està demostradíssim i és que passa any rere any. Un any podria ser casualitat, però ens passa cada any i no només a nosaltres. Parles amb qualsevol company fisioterapeuta i és superhabitual. Sí,
2: escolta,
4: sí.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que a l'estiu ens passa que ens creiem supermans, invencibles, superherois. O sigui, tota l'activitat física que no fem durant tot l'any, de sobte a l'estiu resulta que anem a fer grans caminades, grans rutes per la natura, fem, en fi, tota mena d'esports i d'activitat física que normalment no estem preparats perquè no fem durant tot l'any. Això també passa, no?
4: passa totalment, i aquí és com, ja no ho dic com a fisioterapeuta, dic com a persona, és aplicar el sentit comú. Aquests augments d'activitat, de càrrega, que tampoc faríem a l'hivern, a la tardor o a la primavera, per què la fem a l'estiu, quan justament l'ambient del nostre cos està molt menys preparat, perquè descansem pitjor, mengem molt pitjor, fem molta menys activitat física en el dia a dia, però arriba el cap de setmana i de cop ens anem a pujar un 2.000 i fer 15 quilòmetres caminant, suant, sense beure aigua, sense haver escalfat bé, sense haver fet activitat la resta de la setmana. Llavors, hem de tenir una miqueta de sentit comú. Sí.
3: Molt bé, doncs sentit comú amb tot el que ens explicaves. Ara pensava en la platja, en la piscina, Jordi, aquestes cadires plegables que veiem, que jo sempre penso, al moment que m'hagi de comprar aquesta cadira ja serà que estaré fatal, jubilat, espero que sigui. Però cada cop estic veient més gent jove que fa servir aquestes cadires o aquestes tombones plegables. Jordi, això és un bon consell, o el fet de tombar-se a la platja amb la tovallola ja és una cosa que cada cop queda més enrere?
4: De fet, en fisioteràpia fa anys que hem trencat com el mite de les postures bones i dolentes. Hi ha una frase que ens agrada molt, que és dir que la millor postura és la que menys dura. No hi ha tant postures bones i dolentes. El que realment pot afavorir que apareguin molèsties i lesions són les postures mantingudes. Tenim un cos que ha evolucionat durant milions d'anys per estar en moviment i ara ens empenyem en estar tot el dia asseguts. Llavors, això aplica tant a la platja, a la piscina, amb les cadires, amb les tovalloles, a l'oficina. No és tan important en quina posició t'estires a la platja, si t'agafes una cadira de 10 euros o una de 100, supercòmode per posar la cervesa al tal. Lo important és que vagis fent píldores de moviment, que li diem és cada 15 a 20 minutets, que t'aixequis de la cadira, caminis una miqueta, que et vagis a fer un bany, que tornis a seure't i que no passis molta estona en la mateixa posició. Perquè està clar que si passes 3 hores prenent el sol a la platja, estira't i de cop t'aixeques i te'n vas a nedar fins la boia i tornes, bé, el teu gos segurament es ressentirà. Però un cop més és sentit comú, eh? No hi ha una píldora màgica per dir has de fer cada tants minuts, tants quilòmetres nedant o el que sigui. Sentit comú.
2: Ara has dit això de les cadires, jo flipo, sí, perquè fa des de un o dos estius que veig un munt de canalla adolescent amb cadires, sí, d'aquestes d'anar a pescar plegables, fins al punt de que jo me n'he comprat una perquè tenia la necessitat, perquè dic que això ha de ser total, no la faig servir, eh? Ja t'ho dic, però veig un munt de gent d'adolescents bàsicament quedant amb cadires plegables, no sé si a Premià esteu igual.
3: Sí, sí, en tenim moltíssimes. De fet, jo soc molt aficionat d'anar al concurs de focs de Blanes i, clar, la cosa que fa més ràbia del món és quan estàs a la platja allà amb el teu pareo tan tranquil i apareixen les quatre persones amb les cadires i se't planten davant 5 minuts abans. Això passa, però ja queda feta aquesta reivindicació. Però sí que és veritat que passa, eh? Que la gent, sí, doncs, sí, vaja, baixen a la platja amb aquestes cadires, suposo, també buscant aquesta comoditat a la platja.
2: Em pot xulo que has d'estirar-se a la sorra.
3: Home, per mi sí, el contacte aquest directe amb la sorra està molt bé. Jordi, abans has dit una cosa, i jo crec que ha passat en l'aire, però és important que ho diguem, els canvis de temperatura també tenen influència. Parlàvem doncs, de la presència dels aires acondicionats, d'aquestes onades de calor. Això també influeix en el nostre cos.
4: Sí, i permeten fer una incidència respecte a les cadires, que realment han sigut un gran facilitador perquè gent gran, gent que té artrosi, gent que si ha de pensar en estirar-se a la sorra i sobretot després a l'hora d'aixecar-se segurament ni es plantegen a la platja, gràcies a aquestes cadires podem donar més accessibilitat a la platja i que la gent pugui estar més còmode. Llavors, bueno, ben utilitzades, com sempre, sentit comú, també funcionen molt. I respecte a la pregunta que m'has fet, per suposat, a més temperatura, més transpirem, a més transpirem, més pateix la musculatura, més pateix el nostre organisme i, per tant, ens obliga a ser conscients de no fer esport en les hores de més temperatura, a les hores centrals del dia, més ens obliga també a hidratar-nos més que el que faríem en altres moments de l'any. Hem de tenir aquesta consciència, hem de saber que a les nits també és possible que la qualitat del son sigui pitjor, per tant també transpirem durant les nits moltes vegades per aquestes nits tòrrides que estem tenint, això ens obliga a hidratar-nos també encara que no fem activitat física. Bueno, hem de ser conscients d'una cosa, d'una sèrie d'ítems que canvien per aquestes temperatures i sí, sí, ho hem de tenir molt present.
3: Molt bé. Buscant solucions, Jordi, un cop s'acabi l'estiu, encara queden setmanes per endavant, però què hauríem de fer per tornar-nos a reactivar i que el nostre cos doncs, no ressenteixi després doncs, aquesta activitat diferent a la que tenim durant l'any?
4: Aquí la clau és la progressivitat. La progressivitat és important tant quan estem acostumats a volums d'entrenament molt alts, setmanals, i de cop arriba l'estiu. Seria interessant deixar disminuir aquests volums d'entrenament progressivament i també és molt important incorporar-los al setembre o a l'època que sigui, progressivament. No hi ha una dosi màxima, una dosi màgica, diguéssim. La idea és que si estem acostumats a fer ses entrenaments setmanals i durant 2-3 mesos que dura l'estiu els hem aturat del tot o li hem baixat molt el ritme, al setembre els hem d'anar incorporant progressivament. Per tant, és, si recordes les càrregues, és igual si era sortint a caminar, a córrer o anar al gimnàs que feies abans d'aquesta aturada, intentar disminuir-les, intentar donar-te sempre 24 hores de descans, sobretot si treball més de força al gimnàs, donar-te 24 hores de descans entre entrenament i entrenament i progressivament augmentant les càrregues fins que amb les setmanes, també sentit comú i escoltar el teu cos, vas trobant aquestes sensacions que et permeten, t'indiquen que ja pots reactivar les càrregues que feies previ a l'estiu.
3: Molt bé, per tant, ja ho has vist, Núria, tot és sentit comú, no?
2: Sí, sí.
3: I aplicar doncs, aquesta progressivitat en totes aquestes activitats.
2: Sí, sí.
3: Per tant, és el que ens falta, Núria, jo crec que el sentit comú per tot. El
2: per
3: que
2: tot.
3: Estem parlant aquest estiu és sentit comú, sentit comú, no, lògicament. En parlàvem justament amb l'eclipsi, sentit comú amb els ulls, amb la vista, doncs sentit comú també amb la resta del cos. Eh?
2: Em quedo també amb una idea, que és que la musculatura, que d'això parlem avui també, hi influeix tot, eh? No només el tema de l'exercici físic i la postura, sinó també l'aigua, l'alimentació, el descans, és que estem tots connectats. Sí, xiquets, ens dirà feina. Molt bé.
3: Jordi, per acabar, Núria, li deia abans al Jordi, fora de micro, que clar, ells de Fisio Premià tenen moltíssimes especialitats i cada cop s'han anat obrint més, no? Perquè al final suposo que tot influeix, com deia la Núria, l'alimentació, la feina, les rutines, hi ha moltíssimes coses que suposo que fan que cada cop el ventall sigui més ampli, no?
4: Sí, de fet, cada cop la fisioteràpia basada en l'evidència que es diu està sortint més del model biomèdic, del dany estan els teixits, hem de tractar els teixits, hem d'entendre el cos com un tot, i jo puc tractar-te el teu mal d'esquena, que et passa a la feina, diguéssim, però si tu no gestiones millor l'estrès que et suposa la feina, no ens en sortirem. Jo puc intentar que tu facis més activitat física, però si augmentes l'activitat física i segueixes menjant galetes i bollicaos i ultraprocessats abans d'anar a dormir per l'ansietat, no ens en sortirem. Llavors, en un tractament sempre hem d'incloure la part física, la part mental i la part nutricional, diguéssim.
3: Molt bé.
4: Sí.
3: Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
4: Encantat i gràcies per l'oportunitat de donar veu una miqueta a la meva professió.
3: I gràcies, Núria, també. Ja, avui hem après més coses, també, sobre
2: moltes,
3: el nostre cos.
2: Moltes, molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel Ferrer,
3: gràcies.
2: Des de Premià. Una abraçada.
3: Una abraçada.
2: Doncs vinga, que després de tanta activitat física que ara ens han recomanat, no, és broma, eh? Sí que ens ve de gust ara seure una miqueta, si ens ho permet, el Jordi, el nostre fisioterapeuta de l'Obet d'avui, i seure i llegir. Llegim una mica, sí. Vinga, aquí tenen moltes claus de lectura, molts consells de lectura. Són els companys d'Ona la Torre que ens proposen una setmana més aquest territori lectura. L'hem hagut de desplaçar de dia, ja ho veieu. Però tenim moltes ganes d'escoltar els seus consells. Atenció, perquè les lectures que ens recomanen avui són per als petits, per als més petits de la casa, però ja sabeu allò de que llegir acompanyat, quan es tracta de criatures, bé, en general jo diria, sempre és recomanable. Doncs d'això va, literatura per als petits.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Això era una vegada... Significa que una història està a punt de començar. I des de Cruïlla ens en porten moltes en una versió ben original, titulada El País dels Contes, d'Emmanuel Le Petit i Geraldine Cosnó. Territori Lectura. Un llibre amb solapes que ens permet interactuar amb els contes en una versió reduïda però molt ben trobada. La Ventafocs és qui obre aquesta aventura. És mitjanit i he fugit corrents deixant el príncep astorat, sense saber què fer. Voldreu ajudar-lo a trobar la sabateta? Si hi poseu enginy, segur que sabreu on es troba.
2: És mitjanit. El rellotge del castell acaben de tocar a les 12. La Ventafocs ha fugit. La seva carrossa s'ha fet fonadissa darrere els arbres i els matolls. El príncep ha intentat retenir-la, però tot ha anat tan de pressa. No sap com se diu, perquè la noia no li ha dit. I tampoc no sap on viu. Com pot trobar-la? L'estima amb bogeria. I si li ha deixat un missatge a les escales del palau? O un senyal? No, no hi ha res. Però fixa-t'hi bé, aquí falta alguna cosa. Què creus que és? Doncs sí, és una sabateta de vidre. On ha anat a parar? Tic-tac, tic-tac. Afanya't, que l'has de buscar tu. Territori
1: Lectura. Aladí, la sireneta, el gat amb botes, Peter Pan i Alicia, el País de les Meravelles, també necessiten de la vostra ajuda. Haureu d'investigar i buscar a cada pàgina on es troba l'objecte desitjat i que aquests protagonistes han perdut. Si ho aconseguiu, ja podrem dir que conte contat ja s'ha acabat. Abracadabra, pota de cabra. No sabem exactament qui va pronunciar per primera vegada aquesta expressió, però tenim clar que està unida a la màgia. Nens de 6 a 12 anys i família que s'hi atreveixi, si us fascina aquest món, tenim un llibre per a vosaltres. Escola de Màgia. Més de 50 trucs de màgia per sorprendre els nostres convidats. Començarem amb un entrenament per tenir uns dits àgils i remenar les cartes millor que ningú, amb molta rapidesa. Haurem de superar 3 nivells per arribar a ser mags experts. Mentrestant, practicarem fent desaparèixer pilotes i monedes i movent objectes amb telecinesi. Us presentarem en John Henry Anderson, el gran mag del nord i un dels primers que va practicar el truc de treure un conill del barret de copa. Mag d'èxit, va actuar per la família reial britànica i el tsar Nicolau I. I dues dones, sí, elles també feien màgia. Adelaide Herman i Susie Wandas.
0: Adelaide Herman, 1853-1932. Li deien la reina de la màgia. Nascuda a Londres, el seu nom de soltera era Adelaide Scarses. Herman és el cognom del marit, el mag Alexander Herman, de qui Adelaide era l'assistent. Després d'iniciar-se com a ballarina i acròbata, es va casar amb Alexander a Nova York i amb ell va començar les exhibicions. Ben aviat es va convertir en la figura central de l'espectacle, on feia trucs de levitació i sortia disparada per un canó. Després de la mort del marit, l'any 1886, l'Adelaide va continuar fent gires per Europa i Amèrica amb espectacles estudiats fins al més mínim detall, que van tenir un èxit extraordinari. Va fer l'última exhibició quan ja tenia 75 anys.
1: Susie Wandas era coneguda com la dama dels dits encantats. Va destacar per la seva extraordinària habilitat en la manipulació i els seus vestits de gran elegància. Després de totes les lliçons i pràctiques, només us falta aprendre a organitzar un espectacle de màgia perfecte, l'últim capítol. Ah, i no us caldrà preparar cap cartell, perquè al final del llibre en trobareu un de ben original. Territori Lectura. Vigileu molt bé amb el que feu desaparèixer. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez.
3: Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
4: Fantàstic aquest podcast que ens ofereixen des d'Ona la Torre. Déu-n'hi-do, avui amb aquestes recomanacions de lectures per als més petits. Impressionant. Moltíssimes gràcies, companys. Va, que seguim endavant. I si parlàvem dels petits de la casa i com cuidar-los a nivell literari i també imaginatiu, perquè és que, en fi, la literatura ja, si comences des de petit, dona molt de sí. Ara ens ocupem d'uns altres inquilins que tenim a casa, els peluts, els gossets, en aquest cas. No serveix tot tipus d'animals de companyia, però sí els gossets. A Ràdio Calella en saben molt de gossos, i per això ens porten aquests consells que anomenem Dog Tips. Avui parlant de petards i de si deixar dormir el gosset al llit amb nosaltres.
5: Ai, el tema de dormir, el tema de descansar. Com creieu que haurien de dormir les nostres mascotes? Amb nosaltres? Al seu llit? A fora de casa, inclús? I quantes hores creieu que necessiten dormir per estar del tot descansats? Tot això i més ho veurem ara mateix.
6: Dog Tips.
7: Un espai amb consells pels nostres peluts.
8: Això és molt personal.
9: Nacho Mediavilla, veterinari.
8: Hi ha gent que li encanta que el seu gos dormi amb ell, perquè no ha de passar res. Clar, si el gos té puces o paparres o alguna cosa, sí, igual que passa, no? Però, o si tens al·lèrgia al gos.
10: A veure, hi ha estudis que diu que el gos que dormi amb nosaltres és bo per nosaltres i és bo pel gos.
11: Gerard Estabanell, educador caní.
10: Perquè produeix que l'hormona de felicitat doncs augmenti, no? Però si el teu gos borda la gent, es comporta malament, es tira al passejar, pot dormir al sofà? Els meus gossos poden anar sueltos pel mig de Barcelona i em faran cas. Els meus gossos poden dormir al llit i al sofà. El teu gos està capacitat per comportar-se bé, té aquests premis. El gos no es porta bé, doncs potser no té aquests premis, perquè això és el que fa que el gos faci una mala gestió de les emocions.
8: Bueno, quan es fan més vells, dormen més. Passa com les persones grans. El gos que dormi el que vulgui. No, vull dir, això és una cosa que... Normalment dormen més que nosaltres. El meu no dorm amb mi, eh? El meu dorm a l'habitació, però al terra, amb el seu llitet.
5: El dia de Sant Joan, pels nostres peluts, és un dia una miqueta complicat. N'hi ha qui ho porta millor i n'hi ha qui ho porta pitjor, però la gran majoria dels nostres animals moltes vegades s'espanta. I nosaltres ens sap greu i no sabem moltes vegades com s'ha de reaccionar. Com creieu que seria la manera més idònia per actuar en aquestes situacions?
8: A veure, hi ha gossos que es posen molt nerviosos, inclús en comportament destructiu, perquè ells tenen una oïda molt més sensible que el nostre, llavors ho passen fatal. Llavors, el dia de la revetlla, intentar passejar-lo abans de la revetlla, un passeig fort, un passeig que, evidentment, vigilar, perquè sempre et tiren algun petard. L'ideal és intentar fer mesures de maneig, no medicació, intentar no automedicar, perquè hi ha medicaments que, cuidadito. Llavors, l'ideal és, amb temps, començar a acostumar a fer-li algun tipus d'amagatall al gos on se senti segur i on pugui estar al màxim aïllat de sorolls. Aquest amagatall, el millor de la casa, el lloc més allunyat d'on pugui haver sorolls.
12: Amb les finestres tancades, amb les persianes baixades.
13: Josep Estanyol, veterinari.
12: Amb un llum petit encès, si pot ser un llum de racó, que l'animal estigui tranquil.
8: Posar música, tancar persianes, posar música perquè no se senti tant.
12: Tot el que disminueixi aquest soroll els hi anirà bé.
8: Si el cos és molt nerviós, doncs el meu consell és marxar a un lloc on no tirin petards. Clar, no tothom ho pot fer, però l'ideal és evitar el conflicte. I llavors no forçar situacions. Si el gos no vol carícies, doncs no forçar. Si el gos no vol sortir de l'amagatall, no forçar, perquè ja està en un estat d'ansietat.
12: Després hi ha medicaments que són una mica calmants o tranquil·litzants, però no estem parlant de medicaments que siguin barbitúrics ni coses així, sinó medicaments que l'animal estigui més tranquil·let amb coses més aviat naturals. Hi ha medicaments per l'ansietat, que naturalment això no és per donar la nit de Sant Joan, això és per donar-ho durant un període de temps i que l'animal li vagi bé.
8: Hi ha una cosa que es diu azepromacina, que s'utilitzava antigament i que està prohibidíssima, que és una substància que en teoria calmava el gos, però estava receptiu encara als petards.
12: Que l'animal es queda com paralitzat, que no es pot moure, es queda com una miqueta, com si estigués una mica anestesiat. I aquests medicaments, naturalment, que estan totalment contraindicat des del meu punt de vista, perquè l'animal sent el soroll, però no pot fer res, i està com paralitzat. I llavors això, clar, encara és pitjor que no donar-li res.
6: Dog Tips.
7: Un espai amb consells pels nostres peluts.
4: Els companys de Ràdio Calella que ens porten aquests Dog Tips, aquests consells per cuidar dels nostres peluts, ja ho veieu, avui al voltant de dormir amb el bitxo o no al llit, i també al voltant de... Ara no recordo això. Ah, sí, dels petards, que ja han passat les festes majors potser més importants, no?, a nivell de soroll, però encara l'estiu és llarg i sí que és veritat que no només els petards, sinó altres tipus de sorolls més contundents poden molestar els animals. Vinga, que anem tancant programa. Un quart d'hora per les 11. Anem a l'agenda.

0: Com cada dia a aquesta hora saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què, l'eclipsi?
1: Molt bé.
0: Bé, sí.
1: M'he cremat del sol, no dels ulls, la pell.
0: Sí?
1: Estic
0: sí,
1: vermella sí. Com una gamba de Palamós.
0: Sí, és que és veritat que van dir, sobretot, clar, com que hi vam anar tan aviat a veure si, no, agafar lloc, vam estar molt de temps, no sé si hores, però, bueno, una horeta i mitja,
1: hores,
0: no?
1: Sí, jo, hores, sí,
0: tu directament hores. Te va tocar treballar molt, Lídia, o vas anar per, simplement
1: no,
0: per ple?
1: No, vaig poder fer una mica l'escapadeta.
0: Bueno, així a tu t'ha tocat el sol, l'eclipsi t'ha portat el moreno.
1: Sí.
0: Bueno, vermell, per lo que arriba la Lídia, jo me la imagino vermella, més aviat.
1: Sí, sí, vermell de Palamós, soc una gamba, no passa res.
0: Però vaja, en tot cas, xula l'experiència?
1: Sí, sí, vale. molt xula, m'ho vaig passar molt bé amb la meva família, així que va estar molt guai.
0: Doncs vinga, amb algunes actuacions musicals i culturals i de tot tipus, que servien per amenitzar el que va ser el vespre d'ahir. L'eclipsi ens portava també activitat cultural, que és d'això del que va a l'agenda, però ara, passat l'eclipsi, continua les activitats que us volem recomanar. La propera parada la fem en Terres Tarragonines, al Priorat, a Falset.
1: Doncs sí, a Falset avui tenim la Garbinada Pop, que és un festival bastant conegut que reuneix propostes molt destacades del pop català actual. I avui, a la una, o sigui, a dos quarts de dues de la matinada, tenim Les que faltaven, que és una formació, que és una banda de versions formada per 8 dones, que reivindica una major presència femenina damunt dels escenaris, ja que tot el seu repertori són cançons compostes o interpretades per dones. Les escoltem una miqueta.

0: Elles canten tard perquè són les teloneres de l'Alex Ambusto. Primer hi haurà el concert de l'Alex Ambusto. I l'Alex Ambusto i les que faltaven és l'últim concert d'aquí del festival. I hem parlat amb el Isaac Alvesa, que és el director del festival, perquè ens ha fet una miqueta de resum de com ha anat la cosa.
1: El resum d'un festival que va començar ja fa unes setmanes amb actuacions ben diverses, com les del Minimus Intergalàctic, d'en Pere Albo i el Cowboy, el grup del Petit de Calaril, o també el Joan Miquel Oliver. Per tant, cirereta per aquesta sisena edició.
0: Doncs bé, tal com deia, el concert de l'Alex Ambusto és a les 11 de la nit i el de les que faltaven a 2:15.
2: Molt bé, i de la música de falset ens n'anem cap a Besalú per gaudir d'una nit de circ.
0: Doncs sí, a Besalú tenim fins al dissabte 15 d'agost als jardins del Molí de la població, una nova edició del que es diu Les Nits de Circ, que és un espectacle que reuneix artistes de primer nivell dels grans circs europeus en un format especialment pensat a l'estiu, que és una carpa sense lona instal·lada precisament en aquests jardins del Molí. I aquest any hi participen 19 artistes de 6 països diferents amb 9 números de circ i música en directe. Primer passen per aquí, per Besalú, i més endavant estaran també a Roses i a un altre lloc també del Costa Brava, que ara no recordo. I bé, les entrades són de 23 euros les més allunyades i més econòmiques, fins a 45 euros les butaques VIP. Sí.
2: Ah, mira,
0: sí, hi ha que dos pots nivells, veure el circ, exacte, pots anar a veure el circ, però sí, amb alt standing o no tant,
2: sí,
0: depèn.
2: Igual, sí, sí, amb aquestes més cares et posen justament allí a la corda fluixa, estàs amb ells fent malabarismes.
0: Sí, jo pensava, ja està, et salta algú per sobre...
2: Sí, sí.
0: Immersiu, circ immersiu.
2: Sí, molt bé, estaria bé. Doncs mira, no estaria malament això, circ immersiu, sí, sí. Perfecte, a Besalú, nits de circ, eh? Això és un planazo per dissabte, aquest dissabte, no? Bueno, fins dissabte, dius.
0: Fins dissabte, correcte.
2: Perfecte.
0: Vull dir, no hi ha una programació exacta de quin dia hi ha cada artista,
2: sí,
0: sinó que tens, o sigui, pots agafar les entrades de cada dia i quan arribis, doncs, sorpresa, a veure quin artista hi ha.
2: Perfecte. I mira, s'estan fent un fart de tocar perquè els veiem amb moltes revetlles, festes majors, un munt de concerts. Remei de Calafresca.
0: Sí, senyora.

0: Doncs bé, sí, sí, el grup de rock i folk del Montseny tanca aquest divendres el festival Nits als Pins, que és un festival de petit format al Berguedà, i que la idea és combinar la natura i la música en un entorn com aquest, que és el Parc dels Pins, i és una programació que uneix artistes consolidats amb propostes emergents. I bé, Remei de Calafresca, doncs, és una formació que, com bé deia, s'està recorrent al país, i és una proposta supersingular i explosiva, i que té una actitud molt irreverent, lletres punyents i una energia desbordant, així que serà una posada d'escena supermagnètica, superencantadora, així que...
1: Les veurem aquest divendres, demà mateix a les 10, en concert a Vilada, amb aquest festival Nits als Pirineus. Doncs així, amb aquestes tres propostes, tanquem l'agenda d'avui, relaxada, no m'ho puc creure avui. Lídia, teníem temps, avui anem bé, eh?
0: Sí, eh? Uf.
1: Sí? Uf, tranquil·litat.
0: Sí, demà, sí, vull dir.
1: Demà ens haurem d'afanyar també, perquè ve un cap de setmana potent, en el sentit de que ens comentaven molts companys i companyes que ja comencen festes majors.
0: Sí, sí, vull dir, ja quan s'acosta el 15 d'agost... Sí. Jo estava dient, mare meva, no m'hi caben totes, doncs... voldria parlar de totes i no m'hi cap ni una.
1: Fem una cosa, si tu veus algun dia que la gent l'hem d'ampliar, sempre tries tres temes, si algun dia en tenim algun més, tu tira llarg.
0: Vale. Va, et prenc la paraula, Núria?
1: Sí, tu m'avises, després jo diré, no tenim temps, Lídia, gràcies, però val, anem modulant. Tu ves posant temes i ja anirem esgarrapant minuts, perquè sí que és veritat que ara s'intensificarà moltíssim l'activitat aquests dies.
0: Ja apretem l'accelerador.
1: Sí, sí. Gràcies, Lídia. Una abraçada forta, companya.
0: Adéu, una abraçada.
1: Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com és habitual. Em ve de gust una mica de Maria Jaume.

0: Ressaca a la platja, jo crec que és una platja de Mallorca perquè des d'allí ens saluda la Maria Elisabet Jaume Martorell. Maria Jaume, cantant, guitarrista, compositora mallorquina, pop i folk acústic. Això és el que diuen les xarxes, la sempre estimada Viquipèdia de la Maria Jaume. Nosaltres, més enllà d'això, que en fi, que ja som públic i que no té més, ens quedem molt, molt amb la seva música, que també sonarà en aquestes nits d'estiu.
1: Per setembre, adéu per sempre.
2: Ciao.
1: I per tant, mentrestant, vespres de volta.
0: Ens serveix per establir la darrera connexió de l'Obert per Vacances d'avui amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
2: Hola de nou.
0: Bon dia. Recordem que avui el tema del dia és si preferiu platges de sorra o platges de roques i de pedres. I de moment, en la primera connexió de les 10, la sorra guanyava per golejada, com diuen els companys d'esports. Guanyava
2: així
0: moltíssim.
2: És.
0: No sé si tenim alguna opinió més.
2: Doncs, Núria, em sembla que tenim sí. un guanyador definitiu, perquè realment... bueno, veiem-ho ara mateix.
0: M'estàs espantant. A
2: sí,
0: veure.
2: Tenim a la Martina de Puigcerdà, que ens diu això.
3: Bon dia, prefereixo a la platja de sorra fina, primer de tot per al tema de la comoditat a l'hora d'estirar-te.
2: Un
3: a una platja de pedres, al final és molest i et pot arribar a fer-me l'esquena. I en segon lloc, el tema del calçat. Per a una platja de pedres necessites un calçat més adient i còmode per poder caminar en ella.
0: Clar.
2: Bé.
0: Sí,
2: ja
0: els escarpins es diuen, no? Baix, almenys.
2: Sí, sí? Els escarpins.
0: És que
2: sí,
0: si
2: sí.
0: no et fas molt de mal, eh?
2: Sí, realment és un invent sí. increïble, els escarpins. Perquè tenir com la tranquil·litat de poder anar per qualsevol lloc.
0: Sí. Mm.
2: I a més són molt còmodes, vull dir que...
0: S'assequen de seguida, no? Fins i tot.
2: Sí.
0: Sí, qui li faci una mica, perquè també hi ha aquelles platges de sorra que enganyen, que dius, ai, que bona la sorra, però després comences a entrar i hi ha les pedretes.
2: Sí,
0: sí.
2: Ah. És veritat, és complicat, però bueno.
0: Va.
2: Bé, de moment sembla que continua guanyant la sorra fina, molt difícilment sí. remuntem això als que ens agrada més les roques, però... hem tingut un comentari, sí. una nota de veu, que m'ha fet especial gràcia, i ara entendeu el per què.
4: Doncs jo prefereixo les platges de sorra mil vegades.
5: Què dius?
4: Per?
5: Vull dir, les de pedra són molt més còmodes, la sorra se't fica per tot arreu.
4: Sí, però les pedres te les claves.
5: Ja, però, vull dir, no haig de netejar-me les sabates, després haig de netejar la bossa, arribo al cotxe, se m'omple tot el cotxe de sorra.
4: Cert. Tens tota la raó. Jo prefereixo les platges de sorra igualment, però és veritat que després s'ha de passar l'aspirador.
5: A mi m'agraden molt més les platges de pedres.
2: Així que, almenys tenim una opinió
0: sí,
2: que diu que les roques.
0: A mi em sap greu ara, perquè, escolta, fem les preguntes del tema del dia com a simplement per tenir un contingut, no per crear cap baralla ni cap trencament de parella, sisplau.
2: No, es tracta de la Júlia i en Marc.
0: Ah, home, la Júlia i el Marc.
2: Sí, llavors esperem que la Júlia i en Marc no s'hagin enfadat, que simplement hagin tingut aquest intercanvi d'opinions i ja està.
0: Molt bé,
2: no?
0: Però... clar, el Marc li deu dir sí, molt bé, Júlia, a la platja de sorra, però escolta, qui passa l'aspiradora, qui neteja el cotxe després, no? Soc jo.
2: De la sorra i llavors anar-hi amb cotxe, si tens la sort clar. De poder anar caminant, doncs mira, al final és un altre tema, clar. No? Però si has de tornar a casa amb cotxe, ja pots portar-lo després a netejar, perquè és que amb la sorra queda tot ple.
0: Es fica per tot arreu, sí, sí. Doncs escolta, no sé si el Marc i la Júlia els podem convidar a participar al tema de demà, perquè em sembla que és una parella que ens poden donar molt de joc en el sentit de que me fa la impressió, tal com el sento, que no estan mai d'acord, eh?
2: És veritat,
0: que això passa
2: és veritat.
0: Sí?
2: És veritat.
0: Quin
2: I parlant
0: tema?
2: Sí. del tema del dia de demà, doncs és un tema que jo no podré aportar massa perquè no m'agrada, però...
0: que ja sé per on vas.
2: Sí. El tema de demà... Preguntem a veure què preferiu, si el gazpacho o el salmorejo.
0: No t'agrada cap dels dos?
2: No m'agrada cap dels dos.
0: I si afegeixo, cosa... si afegeixo l'ajo blanco?
2: Pitjor
0: encara, pitjor encara.
2: Sí. És a dir, que jo demà em mantindré completament neutre, però prendré nota, perquè bueno, al final potser la proposta guanyadora, doncs mira... Ho torno a intentar, a veure si m'agrada, no? Però...
0: En tot cas, busca'ns un menjar que t'agradi allò alternatiu, i també el proposes, perquè suposo que hi haurà més gent que no suporten ni el gazpacho sí. No sabe Morejo, però bueno.
2: Sí, sí, pot ser. Mm-hmm. Bueno, demà ho sabrem, a veure, ens podeu fer arribar els vostres àudios, els vostres missatges, tant a través d'Instagram com a través del WhatsApp, mm-hmm. I demà els posarem doncs, per conèixer la vostra opinió en quant a aquest tema.
0: Doncs demà parlarem de menjars fresquets d'estiu, concretament de tomàquet, amb aquesta dicotomia, aquest dilema. Gazpacho o salmorejo, o ajo blanco, jo deixo la tercera, o el que us posin, que també hi ha gent de bon menjar que li posin el que li posin al plat.
2: Això, també acceptem propostes també. I alternatives sí. Per passar millor la calor d'aquest estiu, que molt aquests bé. Menjars acostumen a donar una mica de frescor, no?
0: Molt bé. Aina Barbany, des de Cardedeu, gràcies, companya. Demà
2: gràcies.
0: Més.
2: Gràcies. A vosaltres, una abraçada.
0: I així tanquem l'Obert per Vacances i us encomanem a escoltar-nos demà a partir de les 9, que tancarem també la cinquena setmana de programa. 3 minuts i són les 11 del matí. Que passeu bon dijous. Tots volien creure aventura. Aquesta aventura no té caducitat. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. Rubí va reunir a més de 1.000 persones per veure l'eclipsi a Can Oriol, mentre les carreteres catalanes quedaven parades amb retencions de fins a una vintena de quilòmetres i també la xarxa ferroviària patia greus aglomeracions. A Rubí, més de 1.000 persones es van reunir a Can Oriol, superant les prediccions tant dels amics de l'astronomia com de la policia i la protecció civil.
3: Al final hem desbordat, com ja era de preveure, totes les previsions. La gent ha sigut molt cívica, molt generosa, perquè encara que havíem proporcionat ulleres tantes com per tota la ciutat de Barcelona, vam comprar per Rubí, pues, perquè diem, Rubí no serà menys que Barcelona, però és que resulta que ha sigut més.
2: Tot i així, l'eclipsi no va deixar incidències destacables, però sí grans impressions.
4: Uau, ha sigut increïble. No m'imaginava que fos tan xulo. A més, la gent s'ha posat a aplaudir. Ha sigut molt guai. La veritat és que m'ha impressionat molt. I això que deien que Rubí no era un 100%, però hem sentit el fred i no sé si s'ha fet molt fosc, perquè estava amb les ulleres, però crec, pel que he vist, que sí que s'ha fet bastant fosc.
5: Doncs ha sigut emocionant. O sigui, tota l'estona aquí, amb tota la gent, perquè deien que tampoc es notaria tant, però sí que és veritat que amb la llum i tot, o sigui, ha sigut com... quasi que era més espectacular veure l'ambient que es creava que mirar directament al sol, no? O sigui, no sé, a mi m'ha agradat molt, la veritat.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: Un veí de Rubí guanya el concurs de cosplay de Kame Kame Comics vestit de Ruffy Barret de Palla, el protagonista de l'anime One Piece. La botiga Kame Kame Comics ha donat a conèixer el resultat del seu concurs de cosplay a través de les xarxes socials. El vencedor s'ha imposat amb un cosplay de Ruffy, el protagonista de One Piece, una de les sèries de manga i anime més populars del món. A més, One Piece és una sèrie d'anime que té molts episodis doblats al català i que ha marcat generacions senceres de joves fans de l'animació japonesa. El concurs de Kame Kame Comics, que es celebrava entre les 5 botigues de la franquícia que es troben a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Rubí, ha reunit aficionats del manga, l'anime i la cultura friki amb cosplays d'algun dels personatges més cèlebres de l'anime i el manga japonès. Entre els cosplays s'hi ha pogut veure sèries com Death Note, Kimetsu no Yaiba, Arcane, però també la Vocaloid Hatsune Miku. Una nova mostra de l'afició pel manga i l'ànime de Rubí. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
6: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
7: Terry Houdini deia que el que els ulls veuen i les orelles escolten, la ment ho creu. El famós escapista sabia de què parlava. La seva màgia ho era, en tant que els espectadors també estaven ben predisposats a creure-hi. Els seus admiradors miraven i escoltaven, segurament sense qüestionar-ho massa. Així, l'efecte feia precisament l'efecte. Amb els poders de les pedres passa una mica el mateix. No és estrany que, durant segles, els minerals hagin estat molt més que objectes bonics. Suposadament, calmaven la ment, protegien dels mals esperits o curaven cors trencats. Però avui encara hem de preguntar-nos quina part d'aquests efectes és real. I quina només existeix dins la nostra ment? Safirs que calmaven la ment, ametistes contra l'embriaguesa, quart roses per guarir cors trencats, emocionalment, és clar. Botigues de minerals energètics, polseres vibracionals, collarets que alineen els xakras i promeses de curació que no passen mai per un assaig clínic. Però què hi ha realment dins d'un mineral? Energia? Vibracions? Informació ancestral? O simplement àtoms ordenats amb molta paciència geològica? Perquè sí, els minerals tenen propietats fascinants. Duresa, conductivitat, estructura cristal·lina... L'origen també s'estudia. volcànic, metamòrfic. Però d'aquí a curar l'ansietat, equilibrar el karma o desbloquejar traumes de vides passades, segurament hi ha un bon salt. Avui parlarem de minerals màgics i pedres curatives. Mirarem d'on surten aquestes creences, per què funcionen, quan funcionen i què diu realment la geologia, sobretot plegat. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on les pedres són dures, però les dades encara més.
6: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
7: I per començar, amb una base ben sòlida i mai millor dit, hem demanat a l'Íngrid Soriguera, geòloga, professora associada de didàctica de la geologia a la Universitat de Barcelona i divulgadora científica, que ens doni la seva rocosa opinió.
8: Hola, Sergi i companyia. Avui el vostre programa va sobre les propietats màgiques dels minerals. És així, oi? El que faré és definir-te el que és un mineral i a partir d'aquí vosaltres mateixos traieu les conclusions pertinents. El primer de tot, un mineral és una substància natural, d'origen inorgànic i inert, mancada de vida. És una substància sòlida, amb una composició química més o menys fixa i una estructura cristal·lina determinada. A partir d'aquestes característiques, cada mineral té les seves propietats fisicoquímiques que es fan servir per diferents usos. N'hi ha que són més tous, n'hi ha que són més durs, n'hi ha que són més, tenen una lluïssor més metàl·lica, n'hi ha d'altres que tenen gust salat, com la sal, etc. Per tant, les propietats fisicoquímiques dels minerals són molt utilitzades a tot arreu i cada dia en fem servir, de minerals. El nostre mòbil està carregat de minerals. No sé on és la màgia, però l'ús és ben extès a tot arreu. Gràcies.
7: Doncs, Íngrid, gràcies per haver volgut participar avui i ja saps que estàs convidadíssima al podcast sempre que vulguis. Esperem comptar amb tu ben aviat. I ja ho veieu, l'Íngrid ens preguntava, es preguntava on era aquesta màgia, no? A veure si entre tots la podem trobar o, com a mínim, la podem desmentir, fins i tot. En tot cas, entrem en matèria i saludem el nostre especialista de detectar energies, també, sobretot quan no existeixen. Jordi Vilà, promotor de la plataforma geòleg.cat, professor de geologia i divulgador científic. Jordi, què et trobem fent avui? A veure, què és això? Què són aquests utensilis
9: estic
7: que
9: fent,
7: tens? Què estàs fent? A veure...
9: Estic fent vibrar un cuenco tibetà, no?
7: Ah!
9: Se'n diu cuenco, oi que sí? Ho dic bé, cuenco?
7: No ho sé. No et sabria dir en català com es diu.
9: Tinc tot de minerals a dintre i els fiques. Estic fent vibrar. A veure si entre ells fan alguna cosa.
7: Ah, ja sentia aquesta olor d'encens, és això, no? Que cremaves encens, em sembla, també.
9: També estava cremant encens. Estava fent tot junt. Ho estava fent tot junt. I potser per això ho estic fent malament. Perquè jo vibro, segurament vibro diferent, eh?
7: Vibres en una altra freqüència. Clar, això...
9: Vibro diferent, sí.
7: Això has de parlar amb professionals del tema, eh? Que n'hi ha que ho saben fer i que, a més, ho cobren bé, eh? Vull dir que, escolta'm... Bueno, doncs, escolta, no sé, ja ens diràs a veure com evoluciona la teva energia i si ens alinees els chakras.
9: La meva recerca, sí. Mira, ho ha dit molt bé l'Íngrid, que són un mineral, és una substància inorgànica, inerta, amb una composició química definida, això és molt important, i una estructura cristal·lina ben ordenada. Això és molt important per dir el que no és un mineral. Anem a veure què no és un mineral.
7: Va, a veure, provem-ho.
9: Perquè també pensa que hi ha, no sé si t'has acostat mai a una botiga d'aquestes de venen minerals per curar, minerals amb propietats màgiques, coses així.
7: Sí, sí. Doncs, però que a vegades es confonen amb coses serioses. Bueno, serioses, vull dir. És a dir, utilitzen, com hem dit algun altre cop, també en aquest àmbit i en aquest sector, barregen llenguatge científic, no?, amb d'altres coses que no sabem ben bé si són gaire científiques. Oi?
9: Després en parlarem, a veure si aconseguim treure'n alguna cosa de ciència, a veure si podem. Uh-huh. Però mira, què no és un mineral? Per exemple,
7: no
9: els materials sintètics. Un material sintètic no és un mineral. Que a vegades et venen coses o es venen coses amb... Són resines sintètiques, en diuen, per exemple, els argonites.
7: Uh-huh.
9: Sí, segur que n'heu vist alguna vegada. Algú de per aquí segur que n'ha vist alguna vegada.
7: Sí, home. A part que és un nom que sona com molt extraterrestre, eh? És com molt on.
9: Sí.
7: Els vidres tampoc.
9: Els vidres tampoc. El vidre és molt, molt important discernir això, eh? Un vidre em refereixo a que a vegades trobes una estructura que sembla un cristall, però no té una estructura cristal·lina ordenada.
7: Ah, veus?
9: Això, per exemple, l'òpal no és un mineral. És un mineraloide, se'n diu. Bé, una roca, evidentment, no és un mineral perquè acaba sent el conjunt, un agregat de molts minerals diferents.

0: tenen propietats òptiques, deixen passar la llum, no, a vegades la deixen passar en una direcció només determinada. Tenen magnetisme, compte, magnetisme.
1: D'aquí una... parla la criatura.
0: Sí, i tenen una... El quars, per exemple, té una propietat molt interessant que és, que és piezoelèctric.
1: Explica-ho
0: això. Això vol dir que si li... dones a tu energia, el quars es deforma microscòpicament. I, de fet, els rellotges funcionen així.
1: A veure.
0: T'has comprat mai un rellotge de quars?
1: Sí, home.
0: Doncs funciona amb, amb una pila petita. Aquesta pila petitona transmet energia en un quars, en un cristall de quars, que està tallat d'una manera determinada. I aquest quars vibra d'una manera determinada. Vibra. Té una freqüència determinada. I aquesta freqüència es fa servir per determinar els segons exactes. I que no vingui d'aquí també tot això de les vibracions...
1: Això anava a dir, Se n'ha parlat molt, de la vibració, que va més enllà dels minerals. Es parla això de vibrar en una determinada freqüència, no?
0: El que passa és que vibra una freqüència de 32.768 hertzis, que això vol dir que és un 3 elevat a 15, que això és una barbaritat, és una animalada.
1: Però tu creus que d'aquí ve...
0: I microscòpicament.
1: D'aquí ve la frase aquella de que algú et transmet bones vibra? Va per, ve per aquí,
0: potser sí.
1: Segurament, això, eh?
0: Potser sí, potser sí.
1: Altra cosa és que realment no tingui res a veure i que tot sigui una, diguem-ne, una derivació popular, lògica, que, més o menys lògica, no?, que ve d'aquí, però en el fons és un cert desconeixement, no?
0: Sí, bé, ara que dius això, potser et porto una mica d'història sobre els minerals. Mira, ja et pots imaginar que quan algú en el passat, remot, més llunyà, trobava un mineral amb unes propietats òptiques, uns colors determinats, maco, crivent, cristal·litzat, hauria de pensar, quina cosa, no ha sortit això.
1: I
0: ho ha fet, no? A l'Egipte, per exemple, el lapislàzuli l'associen als déus i al poder. La turquesa, quan els enterraven a tots els faraons, els hi posaven minerals, no? La turquesa és la protecció, l'or és eternitat, perquè l'or no es fa malbé, però és, bé, l'or no és un mineral, és un metall. A la Mesopotàmia també feien servir aquestes pedres i minerals, i a la Grècia clàssica, fins i tot el Plini el Vell, que et sonarà, té alguns escrits on es descriuen pedres i els atribueixen propietats màgiques. Però, esclar, aquí...
1: Sí, que ve de molt lluny, de sempre, diguem.
0: Sí. I si vas tirant, doncs mira, a l'edat mitjana doncs tens tot de lapidaris i màgia cristianitzada, més aviat, que s'associen totes aquestes pedres i minerals a virtuts morals, proteccions, influències divines. I aquí passa una cosa molt clau, que el poder no ve del mineral en si, sinó que ve de Déu, però Déu el transmet a través d'aquests minerals, no?
1: Sí, és el canal, el mineral, diguem.
0: Sí, exacte. Però bé, això, tot això que t'he explicat és història més remota, no té res a veure amb el que va passar durant el New Age, el moviment New Age, als anys 60-70.
1: Es va posar de moda.
0: És quan realment... Sí, és quan aquí es va portar una barreja d'orientalisme mal entès...
1: Tot allò d'aquells hippies, no? Woodstock i tot allò, també.
0: Ah, exacte, i allà amb tot aquelles, tots aquests minerals, doncs se'ls hi van començar a donar llenguatges pseudocientífics, que és el que dèiem abans, on es parlen de vibracions, on es parlen de freqüències, fins i tot d'energies quàntiques.
1: Sí, home, sí.
0: Però no hi ha una continuïtat respecte al món antic.
1: Ah.
0: Al món antic se'ls atribuïen un poder... I el New Age, a partir del New Age, fins ara se'ls atribueixen unes propietats màgiques. És una mica diferent.
1: És un matís,
0: el poder antic venia a través dels déus. I ara, a partir del New Age, s'atribueix només al mineral.
1: El mineral en si és el que té a mà el poder, d'acord? No necessita d'una intel·ligència superior, diguem.
0: Sí, no és una tradició antiga recuperada, és més aviat una reinterpretació moderna i fent servir trets de diverses cultures, sobretot de les orientals.
1: I aquí s'hi han fet doncs polseres, teràpies, no?
0: Home,
1: tot el que vulguis i més,
0: Aquí, perquè si ens poséssim ara a dir les propietats que poden arribar a tenir els minerals, podem estar-nos-hi una estona.
1: Però mira... Perquè, Jordi, una pregunta. Tu creus que, és a dir, això que et parlaves del magnetisme, de la conductivitat, tu creus que, ni que sigui remotament, pot existir alguna propietat curativa associada a un mineral?
0: Propietat curativa, per se, no. Bé, pot ser la font, si tu tritures bé un mineral, potser necessites una certa substància perquè, en base en altres, crear una medicina. Potser això pot
1: un
0: passar.
1: Un principi actiu, diguem. Podria arribar a tenir alguna coseta.
0: O fins i tot un verí, res més lluny, l'arsènic. El mercuri s'extreu dels minerals directament.

0: Doncs d'aquí sí que tu pots treure coses que afecten el cos directament, però d'una manera física i directa, no d'una manera mental i vibracional i energètica.
1: O sigui, una pulsera de maragdes, diguem, per ser, potser no fa gaire gran cosa. Diguem.
0: Sí. Tu digue-li, demana-li això amb el miner que està traient maragdes avui.
1: Clar, també té
0: a veure si li produeix algun benefici treballar allà envoltat de tonelades d'aquest mineral.
1: Clar, i amb si el reuma igual li cura, poder no.
0: A veure si li passa. Demana-li això a qualsevol miner, en qualsevol mina del món, i sobretot amb les afectacions corporals que tenen quan treballen amb els minerals.
1: També està ben vist, això.
0: No sé, jo en tinc molts de minerals a casa i he hagut d'anar moltes vegades al metge.
1: Estàs ben fotut.
0: Sí, tinc molt fotut, jo.
1: Doncs potser és al revés, potser et fan més mal que bé, vigila tu, això.
0: Sí. Però això, quan ho he dit a gent que realment té aquesta creença, em diu, és que no vibres igual que el mineral.
1: Ah, esclar, és això, és la vibració.
0: Clar, la vibració. Però clar, si jo em pregunto, què vibra? Què està vibrant en el mineral? A quina freqüència està vibrant? I com es mesura? Jo em puc sincronitzar amb el mineral? No, de cap manera, perquè jo no tinc una estructura cristal·lina definida.
1: No.
0: El mineral sí. Jo no vibro, perquè no tinc una... El mineral pot vibrar de manera atòmica, però en cap cas es pot transmetre.
1: Sí, els enllaços atòmics del mineral sí que poden tenir una vibració associada al seu estat, no?
0: Sí, però bé, a veure, la vibració s'associa a qualsevol material sòlid, perquè si els àtoms no vibressin, els electrons caurien al nucli i hi hauria un hecatombe aquí.
1: Està clar.
0: És a dir, si hi ha temperatura, hi ha vibració.
1: Escolta'm,
0: encara que sigui 0,01.
1: Aprofitem i saludem el nostre científic, diguem-ne també, l'altre científic resident que tenim al programa, col·laborador fixe, Albert Palou, biòleg, divulgador i relacions institucionals del grup d'investigació Beta. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona i màgica conversa.
1: Bona i màgica conversa, efectivament. Estàs vibrant molt fort o què?
2: Estic vibrant molt fort de poder participar d'aquest tema avui tan apassionant.
1: Així m'agrada. Escolta, tu has experimentat alguna cosa entorn de l'ús dels minerals amb unes finalitats vibracionals, mèdiques, curatives?
2: Jo, si voleu, estic disposat aquí, davant de tota l'audiència dels Països Catalans, a fer una confessió.
1: A veure,
0: Ai.
2: És que jo tots, durant l'elaboració de tots els podcasts, almenys d'aquesta temporada, jo tinc un mineral a les mans, en tot moment.
1: A veure...
0: Quin és? Que et diré què et fa.
2: És un ull de tigre.
1: Un ull de tigre?
2: Sí, vaig comprar-lo...
1: Si vols, mira, què és un ull de tigre? A veure, explica-ho.
0: Ja t'ho puc dir, el que és un ull de tigre. Un ull de tigre és una varietat de quars.
2: Molt bé.
1: Un quars.
0: Pràcticament tot el que compres són varietats de quars.
2: Té un color així com de cafè i fa unes aigües així daurades, bastant bonic.
0: Ah, exacte.
1: És a dir, que l'Albert Palou té un amulet.
2: No, depèn. Sí, el faig servir per una cosa que és més banal del que sembla.
1: I que fem
2: tots. I que avui he descobert que té un nom. I que si dius primer el nom, la gent es pensarà que és alguna pràctica, diguem, estranya.
1: A veure, sorprèn-nos.
2: És que jo aquest ull de tigre que tinc sempre a les mans mentre fem els podcasts és la meva eina per fer fidgeting.
0: Ai.
1: Sí. Això és per tots els públics, compte.
2: Sí, no, el fidgeting sona estrany, però bé, el fidgeting és aquest tipus de moviments repetitius que fem constantment.
0: Jo necessito un boli, per exemple, sí.
2: Sí, o hi ha gent que es mou l'anell, hi ha gent que simplement fa voltar els dits, hi ha gent que fa moure la cama, això, aquests moviments...
1: Allò de tenir algú a la mà, eh?
2: Sí, aquests moviments involuntaris que moltes vegades no te n'adones, però pràcticament tota la població, totes les persones ho fan. I això té una explicació psicològica, eh? Això, en un moment en què has d'estar atent, hi ha gent que això li ajuda doncs, a rebaixar tensió, a tenir una sensació de control, i el cervell li ajuda a vegades a focalitzar-se. Llavors,
1: fidgeting, eh?
2: Jo la meva manera de focalitzar-me quan estem fent el podcast és tenir un ull de tigre a les mans que vaig comprar al Mercat Medieval de Vic. No l'he fet vibrar mai amb els gongs tibetans encara, però bueno, m'ajuda i li vaig donar voltes als dits.
0: Saps que l'ull de tigre porta confiança, protecció i decisió?
1: Mira, doncs quadra, és perfecte.
0: Veus? Però és quars, eh? No oblidem que és quars, eh? Bueno, el quars rosa, que també és quars, porta amor, autoestima i relacions.
2: Bueno,
1: en tot cas...
0: Que l'ametista, que també és quars, porta calma mental, meditació, relaxació i protecció exterior i espiritual.
2: És aquest cas... punt que... Bueno, és el punt que li canvia el color i ho canvia tot, això.
1: Ja ho canvia tot.
0: És una impuresa, pots comptar.
1: En tot cas,
0: de ferro, de manganès...
1: No. Queda acreditat que li fa l'efecte desitjat.
2: Sí. A més, com que te'l venen polit en aquestes botigues de minerals màgics, té una textura molt agradable i llavors això de tenir-lo a les mans que està bé, no et fas mal.
1: Està bé, sí, no té cantus, no té. No és cantallut, no ratlla ni talla, eh? Molt bé.
2: No.
1: Per tant, la teva experiència amb els minerals màgics fins ara és aquesta.
2: Absolutament positiva, sí.
1: Veus? Doncs sí. Animem a la gent a donar negoci al mercat. Perfecte. Per tant, que ningú se'ns enfadi, que malgrat que les propietats que les discutim, no diem que no s'hagin de continuar venent minerals, que són bonics, que ens alegren l'ànima, eh? I a sobre, a l'Albert li ajuden a fer un programa de ràdio i un podcast.
2: Ah, sí, aviam. Tot el que sigui decoratiu sempre està bé.
1: Molt bé. I a part d'això, cap més experiència així...
2: No, he estat donant... Clar, això és difícil. Ja sabeu que moltes vegades m'agrada mirar si hi ha articles científics o científics que s'hagin dedicat a intentar estudiar o a justificar de manera més maldestra que això té un efecte que existeix, o científics que s'han dedicat a intentar rebatre-ho. Mm-hmm. I en aquest cas, com que ho explicava el Jordi al principi, és més una herència cultural d'una creença gairebé religiosa, antiga, que hem heretat malament, per dir-ho d'alguna forma. Hem traslladat a la nostra època una creença religiosa sobre unes coses i ens l'hem adaptat una mica a la nostra manera, com ens ha donat la gana i com ens feia feliços, que és una cosa que fem bastant a la nostra època. No hi ha un debat científic al voltant dels minerals màgics i que potser podríem buscar. Llavors, m'he entretingut a fer una cosa...
1: Aviam, segur que tu sempre tens una mena una mica recargolada.
2: Clar, he pensat que si els minerals tots tenen efectes positius... Mm. Hi ha d'haver minerals que tinguin efectes negatius, també.
1: Home, segur que hi ha nèmesis dels minerals, clar. Sí, sí.
2: He buscat... Sí, un punt i a part, un moment, fem un parèntesi. No som terroristes, òbviament.
1: No.
2: Si volguéssim fer mal amb mineral, vull dir, existeix l'urani, existeix el plutoni, que són coses més serioses, això aquí és... No anirem per aquesta banda, però he pensat...
1: Però en tot cas, ho serien per les propietats químiques que tenen aquests minerals i s'haurien d'utilitzar i processar d'una determinada manera, eh?
2: Sí, doncs he estat navegant una mica per les webs d'aquesta gent que parla de minerals i no ho acabo, sempre t'ho diuen amb la boca petita. No et diuen que hi ha minerals que tenen efectes negatius, si no és ni sí ni no, diuen que hi ha minerals que tenen massa efecte i que això és perjudicial.
1: Ah, val, que pots morir d'èxit, diguem. Ah.
2: Sí, no és culpa del mineral, és culpa de que a vegades té massa efecte i tu el fas servir malament.
0: No ho pots relacionar, clar.
2: Diu, bueno, assumim que d'entrada no hi ha minerals amb efectes negatius, però que pots arribar a tenir un efecte negatiu si, diguem que li fas fer massa efecte, doncs això ha despertat una mica la meva... Ja sabeu, a vegades n'hem parlat a tres capítols...
1: Has fet números, eh?
2: Sí, tinc una certa tendència a vegades a imaginar-me a mi mateix com un malvat de James Bond.
1: Sí.
0: Bé.
1: I ara utilitzaràs minerals per veure si te'n surts, aquesta vegada?
2: Sí, clar. Ja vam intentar-ho un altre programa, va ser una mica trist el resultat.
1: Sí.
2: Avui he pensat, ostres, podríem agafar un mineral...
1: No et rendeixis.
2: I fer-lo servir per causar el caos als Països Catalans.
1: Aviam, a veure, de què estem parlant, Nic? El caos, en què es concreta?
0: Home.
1: Aviam.
2: Bueno, primer, clar, quin material fa servir? Llavors, he buscat una mica el que es consideren minerals que poden ser perillosos si en fas un ús perquè poden tenir un efecte massa fort.
1: Uh-huh.
2: Entengueu això com vulgueu. N'he trobat tres, així és com més destacats. Un és l'obsidiana. Uh-huh. O sigui, si en Jordi vol anar a fer una falca de cada un dels minerals, l'obsidiana es considera que pot tenir un efecte tan intens que pot desenterrar traumes que tenies ja sobrepassats a la teva vida. O sigui, traumes antics poden ressorgir per culpa de l'obsidiana.
1: Sí, té un caràcter psicològic, diguem.
0: Jo tinc un trauma amb l'obsidiana, perquè l'altre dia em manipulava i em vaig tallar. L'obsidiana talla molt. Però que sapeu que no és un mineral, és un vidre.
2: Vaja.
1: Ojo.
0: Atenció, no té una estructura cristal·lina definida.
1: Per aquest per queda tant, descartat.
0: No vibra, no pot vibrar.
2: Vaja.
0: Bueno, pot vibrar de manera harmònica.
1: Val. Per tant, queda descartat com a mineral.
0: Som-hi.
2: Descartem l'obsidiana.
1: He
2: trobat un altre candidat, era la turmalina negra.
1: Això sí que és mineral, això, Jordi? Sí que entrem o no?
0: Sí, és aquest mineral. Sí. Jo en tinc, Tinc un quilo aquí a casa.
1: Un quilo.
2: Has de vigilar. Has de vigilar perquè sí que és un mineral que protegeix molt fort.
1: Ah.
2: Però té una energia tan intensa que l'has de netejar especialment bé, perquè si no acumula les energies negatives molt ràpid i és perillós. Per tant, allò dels gongs i la lluna plena ho has de fer amb més intensitat que els minerals normals amb la turmalina negra.
0: He de cantar o alguna cosa quan ho faig o no?
2: No ho sé, potser no cal.
1: Perquè quan dius que s'ha de netejar, però... és que és allò amb un Aladín d'aquell o com va això? No, això és la plata. L'Aladín.
2: Oh. Les de fer uns rituals durant les nits de lluna plena. Després podem parlar d'això.
1: Ah, molt bé.
2: Llavors, clar, he pensat que la turmalina negra... Clar, només et serveix si està, diguem, carregada negativament.
1: Clar.
2: I buscant, he trobat un mineral que m'ha semblat ideal per fer aquesta operació James Bond.
1: A veure.
0: A veure.
2: que és la moldavita.
0: Suprema.
1: Ah, ojo, moldavita. Moldavita, eh? Gran. Això, Jordi, ja, il·lustra'ns. Moldavita?
0: Sí, podem començar dient que tampoc és un mineral.
2: Hòstia, no fotis.
1: Ah, però llavors sí, ara li desmuntes tot l'invent.
0: És un bidet. La moldavita té una història geològica apassionant i espectacular. La moldavita es va formar fa uns 15 milions d'anys, es troba ja en jaciments només pel sud d'Alemanya, República Txeca, es va formar en un impacte d'un meteorit. Uh-huh. I quan va caure aquest meteorit va fondre part de l'escorça, aquesta fusió parcial de les roques van sortir volant, es van solidificar a l'atmosfera, com a gotes de silici, aquestes gotes van caure i això és la moldavita que avui es troba. És silici de color verd. No deixa de ser silici, és a dir, és com l'obsidiana.
1: Obsidiana. Sí, però o sigui, no té aspecte de maragda. És un verd maragda o no? És més fosc?
0: És un verd molt maco. Verd gespa, diríem.
1: El buscarem. Li has desmuntat a l'Albert seves intencions, però en tot cas, ja que se les ha treballades, que ens ho expliqui quin és el pla.
2: Passarem per damunt de l'opinió d'un geòleg, farem veure que és un mineral,
0: fantàstic,
2: encara que no ho sigui.
1: A qui li importa, no? Vull dir, el senyor que els ven segurament no li importa gaire, també.
2: No, ja veuràs que no, perquè...
0: Però ja et dic que els que els ven no li deu pas importar. Ei.
2: No. El problema, o sigui, la moldavita és ideal per fer una operació així malvada, perquè és un mineral que és... Bueno, mineral, perdó, és un no, com li he de dir, mineraloide.
1: Una pregunta, sabem l'origen etimològic de la paraula? Per què es diu moldavita? Ho sabem, no. Té a veure amb el país, Moldàvia, no?
0: No, perquè no hi ha jaciments a Moldàvia.
1: Clar, això ho hem de buscar.
0: Però no et sabria dir,
1: Busquem-ho, Doncs va, endavant.
2: L'efecte de la moldavita és l'acceleració espiritual excessiva.
1: Ah?
2: Que es tradueix en...
1: Acceleració espiritual.
2: Acceleració espiritual excessiva.
1: Ah, val.
0: Remarques com una moto, ja. Vamos.
1: No sé què vol dir l'acceleració espiritual en si mateix, ja, excessiva.
2: Això causa marejos, ansietat i desestabilització vital.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Ve del riu Moldava, de la República Txeca. Ja està.
2: Ja sabrem una cosa més. Bueno, doncs he pensat, anem a dissenyar l'operació Moldavita per desestabilitzar els països catalans. Bé. Hi ha un punt que hi ha gent que diu que, clar, els minerals tenen efecte només en funció del teu zodíac, del teu estat de vibració o de si l'efecte que fan és per tu o no. Que això que últim m'ha causat bastanta sorpresa.
1: Ah.
2: Bueno, no, és que no és per tu.
1: O sigui, que podria ser que no et toqués.
0: Sí, és que n'hi ha que no són per tu, eh?
2: Clar, és que no, l'aspirina no t'ha passat el mal de cap avui perquè no era per tu.
1: Clar, no era per tu. Clar, a vegades pot ser això, és allò...
2: Llavors, clar, països catalans, 14 milions i mig d'habitants. He pensat que la dosi que potser es podia intentar fer arribar a cada català, ara hem sigut molt centralistes, a cada habitant dels països catalans, el País Valencià, Balears,
1: Alguer, etcètera. Sí,
2: llocs des d'on ens poden escoltar.
1: Tenim 3 grams, una geografia àmplia i coruja.
2: 3 grams de moldavita per persona.
0: Vall d'Aran.
2: 3 grams de moldavita per persona. Bàsicament, l'operació és fer arribar això, cada habitant dels països catalans estigui en contacte amb 3 grams de moldavita per causar el caos absolut, desestabilitzar, marejar la gent, causar ansietat i cada... No sé si es distingiria molt del normal, però...
1: No, exacte, està el pati... Poder...
0: Jo crec que necessitaries finançament,
2: Sí, cal, 3 grams per persona, comptant que l'aprofites bé i que no te'l roben durant el procés, necessites 43 tones i mitges de moldavita.
1: De moldavita. Que poder no n'hi ha tant al món.
0: Gaire.
2: Es calcula que al món n'hi ha 275 tones.
1: Ah, doncs mira.
2: Vull dir que aquí...
0: Sí, costarà.
2: Entra. I he trobat un rang de preus, no sé pigut ben bé per on tirar, he trobat entre 50 i 1.000 euros al gram.
1: Com? Gram?
0: Més aviat 1.000.
2: Al gram.
1: Tant?
2: Sí.
1: Sí que va buscat, això.
0: Sí.
2: Clar, com que he trobat que hi havia gent que el venia per 50 euros, que potser és un vidre brut, d'aquests d'ampolla de cava. Bueno, he tirat per veure que et costi uns 500 euros al gram.
1: Bueno.
2: He sigut generós, ja que el
1: compres
2: a l'engròs... Probable,
1: però val, d'acord. Sí,
2: compres a l'engròs i et fan un preu.
1: Clar, són 20... Geòleg.cat segurament ja s'estan posant.
2: Sí, vas allà...
0: Fas ara estava fent números.
2: Fas un any 21.750 milions d'euros.
1: Bueno, això per causar el caos,
2: Només el material,
1: El material.
0: Clar, president Illa, no et faria una línia de crèdit?
2: Bueno, això
1: és posar-s'hi, aviam. Sí.
2: Clar, però llavors, tu tens el material, però l'has d'activar.
1: S'ha d'activar, hi deu haver alguna tècnica, hi ha algun...
0: No ve activat, o sigui...
2: Li has de fer la
0: neteja... L'entrada ve desactivat.
2: Neteja lunar, perquè tingui els efectes.
0: Hosti, clar. Clar, clar, clar, clar.
1: Ah, has de netejar 46 tones de
2: 43 tones i mitja 43. De netejar. He fet un càlcul basant-me en el mineral que tinc aquí sempre a les mans i més o menys he vist que cada... Clar, perquè els has de, no es poden posar en capes. Ha d'estar, si n'hi ha un sobre l'altre, no funciona.
1: Han no d'estar fa l'efecte.
2: Escampats en una capa plana. He anat calculant el pes del mineral que tenia aquí sempre a les mans i la mida i he calculat que per netejar les 43 tones i mitja les has d'extendre en una superfície equivalent a 62 camps de futbol.
1: Home... Home, 62 camps de futbol.
0: Ara m'agrada, camp de futbol, sí.
1: Ha costat molt, sí. A la Terra no és plana, que surti l'unitat de mesura camp de futbol, eh?
2: Sí, si
0: unitat internacional.
2: Si permeteu fer servir una altra unitat una mica més centralista, són 22 illes de l'Eixample, de Barcelona. De superfície plena de trossets de moldavita. Una nit de lluna plena, si no, no et funciona. Has d'intentar que no els toqui el wifi i que no hi arribi llum de fluorescents.
1: Ostres.
0: Això és complicat.
1: No els hi pot tocar el wifi? No, això és molt difícil ara, eh?
2: Si els hi toca el wifi o llum de fluorescents, la neteja de lluna plena no serveix per res.
1: Home, doncs no sé, no sé pas com ho farem, eh?
2: I estem obviant que en teoria haurien d'estar dins un bol tibetà. Per tant, imagineu-vos la construcció d'un bol tibetà de la mida de 62 camps de futbol, la vibració i la molèstia que causaries als veïns que riuten del camp.
0: Home, amb el que sí.
1: A veure... Cal dir que tot això munta bastant de caos, eh?
2: Sí, llavors he obviat el lloguer dels camps de futbol i del personal i he dit, bueno, clar, però això com ho fas arribar a la gent?
1: Clar, com has de distribuir? Representa que ja... Vale, acceptem que ja hem fet la neteja àurica aquesta i tota aquesta història, no? Ja ho hem fet?
2: Sí.
1: I ara què?
2: Jordi deia amb sobres, clar, bueno, és el més fàcil.
1: Amb sobres.
2: Fas un mailing.
0: Mario, jo aprofitaria quan envien la propaganda electoral.
2: Sí, sí, sí.
1: Ah, mira, fer un enviament massiu, no? I posar-hi un...
0: Allà, un sobret del PP.
1: Una pedreta de...
2: Ja està, un sobre per cada habitant dels Països Catalans, amb 3 gramets de moldavita dins, enviats el mateix dia i que tothom l'obri al mateix moment per generar el caos. Si ho fa certificat, són 100 milions d'euros, perquè costa 5 euros certificar una carta.
1: Bueno, 100 milions d'euros, eh?
2: Sí, he pensat una altra opció, m'ha semblat encara, és molt de malvat de James Bond, eh? Que seria incorporar molt de vida a l'asfalt de les carreteres.
1: Home, però clar, no arriba a tothom, això.
0: I mal rotllo que generis.
1: Però no arriba a tothom.
2: Bueno, no.
0: Ja n'hi ha que passen ràpid.
2: Aviam.
0: Quin estrès.
2: Clar, té un fallo de punt de partida d'intentar fer les coses dissimuladament, que és que reasfaltar tots els països catalans de cop es nota.
1: Sí, és una feinada. De fet, ara Barcelona està tot aixecada i ja és una tocada de nassos bastant considerable.
2: Sí. Llavors, he trobat uns càlculs... M'ha costat de fer perquè les bases, sí, no hi havia unes fonts gaire coherents. He trobat que hi ha uns 22.500 quilòmetres de carreteres als Països Catalans.
1: Ah, que ho has comptat, eh?
2: He anat sumant diverses fonts, només interurbanes.
1: Mm-hmm. Bueno.
2: Vull dir que imagineu-vos. Llavors, he comptat els preus mitjos de reasfaltar coses. Clar, suma-hi uns 14.000 milions d'euros més.
1: Es dispara, eh? Home, el del sobre surt més bé, eh?
2: Sí. Però, bueno, clar, tu has de veure l'efecte final... És que, clar, és meravellós. És veure tots els habitants dels Països Catalans desestabilitzats, amb aficions estranyes, al bar, intentant superar depressions i comprant vols tibetans i fent cursos de creixement personal per internet.
1: I llavors, la cosa és... Vale, i tu, com a dolent de James Bond, què? Tot això?
2: No sé, no he acabat mai d'entendre la finalitat dels dolents de James Bond, perquè no sé mai què en treuen del seu mal.
1: Clar, perquè tot aquest caos que has generat, tu com l'aprofites? No gaire, tampoc, perquè també tens tu el teu entorn grilladíssim, no? Clar, què fas?
0: Però estan tots crispats.
1: Clar, tothom crispat com una mala cosa, com una canellada plena de... que s'ha fotut tot el sucre del dinar, no? De les postres.
2: Doncs, ves que no hagi passat, ja.
1: Poder sí, poder és veritat, per això estem com estem. Sí, sí, una mica... Doncs calla, ja mirarem la carretera, l'asfalt, que no hi hagi molt de vita. Escolta, molt bé, eh? Quins càlculs que ens has fet, espectaculars. Vull dir... No deixes mai de sorprendre'ns. Escolta, Jordi, ho dèiem abans, però de veritat que no... que això dels efectes curatius dels minerals és tot una mentida, o què?
0: Home, s'ha d'anar molt de compte, això. Evidentment, no és cert que els minerals curen, ni menys quan estàs en contacte amb ells. És una roca, un cristal·lí, un mineral, és una substància cristal·lina ordenada, i tu ets una persona. Uh-huh. Si tu tens una malaltia, pren-te una medicina.
1: Clar.
0: Però... compte que aquí el ventall és extensíssim de tot el que poden curar. Des d'una migranya a addiccions, a tenir les defenses baixes, a coses que ja ens hem de posar més seriosos, com el càncer, Parkinson, cuidado, la gent que va allò a curar-se aquestes malalties amb minerals, compte. I fins i tot malalties molt minoritàries com la que pugui tenir jo, que és diarna. Però entrant ara amb els minerals, hi ha coses més curioses, com ara és el quars. A mi em fascina el quars, Sergi.
1: Quars hi ha molta varietat,
0: el
1: no?
0: El quars, sí. O sigui, el quars té una estructura cristal·lina determinada, que és diòxid de silici. Mm. Pot tenir inclusions i se li faran colorets a dins. Sí. I ja està. Tu veuràs un coloret morat.
1: És una pedra bonica,
0: no? Tu veuràs un color vermell, sí. Tu veuràs colors grocs, tu veuràs de molts colors, perquè té una inclusió dins. Però aquell quars és un quars. No perquè sigui d'un color, té una propietat diferent.
1: L'estructura és la mateixa,
0: la mateixa.
1: No?
0: Les propietats fisicoquímiques no canvien. Però nosaltres tendim a donar-li propietats diferents, perquè és bonic. Doncs això dèiem, l'ull de tigre és un quars, l'ametista, el quars rosa, el quars transparent.
1: Això anava a dir, l'ametista és un altre dels mítics, no? També, sí. Aquelles geodes que venen quars, moltes vegades. Això. També.
0: I el quars fumat, el quars verd, el quars blau, el quars vermell, el quars negre, el quars rutilat. Bueno, hi ha tots els tipus de quarsos diferents i tots tracten una cosa diferent, saps? Bé. Però, esclar, no, jo com a geòleg he de dir, escolta, em sembla que els tinc tots, els quarsos a casa.
1: Deus tenir tota la col·lecció.
0: I, sí, no sé si jo tinc equilibri físic, creativitat, ara tinc aquí coses que fan, Protecció, meditació, coses espirituals, jo no...
1: Ho tens tot.
0: Estigui fora de casa, que els tinc tots allà, estigui dins de casa, estigui dins de casa, que els tinc tots allà, els quarsos, o estigui fora, jo em trobo sempre igual. Vull dir que llavors... No sé.
1: No,
0: I tenia un professor, me'n recordo, sí... Me'n recordo de tenir un professor que deia, mira, la pirita, que és aquell cub metàl·lic, si realment et porta els diners, et porta prosperitat i abundància, diu jo seria el tio més ric del món, diu, perquè tinc quilos de pirita a casa meva.
1: I resulta que és que no.
0: No, jo,
1: això jo conec, això no. Anàvem a parar a el que dèiem al començament, és que no és per tu.
0: No,
1: és per tu, ha de ser per tu. Això és com, saps el que diuen, que quan et quedes un gos és que és el gos que t'has collit a tu i no al revés. Doncs això amb els minerals deu ser una cosa així, no? No ho sé.
0: Sí, és clar, és això, aquí no connecta, no se'm connecten amb els chakras.
1: Clar.
0: No m'amplifiquen la intenció.
2: És com el Bluetooth.
0: No. O l'altra cosa és que potser no els he carregat abans, que és el problema, que també poden retreure això.
1: O el que deia l'Albert, que no els has netejat bé, no? S'han de netejar, fer un determinat ritual, l'has de saber, i deu haver algun manual d'instruccions, i deu haver algú que s'hi dedica.
0: Sí. Pensa que has sentit, hi ha més coses, aquí també els pots netejar amb aigua,
1: sí.
0: I aquella aigua, com que vibrarà igual que el mineral, tu aquella aigua l'embotelles i ja tens per una setmana, vas bevent d'aquella aigua que vibra com el mineral.
1: Ah, veus? Clar, sí. Doncs oita.
0: Això
1: que ho allargues, no?
0: Sí, física no va.
1: Això no es vincula una mica amb allò de la memòria de l'aigua que havíem parlat en alguna altra edició?
0: Sí, és el mateix. És el mateix.
1: Que tu submergeixes un quars en allà i resulta que aquella aigua se'n recorda durant molt de temps.
0: Del quars.
1: Allà hi havia allò posat allà dintre, no saps ben bé.
0: Hi havia un quars vibrant d'una manera positiva.
1: Clar,
0: i la gent que m'ha dit, jo ho he provat i a mi m'ha funcionat. No ho dubto. No ho dubto, en cap moment. El que passa és que no ha set això el que segurament t'ha funcionat.
1: Clar.
0: És probablement la suggestió.
1: Perquè és el que dèiem, no? El que més similar a que algun efecte és que puguis tenir, no sé, una pedra d'urani radioactiva i que t'irradiï i et provoqui algun mal en algun moment determinat.
0: Aquí sí que tindràs un efecte complicat. Digue-li a Marie Curie.
1: Clar, tot plegat és allò de com que és una cosa intangible i és una cosa, doncs, gairebé que forma part de la màgia, no? És normal, no?, que a vegades s'ompli amb aquest tipus d'explicacions tot curioses. Però bé, no sé, escolteu, jo crec que podríem donar entrada ja al nostre tècnic, el Xavi. No sé com va ell de minerals. Xavi, bona tarda, com estàs? Vas bé?
3: Hola, què tal? Molt bones.
1: Molt bé, hola, què tal? Tu què, tu tens també una polsera d'aquelles... Que et fa sí. Et fa curar, que et fa rebaixar l'estrès?
3: Bueno, no sé, tinc una pedra que us he ensenyat abans d'entrar aquí, que deien que a mi me van dir que això evitava les vibracions de l'ordinador i tal. I després
1: les
3: tinc...
1: vibracions de l'ordinador, eh?
3: Sí, de les coses electromagnètiques que transmet l'ordinador.
1: Que les absorbia, no? Sí, I clar. te les evitava tu.
3: Clar, i deixa-la aquí.
1: Sinó però no ha fet l'efecte, eh? No, fa temps que conec i no ha fet gaire efecte, això, em sembla.
3: Jo crec que ha fet l'efecte contrari, estic pitjor.
1: Poder sí, ho ha multiplicat.
3: Sí.
0: Ho ha amplificat.
3: Sí. Però bueno,
1: així estàs.
3: Sí, i bueno, sí, alguna pedrota més per aquí dec tenir, però no sé què són, per tant.
1: Jo un dia em van dir que me'n comprés una que m'evitaria la caiguda del cabell i no sé, em sembla que em van enganyar, eh?
2: Bueno, no saps què hagués passat si no la tindries.
3: Clar.
1: També és veritat. Perquè això del cabell, mira, una mica de barba la tinc, però, en fi, tens raó. Bueno, Xavi, va, què ens portes? Portes alguna cosa interessant, segur
3: sí, que sí. Sí, avui us porto diferents coses que han passat durant el segle, sobretot 19, 20 i 21, relacionada amb el tema de minerals, cristalls en formes geomètriques, a través de teories pseudocientífiques que li han atribuït doncs, propietats energètiques, curatives o espirituals, més o menys el que heu explicat vosaltres. S'ha de dir que cap d'aquestes idees estan demostrades científicament, que és la gràcia, per això us ho porto. Però el més divertit és que barregen el misticisme amb el llenguatge científic. O sigui, intenten explicar tot des d'un punt de vista molt científic, però després de científic, quan ho acabes d'analitzar, no té res, perquè és tot... Bueno,
1: és allò que és tot confús, eh?
3: Sí.
1: I que...
3: Són paraules difícils, sempre... complicades de pronunciar, per semblar que és molt...
1: Tot és molt quàntic.
3: Sí, exacte, sempre. Però no sabem què vol dir. Avui us porto uns quants casos documentats sobre gent que s'ha dedicat a crear, diguem, teories a partir de certs cristalls que donen una sèrie de propietats. I comencem per... que això no sé si són cristalls o no, que són les sals minerals. Sals minerals podem contestar com a... cristalls o no? O com a pedres, o com a minerals, o com a què?
1: Sals minerals. Jordi, a veure.
0: Si estan dissoltes, no, però si a vegades cristal·litzen, sí.
3: O sòlides, aquí són sòlides.
0: Sí, pot ser que n'hi ha... Sí, sí, sí. Jo
1: és a dir, la sal marina és una sal, i és un mineral.
0: La sal, sí, per la exemple. Sal, sí, exacte, és un mineral. És un
1: el
0: mineral.
1: Clorur de sodi, no?
0: És el clorur de sodi, exacte.
1: Que fa un cristall...
0: Pensar, sempre sí, que és quadradet, després, ara pensava en el quadradet i el pla i tot això, lo de la Terra plana, és que s'està acabant la temporada i no...
1: Bueno, però hi ha més dies que llonganisses, home, no et preocupis.
0: Vale. No, perdones, no volia tallar-te,
1: no,
0: Xavi.
1: No, ja està, no passa res, jo molt bé, l'apunt... Però
2: això vam quedar que en parlàvem en una reunió que jo no hi l'he vista, no hi he estat, no
1: bueno,
2: sé si s'ha fet.
1: Bueno, és que anar fent reunions...
0: Jo
1: al
0: sí,
1: final,
0: jo hi vaig ser-hi, acabes...
1: Ah. Bueno, va, Xavi, escolta'm, tira.
3: La reunió, aquella de les túniques era allò?
1: Va, que la gent...
0: Sí, sí, és aquella. La del Siris.
1: Se'm revolucioneu i no acabarem mai. Va.
3: Doncs bé, un senyor que es deia George Washington Carey, que era un autor nord-americà vinculat a un pensament, podem dir-li alternatiu, no? Podem dir fins i tot New Age, el que heu parlat abans, que potser és una miqueta anterior, que combinava salut, filosofia i astrologia, aquest senyor, a finals del segle XIX i principis del XX, que a més aquest home va fundar la seva pròpia universitat bioquímica, que
1: home, he intentat buscar
3: què era,
1: eh?
3: I no he trobat ben bé què era, però bueno, era una espècie de llados d'aquest, no? Que tenia la seva universitat de no sé, de fer-se fort, pues, aquest senyor de bioquímica.
1: De la calle.
3: Sí. Doncs bé, aquest senyor era el seguidor... d'un altre home, d'un metge que jo crec que és alemany, tot i que es va formar a París, que és Wilhelm Heinrich Schussler. No?
1: Uh-huh.
3: I aquest senyor tenia una teoria que era de les sals cel·lulars. Cel·lulars.
1: Cel·lulars.
3: Sí. Vale?
1: I segons... Sals cel·lulars, eh?
3: Sí, sí.
1: Jordi, apunta el concepte, sals cel·lulars.
3: Jo no sé si existeix
2: és nou, això.
3: No existeix, això. Vale.
1: Sals cel·lular.
3: Doncs bueno, el senyor aquest, el Wilhelm aquest, deia que el cos funcionava correctament només si teníem una quantitat determinada de sals minerals en l'organisme. Però hauria de ser una proporció exacta. Si t'equivocaves, doncs mal. I que cada desequilibri del mineral d'aquestes diferents sals que no teníem provocava una malaltia concreta. I és més, no només això, sinó que aquestes sals estaven relacionades directament amb els signes del zodíac. I per tant, si tenies tot harmonitzat
1: ara.
3: I estava harmonitzat amb el teu signe del zodíac, per tant, tot anava bé. Quan, desbarajustava el tema, doncs tot malament. Bàsicament, era una teoria que barrejava filosofia, astrologia i volia... Doncs, parlar de termes científics, però clar, no sé.
1: Però clar, això, que ho compensava? Va bé anar i sostar, o com anava això?
3: Bueno, aquest senyor deia que bàsicament els minerals, aquestes sals minerals que ell deia, eren un organitzador del cos.
1: Uh-huh.
3: El que feien era organitzar, entenc, temes de xacres i tal. Però, bueno,
1: tenia una universitat, eh?
3: Home, de bioquímica. Clar. Sí. Clar, això no hi ha cap evidència biològica ni entenc que de cap altre tipus que sigui demostrable, que hagi demostrat que aquestes sals cel·lulars funcionin i que s'ha classificat com una pseudociència. I per tant,
1: tenim un biòleg i un geòleg a la sala. No sé, què en penseu?
0: Bé, sí que necessites sals per anar funcionant, per fer l'electròlisi, per fer diferents processos cel·lulars. El que passa és que, clar, si se comencen a mesclar amb l'horòscop...
3: No.
1: Sí.
0: Tenim un problema. Aquí tenim un problema.
2: Sí.
0: El biòleg s'ho diria bé.
2: Tot acaba sent sodi i potassi... ions que permeten sobretot moviments entre la cel·la, entre les membranes, vull dir, però bueno.
1: Poc té a veure amb Géminis o amb...
2: No, m'imagino tenir trossets de quarts a dins la cèl·lula, com... No sé,
1: no,
2: ho veig més complicat.
0: No.
1: Bueno, ja veus, Xavi.
0: De quals sòlids, no.
1: No funciona.
3: No. Però bueno, ara us porto, ja que heu parlat tant de quarts, jo us porto de diferents tipus de quarts.
1: A veure, va.
3: Hi ha un altre senyor...
1: Sí que n'hi ha molts.
3: Però no tipus de material, sinó tipus de com està tallat, eh? Un moment.
1: Sí. Bueno, ho ha dit en Jordi abans, sí. No? Oh. Que entre el color, la manera del tall, etc. Sí.
3: Molt important, eh? Perquè seguia amb un senyor que es deia Marcel Vogel, que aquest home és un científic amb una carrera contrastada, bàsicament, perquè va treballar durant molts anys a IBM i el senyor va participar en diferents investigacions sobre magnetisme i sobre trobar diferents materials per donar diferents usos. Per tant, era un científic...
1: Un tio sèrio.
3: Sí. Però als anys 60 va dir, mira tu, estic far jo aquí de l'IBM, d'aquests ordinadors, cap als 60 els ordinadors eren gegants, estic far. I vaig a començar jo amb les meves teories. I aquest senyor va començar a defensar una teoria que era que els cristalls de quart podien interactuar amb la ment humana. I que a més podien amplificar pensaments, emocions i intencions. I va crear una cosa que eren els cristalls de Vogel, que tallant els quarts en diferents angles i en diferents cares, doncs podies canalitzar l'energia mental i, bueno, i diferents àmbits del caràcter espiritual de les persones. I, per tant, jo us he trobat alguns talls que feien aquest senyor d'aquests quarts. Llavors, hi ha el quarts de Vogel de quatre cares, que això el que crea és estabilitat, és la base de l'estabilitat, i s'utilitza per sanar i visualitzacions. Vale? Si tenim un quarts de quatre cares, fa per això. També hi ha el quarts de sis cares, que està associat als viatges astrals i a la recepció d'informació d'entitats superiors.
0: Sí, aquest en tinc.
1: Però com funciona això? Un cop ho tens, llavors has de fer alguna cosa? Per, no sé.
3: Bueno, clar, aquest senyor tenia...
1: T'has de llegir les instruccions.
3: Clar, o sigui, aquest senyor, havies de fer una sèrie de rituals i, bueno, com encarregar-lo, allò, ficar-lo en el cuenco tibetano, fot-li sal i fer-lo vibrar amb la lluna, bueno, i carregar-lo d'energia. Llavors feia aquestes coses.
1: I llavors tenies un viatge astral, sorties del cos, et veies des de sobre, què passa?
3: No sé. Sí, no sé, no m'he atrevit a buscar més.
0: No,
1: t'amplifica. No, t'amplifica tot el que seria l'astralitat.
3: Sí. Clar, però també hi ha un quarts de vuit cares, que aquest serveix per l'expansió de la consciència i de la superconsciència i dissipa il·lusions mentals i ajuda a guarir els traumes profuns.
2: Ojo.
3: Aquest, també.
1: Bueno, això ja és més sèrio.
3: Sí. Llavors, ja...
0: He de dir que les vuit cares amb el quarts no existeixen.
3: Ah.
0: Però bueno, no existeixen de manera natural, que és un artifici.
2: Em poses dues de quatre, eh? Està.
3: Clar. I el de nou cares existeix?
0: No, encara menys.
1: Doncs, tampoc, no? Clar.
3: Doncs el de nou cares serveix per connectar-te amb el buit i processar i filtrar informació.
1: Ah.
3: Vale? Però hi ha un de 12 cares, que el que fa
1: un
3: és...
1: Un dodecaedre de quarts.
3: De quarts, sí. Que el que fa és enfocament de la consciència i potencia la manifestació i recepció de la informació. O sigui, serveix per estudiar, bàsicament.
1: És una antena, de fet.
3: Sí.
0: Un wifi.
3: Sí. Hi ha més, hi ha un de 3 cares que serveix per accedir a les coses desconegudes. Un de 13... De 13, per la connexió amb la consciència divina i universal. Un de 16, que reforça la determinació i la perseverança. I un de 24, que amplifica pensaments i visualització. I un de 33, que jo no sé com pot fotre 33.
1: 33.
0: Vinga.
3: Expansió del pensament i crea patrons d'informació infinita que t'irradien cap a l'exterior.
1: Carai.
0: Sí. Ja t'ho diria que...
1: Punxegut, aquest, eh? Amb 33 cares.
2: I si els ajuntes tots?
3: Que tens la bola de drac, suposo. No sé.
1: La bola Genki. Tens, no?
3: Que s'ha de dir que la trajectòria científica d'aquest senyor, després de deixar IBM, doncs no...
1: Va anar pel pedregar, vols dir? Mai millor dit.
3: Vull dir que la comunitat científica va dir que això que diu aquest home que no, que a veure, que no està demostrat i que no serveix per res, que, bueno, que si la gent és feliç tenint quarts, que no passa res. Però que aquestes propietats segurament no funcionen. Però hi ha un altre senyor que es diu Katrina Raphael, que aquesta també va modernitzar el tema de la curació amb cristalls. Que aquesta senyora, he buscat, si busqueu a internet, té molts de llibres escrits sobre el tema del... Sobretot del...
1: Clar, perquè fins ara hem trucat coses que potencien, no? Sí. Gairebé poders místics de la ment i...
3: Sí.
1: Vale. I ara tu ja entrem en el terreny de la curació.
3: Bueno, amb el tema d'això de niar chakras i tot aquest tema. saps? La curació, no del cos, bueno, també del cos, però més del cos de l'ànima, diguem, anivellar energies i aquestes coses. Però aquesta senyora diu que cada mineral té una freqüència energètica específica. Que no sé si
1: allò que dèiem al principi, sí.
3: Vale. Sí. I que determinats cristalls poden actuar sobre òrgans o emocions concretes, que també ho heu dit, i que, per tant, si col·loquem cristalls a diferents parts del cos, el que serveix és per afavorir la curació. Si et fa mal un dit, et fiques, jo què sé, una ametista d'aquestes, i et cures el dit.
1: Val? I et cures el dit.
3: Clar, aquesta senyora s'ha de dir que ha fet diferents llibres. Si vindeu, entreu a Amazon, trobeu molts llibres que parlen d'aquesta senyora, que parlen sobre el tema. Va fer molts tallers, sobretot als anys 70 i anys 80, amb informació sobre les propietats biològiques concretes que tenia cada tipus de mineral. Clar, això s'ha dit que no ha reportat cap efecte demostrable i que sí que s'ha definit com un placebo, però bueno, el que dèiem abans, si a la gent li va bé fer-ho, doncs bueno, li va bé que ho faci. No? I per acabar, us portaré la teoria de les energies que provoquen les piràmides. És a dir, normalment que les piràmides són font d'energia, bàsicament perquè estan fetes per extraterrestres, això ho sabem tots, no?
1: Tot va d'energia, sempre, el concepte de l'energia, que justament no fa gaire, precisament...
0: Quina energia? Elèctrica?
3: Bueno, energia. És que clar. Poders.
1: Fa no gaire que hi havia una enquesta de posicionament sobre creences al nostre país, al Principat de Catalunya, que justament deia que un percentatge, no recordo quan, no voldria equivocar-me, un percentatge altíssim de la població, i quan dic altíssim vull dir majoritari, si no recordo malament, creu justament en l'existència d'energies, no? Energies doncs a l'ambient, energies quan entres a un lloc determinat, no? I recordo, no fa gaire, fer el comentari en un grup de bons amics que estava, vaig dir, escolta, jo és que aquestes coses no me les crec gaire, i em miraven tots com les vaques al tren, volguem dir, caram, no? I doncs jo sí que hi crec, no? És innegable, per mi és un tema experiencial, és una experiència, jo ho noto, que hi ha energies, no?
2: Tu has de justificar que has ordenat els mobles d'una certa manera a partir del Feng Shui quan algú et rebat perquè tens el capçal del llit sota la finestra, no sé, coses així.
1: Sí, sí, sí.
3: Però això per justificar-te perquè tens mal gust, no? És que ho diu el Feng Shui.
1: Exacte. Què deies, Xavi?
3: Doncs res, bàsicament el tema de la piràmide. El tema de la piràmide potencia l'energia, no? Concentra l'energia en un punt. Suposo que al ser forma piramidal, doncs clar, en forma de triangle, la punta doncs porta energia, no? Però què passa si col·loques un mineral dins d'una piràmide? Doncs que el poder d'aquest mineral es potencia, perquè clar, la piràmide potencia. I això el que fa és, doncs, en el mineral doncs hi dona superpoders, per dir d'aquí d'una gran manera, però també en altres elements, perquè si fiquem aliments dintre d'una piràmide, segons aquesta teoria, es conserven millor i també serveixen per la regeneració cel·lular. I ja conclueixo que s'ha de dir que aquestes són les afirmacions que van ser posades a proves per diferents experiments i no es va observar cap efecte mesurable.
1: Res.
3: Ni en les piràmides, ni en els minerals, ni en els aliments, ni en res.
1: És perquè no era per ells.
3: Segurament.
1: Ja no era per ells.
0: No vibraven.
3: No.
0: Clar. No vibran com han de vibrar.
2: Clar.
1: Aquesta és la conclusió.
3: Per cert, això se'n diu pseudociència geomètrica, això de les piràmides.
1: Pseudociència geomètrica.
0: No, té nom i tot.
3: Clar, perquè una piràmide és una figura geomètrica, no? Clar, suposo.
2: I si poses un mineral en forma de piràmide dins una piràmide?
3: Llavors sí que tens la bola de drac, de veritat.
1: Clar.
0: Tot el món, eh?
1: Prova-ho. Tu que ets el dolent de James Bond, prova-ho.
3: Però jo tinc un cubo de Rubik en forma de piràmide, que és impossible de fer. Bueno, o jo no sé fer-lo. Potser si el faig, tinc de superpoders.
1: Ara entenc perfectament perquè formes part d'aquest programa, Xavi.
3: No, sincerament. No,
1: bueno, doncs res, escolteu, gràcies per tot. Gràcies per aquest, diguem-ne, aquesta edició tan mineralògica i tan magnífica. Gràcies, Ingrid, Jordi, Albert, Xavi. Hem pogut separar una mica la geologia, la psicologia i la fantasia. Recordeu que les pedres són meravelloses. Ens expliquen la història de la Terra, de volcans, pressions extremes i ens permeten viatjar a temps immemorials. Però si algú us diu que un mineral us curarà l'ànima, pregunteu-li com, amb quina evidència i en quin estudi rigorós s'ha avaluat. Si no hi ha dades, potser només hi ha decoració. Nosaltres seguirem excavant, no per trobar energies ocultes, sinó per trobar bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. I les pedres tampoc fan miracles. Fins aviat.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bon dia. Les carreteres catalanes van quedar parades amb retencions de fins a una vintena de quilòmetres per l'eclipsi d'ahir la tarda. I també la xarxa ferroviària va patir greus aglomeracions. El moviment cap al sud i ponent per veure l'eclipsi solar del dia d'ahir va generar tensió a les carreteres més crítiques. Aproximadament un 60% dels vehicles que es van desplaçar fins als punts d'observació eren de proximitat, fet que va generar molta intensitat a les carreteres d'accés. La carretera AP7 va arribar a acumular més d'una vintena de quilòmetres de retenció, en sentit sud i durant les hores prèvies al fenomen astronòmic. La major intensitat es va concentrar entre Subirats i Gelida, però també pel seu pas per Torredembarra, el Vendrell i Roda de Barà. Hi va haver una circulació densa també a la B10 i a la B20 a Barcelona, i a la A2 entre Esparreguera i Abrera. En aquest darrer cas, amb uns 8 quilòmetres de circulació. També els trens de Renfe van ser superats per la situació, amb col·lapses en algunes estacions primer direcció a Tarragona i després de tornada, amb moments on més de 2.000 persones van esperar l'arribada del tren per tornar a Barcelona.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Els gegants de Rubí marxen avui d'aventura a Estocolm per participar en la 38a edició de l'Aplec Internacional Adifor, que se celebrarà aquest cap de setmana del 14 al 16 d'agost a la capital sueca. La colla rubinenca viatja des de Barcelona amb una trentena de persones i 5 gegants de Rubí, en Roc, la Paula, la Laia, en Galderic i l'Orelletes. L'Aplec està organitzat per Adifolk, l'Associació per la Difusió del Folklore, i enguany s'integra al Kulturfestivalen, el festival de cultura que se celebra aquests dies al centre d'Estocolm. Hem parlat amb la Fina de la colla de gegants de Rubí.
2: Adifolk cada any fa una sortida, fa una programació, una oferta a Europa per fer aquesta activitat i cada any van a una ciutat diferent. Des d'aquí a Rubí marxem 31 persones de la colla, entre adults i nens, perquè ara, per sort, tenim gent nova, tenim la colla augmentat i tenim futur, se suposa, no? Tenim l'esperança aquesta de que els nens que avui en dia disfruten moltíssim amb els gegants, pues sigui una tradició per ells.
0: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents. En total hi participaran 42 grups de cultura popular i més d'un miler de persones. Adifolk, de fet, parla de 1.200 actuants. És, segons l'organització, l'aplec més multitudinari de la història.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bon dia. Rubí va reunir a més de 1.000 persones per veure l'eclipsi a Can Oriol, mentre les carreteres catalanes quedaven parades amb retencions de fins a una vintena de quilòmetres i també la xarxa ferroviària patia greus aglomeracions. A Rubí, més de 1.000 persones es van reunir a Can Oriol, superant les prediccions tant dels amics de l'astronomia com de la policia i la protecció civil.
1: Al final hem desbordat, com ja era de preveure, totes les previsions. La gent ha sigut molt cívica, molt generosa, perquè encara que havíem proporcionat ulleres tantes com per tota la ciutat de Barcelona, vam comprar per Rubí. Pues, perquè diem, Rubí no serà menys que Barcelona, però és que resulta que ha sigut més.
0: Tot i així, l'eclipsi no va deixar incidències destacables, però sí grans impressions.
2: Uau, ha sigut increïble. No m'imaginava que fos tan xulo. A més, la gent s'ha posat a aplaudir. Ha sigut molt guai. La veritat és que m'ha impressionat molt. I això que deien que Rubí no era un 100%, però hem sentit el fred i no sé si s'ha fet molt fosc, perquè estava amb les ulleres, però crec, pel que he vist, que sí que s'ha fet bastant fosc.
3: Doncs ha sigut emocionant. O sigui, tota l'estona aquí, amb tota la gent, perquè deia que tampoc es notaria tant, però sí que és veritat que amb la llum i tot, o sigui, ha sigut com... quasi que era més espectacular veure l'ambient que es creava que mirar directament al sol, no? O sigui, no sé, a mi m'ha agradat molt, la veritat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat. Un veí de Rubí guanya el concurs de cosplay de Kame Kame Comics vestit de Rufi Barret de Palla, el protagonista de l'anime One Piece. La botiga Kame Kame Comics ha donat a conèixer el resultat del seu concurs de cosplay a través de les xarxes socials. El vencedor s'ha imposat amb un cosplay de Rufi, el protagonista de One Piece, una de les sèries de manga i anime més populars del món. A més, One Piece és una sèrie d'anime que té molts episodis doblats al català i que ha marcat generacions senceres de joves fans de l'animació japonesa. El concurs de Kame Kame Comics, que es celebrava entre les 5 botigues de la franquícia que es troben a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Rubí, ha reunit aficionats del manga, l'anime i la cultura friki amb cosplays d'algun dels personatges més cèlebres de l'anime i el manga japonès. Entre els cosplays s'hi ha pogut veure sèries com Death Note, Kimetsu no Yaiba, Arcane, però també la Vocaloid Hatsune Miku. Una nova mostra de l'afició pel manga i l'ànime de Rubí. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
4: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Un, dos, tres.

0: Rock.
1: Museu particular. Capítol 8. Les roses.
2: I de la sang del drac en sortí un roser.
3: Rebeu aquesta rosa com a símbol d'amor, de vida i d'esperança.
4: De bon grat, accepto el vostre present.
5: Ei, Àlex.
6: Ei, Anna, com estàs?
5: Bé, i tu?
6: Vols que parlem de la flor més bonica que hi ha al món?
5: I tant que sí.
6: Saps quin és?
5: Suposo que la rosa.
6: Efectivament, la rosa.
1: Museu particular.
6: Saps que existeixen en l'actualitat, més de 150 espècies de roses i milers de variants.
5: Wow.
6: Però abans de començar, no? Hem de fer una miqueta d'història, no? I sabem que en el planeta Terra tenim roses des de fa 33, entre 33 i 23 milions d'anys. Tenim els fòssils més antics de roses, que de fet va ser una noia, la Charlotte Hill, qui els va descobrir a mitjans del segle XIX, a Florissant, a Colorado. I això ens parla, no?, d'aquesta trajectòria més que notable d'aquesta flor. Però per què creus que la rosa es diu rosa? D'on sorgeix?
5: Em sona com el llatí rosa, rosa i roses.
6: Sí, quan comences a declinar, no? És de lo primer que, no?, que t'encarreguen.
5: Sí.
6: Però no. O sigui, ve del llatí, té a veure amb el llatí, però una miqueta més amb el grec, primer.
5: Vale.
6: Abans de saber llatí, primer hem de saber una miqueta de grec. I ens remet a la mitologia grega. La mitologia grega ens parla que... Tu sabies qui era? Cloris?
5: Explica-m'ho.
6: Cloris era la deessa de les flors. O sigui, segons la mitologia grega, Cloris era la deessa de les flors. I quan es va trobar amb una ninfa del bosc morta, de tanta pena que li va fer, va crear una flor expressament per aquella ninfa que s'havia mort. Aleshores, per allà segurament passava Dionís, que era aquest déu del vi, però també de les flors, també aquest déu de la flora, i el que va fer Dionís va ser donar-li el seu meravellós perfum. Però encara faltava una cosa, que era el nom. I en aquest cas va ser Afrodita, la deessa de la bellesa, qui va decidir donar-li el seu nom. I per fer-ho el que va fer va ser agafar el nom del seu fill, Eros, i reorganitzar-ne les lletres. Per tant, d'Eros, el déu de l'amor, va passar a dir-se Rosa.
5: Amaro, que bonic, sisplau. M'encanta.
6: Per això també tenim aquest vincle, no?, d'aquesta flor amb aquest amor, que és un vincle que és antiquíssim. Hi ha el poeta Anacreon, al segle VI, entre el segle VI, que va viure a cavall del VI i del V abans de Crist, diu que la flor dels amors és la rosa. Però no només això, Eros, després, un cop ja havíem creat aquesta rosa, el món ja gaudia d'aquesta rosa, el que va fer Eros va ser anar-se'n sabent que era una cosa importantíssima, allò que acabava de passar, que aquella flor seria un regal meravellós per qui la tingués. El que va fer va ser anar-se'n a Harpòcrates, que Harpòcrates era un déu, que era el déu del silenci i de la discreció. I aleshores el que va fer Eros va ser oferir-li, talment com si fos en Jordi, oferir-li aquesta rosa a aquest déu per tal de que tingués sempre tots els secrets dels déus no? a salt, no? Mm-hmm. Que els tingués doncs, ben guardats, aquesta discreció. I és per això que, tot i que avui potser no tenim aquesta consciència, tant com sí que tenim de que la rosa és símbol de l'amor, la rosa també és símbol del silenci i de la discreció. O gràcies a aquesta, no, aquesta part de la mitologia. I és per això que veiem que en el cas d'alguns jaciments grecs, també romans, en espais com les sales de banquets o les sales on es rebien els convidats i demés, tant al sostre com a les parets, moltes vegades estan decorats amb roses. Perquè el que ens diu és que el que passa en aquella sala s'ha de mantenir sempre amb discreció i silenci. El que passa amb una bacanal romana ha de quedar dins d'una bacanal romana, no? I fins i tot això ens ha arribat amb una expressió llatina que vol dir subrosa, vol dir això, sota secret.
5: Uau.
6: Quan una deliberació és subrosa, vol dir que doncs, el que passa en aquella sala s'ha de quedar en aquella sala. I inclús en època medieval, en alguns llocs d'Europa, moltes sales del que avui serien ajuntaments, dels governs municipals i demés, penjaven roses del sostre per tal de que tenir aquesta consciència del que estava, el que es deliberava en aquella sala, s'havia de mantenir, o bé en secret, en silenci, o com a mínim amb discreció, no? I és una vessant de la rosa que potser avui hem perdut una miqueta més.
5: Jo la recuperaria, això de posar roses pels passadissos, perquè a vegades ens fa una mica de falta.
6: Una miqueta de discreció, no?
5: Sí.
6: Però bé, això, aquesta potser és la història, evidentment, doncs, mitològica, però també hi ha una història una miqueta més real, no? I aleshores parlàvem d'aquesta espècie que fa milers d'anys que existeix al planeta, que en principi és salvatge fins que cap a l'any 3000 abans de Crist a Xina es domestica, no? I es comencen a plantar. De fet, per exemple, hi ha la dinastia Han, que va entre el segle III abans de Crist i el segle III després de Crist, per tant, una dinastia llarguíssima, que són especialistes en plantar-la. Alguns emperadors van inclús a plantar-la però a tal quantitat d'hectàrees que fins i tot feien perillar el subministrament de menjar. És a dir, no hi havia prou terra per plantar blat, no? Per menjar, perquè el coll d'emperador volia que estigués minat de roses.
5: Que no faltin les roses.

0: que han fet, que som...
1: El Joaquim Fènix.
0: Que no és ben bé, eh? No, no, no, a nivell històric no hi entrarem avui, perquè doncs, no, no tenim el temps, no? Però sí que ella el que va fer, no? A Napoleó li compra un castell a les afores de París, el castell de Melmassó, i el que fa és crear el primer jardí exclusiu de roses, posant una rosa de cada exemplar que existia en el món, eh? De cada varietat que existia en el món. Ella crea el seu jardinet ple de roses, i no només això, sinó que li encarrega a un pintor que les pinti cadascuna d'elles, i tenim exactament, uns llibres preciosos, no? Perquè que més enllà d'aquesta part documental, destaquen pràcticament per la vessant artística, no? de totes aquestes roses, no? I ja està, no podem dir res més de les roses.
1: Segur que sí, perquè encara no hem parlat de Sant Jordi.
0: Ai.
1: I avui ha de sortir Sant Jordi, sí o sí.
0: Hauríem de sonar aquí els segadors a tot drap, no? Evidentment, si parlem de roses, a casa nostra, i ho fem en català, no podem deixar d'obviar aquesta diada, que no és pas nacional, tot i que molts la reivindiquen, però potser ara en parlarem una miqueta, però sí que és molt important dins del calendari, no? I on les roses tenen un protagonisme. Tenen un protagonisme, entre d'altres coses, perquè és una festa de primavera, i és el que hi ha. Mm-hmm. Evidentment, no? Si la festa de Sant Jordi, que ha caigut el 12 d'agost, doncs segurament no haguéssim arribat, no?, a plantejar una festa al voltant d'una flor que no es dona en aquesta època, no? Però més enllà d'això, sí que sabem, no?, doncs que Sant Jordi era el patró de la cavalleria i de la noblesa. En el cas de Catalunya és el 1456 que s'adopta com a patró del que podríem dir territori. Que el fet aquest de que estava més vinculat a la noblesa i a la cavalleria fa que no sigui una festa excessivament popular, perquè al final el pagès que anava a doblegar l'espinada tant li era si era Sant Jordi o no. De fet, es va, en alguns moments, no?, ha sigut com a festiu i no ha funcionat per això, perquè la gent no se l'ha acabat fent seva. I que realment aquest vincle amb les roses, com a mínim el tenim documentat des del segle XV, quan sabem que dins del Palau de la Generalitat es fa un mercat de roses, es beneeixen les roses, com encara avui l'arcabisbe de Barcelona, cada Sant Jordi beneeix les roses dins del Palau de la Generalitat, i que aquesta fira també tenia el nom de la Fira dels Enamorats. És per això que a Catalunya el Sant Valentí, per bé que es pot celebrar i celebrem l'amor cada dia... Però podem arribar, doncs, en aquest cas, a establir que això, que la Diada dels Enamorats catalana és el 23 d'abril.
1: Per tant, ho hauríem de reivindicar com a dia de festa?
0: Ho podríem parlar.
1: Podem fer ja aquest dia festiu? Estic cansada d'haver d'anar a mirar llibres a correcuita perquè treballo.
0: Sí? Creus que un Sant Jordi festiu seria una veritable diada nacional de Catalunya?
1: Home, com a esperit català, no, perquè som més treballadors que jo que sé, però...
0: Tu vius en un poble de 800 habitants. Quantes parades
1: 800?
0: De...
1: 800?
0: 400? Perdona, els he doblat. Quantes parades de llibres i roses? Quin...
1: Una.
0: Bueno, doncs prou, encara una,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: n'hi ha
1: una.
0: Moltes que no.
1: Sí.
0: Jo entenc el debat i el podem fer. És veritat que en el cas de la Diada de Sant Jordi no és fins a la Renaixença que s'impulsa, per tant, ja estem parlant del segle XIX, i sobretot a partir del 1914, amb la Mancomunitat, que se li dona aquest impuls. Però, bàsicament, ha sigut una festa urbana, i urbana barcelonina. Pensa que, per exemple, en el cas de ciutats com Reus, Tarragona, fins als anys 70 no apareixen les parades al carrer.
1: Què dius ara?
0: Venent roses i això.
1: Quatre dies.
0: En molts llocs hi havia aquesta consciència del Sant Jordi, és a dir, de la festa litúrgica religiosa cristiana. En molts espais es beneïen roses a les esglésies, però es repartien com es poden repartir aigua de Sant Magí o el dia de Sant Blai que es beneixen els fruits. Però aquesta consciència de festa, aquesta consciència de la Fira dels Enamorats, de la plaça Sant Jaume i de més, és molt restrictiva d'aquest context urbà barceloní. Aleshores, però no sé si em plantejo a vegades que prou trist és a vegades el Sant Jordi en determinats espais, com perquè si és festa, tots fent cap a Barcelona, perquè el bonic és passejar per les Rambles, no? I aleshores encara tinguem menys oferta, no?, en aquests pobles, ja no dic en aquelles ciutats, sinó ja potser en aquells pobles una miqueta més petits. És un debat interessant, no? Però jo segueixo pensant que en aquest cas és una festa molt urbana, no? I que en els pobles perd, no perd el sentit, sinó que és més complicat arribar a que sigui una veritable

0: celebració.
1: T'entenc. Àlex, m'ha inspirat tantíssim el mite que has explicat de Cloris, que mira que he buscat per tu.

0: Què és aquesta preciositat?
1: És or per les nostres oïdes. És una peça que va compondre Reinaldo Hahn. Ell va ser un compositor que va néixer a Caracas l'any 1874 i va morir a París el 1947, i ell va treballar molt sobre la figura de Bach, i realment això és una peça que es diu Acloris.
0: Oh.
1: Acloris, inspirada en una peça de Bach. Clar, quan jo aquesta peça la coneixia i quan m'has explicat el mite, tot m'ha encaixat molt fort, no? Perquè és una cançó molt tendra. Si escoltéssim la lletra veuries que, bé, hi ha amorcito, que se n'hi diu. I també m'ha encaixat molt bé el que em deies tu de que la rosa també és un símbol de la discreció i el silenci. M'encaixa que Reinaldo Hahn fes Acloris perquè l'únic amant reconegut que va tenir Marcel Proust va ser Reinaldo Hahn. Llavors, no sé si jo m'estic fent una pel·lícula ja...
0: A mi em sembla interessant aquesta
1: pel·lícula. Veritat? Gràcies. Jo sé que tu me la compres. No sé si m'he fet una pel·lícula o no, però m'encaixa molt bé aquest Acloris del Reinaldo Hahn, sobre aquest mite tan bonic que ens has explicat. Si avui parlem de roses, òbviament hem de parlar de El nom de la rosa, una novel·la d'Umberto Eco, de la qual no sé si t'he d'explicar massa perquè tothom vull pensar que la coneix, perquè si no, quina existència tan trista no haver llegit El nom de la rosa, una novel·la best-seller que va sortir l'any 1980, més de 50 milions de còpies venudes, no sé quantes vegades l'han traduït, bueno, és una cosa molt bèstia. I una cosa interessant del nom de la rosa, bé, ja sabeu que El nom de la rosa s'ambienta en un monestir benedictí al segle XIV, on hi ha tot un conflicte d'interessos vinculats al coneixement, i en aquesta novel·la, que també es va portar al cinema, que també és una obra audiovisual super ben resolta, la veritat, clar, no apareixen roses en cap moment.
0: No, realment no. Te passes la pel·lícula o la novel·la esperant-les i,
1: sí,
0: i
1: no. No es parlen d'elles com a tal, i crec que aquesta també és una mica una part de la gràcia, no?, d'aquesta producció, de que ni apareixen ni es veuen. I això fa que els espectadors o els lectors interpretem les roses, aquest nom de la rosa, de maneres molt diverses. Doncs hi ha interpretacions que ens parlen que la rosa és el coneixement.
0: Bé, aquest coneixement que havia d'estar secret.
1: Exacte.
0: O aquesta discreció.
1: Correcte, aquesta cosa, no?, que no es pot dir en veu alta o que només poden saber uns privilegiats. També hi ha qui la interpreta com la bellesa del temps que ja ha passat, no? Tot allò, una mena de vanitas barroca, el temps passa, perquè les roses el dia de Sant Jordi estan precioses, però al cap de dues setmanes estan com poden. Bueno, sinó...
0: I algunes al cap de dos dies, eh?
1: També, cert. Tot és verit. Tot és molt cert. Tot i que no sé si t'han explicat mai el truc de tirar-li una aspirina i aquestes,
0: sí, ja,
1: coses.
0: Però...
1: Jo crec que ho acaba de matar, això, però bueno. En qualsevol cas, El nom de la rosa a mi em fa l'efecte que és la rosa del desig. Perquè una mica freudià, això que et diré, i t'anava a dir que no ho senti massa gent, però crec que ja és massa tard. Al final tots ens movem per impulsos que han de ser sublimats. Llavors, aquesta rosa que parla del desig al coneixement, del desig no a l'amor, em sembla que és un símbol molt potent. Però abans de posar-me més intensa, que a vegades quan començo no paro, seguim amb mites. Però mites més d'anar per casa. Mites que segur que tu coneixes ara que freqüentes Reus. Et sona si et dic Isabel i no és ma germana?
0: Bueno, conec alguna altra, sí, a banda de germana.
1: Isabel Besora?
0: Aquesta sí.
1: Aquesta sí, eh? Aquesta, jo he trobat, corregeix-me tu, perquè segurament ho saps millor tu que jo, que va néixer l'any 1576 a Reus, aquesta xica.
0: Sí, l'any exacte no te'l sé, però més o menys la cronologia...
1: Em moc bé per aquí. A finals del segle XVI, Reus, epidèmia, mal rato, problemes, ja et pots imaginar. Què fem? Resar a tope. I a la Isabel Besora se li apareix la Mare de Déu. Jo, pel que he vist, ella ja ho va dir, però no se li va fer cas a la pobra noia. Clar, és sospitós, no? Ho va tornar a dir, els jurats no se la creien... Vaja, el típic persona estranya que diu coses estranyes. Llavors, la Mare de Déu es devia compadir d'ella i el que va fer és tornar-se-li a aparèixer i deixar alguna mena de marca sobre aquesta noieta perquè la gent se la cregués. I, Àlex, què va ser aquesta marca?
0: Doncs jo diria que era un petó.
1: Un petó
0: a la galta.
1: I què va quedar marcat?
0: que després es va convertir en una rosa.
1: Correcte. Li va deixar, que també vaya faena, li va deixar la marca gravada de la rosa, que era el petó que li havia fet a la galteta.
0: Ah, tampoc no es diu si era un rotllo calcomania, que després saps, marxava o no, o era així més tatuatge. Això
1: no ho sabem.
0: No, no es diu.
1: No ho sabem. En qualsevol cas, la pastoreta, que és com coneixem la Isabel, va acabar esdevenint no ell el símbol de Reus, sinó la rosa que li va deixar marcada la galteta la Mare de Déu. I una cosa que m'interessaria veure l'any que ve, això podem anar-hi junts si et ve de gust, és el Ball de la Mare de Déu, que és el ball parlat en el qual es representa com passa tota aquesta escena i que no sé, no ho tinc clar, però jo sé que a Reus hi ha la plaça de la Pastoreta, no sé si l'interpreten allí, però crec que seria interessantíssim veure, no?, aquest moment en el qual la rosa apareix a la història i es converteix en símbol de Reus. Tant és símbol que cada any, si no m'equivoco, des de fa 77 o 78 edicions, al mes de maig, a Reus hi ha el concurs de roses.
0: Efectivament, al centre de lectura.
1: Exacte, tota la ciutat, no?, diguéssim, només el centre de lectura o més espais?
0: El centre de lectura és com l'epicentre.
1: Però pots veure'n per tot Reus.
0: Però el Teatre Bertina tenia molts. No? Vull dir que els organitzadors bàsicament surten d'allà, del centre de lectura, però el Teatre Bertina té totes les butaques i allà hi posen les roses, hi ha un premi. És el que et deia, segueix innovant, segueixen presentant noves varietats i demés. I és com això, com una fira... De novetats, també.
1: Recomanem, sí, sí, no?, a mans de la botànica i de l'art, que s'hi passin pel concurs, perquè és un moment que Reus, que ja de per si és una ciutat maca, encara tot el centre està més bonic. Clar, ara estem parlant de la rosa en un sentit molt dolç, no?, les roses boniques, les roses de l'amor, les roses del desig i les del coneixement, però escolta, perquè si jo et dic... Quise cortar la flor, más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel. Y con sus pétalos me la curó mi moza, que una rosa es una rosa. Pero cuanto más me cura, al ratito más me escuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura.

0: Àlex, aquesta poesia per les teves oïdes, suposo que ho has identificat, de quin grup és?
1: Sí, sí, sí, està claríssim.
0: Mecano, té aquesta cançó tan icònica, Una rosa és una rosa, que la volia posar per no faltar a la història de la música d'aquest país relacionada amb les roses i perquè realment, quan jo em vaig llegir la lletra, de veritat que em feia la sensació que estava llegint una poesia d'aquelles de t'has d'aprendre a l'escola de lo maca que és. Per què he posat Mecano? Perquè he portat una obra d'art que parla de les roses també com a símbol del dolor, com a símbol del patiment, no? En aquest cas us porto una instal·lació que va fer la Doris Salcedo, que ella és una artista que encara està en actiu. És una instal·lació que es diu Flor de Piel i és bàsicament una manta feta amb milers i milers i milers de pètals de rosa que ella va anar cosint un per un, poquet a poquet. Sí, és preciosa, la veritat, eh? Clar, ja hem dit que la rosa és com una mena de símbol d'estima cap a les dones, però en aquest cas la manta l'està cosida, ja té un punt com de que s'ha punxat, no? I que quan punxes alguna cosa, normalment si és algú que està viu, sangra. I de quin color són les roses?
1: Vermelles,
0: no? Fa aquest efecte com de una cosa que ha estat molt maca, però que també ha estat ferida. En aquest cas, la Doris Salcedo va fer aquesta obra per homenatjar les dones que van ser violades, torturades i assassinades a causa del conflicte armat colombià. Ella es va inspirar en el cas concret d'una dona que era infermera i que va passar un gran patiment i no se'n va en sortir i fins i tot el seu cos va arribar a ser desmembrat i mai es va trobar, i per això ella fa aquest acte d'anar cosint la manta, com anar tornant a encaixar totes les parts que en algun moment van estar juntes, no? I aquesta manta, que també em sembla molt bonic, poquet a poquet s'anirà fent malbé i acabarà sent res. El seu material viu és el seu orgànica, li podrem fer fotos, la podrem gravar, i al principi tenia un color supervermell, però cada vegada és un color més fosc i poquet a poquet acabarà quedant en res. Em sembla molt subtil, em sembla molt potent i, vaja, avui em volia parlar. I per acabar aquest programa d'avui, en el qual hem parlat de roses, també em veia una mica en el deure de portar una altra cançó que no només és gairebé... Hi ha persones que la consideren com una de les millors cançons del pop del país d'Espanya. També és una cançó d'un grup que ha tornat a sortir a la palestra fa poc, precisament per temes vinculats al feminisme o al no feminisme, que en poc que te la posi ja sabràs de què va. Escolta-la una miqueta i ja ho tanquem, això.

0: suposo que ja t'has ubicat en l'univers.
1: Meravellosa. La recordo al cotxe del papa amb caset.
0: Jo ja tenia el CD, fixa't. La oreja de Van Gogh és una cançó de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Un gran àlbum, preciosa. És difícil que hi hagi cançons amb aquesta qualitat dins del pop. No vull dir que ara no n'hi hagi de bones, però aquesta que va ser tan icònica que és difícil trobar algú que se sàpigui tanta gent i tantes generacions diferents perquè va saltant.
1: Transcendeix.
0: Tant cantada com la Maya com per la Leire, ens agraden per igual les dues, però al final el que volia dir d'aquesta cançó és que tot i que hem parlat de les roses com a símbol de l'amor, Roses, aquesta cançó, no deixa de ser la història d'una persona que no ha estat matent que la relació amb l'altra persona s'ha acabat, és una parella que s'ha trencat, i el que fa aquesta persona, que em sembla l'escena més trista del món, és esperar amb un ram de roses que aquest ex arribi, però no arriba.

0: Feliç dia de la Rosa!
1: I dels capullos.
2: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
5: Sí que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
6: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
7: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
8: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
9: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la van visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
1: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. La nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia. Amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer. I d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també a la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor, o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
0: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
1: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot, de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litros, el que seria avui una garrafa, forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una adoberia de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
0: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
1: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar i nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de l'atracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
0: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges en dos torns, a 11:15 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció, perquè canvien, a 11:15 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'Hora Daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
1: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grups d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
0: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
1: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
0: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran 2. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adarnats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
1: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? De pràctica, en la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
0: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
1: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de Prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens frena les boires i el fred de l'hivern, i està tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar. Tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
0: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles, de nom suggeridor, Casa Fort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
1: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble. I el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del que el propietari de les terres, doncs es van a construir cases i casetes per la gent que treballava pel senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina. Anys 60-70 el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir. I a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc, i s'ha recuperat.
0: i a pas de cavall la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
1: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot. Un pa d'un verd bastant radioactiu, com és el que diu, que fa impressió al veure'l i que quan te'l poses a la boca doncs recorda aquell gust del calçot fumat a la flama, el calçot cuit amb redoltes, que en diem aquí a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
0: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
1: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris. I aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
0: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
1: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs, puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs, de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa amb molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
0: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
2: Sendes.
0: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, guard, anem.
0: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar els tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar al Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
0: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí. I aquí agafem els senyals del GR150.1 cap a nord, per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos, seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil, fins a assolir, 600 metres més amunt, els Planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer cent cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
0: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors uns 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglereta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil perquè, després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres, tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al Coll de Jovell on ens espera el cotxe.
0: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final de entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
3: No, hem d'anar amb cura.
0: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
3: I claríssim. I no anar amb presses.
0: I tant que no. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
0: Grau de dificultat?
3: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
0: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
3: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Gerca.
0: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
3: Exigents.
0: Exigents, clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i República.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
0: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara, tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
4: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gant és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, té els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment doncs s'olora la ciutat. O sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà. Que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belforts, aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable i val la pena doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant doncs, val molt la pena i, evidentment, també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra. Perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I a més us aconsello fer-la a la nit perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea perquè bueno, estan espectacularment ben il·luminades perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn i avui funciona com a restaurant i, bueno, si us ve de gust, mereix la pena, doncs, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa i està molt bona, eh? El carreró, aquest petitó, que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis, i ella pues, està permès, i la gent va a assajar, no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I bueno, quan està ple, pues, tapen i ala, pintem a sobre. Mm. Però bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si sou amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dolegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones i és també el títol d'una pintura de Bruegel el Vell. Tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis, després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors puja en el sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no et retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbona de flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlant flamenc, cagant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava doncs, que era una mica com Catalunya, no? Que parlem català però que sabem castellà. Doncs no, allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no m'estaven entenent. Si esteu pel diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el Mercat de Flors. I, bueno, està bé, no?, veure el Mercat de Flors, perquè, bueno, és xulo, i, a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors, i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
0: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Bon dia, és dijous 13 d'agost. L'eclipsi d'ahir, que va reunir més de 1.000 persones a l'era de Can Oriol, va deixar una calor a l'ambient amb màximes que avui arribaran als 35 graus. Per a qui no ho sàpiga què fer amb les ulleres de sol de l'eclipsi, un recordatori. Hi haurà dos eclipsis més el 2027 i el 2028, així que potser és bona idea guardar-les. I ara comencem amb els titulars del més destacat del dia. Rubí va reunir més de 1.000 persones per veure l'eclipsi a Can Oriol. La trobada va superar les prediccions tant dels amics de l'astronomia de Rubí com de la policia i protecció civil, però no hi va haver cap incident destacable. Les carreteres catalanes van quedar parades amb retencions de fins a una vintena de quilòmetres per l'eclipsi d'ahir a la tarda. I també la xarxa ferroviària va patir greus aglomeracions. El moviment cap al sud i ponent per veure l'eclipsi solar del dia d'ahir va generar tensió en les carreteres més crítiques i també els trens de Renfe van ser superats per la situació. L'actor rubinenc Oriol Borés marxa a fer Els Miserables a Madrid. Després de dos premis butaca i una nominació als Premis de Teatre de Barcelona, l'actor rubinenc aconsegueix un personatge en un dels musicals més prestigiosos del món. I els gegants de Rubí marxen avui a Estocolm per assistir a l'Aplec Internacional Daddy Folk. Serà la 38a edició de l'Aplec i també la més multitudinària, amb 1.200 assistents i 42 entitats catalanes. Més sobre les notícies en breus, però primer escoltem la previsió del temps que ens fa Marc Laura Guizar des de la xarxa.
1: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya, amb una jornada que es presenta molt càlida i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu i que puntualment i localment anien acompanyades de tempesta.
0: L'eclipsi reuneix a més de 1.000 rubinencs a Can Oriol. El fenomen astronòmic no va causar cap incidència i es va poder observar amb total normalitat.
2: Uau, ha sigut increïble. No m'imaginava que fos tan xulo. A més, la gent s'ha posat a aplaudir. Ha sigut molt guai. La veritat és que m'ha impressionat molt. I això que deien que Rubí no era un 100%, però hem sentit el fred i no sé si s'ha fet molt fosc, perquè estava amb les ulleres, però crec, pel que he vist, que sí que s'ha fet bastant fosc.
3: Doncs ha sigut emocionant, o sigui, tota l'estona aquí amb tota la gent, perquè deien que tampoc es notaria tant, però sí que és veritat que amb la llum i tot, o sigui, ha sigut com... quasi que era més espectacular veure l'ambient que es creava que mirar directament al sol, no? O sigui, no sé, a mi m'ha agradat molt, la veritat.
0: Entre les 6 de la tarda i 7:45 de la nit, l'era de Can Oriol es va tornar una concorreguda zona on un miler de famílies i amics anaven amunt i avall buscant el millor lloc per veure l'eclipsi solar. Telescopis, càmeres i mòbils amb proteccions solars s'anaven instal·lant al llarg del camí i els rubinencs es col·locaven en el terreny. Alguns van escoltar les instruccions dels amics de l'astronomia, evitant les zones privades i compartint les ulleres amb qui no les va poder tenir. Altres van optar per entrar al terreny de la zona i instal·lar-se en cadires plegables, estores i mantes. Fins i tot hi ha qui va portar neveres i menjar per fer un pícnic vespertí. La massiva assistència a la trobada de Can Oriol va sorprendre tant a les autoritats com als mateixos amics de l'astronomia de Rubí, que havien portat només 200 ulleres per donar als interessats. Escoltem a Xavier Arís, de l'associació TRIA.
4: Al final hem desbordat, com ja era de preveure, totes les previsions. La gent ha sigut molt cívica, molt generosa, perquè encara que havíem ha proporcionat ulleres tantes com per tota la ciutat de Barcelona, vam comprar per Rubí. Pues, perquè diem, Rubí no serà menys que Barcelona, però és que resulta que ha sigut més.
0: L'especialista en astronomia, a més, va destacar que la gent va ser solidària compartint el material i que l'única incidència a remarcar havia tingut lloc en les places d'aparcament, on estaven aparcant on no tocava. Protecció Civil també va quedar sorpresa per l'assistència massiva. Sent encara en una alerta d'alt risc d'incendi, van enviar més unitats de les previstes per assegurar una vetllada sense incidents. Ni bombers, ni Mossos, ni la policia local van fer cap actuació durant l'eclipsi, que es va celebrar amb total normalitat. I seguim parlant de l'eclipsi, però aquest cop de les conseqüències. Les carreteres catalanes van quedar parades amb retencions de fins a una vintena de quilòmetres per culpa de l'eclipsi, i també va patir la xarxa ferroviària. El moviment cap al sud i ponent per veure l'eclipsi solar va generar tensió en les carreteres més crítiques. Aproximadament un 60% dels vehicles que es van desplaçar ho van fer en punts de proximitat, fet que va generar molta intensitat a les carreteres d'accés. La carretera AP7 va arribar a acumular més d'una vintena de quilòmetres de retencions en sentit sud durant les hores prèvies al fenomen astronòmic. La intensitat més gran es va concentrar entre Subirats i Gelida, amb 12 quilòmetres, però també a l'altura de Torredembarra, al Vendrell i Roda de Barà. Hi va haver una circulació densa també a la B10 i a la B20 a Barcelona i a la A2 entre Esparreguera i Abrera. En aquest darrer cas, amb 8 quilòmetres de circulació amb retencions. També els trens de Renfe van ser superats per la situació, amb col·lapses en algunes estacions, primer en direcció a Tarragona i després per tornar a Barcelona, amb esperes de més de 2.000 persones a l'estació per tornar a Barcelona.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Oriol Burés marxa a fer Els Miserables a Madrid. Després d'una llarga fase de càstings, l'actor rubinenc aconsegueix treure's una espina que tenia clavada des de 2016, quan ja va ser seleccionat per l'obra de Víctor Hugo.
6: Aquella producció va estar maleïda, perquè em van agafar. Jo vaig anar a Madrid 3 cops a fer-me proves de vestuari de Miserables, em vaig emprovar tota la roba, vaig fer una reunió amb el director musical dient-me: aquest és el teu track, faràs aquest personatge, fas això, tot, la teva línia melòdica és aquesta. Vaig tornar a venir a Barcelona, i quan vaig tornar a Madrid a una setmana de començar assajos, perquè m'havia de fer un mollo del cap per les perruques, i l'endemà, el dissabte, al migdia, rebo un mail dient que es cancela la producció per problemes amb el teatre i amb els drets. Bueno, allò va ser un drama.
0: L'actor rubinenc ja ha estat galardonat amb premis Butaca pel millor actor musical i vestuari amb Ànima, i ara està nominat per a millor interpretació musical als Premis Teatre de Barcelona, amb l'obra L'amor va en taxi, de la Cubana. A més, afegeix que, tot i que en el fons espera que altres companys de categoria guanyin, li ha fet una il·lusió especial aquesta nominació.
6: Clar, rebre aquest reconeixement per l'Enriquet del Rincón, que és un personatge que a més li tinc molta estima perquè el vaig gaudir moltíssim, doncs em fa molta il·lusió. Em fa molta il·lusió. Jo, tot i així, segueixo fent campanya amb tot l'amor del món als meus companys de nominació, però jo, per mi, vull que el guanyi la Mariona Castillo.
0: Burés ja va ser a Madrid interpretant el Rei León i ara retorna amb Els Miserables, on farà el paper de Bama Taboas. A més, de formar part de l'ensemble i fer cover de Montse Thenardier, 2 cops al mes, però es sincera amb les seves preferències.
6: He de dir que és un musical molt dur perquè... realment, mira, jo en aquesta producció faig d'elenc masculí, vull dir que faig molts personatges, entre ells faig Bama Taboas, que és com la part com destacada del meu track, i després sóc cover de Thenardier. Jo cobreixo el Thenardier, el cobreixo 2 cops al mes. Llavors, assajant amb aquesta gent, he assajat els 2 tracks, el meu track d'elenc i el meu track de Thenardier. Clar, Thenardier és molt divertit perquè és un personatge molt icònic i és molt xulo fer-lo, però si em fessis triar em quedaria amb l'elenc, perquè té grans moments, o sigui, està cada dia en aquell escenari cantant One Day More, el Sal del Sol, que és al final del primer acte, aquella cançó, allò és de pell de gallina.
0: Ja va audicionar per Bama Taboas fa 10 anys per al càsting de 2016. Quan tot estava gest, es va cancel·lar. I ara aquest record agradolç li dona una nova oportunitat d'agafar aquest rol especialment dolça. Tot i així, confessa que si pogués demanar un desig, té la vista i el cor posats en un altre personatge de Víctor Hugo que tristament queda fora de la seva tessitura de baríton.
6: A mi m'agrada molt el Chaperut de Notre Dame. Moltíssim. I m'encantaria fer de Quasimodo el Chaperut de Notre Dame, perquè em sembla que té unes cançons espectaculars, la música és meravellosa. I és un dels rols somiats. Però sempre penso que quan passi això ho passaré fatal perquè no podré fer l'audició. Perquè és que seré incapaç de cantar-ho.
0: Els assajos dels Miserables començaran el pròxim 7 de setembre i estrenaran la nova temporada amb la incorporació de Burés el pròxim 11 de setembre al Teatre Apolo.
5: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: I els gegants de Rubí marxen avui d'aventura a Estocolm per participar en la 38a edició de l'Aplec Internacional Adifolk, que se celebra aquest cap de setmana a la capital sueca. La colla rubinenca viatja des de Barcelona amb una trentena de persones i 5 gegants. En Roc, la Paula, la Laia, en Galderic i l'Orelletes. Hem parlat amb la Fina, de la colla de geganters de Rubí.
7: Adifolk cada any fa una sortida, fa una programació, una oferta a Europa per fer aquesta activitat i cada any van a una ciutat diferent. Des d'aquí a Rubí marxem 31 persones de la colla, entre adults i nens, perquè ara, per sort, tenim gent nova, tenim la colla augmentat i tenim futur, se suposa, no? Tenim l'esperança aquesta de que els nens que avui en dia disfruten moltíssim amb els gegants, pues sigui una tradició per ells.
0: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents. En total hi participen 42 grups de cultura popular i més d'un miler d'actuants. De fet, Adifolk els xifra en 1.200. I mentre la colla es prepara per marxar avui, els gegants ja fa dies que són en ruta. Les 5 figures han hagut de ser transportades per carretera i després d'una setmana de trajecte està previst que es retrobin amb el gegant Rubí.

Per altra banda, a Terrassa atrapen un lladre a través de la geolocalització. Els fets van tenir lloc aquest divendres passat, el dia 7 d'agost, cap a la 1 del migdia. Els serveis d'emergència van actuar i van trobar que el dispositiu tenia el geolocalitzador activat i que podien trobar el lladre en el lloc indicat per l'aparell. I a Sant Cugat es diu adeu definitiu al xiprer de la plaça d'Octavià. Després de que de setmanes d'inspeccions per avaluar l'arbre, els tècnics i especialistes van concloure que no es podia recuperar. Els tècnics de parcs, jardins i ajuntament ha confirmat que durant l'hivern es plantarà un nou arbre, però que encara no se sap quina espècie serà.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris.
1: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
7: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
8: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
7: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
9: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
7: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
10: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la Xarxa.
11: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
7: Sí, crec que m'agradarà treballar.

0: Bon dia, és dijous 13 d'agost. L'eclipsi d'ahir, que va reunir més de 1.000 persones a l'era de Can Oriol, va deixar una calor a l'ambient amb màximes que avui arribaran als 35 graus. Per a qui no ho sàpiga què fer amb les ulleres de sol de l'eclipsi, un recordatori. Hi haurà dos eclipsis més el 2027 i el 2028, així que potser és bona idea guardar-les. I ara comencem amb els titulars del més destacat del dia. Rubí va reunir més de 1.000 persones per veure l'eclipsi a Can Oriol. La trobada va superar les prediccions tant dels amics de l'astronomia de Rubí com de la policia i protecció civil, però no hi va haver cap incident destacable. Les carreteres catalanes van quedar parades amb retencions de fins a una vintena de quilòmetres per l'eclipsi d'ahir a la tarda. I també la xarxa ferroviària va patir greus aglomeracions. El moviment cap al sud i ponent per veure l'eclipsi solar del dia d'ahir va generar tensió en les carreteres més crítiques i també els trens de Renfe van ser superats per la situació. L'actor rubinenc Oriol Borés marxa a fer Els Miserables a Madrid. Després de dos premis butaca i una nominació als Premis de Teatre de Barcelona, l'actor rubinenc aconsegueix un personatge en un dels musicals més prestigiosos del món. I els gegants de Rubí marxen avui a Estocolm per assistir a la Plec Internacional Daddy Folk. Serà la 38a edició de la Plec i també la més multitudinària, amb 1.200 assistents i 42 entitats catalanes. Més sobre les notícies en breus, però primer escoltem la previsió del temps que ens fa Marc Laura Guizar des de la xarxa.
1: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè.

0: ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya, amb una jornada que es presenta molt calla i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu i que puntualment i localment aniran acompanyades de tempesta.
1: L'eclipsi reuneix a més de 1.000 rubinencs a Can Oriol. El fenomen astronòmic no va causar cap incidència i es va poder observar amb total normalitat.
2: Uau, ha sigut increïble. No m'imaginava que fos tan xulo. A més, la gent s'ha posat a aplaudir. Ha sigut molt guai. La veritat és que m'ha impressionat molt. I això que deien que Rubí no era un 100%, però hem sentit el fred i no sé si s'ha fet molt fosc, perquè estava amb les ulleres, però crec, pel que he vist, que sí que s'ha fet bastant fosc.
3: Doncs ha sigut emocionant. O sigui, tota l'estona aquí, amb tota la gent, perquè deien que tampoc es notaria tant, però sí que és veritat que amb la llum i tot, o sigui, ha sigut com... quasi que era més espectacular veure l'ambient que es creava que mirar directament al sol, no? O sigui, no sé, a mi m'ha agradat molt, la veritat.
1: Entre les 6 de la tarda i 7:45 de la nit, l'era de Can Oriol es va tornar una concorreguda zona on un miler de famílies i amics anaven amunt i avall buscant el millor lloc per veure l'eclipsi solar. Telescopis, càmeres i mòbils amb protecció solar s'anaven instal·lant al llarg del camí i els rubinencs es col·locaven en el terreny. Alguns van escoltar les instruccions dels amics de l'astronomia, evitant les zones privades i compartint les ulleres amb qui no les va poder tenir. Altres van optar per entrar al terreny de la zona i instal·lar-se en cadires plegables, estores i mantes. Fins i tot hi ha qui va portar neveres i menjar per fer un pícnic vespertí. La massiva assistència a la trobada de Can Oriol va sorprendre tant a les autoritats com als mateixos amics de l'astronomia de Rubí, que havien portat només 200 ulleres per donar als interessats. Escoltem a Xavier Arís, de l'associació TRIA.
4: Al final hem desbordat, com ja era de preveure, totes les previsions. La gent ha sigut molt cívica, molt generosa, perquè encara que havíem proporcionat ulleres tantes com per tota la ciutat de Barcelona, vam comprar per Rubí. Pues, perquè diem, Rubí no serà menys que Barcelona, però és que resulta que ha sigut més.
1: L'especialista en astronomia, a més, va destacar que la gent va ser solidària compartint el material i que l'única incidència a remarcar havia tingut lloc en les places d'aparcament, on estaven aparcant o no tocava. Protecció Civil també va quedar sorpresa per l'assistència massiva. Sent encara en una alerta d'alt risc d'incendi, van enviar més unitats de les previstes per assegurar una vetllada sense incidents. Ni bombers, ni Mossos, ni la policia local van fer cap actuació durant l'eclipsi, que es va celebrar amb total normalitat. I seguim parlant de l'eclipsi, però aquest cop de les conseqüències. Les carreteres catalanes van quedar parades amb retencions de fins a una vintena de quilòmetres per culpa de l'eclipsi, i també va patir la xarxa ferroviària. El moviment cap al sud i ponent per veure l'eclipsi solar va generar tensió en les carreteres més crítiques. Aproximadament un 60% dels vehicles que es van desplaçar ho van fer en punts de proximitat, fet que va generar molta intensitat a les carreteres d'accés. La carretera AP7 va arribar a acumular més d'una vintena de quilòmetres de retencions en sentit sud durant les hores prèvies al fenomen astronòmic. La intensitat més gran es va concentrar entre Subirats i Gelida, amb 12 quilòmetres, però també a l'altura de Torredembarra, al Vendrell i Roda de Barà. Hi va haver una circulació densa també a la B10 i a la B20 a Barcelona i a la A2 entre Esparreguera i Abrera. En aquest darrer cas, amb 8 quilòmetres de circulació amb retencions. També els trens de Renfe van ser superats per la situació, amb col·lapses en algunes estacions, primer en direcció a Tarragona i després per tornar a Barcelona, amb esperes de més de 2.000 persones a l'estació per tornar a Barcelona.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Oriol Borés marxa a fer Els Miserables a Madrid. Després d'una llarga fase de càstings, l'actor rubinenc aconsegueix treure's una espina que tenia clavada des de 2016, quan ja va ser seleccionat per l'obra de Víctor Hugo.
6: Aquella producció va estar maleïda, perquè em van agafar. Jo vaig anar a Madrid 3 cops a fer-me proves de vestuari de Miserables, em vaig emprovar tota la roba, vaig fer una reunió amb el director musical dient-me aquest és el teu track, faràs aquest personatge, fas això, tot la teva línia melòdica és aquesta. Vaig tornar a venir a Barcelona i quan vaig tornar a Madrid a una setmana de començar assajos perquè m'havia de fer un moll del cap per les perruques, i l'endemà, el dissabte, al migdia, rebo un mail dient que es cancela la producció per problemes amb el teatre i amb els drets. Bueno, allò va ser un drama.
1: L'actor rubinenc ja ha estat galardonat amb premis Butaca pel millor actor musical i vestuari amb ànima i ara està nominat per a millor interpretació musical als Premis Teatre de Barcelona amb l'obra L'amor va en taxi, de la cubana. A més, afegeix que, tot i que en el fons espera que altres companys de categoria guanyin, li ha fet una il·lusió especial aquesta nominació.
6: Clar, rebre aquest reconeixement per l'Enriquet del Rincón, que és un personatge que a més li tinc molta estima perquè el vaig gaudir moltíssim, doncs em fa molta il·lusió. Em fa molta il·lusió. Jo, tot i així, segueixo fent campanya amb tot l'amor del món als meus companys de nominació, però jo per mi vull que el guanyi la Mariona Castillo.
1: Borés ja va ser a Madrid interpretant el Rei León i ara retorna amb Els Miserables, on farà el paper de Bama Taboas. A més de formar part de l'ensemble i fer cover de Montsier Thénardier, 2 cops al mes, però es sincera amb les seves preferències.
6: He de dir que és un musical molt dur perquè realment, mira, jo en aquesta producció faig d'elenc masculí, vull dir que faig molts personatges, entre ells faig Bama Taboas, que és com la part com destacada del meu track, i després sóc cover de Thénardier. Jo cobreixo el Thénardier, el cobreixo 2 cops al mes. Llavors, assajant amb aquesta gent, he assajat els 2 tracks, el meu track d'elenc i el meu track de Thénardier. Clar, Thénardier és molt divertit perquè és un personatge molt icònic i és molt xulo fer-lo. Però si em fessis triar, em quedaria amb l'elenc, perquè té grans moments, o sigui, està cada dia en aquell escenari cantant One Day More, el Sal del Sol, que és al final del primer acte, aquella cançó, allò és de pell de gallina.
1: Ja va audicionar per Bama Taboas fa 10 anys per al càsting de 2016. Quan tot estava gest, es va cancel·lar. I ara aquest record agradolç li dona una nova oportunitat d'agafar aquest rol especialment dolça. Tot i així, confessa que si pogués demanar un desig, té la vista i el cor posats en un altre personatge de Víctor Hugo que tristament queda fora de la seva tessitura de baríton.
6: A mi m'agrada molt el Chaperut de Notre Dame. Mhm. Moltíssim, i m'encantaria fer de Quasimodo el Chaperut de Notre Dame, perquè em sembla que té unes cançons espectaculars, la música és meravellosa, i és un dels rols somiats, però sempre penso que quan passi això ho passaré fatal perquè no podré fer l'audició, perquè és que seré incapaç de cantar-ho.
1: Els assajos dels Miserables començaran el pròxim 7 de setembre i estrenaran la nova temporada amb la incorporació de Borés el pròxim 11 de setembre al Teatre Apolo.
5: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I els gegants de Rubí marxen avui d'aventura a Estocolm per participar en la 38a edició de l'Aplec Internacional Adifolk, que se celebra aquest cap de setmana a la capital sueca. La colla rubinenca viatja des de Barcelona amb una trentena de persones i 5 gegants. En Roc, la Paula, la Laia, en Galderic i l'Orelletes. Hem parlat amb la Fina, de la colla de geganters de Rubí.
7: Adifolk cada any fa una sortida, fa una programació, una oferta a Europa per fer aquesta activitat i cada any van a una ciutat diferent. Des d'aquí a Rubí marxem 31 persones de la colla, entre adults i nens, perquè ara, per sort, tenim gent nova, tenim la colla augmentat i tenim futur, se suposa, no? Tenim l'esperança aquesta de que els nens que avui en dia disfruten moltíssim amb els gegants, pues sigui una tradició per ells.
1: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents. En total hi participen 42 grups de cultura popular i més d'un miler d'actuants. De fet, Adifolk els xifra en 1.200. I mentre la colla es prepara per marxar avui, els gegants ja fa dies que són en ruta. Les 5 figures han hagut de ser transportades per carretera i, després d'una setmana de trajecte, està previst que es retrobin amb els gegants rubinencs entre avui i demà, just a temps per començar l'aplec. I acabem l'informatiu, com sempre, fixant-nos en les ciutats del voltant. A Sabadell, l'actor Pep Ambrós, natiu de la ciutat vallesana, protagonitzarà El Niu, una adaptació catalana de l'obra Rabbit Hole, de l'escriptor i dramaturg nord-americà David Lindsay Abaire, guanyadora del Pulitzer a millor drama. Ambrose interpretarà a Howie, un dels personatges centrals d'una història marcada per la pèrdua i la dificultat de reconstruir una vida després d'una tragèdia familiar. Per altra banda, a Terrassa atrapen un lladre a través de la geolocalització. Els fets van tenir lloc aquest divendres passat, el dia 7 d'agost, cap a la 1 del migdia. Els serveis d'emergència van actuar i van trobar que el dispositiu tenia el geolocalitzador activat i que podien trobar el lladre en el lloc indicat per l'aparell. I a Sant Cugat es diu adeu definitiu al xiprer de la plaça d'Octavià. Després de que de setmanes d'inspeccions per avaluar l'arbre, els tècnics i especialistes van concloure que no es podia recuperar. Els tècnics de Parcs, Jardins i Ajuntament ha confirmat que durant l'hivern es plantarà un nou arbre, però que encara no se sap quina espècie serà.

0: Fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Rubí. Recordeu que podeu continuar informats sobre la vostra ciutat als butlletins horaris, cada hora en punt, aquí, al 99.7 de la FM. També teniu les notícies actualitzades al nostre web, que és radiorubí.cat, o als nostres perfils a Instagram, X o Facebook. Nosaltres tornem demà. Que tingueu una molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
1: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
3: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant... Ha sigut molt maco.
4: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
5: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi haig d'anar per nassos. O sigui que aquí estic.
6: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipsi. I bueno, aquí estic.
1: Escoltava algunes de les moltíssimes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones i va tensionar i molt la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijuan.
7: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Marca, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
1: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i al prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar.
8: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt calia i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu i que puntualment i localment anien acompanyades de tempesta.
1: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
7: Segons les dades publicades, aquest dijous l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels últims 2 anys, com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
1: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica per vianants.
7: Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
9: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que anava al carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
1: Cultura arrenca en les festes de Sant Roc a Tarragona.
7: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
1: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
10: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patrick Guijarro, Claudio Apina i Maisa Baja, de només 15 anys.
1: A control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària, amb cues i aglomeracions destacades en moltes estacions.
7: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
1: A les Terres de l'Ebre, per exemple, els centres sanitaris han viscut amb normalitat la jornada. Salut informa de poca activitat als CAP i urgències sense cap incidència relacionada amb el fenomen en aquella zona. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
11: tímida activitat als centres sanitaris de les Terres de l'Ebre durant tota la jornada de l'eclipsi d'aquest passat dimecres. Des de Salut expliquen que s'han realitzat atencions menors als CAP del litoral i molta poca afluència a les urgències dels hospitals. Ferran Roche és el director territorial de Salut a les Terres de l'Ebre.
12: Amb les dades que tenim ara, potser ha hagut un petit increment d'activitat, però molt lleuger, sobretot en els CAPs del litoral. I aquest augment d'activitat sobretot està relacionat amb caigudes i amb accidents de trànsit lleus.
11: Pel que fa a problemes oculars derivats de la llarga exposició i visió directa del sol, no s'ha registrat cap anomalia immediata. Des de Salut no descarten que en els pròxims dies apareguin casos. En aquest cas, si una persona detecta algun símptoma, cal acudir al CAP per realitzar un diagnosi.
12: I que la gent sigui conscient de que si en els propers dies tenen, se'ls posa l'ull vermell o tenen prurit o perden la visió o veuen taques, doncs que acudeixin al centre d'atenció primària més proper.
11: Des de Salut es va incrementar de personal i recursos com a mesura de prevenció. Una valoració positiva on agraeixen a la ciutadania haver seguit correctament totes les recomanacions.
1: Com us dèiem, l'única nota negativa va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
13: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, i el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
1: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Es va haver de tancar fins i tot. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
15: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer els cotxes perquè no col·lapsar.
14: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
1: Gràcies, Laura. En relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos, el Partit Popular ha demanat avui explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
7: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
16: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por la cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
7: En unes declaracions fetes en un acte dels Populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans, Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
1: I la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
7: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
1: És una crònica de 1 a 1 Lleida Ràdio, Carla Serrano.
17: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangranès i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
18: 11.000 a l'espai al barri de Mangranès i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de la EM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
17: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la Paeri han informat que el punt d'observació situat a Manganès va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
1: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, i pel que fa a la històrica jornada d'ahir, ens quedem amb les milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric, i a la Ametlla de Mar va reunir unes 2.500 persones a la zona esportiva amb motiu de l'eclipsi i sense incidents. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
19: De la Fuente ha posat en valor la coordinació entre Protecció Civil, Policia Local, SUM, Mossos d'Esquadra, la Brigada Municipal i el Club de Futbol de la Cala, que van participar en el dispositiu. Segons el regidor, poder gestionar unes 2.500 persones sense cap incident, sense cap problema, demostra la capacitat organitzativa del municipi davant d'un esdeveniment de gran afluència.
20: Gràcies als equips de propis que tenim, de Protecció Civil, Policia Local, SUM, i amb els altres, amb Mossos d'Esquadra, tota la coordinació ha estat molt bé. També la brigada, evidentment, ha col·laborat increïblement i tota la gent.
19: La jornada va permetre seguir l'eclipsi total de sol des de diferents punts del municipi, més enllà de la zona esportiva, en una tarda que l'alcalde ha qualificat d'especial, extraordinària i inoblidable.
1: I els nostres companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han preguntat als veïns com han viscut aquest eclipsi des de la seva ciutat. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
21: Tot i sabent que no tindrien l'espectacle complet, els terrassencs van sortir il·lusionats al carrer per veure l'eclipsi parcial de sol. Una de les zones amb menys obstacles a l'horitzó és al nord de la ciutat, a l'avinguda La Cetània. Allà es van aplegar centenars de curiosos que van preferir veure un eclipsi de proximitat abans que baixar al sud de Catalunya.
22: Bueno, jo, com que mira, si de vacances, dic, pues, vull aprofitar. No sé el que veuré, no puc pagar anar a un hotel ni anar fora, però soc de Terrassa i si des d'aquí es pot veure alguna cosa, pues...
21: Molts aprofitaven l'equipament de la platja per l'observació astronòmica. D'altres gaudien de la comoditat de casa i també uns quants pujaven a la mola. La muntanyeta, al voltant dels dipòsits d'aigua, també va ser un dels punts que va plegar més gent. A les 7 del vespre, 34 minuts i 49 segons, començava la parcialitat. Ja es veia com un tros de lluna mossegava el sol.
23: Pues acaba de començar, encara. Sí? O sigui, hi ha una taca molt petita.
24: Sí.
23: I cada cop, pues, molt lentament, això va fer més gran.
21: El punt culminant va arribar a les 8 i 29 minuts, quan la lluna va tapar un 99,77% del sol, fins a deixar passar una fina escletxa de llum. A partir d'aquí va haver una petita alba i tothom va donar l'experiència per acabada.
1: Doncs fins aquí el relat extens post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà una altra de total. No es podrà veure a Catalunya, sí que es podrà veure, si voleu anar-hi, a Màlaga o Cadis, per exemple.
0: Notícies en xarxa.
1: 2 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, i pendents un dia més també del cel i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
7: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i el Prepirineu.
1: I els bombers han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar i al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
7: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Marmellà.
1: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
25: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al Parc de Bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
26: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
25: Arrel de l'incendi a Castellbí, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només dos bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
1: I us ho diem en titulars, en punt 3:45 de la tarda, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
7: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
1: En el conjunt d'Espanya, l'IPC remunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
7: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,2% i al conjunt d'Espanya del 0,3%.
1: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
7: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha disminuït, ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de canvi el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
1: Un dispositiu que inclou material de refugi, kits d'aigua i sanejament i suport pel personal sanitari.
7: El president colombià Abelardo de la Espriella ha confirmat que la xifra de morts puja fins als 265. A més, hi ha 3.500 ferits, 500 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades.
1: I ens hi tornarà a la ciutat de Barcelona on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal, que ara ens ho explica.
2: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
9: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
2: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
1: I Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà reclamen conservar la resclosa d'Ullà. Els 3 consistoris fan seves les conclusions d'un estudi del Museu de la Mediterrània que la considera un bé cultural d'excepcional interès i demanen que es garanteixi la seva preservació. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
3: Els ajuntaments de Torroella, de Montgrí, Gualta i Ullà han unit forces per reclamar la conservació de la resclosa d'Ullà. Els 3 consistoris han fet arribar a la Generalitat i a altres administracions una memòria que defensa el valor històric, patrimonial i ambiental d'aquest conjunt hidràulic. Segons un estudi de l'arqueòleg Ferran Codina, encarregat pel Museu de la Mediterrània, la resclosa és un bé cultural d'excepcional interès. El conjunt no és només una presa, inclou també la bassa, el cadiral, el rec del molí i el bramador. Els seus orígens es remunten com a mínim al segle XV, tot i que el sistema de molins al qual donava servei ja està documentat al segle XIII. Durant més de 6 segles, aquesta infraestructura està clau per als molins, els regadius i l'activitat agrícola del Baix Ter. Els ajuntaments proposen restaurar-la i recuperar la circulació de l'aigua pels diferents elements del conjunt, tot comptabilitzant la conservació del patrimoni amb la recuperació ecològica del riu. Ara reclamen a les administracions que tinguin en compte aquests valors abans de prendre qualsevol decisió sobre el futur de la resclosa. Alerten que perdre o alterar aquest conjunt suposaria una pèrdua irreversible del patrimoni del Baix Ter.
1: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la Baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i també patrimoni. Tarragona Ràdio, Xaugí Botella.
4: Les albes del Canó de Sant Roc donaran el dret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
5: Reconec que m'han donat compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les pioneres. El Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
4: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
1: I Altafulla dona aquest dijous el tret de sortida a la 28a Fira d'Artesans. Cobra portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
6: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
8: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
6: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
1: I amb postes vestits de gala i literalment de paper, aquesta nit acollirà la 54a edició del concurs nacional de vestits de paper amb posta. Ràdio Sílvia Berbís.
10: Des de l'any 1971 que se celebra este concurs emblemàtic a la ciutat. Enguany, el certamen destaca per una gran participació amb una quarantena de dissenys que competiran en 4 categories: moda actual, època, fantasia i infantil. Totes les peces que es podran veure són inèdites i fetes exclusivament de paper de manera artesanal. El jurat haurà de valorar el disseny, la innovació, la dificultat tècnica i també la confecció d'unes creacions que s'han de cosir. No es pot utilitzar cola o altres materials, a excepció dels complements. A més de la desfilada, un dels atractius de la vetllada serà l'actuació musical de la cantant Bet, just abans de conèixer la decisió del jurat. Enguany, el fet que s'incorporen 3 noves modistes és valorat com la garantia del relleu generacional al concurs i també al sector de la costura a la ciutat. Recordem que esta celebració continua el seu camí cap a ser reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO.
12: Maria del meu cor, que desgraciat, que em faràs si tinguet, ja ho tindria tu.
1: I dues propostes musicals abans d'arribar als esports. Per començar, Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
7: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Portaferrada.
12: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
1: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
12: Y ahora sin ti ya no vivo.
7: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cap Roig.
12: Vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro.
1: Doncs siguin colors o en blanc i negre, arribem als esports. Uns esports que es porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf al Johan Cruyff i en ple eclipsi solar.
24: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb una victòria davant el Montpellier per 3-1. Patri Jarro, Clàudia Pina i la jove de 15 anys, Maisa Baja, van ser les autores de les dianes blaugranes. Un Barça que va poder donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial, un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions de TV3.
11: És molt més curta, és un Mundial, qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
24: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alp Càtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Cube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
13: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies el ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
24: El Barça masculí avui s'ha sabut que jugarà la Supercopa d'Espanya a l'estadi Ataturk d'Istanbul. Aquest cop amb canvi de data també, del 2 al 7 de febrer. El Barça defensa el títol aconseguit les dues últimes edicions. I el bàsquet Girona està realitzant les primeres proves mèdiques dels jugadors que van arribant a la ciutat per tal de començar els entrenaments d'aquí a uns dies. Un d'ells ha estat Sergi Martínez, el de Rubí, que viurà la seva quarta temporada vestint la samarreta gironina, espera una temporada il·lusionant.
14: Que moltes ganes. Al final aquest any a jugar a competició europea. Tots en tenim moltes ganes, espero que l'afició també en tingui moltes ganes. I res, ganes de tornar a tindre una identitat clara, de jugar al bàsquet que el Moncho ens dirà i ens farà jugar. I res, amb moltes ganes de que Fontejau es torni a omplir i tornar a sentir la gent de ben a prop.
24: També comencen les proves mèdiques a l'Espar Girona amb Axel Mercerón i també Ainhoa López. Els europeus de Birmingham d'atletisme, ja el Bistué, disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenca es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt i principal candidata a la medalla d'or.
1: Gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El sistema d'emergències mèdiques va rebre un total de 115 trucades al 061 de Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya des de les 7 hores del dimecres fins a les 7:30 d'aquest dijous. En aquest període es van atendre a 109 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. 10 d'aquests van requerir mobilització d'ambulàncies. 6 afectats van ser traslladats a centres sanitaris, un en estat crític amb un traumatisme, un en estat greu i 3 en estat menys greu i un en lleu. La resta, 101 persones, van ser ateses de forma telefònica. Del total d'incidències d'atesos pel SEM, van ser 37 per afeccions oftalmològiques. Es van registrar consultes a Barcelona Ciutat, Barcelona Metropolitana, Catalunya Central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i Penedès. Escoltem el gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, Ferran Roig.
2: Sí que ha hagut un repunt de trucades al 061 amb gent que tenia alguna molèstia, però que en principi s'han resolt sense problemes. I després, a nivell general, fora del tema oftalmològic, doncs, bueno, sí que hem notat, de moment són dades provisionals, però sí que hem notat un augment al servei, al sistema d'emergències mèdiques, al SEM sí que ha tingut que fer potser més actuacions de les habituals, però sobretot per problemes de mobilitat, per accidents i coses lleus.
1: Per a la gent que comenci a tenir símptomes, ha assenyalat que no li apareixerà d'un moment a l'altre, sinó que començarà a notar alguna molèstia o alguna taca. I en cas que sigui així, ha recomanat que s'adrecin al seu hospital de referència per fer una visita a l'especialista.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'actor rubinenc Oriol Borés marxa a fer Els Miserables a Madrid. Després de 2 Premis Butaca i una nominació als Premis de Teatre de Barcelona, l'actor rubinenc aconsegueix un personatge en un dels musicals més prestigiosos del món, una espina que tenia clavada des de 2016, quan ja va ser seleccionat per l'obra de Víctor Hugo.
3: Aquella producció va estar maleïda, perquè em van agafar... Jo vaig anar a Madrid 3 cops a fer-me proves de vestuari de Miserables, em vaig emprovar tota la roba, vaig fer una reunió amb el director musical dient-me que aquest és el teu track, faràs aquest personatge, fas això, tot la teva línia melòdica és aquesta. Vaig tornar a venir a Barcelona i quan vaig tornar a Madrid a una setmana de començar assajos perquè m'havia de fer un moll del cap per les perruques, i l'endemà, el dissabte, al migdia, rebo un mail dient que es cancela la producció per problemes amb el teatre i amb els drets. Bueno, allò va ser un drama.
1: Els assajos dels Miserables començaran el pròxim 7 de setembre i estrenaran la nova temporada amb la incorporació de Borés el pròxim 11 de setembre al Teatre Apolo. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

What?

0: Ràdio Rubí, notícies. Bona tarda. Rubí va reunir més de 1.000 persones per veure l'eclipsi a Can Oriol, mentre que les carreteres catalanes quedaven parades amb retencions de fins a una vintena de quilòmetres i també la xarxa ferroviària patia greus aglomeracions. A Rubí, més de 1.000 persones es van reunir per veure-la juntament amb els amics de l'astronomia de Rubí i van sorprendre tant a la policia com a la protecció civil amb les superant les prediccions del nombre de persones. Escoltem a Xavier, dels amics de l'astronomia.
1: Al final hem desbordat, com ja era de preveure, veure totes les previsions. La gent ha sigut molt cívica, molt generosa, perquè encara que havíem proporcionat ulleres tantes com per tota la ciutat de Barcelona, vam comprar per Rubí, pues, perquè diem, Rubí no serà menys que Barcelona, però és que resulta que ha sigut més.
0: Tot i així, l'eclipsi no va deixar incidències destacables a la nostra ciutat. La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. L'esportista Chantal Giné afronta amb ganes un nou Mundial d'hoquei herba. La jugadora rubinenca ja és a Bèlgica amb la selecció espanyola per disputar aquest Mundial que arrenca el 15 d'agost. L'equip ha començat una preparació intensa i afronta una cita mundialista amb moltíssima il·lusió.
2: La veritat és que tenim moltes ganes totes de començar ja. Hem fet una molt bona preparació, també a la part que bona, bastant llarga. Ara ja portem aquí a Bèlgica des de dilluns.
0: Espanya ja ha disputat alguns amistosos abans de l'estrena, entre els quals destaca el partit contra Argentina, una derrota a 4-1, però Giné destaca que l'objectiu principal era continuar ajustant aspectes del joc.
2: Però bé, la importància nosaltres al final la tenim amb nosaltres, no amb el resultat, i vam anar de cada quart millorant els aspectes que ens plantejaven des de la part tècnica.
0: La selecció espanyola compartirà la primera fase amb Irlanda, Bèlgica i Nova Zelanda, tres rivals exigents. Giné considera que és un dels grups més complicats i assenyala especialment el potencial físic dels equips.
2: Sabem que tant Irlanda com Nova Zelanda són dues seleccions a nivell físic molt, molt, molt potents i crec que el repte serà igualar aquest físic.
0: La rubinenca afronta el seu tercer Mundial després de les experiències de Londres i Terrassa. Ara veu un equip més madur i conscient del repte que té davant.
2: I bé, aquest jo crec que tenim un equip una mica més madur i una mica més conscient de lo que és un Mundial.
0: Amb la selecció espanyola situada en sisena posició abans de començar la competició, Giné destaca la confiança en el grup i en el cos tècnic. L'objectiu, començar bé i competir en la màxima de la cita mundialista. Fins aquí les notícies, més informació dintre d'una hora.
3: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
4: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
5: Terry Houdini deia que el que els ulls veuen i les orelles escolten, la ment ho creu. El famós escapista sabia de què parlava. La seva màgia ho era, en tant que els espectadors també estaven ben predisposats a creure-hi. Els seus admiradors miraven i escoltaven, segurament sense qüestionar-ho massa. Així, l'efecte feia precisament l'efecte. Amb els poders de les pedres passa una mica el mateix. No és estrany que, durant segles, els minerals hagin estat molt més que objectes bonics. Suposadament, calmaven la ment, protegien dels mals esperits o curaven cors trencats. Però avui encara hem de preguntar-nos quina part d'aquests efectes és real. I quina només existeix dins la nostra ment? Safirs que calmaven la ment, ametistes contra l'embriaguesa, quarts roses per guarir cors trencats, emocionalment, és clar, botigues de minerals energètics, polseres vibracionals, collarets que alineen els xakras i promeses de curació que no passen mai per un assaig clínic. Però què hi ha realment dins d'un mineral? Energia? Vibracions? Informació ancestral? O simplement àtoms ordenats amb molta paciència geològica? Perquè sí, els minerals tenen propietats fascinants. Duresa, conductivitat, estructura cristal·lina... L'origen també s'estudia. volcànic, metamòrfic. Però d'aquí a curar l'ansietat, equilibrar el karma o desbloquejar traumes de vides passades, segurament hi ha un bon salt. Avui parlarem de minerals màgics i pedres curatives. Mirarem d'on surten aquestes creences, per què funcionen, quan funcionen i què diu realment la geologia, sobretot plegat. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on les pedres són dures, però les dades encara més.
4: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
5: I per començar, amb una base ben sòlida, i mai millor dit, hem demanat a l'Íngrid Soriguera, geòloga, professora associada de didàctica de la geologia a la Universitat de Barcelona i divulgadora científica, que ens doni la seva rocosa opinió.
6: Hola, Sergi i companyia. Avui el vostre programa va sobre les propietats màgiques dels minerals. És així, oi? El que faré és definir-te el que és un mineral i a partir d'aquí vosaltres mateixos traieu les conclusions pertinents. El primer de tot, un mineral és una substància natural, d'origen inorgànic i inert, mancada de vida. És una substància sòlida, amb una composició química més o menys fixa i una estructura cristal·lina determinada. A partir d'aquestes característiques, cada mineral té les seves propietats fisicoquímiques que es fan servir per diferents usos. N'hi ha que són més tous, n'hi ha que són més durs, n'hi ha que són més, tenen una lluïssor més metàl·lica, n'hi ha d'altres que tenen gust salat, com la sal, etc. Per tant, les propietats fisicoquímiques dels minerals són molt utilitzades a tot arreu i cada dia en fem servir, de minerals. El nostre mòbil està carregat de minerals. No sé on és la màgia, però l'ús és ben extès a tot arreu. Gràcies.
5: Doncs, Íngrid, gràcies per haver volgut participar avui i ja saps que estàs convidadíssima al podcast sempre que vulguis. Esperem comptar amb tu ben aviat. I ja ho veieu, l'Íngrid ens preguntava, es preguntava on era aquesta màgia. No? A veure si entre tots la podem trobar o, com a mínim, la podem desmentir, fins i tot. En tot cas, entrem en matèria i saludem el nostre especialista de detectar energies, també, sobretot quan no existeixen. Jordi Vilà, promotor de la plataforma geòleg.cat, professor de geologia i divulgador científic. Jordi, què et trobem fent avui? A veure, què és això? Què són aquests... aquests utensilis que tens? Què estàs fent? A veure...
7: Estic fent vibrar un cuenco tibetano.
5: Ah.
7: Se'n diu cuenco, oi que sí? Ho dic bé, cuenco.
5: No ho sé. No sabria dir en català com es diu.
7: Tinc tot de minerals a dintre i els fiques. Estic fent vibrar. A veure si entre ells fan alguna cosa.
5: Ah, ja sentia aquesta olor d'encens, és això, no? Que cremaves encens, em sembla, també.
7: També estava cremant encens. Estava fent tot junt. Tot junt. I potser per això ho estic fent malament. A part que jo vibro, segurament vibro diferent, eh?
5: Vibres en una altra freqüència. Clar, això...
7: Vibro diferent, sí.
5: Això has de parlar amb professionals del tema, eh? Que n'hi ha que ho saben fer i que, a més, ho cobren bé, eh? Vull dir que, escolta'm... Bueno, doncs, escolta, no sé, ja ens diràs a veure com evoluciona la teva energia i si ens alinees als chakras.
7: La meva recerca, sí. Sí. Mira, ho ha dit molt bé l'Íngrid, que són un mineral, és una substància inorgànica, inerta, amb una composició química definida, això és molt important, i una estructura cristal·lina ben ordenada. Això és molt important per dir el que no és un mineral. Anem a veure què no és un mineral.
5: Va, a veure, provem-ho.
7: Perquè també pensa que hi ha, no sé si t'has acostat mai a una botiga d'aquestes de venen minerals per curar, minerals amb propietats màgiques, coses així.
5: Sí, sí. Doncs, però que a vegades es confonen amb coses serioses. Bueno, serioses, vull dir. És a dir, utilitzen, com hem dit algun altre cop, també en aquest àmbit i en aquest sector, barregen llenguatge científic, no?, amb d'altres coses que no sabem ben bé si són gaire científiques. Oi?
7: Després en parlarem, a veure si aconseguim treure'n alguna cosa de ciència, a veure si podem. Uh-huh. Però mira, què no és un mineral? Per exemple,
5: no
7: els materials sintètics. Un material sintètic no és un mineral. Que a vegades et venen coses o es venen coses amb... són resines sintètiques, en diuen, per exemple, els orgonites.
5: Uh-huh.
7: Sí, segur que n'heu vist alguna vegada. Algú de per aquí segur que n'heu vist alguna vegada.
5: Sí, home. A part que és un nom que sona com molt extraterrestre, eh? És com molt molon.
7: Sí.
5: Els vidres tampoc.
7: Els vidres tampoc. És molt, molt important discernir això, eh? Un vidre em refereixo a que a vegades trobes una estructura que sembla un cristall, però no té una estructura cristal·lina ordenada.
5: A veus?
7: Això, per exemple, l'òpal no és un mineral, és un mineraloide, se'n diu. Bé, una roca, evidentment, no és un mineral perquè acaba sent el conjunt un agregat de molts minerals diferents.
5: Mm-hmm. Això és important, aquest matís,
7: substància... I qualsevol substància orgànica no ho és, com ara les resines, per exemple, l'àmbar, que te'l poden vendre com a mineral.
5: No és un mineral.
7: No, és una resina fossilitzada, bàsicament. Bé, sabent això, sabent aquestes primeres cosetes, què té un mineral? Què pot arribar a tenir? Un mineral té unes propietats fisicoquímiques molt concretes. Duresa, densitat concreta, conductivitat elèctrica, en alguns casos. I ho remarco perquè la conductivitat elèctrica segurament la fan servir per dir que té unes propietats que poden traspassar...
5: Transmet energies, Sí.
7: Tenen propietats òptiques... Deixen passar la llum? No. A vegades la deixen passar en una direcció només determinada. Tenen magnetisme. Ep. Compte, magnetisme. I tenen una... El quars, per exemple, té una propietat molt interessant que és, que és piezoelèctric.
5: Explica-ho
7: això. Això vol dir que si li dones a tu energia, el quars es deforma microscòpicament. I, de fet, els rellotges funcionen així.
5: A veure.
7: T'has comprat mai un rellotge de quars?
5: Sí, home.
7: Doncs funciona amb una pila petita. Aquesta pila petitona transmet energia en un quars, en un cristall de quars, que està tallat d'una manera determinada. I aquest quars vibra d'una manera determinada. Vibra. Té una freqüència determinada. I aquesta freqüència es fa servir per determinar els segons exactes. I que no vingui d'aquí també tot això de les vibracions...
5: Clar, això anava a dir. Se n'ha parlat molt, de la vibració, que va més enllà dels minerals. Es parla això de vibrar en una determinada freqüència, no?
7: El que passa és que vibra una freqüència de 32.768 hertzis, que això és un 3 elevat a 15, que això és una barbaritat, és una animalada.
5: Però tu creus que d'aquí ve...
7: I microscòpicament.
5: D'aquí ve la frase aquella de que algú et transmet bones vibres? Ve per aquí,
7: potser sí.
5: Segurament, això, eh?
7: Potser sí.
5: Altra cosa és que realment no tingui res a veure i que tot sigui una derivació popular, lògica, que, més o menys lògica, no?, que ve d'aquí, però en el fons és un cert desconeixement, no?
7: Sí, bé, ara que dius això, potser et porto una mica d'història sobre els minerals. Mira, ja et pots imaginar que quan algú en el passat, més llunyà, trobava un mineral amb unes propietats òptiques, uns colors determinats, maco, cribent, cristal·litzat, hauria pensat, quina cosa, no ha sortit això. I ho ha fet, no? A l'Egipte, per exemple, el lapislàzuli l'associen als déus i al poder. A la turquesa, quan els enterraven a tots els faraons, els hi posaven minerals, no? La turquesa és la protecció, l'or és eternitat, perquè l'or no es fa malbé, però és, bé, l'or no és un mineral, és un metall. A la Mesopotàmia també feien servir aquestes pedres i minerals, i a la Grècia clàssica, fins i tot el Plini el Vell, que et sonarà, té alguns escrits on es descriuen pedres i els atribueixen propietats màgiques. Però, esclar, aquí...
5: Sí, que ve de molt lluny, de sempre, diguem.
7: Sí. I si vas tirant, doncs mira, l'edat mitjana, doncs tens tot de lapidaris i màgia cristianitzada, més aviat, que s'associen totes aquestes pedres i minerals a virtuts morals, proteccions, influències divines. I aquí passa una cosa molt clau, que el poder no ve del mineral en si, sinó que ve de Déu, però Déu el transmet a través d'aquests minerals, no?
5: Sí, és el canal, el mineral, diguem.

0: Sí, home, sí.
1: Però no hi ha una continuïtat respecte al món antic.
0: Ah.
1: Al món antic se'ls atribuïen un poder, i el New Age, a partir del New Age, fins ara se'ls atribueixen unes propietats màgiques. És una mica diferent.
0: És un matís,
1: el poder
0: sí.
1: El poder antic venia a través dels déus. I ara, a partir del New Age, s'atribueix només al mineral.
0: El mineral en si és el que té a mana el poder, d'acord. No necessita d'una intel·ligència
1: tradició...
0: superior,
1: diguem. Sí, no és una tradició antiga recuperada, és més aviat una reinterpretació moderna i fent servir trets de diverses cultures, sobretot de les orientals.
0: I aquí s'hi han fet doncs, polseres, teràpies, no?
1: Home, i
0: tot el que vulguis i més, eh?
1: Aquí, perquè si ens poséssim ara a dir les propietats que poden arribar a tenir els minerals, doncs no, bueno, podem estar-nos-hi una estona.
0: Però mira... Perquè, Jordi, una pregunta. Tu creus que, és a dir, això que et parlaves del magnetisme, de la conductivitat, tu creus que, ni que sigui remotament, pot existir alguna propietat curativa associada a un mineral?
1: Propietat curativa, per ser, no... Bé, pot ser la font, si tu tritures bé un mineral, potser necessites una certa substància perquè, en base en altres, crea una medicina. Potser això pot passar.
0: Un principi actiu, diguem. Podria arribar a tenir alguna coseta.
1: O fins i tot un verí, res més lluny, l'arsènic. El mercuri s'extreu dels minerals directament. Doncs d'aquí sí que tu pots treure coses que afecten el cos directament, però d'una manera física i directa, no d'una manera mental i vibracional i energètica.
0: O sigui, una pulsera de maragdes, diguem, per ser, potser no fa gaire gran cosa, diguem.
1: Sí. Tu digue-li, demana-li això amb el miner que està traient maragdes avui.
0: Clar, també.
1: A veure si li produeix algun benefici treballar allà envoltat de tonelades d'aquest mineral.
0: Clar, i amb si el reuma igual li cura, poder no.
1: A veure si li passa.
0: Clar.
1: Demana-li això a qualsevol miner, en qualsevol mina del món, i sobretot amb les afectacions corporals que tenen quan treballen amb els minerals.
0: També està ben vist, això.
1: No sé. Jo en tinc molts de minerals a casa i he hagut d'anar moltes vegades al metge.
0: Anava a dir, estàs ben fotut.
1: Sí. Tinc molt fotut, jo.
0: Doncs potser, potser és al revés, potser et fan més mal que bé, vigila tu, això.
1: Sí. Però això, quan ho he dit a gent que realment té aquesta creença, em diu, des que no vibres igual que el mineral.
0: Ah, esclar, és això. És la vibració.
1: Clar. Clar, la vibració. Però clar, si jo em pregunto, què vibra? Què està vibrant en el mineral? A quina freqüència està vibrant? I com es mesura? Jo em puc sincronitzar amb el mineral? No, de cap manera, perquè jo no tinc una estructura cristal·lina definida.
0: No.
1: El mineral sí. Jo no vibro, perquè no tinc una... El mineral pot vibrar de manera atòmica. Però en cap cas es pot transmetre.
0: Sí, els enllaços atòmics del mineral sí que poden tenir una vibració associada al seu estat, no?
1: Sí, però bé, a veure, la vibració s'associa a qualsevol material sòlid, perquè si els àtoms no vibressin, els electrons caurien al nucli i hi hauria un hecatombe aquí.
0: Està clar.
1: És a dir, si hi ha temperatura, hi ha vibració.
0: Escolta'm...
1: Encara que sigui 0,01.
0: Aprofitem i saludem el nostre científic, diguem-ne també, l'altre científic resident que tenim al programa, col·laborador fixe, Albert Palou, biòleg, divulgador i relacions institucionals del grup d'investigació Beta. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona i màgica conversa.
0: Bona i màgica conversa, efectivament. Estàs vibrant molt fort o què?
2: Estic vibrant molt fort de poder participar d'aquest tema avui tan apassionant.
0: Així m'agrada. Escolta, tu has experimentat alguna cosa entorn de l'ús dels minerals amb unes finalitats vibracionals, mèdiques, curatives?
2: Jo, si voleu, estic disposat aquí, davant de tota l'audiència dels Països Catalans, a fer una confessió.
0: A veure, ep.
1: Ai.
2: És que jo tots, durant l'elaboració de tots els podcasts, almenys d'aquesta temporada, jo tinc un mineral a les mans, en tot moment.
0: A veure...
1: Quin és? Que et diré què et fa.
2: És un ull de tigre.
0: Un ull de tigre?
2: Sí, vaig comprar-lo...
0: Si vols, mira, què és un ull de tigre? A veure, explica-ho.
1: Ja t'ho puc dir, el que és un ull de tigre. Un ull de tigre és una varietat de quarts.
2: Molt bé.
0: Un quart.
1: Pràcticament tot el que compres són varietats de quarts.
2: Té un color així és com de cafè i fa unes aigües així daurades bastant bonic.
1: Ah, exacte.
0: És a dir, que l'Albert Palou té un amulet.
2: No, depèn.
1: Sí,
2: el faig servir per una cosa que és més banal del que sembla.
0: I que
2: fem tots. I que avui he descobert que té un nom. I que si dius primer el nom, la gent es pensarà que és alguna pràctica, diguem, estranya.
0: A veure, sorprèn-nos.
2: És que jo aquest ull de tigre que tinc sempre a les mans mentre fem els podcasts és la meva eina per fer fidgeting.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Sí. Això és per tots els públics, eh? Compte, eh?
2: Sí, sí, no, el fidgeting sona estrany, però bé, el fidgeting és aquest tipus de moviments repetitius que fem constantment.
1: Jo necessito un boli.

0: per exemple, sí.
1: Sí, o hi ha gent que, es mou, hi ha gent que es mou l'anell, hi ha gent que, vale, que simplement fa voltar els dits, hi ha gent que fa moure la cama, això, aquests moviments...
2: Allò de tenir algú a la mà, eh?
1: Aquests moviments involuntaris, que moltes vegades no te n'adones, però pràcticament tota la població, totes les persones ho fan. Mm. I això té una explicació psicològica, eh? Això, en un moment en el que has d'estar atent, hi ha gent que això li ajuda, doncs, això, a rebaixar tensió, a tenir una sensació de control, i el cervell li ajuda, a vegades, a focalitzar-se. Llavors...
2: Fidgeting, eh?
1: Jo, la meva manera de focalitzar-me quan estem fent el podcast és tenir un ull de tigre a les mans, que vaig comprar al Mercat Medieval de Vic. No l'he fet vibrar mai amb els gongs tibetans, encara, però bueno, m'ajuda i li vaig donar voltes als dits.
0: Jo saps que l'ull de tigre porta confiança, protecció i decisió?
2: Mira, doncs quadra, és perfecte.
0: Veus? Però és quarts, eh? No oblidem que és quarts, eh? Bueno, el quart rosa, però... que també és quarts, porta amor, autoestima i relacions.
2: Bueno, en tot cas...
0: Que l'ametista, que també és quarts, porta calma mental, meditació, relaxació i protecció exterior espiritual.
1: És aquest cas... Que, bueno, és el punt que li canvia el color i ho canvia tot. Això.
2: Ja ho canvia tot.
0: És una impuresa, pots comptar.
2: En tot cas, a
0: l'Albert ferro, queda, de manganès,
2: no. Queda acreditat que li fa l'efecte desitjat.
1: Sí, sí. Sí. A més, té un, està, com que te'l venen polit en aquestes botigues de minerals màgics, té una textura molt, molt agradable i llavors això de tenir-lo a les mans... que està bé, no et fas mal.
2: Està bé, sí, no té cantus, no té. No és cantallut, no ratlla ni talla, eh? Molt bé, molt
1: bé.
2: Per tant, la teva experiència amb els minerals màgics fins ara és aquesta.
1: Absolutament positiva, sí.
2: Veus? Doncs va, veus? Animem a la gent a donar negoci al mercat. Perfecte. Per tant, que ningú se'ns enfadi, que malgrat que les propietats que les discutim, no diem que no s'hagin de continuar venent minerals, que són bonics, que ens alegren l'ànima, eh? I a sobre, a l'Albert li ajuden a fer un programa de ràdio i un podcast.
1: Ah, sí, aviam. Tot el que sigui decoratiu sempre està bé.
2: Molt bé. I a part d'això, cap més experiència així...
1: No, he estat donant... Clar, això és difícil. Ja sabeu que moltes vegades m'agrada mirar si hi ha articles científics o científics que s'hagin dedicat a intentar estudiar o a justificar de manera més maldestra que això té un efecte que existeix, o científics que s'han dedicat a intentar rebatre-ho. Mm-hmm. I en aquest cas, com que ho explicava el Jordi al principi, és més una herència cultural d'una creença gairebé religiosa, antiga, que hem heretat malament, per dir-ho d'alguna forma. Hem traslladat a la nostra època una creença religiosa sobre unes coses i ens l'hem adaptat una mica a la nostra manera, com ens ha donat la gana i com ens feia feliços, que és una cosa que fem bastant a la nostra època. No hi ha un debat científic al voltant dels minerals màgics i que potser podríem buscar. Llavors, m'he entretingut a fer una cosa...
2: Aviam, segur que tu sempre tens una ment una mica recargolada.
1: Clar, he pensat que si els minerals tots tenen efectes positius... Mm. Hi ha d'haver minerals que tinguin efectes negatius, també.
2: Home, segur que hi ha nèmesis dels minerals, clar. Sí, sí.
1: He buscat... Sí, un punt i a part... Un moment, fem un parèntesi. No som terroristes, òbviament.
2: No.
1: Si volguéssim fer mal amb mineral, vull dir, existeix l'urani, existeix el plutoni, que són coses més serioses, això aquí és... No anirem per aquesta banda. Però,
2: cas, ho serien per les propietats químiques que tenen aquests minerals i s'haurien d'utilitzar i processar d'una determinada manera, eh?
1: Sí, doncs estan navegant una mica per les webs d'aquesta gent que parla de minerals i no ho sempre t'ho diuen amb la boca petita. No et diuen que hi ha minerals que tenen efectes negatius, no és ni sí ni no, diuen que hi ha minerals que tenen massa efecte i que això és perjudicial.
2: Ah, val, que pots morir d'èxit, diguem. Ah.
1: Sí, no és culpa del mineral, és culpa de que a vegades té massa efecte i tu el fas servir malament.
0: No ho pots relacionar. Clar.
1: I, bueno, assumim que d'entrada no hi ha minerals amb efectes negatius, però que pots arribar a tenir un efecte negatiu si, diguem que li fas fer massa efecte, doncs això ha despertat una mica la meva... Ja sabeu, a vegades n'hem parlat a tres capítols...
2: Has fet números, eh?
1: Sí, tinc una certa tendència a vegades a imaginar-me a mi mateix com un malvat de James Bond.
2: Sí.
0: Bé.
2: I ara utilitzaràs minerals per veure si te'n surts, aquesta vegada?
1: Sí, clar. Ja vam intentar-ho un altre programa, va ser una mica trist el resultat.
2: Sí.
1: Avui he pensat, ostres, podríem agafar un mineral i fer-lo servir per causar el caos als Països Catalans?
2: Aviam, a veure, de què estem parlant? I el caos, què és concreta?
0: Home.
2: Aviam.
1: Bueno, primer, clar, quin material fa servir? Llavors, he buscat una mica el que es consideren minerals que poden ser perillosos si en fas un ús perquè poden tenir un efecte massa fort.
2: Uh-huh.
1: Entengueu això com vulgueu. N'he trobat tres. així és com més destacats. Una és l'obsidiana. No sé si en Jordi, si Jordi vol anar fent una falca de cada un dels minerals. L'obsidiana es considera que pot tenir un efecte tan, tan intens que pot desenterrar traumes que tenies ja sobrepassats a la teva vida. O sigui, traumes antics poden ressorgir per culpa de l'obsidiana.
2: Té un caràcter psicològic, diguem.
0: Jo tinc un trauma amb l'obsidiana, perquè l'altre dia em manipulava i em vaig tallar. L'obsidiana talla molt. Però que sapeu que no és un mineral, és un vidre. Atenció, no té una estructura cristal·lina definida.
2: Per queda tant, descartat.
0: No vibra, no pot vibrar. Bueno, pot vibrar de manera harmònica.
2: Queda descartat com a mineral.
0: Som-hi.
1: Descartem l'obsidiana. He trobat un altre candidat, era la turmalina negra.
2: Això sí que és mineral, això, Jordi? Sí que l'entrem o no?
0: Sí, és aquest mineral. Sí. Jo en tinc, Tinc un quilo aquí a casa.
1: Un quilo. Has de vigilar perquè sí que és un mineral que protegeix molt fort. Però té una energia tan intensa que l'has de netejar especialment bé, perquè si no, acumula les energies negatives molt ràpid i és perillós. Per tant, el dels gongs i la lluna plena ho has de fer amb més intensitat que els minerals normals amb la turmalina negra.
0: He de cantar o alguna cosa quan ho faig o no?
1: No ho sé, potser no cal.
2: Perquè quan dius que s'ha de netejar, és que és allò amb un aladín d'aquell o com va això? No, això és la plata. L'aladín.
1: Les de fer uns rituals durant les nits de lluna plena. Després podem parlar d'això.
2: Molt bé.
1: Llavors, clar, he pensat que la turmalina negra... Clar, només et serveix si està, diguem, carregada negativament. Clar. I buscant, he trobat un mineral que m'ha semblat ideal per fer aquesta operació James Bond.
2: A veure.
1: Que és la moldavita.
0: Sorprena.
2: Moldavita. Gràcies. Moldavita. Il·lustre'ns. Moldavita?
0: Sí, podem començar dient que tampoc és un mineral.
1: Hòstia, no fotis.
2: Llavors, ara li desmuntes tot l'invent.
0: És un vidre. La moldavita té una història geològica apassionant i espectacular. La moldavita es va formar fa uns 15 milions d'anys, es troba ja en jaciments només pel sud d'Alemanya, República Txeca, es va formar en un impacte d'un meteorit. Uh-huh. I quan va caure aquest meteorit, va fondre part de l'escorça, aquesta fusió parcial de les roques van sortir volant, es van solidificar a l'atmosfera, com a gotes de silici, aquestes gotes van caure i això és la moldavita que avui es troba. És silici de color verd. No deixa de ser silici, és a dir, és com l'obsidiana.
2: Obsidiana. Sí, però o sigui, no té aspecte de maragda. És un verd maragda o no? És més fosc?
0: És un verd molt maco. Verd gespa, diríem.
2: El buscarem. Li has desmuntat a l'Albert seves intencions, però en tot cas, ja que se les ha treballades, que ens ho expliqui quin és el pla.
1: Passarem per damunt de l'opinió d'un geòleg i farem veure que és un mineral, encara que no ho sigui.
2: A qui li importa, no? Vull dir, el senyor que els ven segurament no li importa gaire, també.
1: No, ja veuràs que no, perquè...
0: Jo ja et dic que els que els ven gran, no li deu pas importar.
1: No. El problema, la moldavita és ideal per fer una operació així malvada, perquè és un mineral que és... Mineraloide.
2: Una pregunta, sabem l'origen etimològic de la paraula? Per què es diu moldavita, ho sabem, no? Té a veure amb el país, Moldàvia, no?
0: No, perquè no hi ha jaciments a Moldàvia.
2: Clar, això ho hem de buscar.
0: Però no et sabria dir,
2: Busquem. Doncs va, endavant.
1: L'efecte de la moldavita és l'acceleració espiritual excessiva.
2: Que es tradueix en... Acceleració espiritual.
1: Acceleració espiritual excessiva.
2: Val.
0: Vas com una moto, vamos.
2: No sé què vol dir l'acceleració espiritual en si mateix, ja, excessiva.
1: Això causa marejos, ansietat i desestabilització vital.
0: Ve del riu Moldava, de la República Txeca. Ja està.
1: Ja sabrem una cosa més. Bueno, doncs he pensat, anem a dissenyar l'operació Moldavita per desestabilitzar els països catalans. Bé. Hi ha un punt que hi ha gent que diu que, clar, els minerals tenen efecte només en funció del teu zodíac, del teu estat de vibració o de si l'efecte que fan és per tu o no. Que això que últim m'ha causat bastanta sorpresa. Bueno, no, és que no és per tu.
2: O sigui, podria ser que no et toqués.
0: Sí, és que n'hi ha que no són per tu, eh?
1: Clar, és que no, l'aspirina no t'ha passat el mal de cap avui perquè no era per tu.
2: Clar, a vegades pot ser això, és allò.
1: Llavors, clar, Països Catalans, 14 milions i mig d'habitants. He pensat que la dosi que potser es podia intentar fer arribar a cada català, ara hem sigut molt centralistes, a cada habitant dels Països Catalans, el País Valencià...
0: Sí.
1: Balears,
2: Alguer, etcètera. Sí,
1: llocs des d'on ens poden escoltar.
2: Tenim 3 grams... una geografia àmplia i corulla.
1: 3 grams de moldavita per persona.
0: Vall d'Aran.
1: 3 grams de moldavita per persona. Bàsicament, l'operació és fer arribar això Cada habitant dels Països Catalans estigui en contacte amb 3 grams de moldavita per causar el caos absolut, desestabilitzar, marejar la gent, causar ansietat i cada... No sé si es distingiria molt del normal, eh? Però...
2: No, exacte, ai, com ai, està ai. El pati, poder...
0: Jo crec que necessitaries finançament, eh?
1: Sí, cal, o sigui, 3 grams per persona, comptant que l'aprofites bé i que no te'l roben durant el procés, necessites 43 tones sí. i mitges de moldavita.
2: De moldavita. Que poder no n'hi ha tant al món.
0: Gaire.
1: Es calcula que al món n'hi ha 275 tones.
2: Ah, doncs mira.
1: Vull dir que aquí...
0: Sí, costarà.
1: Entra. I he trobat un rang de preus, no he sabut ben bé per on tirar, he trobat entre 50 i 1.000 euros al gram.
2: Un gram?
0: Més aviat 1.000.
1: Al gram.
2: Tant?
1: Sí.
2: Sí que va buscat, sí. això.
0: Sí.
1: Clar, com que he trobat que hi havia gent que el venia per 50 euros, que potser és un vidre brut, eh? D'aquests
0: és fals.
1: De cava. Bueno, he tirat pel preveure que et costi uns 500 euros al gram.
2: Bueno.
1: Sigo generós, eh? Que el compres
2: l'engròs... Probable, però val, d'acord, sí, home.
1: Compres l'engròs i et fan un preu.
2: Fan un preu. Clar, són 20... Geòleg.cat segurament ja s'està posant.
1: Sí, vas allà...
0: Fas ara, estava fent números.
1: Fas un any 21.750 milions d'euros.
2: Bueno, això per causar el caos, eh?
1: Només el material, eh?
2: El material.
0: Clar, però, president Illa, no et faria una línia de crèdit?
1: Sí. Bueno, això
2: és posar-s'hi, aviam. Sí.
1: Clar, però llavors, tu tens el material, però l'has d'activar.
2: S'ha d'activar, hi deu haver alguna tècnica, hi ha algun detonador.
0: Però no ve activat, o sigui,
1: li has de fer la
0: neteja
1: lunar perquè tingui els efectes.
0: Hosti, clar. Clar.
2: Ah, has de netejar 46 tones de
1: 43 tones i mitja 43. De netejar. He fet un càlcul basant-me en el mineral que tinc aquí sempre a les mans i més o menys he vist que cada... Clar, perquè no es poden posar en capes. Ha d'estar... Si n'hi ha un sobre l'altre, no funciona.
2: Han no fa l'efecte.
1: Escampats en una capa plana. He anat calculant el pes del mineral que tenia aquí sempre a les mans i la mida i calculat que per netejar les 43 tones i mitja les has d'extendre en una superfície equivalent a 62 camps de futbol.
2: Home, 62 camps de futbol.
0: Ah, ara m'agrada, camp de futbol, sí.
2: Ha costat molt, sí. A la Terra no és plana, que surti l'unitat de mesura camp de futbol, eh?
1: Sí,
0: internacional.
1: Si permeteu fer servir una altra unitat una mica més centralista, són 22 illes de l'Eixample, de Barcelona. De superfície plena de trossets de moldavita. Una nit de lluna plena, si no, no et funciona. Has d'intentar que no els toqui el wifi i que no hi arribi llum de fluorescents.
2: Ostres.
0: Això és complicat.
2: No els hi pot tocar el wifi?
1: No,
2: això és molt difícil, ara, eh?
1: Si els hi toca el wifi o llum de fluorescents, la neteja de lluna plena no serveix per res.
2: No sé pas com ho farem, eh?
1: I estem obviant que, en teoria, haurien d'estar dins un bol tibetà. Per tant, imagineu-vos la construcció d'un bol tibetà de la mida de 62 camps de futbol, la vibració i la molèstia que causaries als veïns que riuten del camp del
0: Madrid. Estem, sí.
2: A veure, cal dir que tot això munta bastant de caos, eh?
1: Sí, llavors he obviat el lloguer dels camps de futbol i del personal i he dit, bueno, clar, però això com ho fas arribar a la gent?
2: Clar, com has de distribuir? Representa que ja... Vale, acceptem que ja hem fet la neteja àurica aquesta i tota aquesta història, no? Ja ho hem fet?
1: Sí.
2: I ara què?
1: Jordi deia amb sobres, clar, bueno, és el més fàcil. Fas un mailing.
0: Bueno, jo aprofitaria quan envien la propaganda electoral.
1: Sí.
2: Ah, mira, fer un enviament massiu, no?, i posar-hi
0: sobret del PP.
2: Una pedreta de...
1: Ja està, un sobre per cada habitant dels Països Catalans, amb 3 gramets de moldavita dins, enviats al mateix dia i que tothom l'obri al mateix moment per generar el caos. Si ho fa certificat, són 100 milions d'euros, perquè costa 5 euros certificar una carta.
2: Bueno, 100 milions d'euros, eh?
1: Sí, he pensat una altra opció, m'ha semblat encara... És molt de malvat de James Bond, eh? Que seria incorporar moldavit a l'asfalt de les carreteres.
2: Home, però clar, no arriba a tothom, això.
0: Mal rotllo que generis.
2: Però no arriba a tothom. Que,
1: bueno, no.
0: Ja n'hi ha que passen ràpid.
1: Aviam.
0: Quin estrès.
1: Clar, té un fallo de punt de partida d'intentar fer les coses dissimuladament, que és que reasfaltar tots els Països Catalans de cop es nota.
2: Sí, és una feinada. De fet, ara Barcelona està tot aixecada i ja és una tocada de nassos bastant considerable.
1: Sí. Llavors, he trobat uns càlculs... M'ha costat de fer perquè les bases... no hi havia unes fonts gaire coherents. He trobat que hi ha uns 22.500 quilòmetres de carreteres als Països Catalans.
2: Ah, que ho has comptat, eh?
1: He anat sumant diverses fonts, només interurbanes.
2: Bueno.
1: Vull dir que imagineu-vos. Llavors, he comptat els preus mitjos de reasfaltar coses. Clar, suma-hi uns 14.000 milions d'euros més.
2: Es dispara, eh? Home, allò del sobre surt més bé, eh?
1: Sí, però bueno, clar, tu has de veure l'efecte final És que, clar, és meravellós. És veure tots els habitants dels Països Catalans desestabilitzats, amb aficions estranyes, al bar, intentant superar depressions i comprant bols tibetans i fent cursos de creixement personal per internet. És que és...
2: I llavors, la cosa és, vale, i tu, com a dolent de James Bond, què? Tot això.
1: No sé, no he acabat mai d'entendre la finalitat dels dolents de James Bond, perquè no sé mai què en treuen del seu mal.
2: Clar, perquè tot aquest caos que has generat, tu com l'aprofites? No gaire, tampoc, perquè també tens tot el teu entorn
0: faries,
2: grilladíssim, no? Clar, què fas?
0: Però estan tots crispats.
2: Clar, tothom crispat com una mala cosa, com una canellada plena de... que s'ha fotut tot el sucre del dinar, no? De les postres.
1: Doncs, ves que no hagi passat, ja.
2: Poder sí, poder és veritat, per això estem com estem. Sí, sí, sí, una mica... Doncs calla, ja mirarem la carretera, sí, l'asfalt, que no hi hagi molt de vita. Escolta, molt bé, quins càlculs que ens has fet, espectaculars. Vull dir, no deixes mai de sorprendre'ns. Escolta, Jordi, ho dèiem abans, però de veritat que no, que això dels efectes curatius dels minerals és tot una mentida, o què?
0: Home, s'ha d'anar molt de compte, això. Evidentment, no és cert que els minerals curen, i menys quan estàs en contacte amb ells. És una roca, un cristal·lín, un mineral, és una substància cristal·lina ordenada, i tu ets una persona. Uh-huh. Si tu tens una malaltia, pren-te una medicina.
2: Clar.
0: Però... compte que aquí, vull dir, el ventall és extensíssim de tot el que poden curar. Des d'una migranya a addiccions, a tenir les defenses baixes, a coses que ja ens hem de posar més seriosos, com el càncer, el Parkinson, cuidado, eh? Uh-huh. Vull dir, la gent que va allò a curar-se aquestes malalties amb minerals, compte. I fins i tot malalties molt minoritàries com la que pugui tenir jo, que és diarna. Però entrant ara amb els minerals, hi ha coses més curioses, com ara és el quars. A mi em fascina el quars, Sergi.
2: Quars, hi ha molta varietat,
0: no? El quars, sí. O sigui, el quars té una estructura cristal·lina determinada, que és diòxid de silici. Mm. Pot tenir inclusions i se li faran colorets a dins. Sí. I ja està. Tu veuràs un coloret morat...
2: És una pedra bonica,
0: no? Tu veuràs un color vermell, sí. Tu veuràs colors grocs, tu veuràs de molts colors, perquè té una inclusió a dins.
2: Mm.
0: Però aquell quars és un quars. No perquè sigui d'un color, té una propietat diferent.
2: L'estructura és la mateixa,
0: la mateixa,
2: no?
0: Les propietats fisicoquímiques no canvien. Mm. Però nosaltres tendim a donar-li propietats diferents. Perquè és bonic, doncs això dèiem, l'ull de tigre és un quars, l'ametista, el quars rosa, el quars transparent...
2: Això anava a dir, l'ametista és un altre dels mítics, no? També,
0: sí.
2: Aquelles geodes que venen moltes vegades, això. També...
0: I el quars fumat, el quars verd, el quars blau, el quars vermell, el quars negre, el quars rutilat... Bueno, hi ha tots els tipus de quarsos diferents i tots tracten una cosa diferent, saps? Però, esclar, no, jo com a geòleg he de dir, escolta, em sembla que els tinc tots, els quarsos a casa.
2: Deus tenir tota la col·lecció.
0: I, sí, no sé si jo tinc equilibri físic, creativitat, ara tinc aquí coses que fan, eh? Protecció, meditació, coses espirituals, jo no...
2: Ho tens tot.
0: Estigui fora de casa, que els tinc tots allà, estigui dins de casa, estigui dins de casa, que els tinc tots allà, els quarsos, o estigui fora, jo em trobo sempre igual. Vull dir que
2: llavors...
0: no tinc, no sé.
2: No fa
0: l'efecte. Professor, me'n recordo, sí... Me'n recordo que tenia un professor que deia, mira, la pirita, que és aquell cub metàl·lic, si realment et porta els diners, et porta prosperitat i abundància, diu jo seria el tio més ric del món, diu, perquè tinc quilos de pirita a casa meva.
2: I resulta que és que no.
0: No, jo
2: conec, això anàvem a parar a allò que dèiem al començament, és que no és per tu.
0: No, clar, no vibro igual.
2: No és per tu, ha de ser per tu. Això és com, saps el que diuen, que quan et quedes un gos, és que és el gos que t'has escollit a tu i no al revés. Doncs això amb els minerals deu ser una cosa així, no? No ho sé.
0: Sí, sí, és clar, és això, eh? Aquí no se'm connecten amb els chakras.
2: Clar.
0: No m'amplifiquen la intenció.
1: És com el Bluetooth.
0: No. O l'altra cosa és que potser no els he carregat abans, que és el problema, que també poden retreure això.
2: O el que deia l'Albert, que no els has netejat bé, no? S'han de netejar, fer un determinat ritual, l'has de saber, hi deu haver algun manual d'instruccions, hi deu haver algú que s'hi dedica.
0: Sí. Pensa que has sentit, hi ha més coses, eh? Aquí també els pots netejar amb aigua,
2: sí.
0: I aquella aigua, com que vibrarà igual que el mineral, tu aquella aigua l'embotelles i el tens per una setmana, vas bevent d'aquella aigua que vibra com el mineral.
2: Ah, veus? Clar.
0: Sí.
2: Doncs, oita.
0: Això
2: que ho allargues, no?
0: Sí, física no va.
2: Això no es vincula una mica amb allò de la memòria de l'aigua que havíem parlat en alguna altra edició.
0: Sí, és el mateix. És el mateix.
2: Que tu submergeixes un quars en allà i resulta que aquella aigua se'n recorda durant molt de temps que allà hi havia allò posat allà dintre, no saps ben bé.
0: Hi havia un quars vibrant d'una manera positiva. Clar, i la gent que m'ha dit, jo ho he provat i a mi m'ha funcionat, no ho dubto. No ho dubto, en cap moment. El que passa és que no ha set això el que segurament ha funcionat.
2: Clar.
0: És probablement la suggestió.
2: Perquè és el que dèiem, no? El que més similar a que algun efecte és que puguis tenir, no sé, una pedra d'urani radioactiva i que t'irradiï i et provoqui algun mal en algun moment determinat.
0: Aquí sí que tindràs un efecte complicat, digue-li a Marie Curie.
2: Clar, tot plegat és allò de com que és una cosa intangible i és una cosa, doncs, gairebé que forma part de la màgia, no? És normal, no?, que a vegades s'ompli amb aquest tipus d'explicacions tot curioses. Però bé, no sé, escolteu, jo crec que podríem donar entrada ja al nostre tècnic, el Xavi. No sé com va ell de minerals. Xavi, bona tarda, com estàs? Vas bé?
3: Hola, què tal? Molt bones.
2: Molt bé, hola. Hola. Què tal? Tu què? Tu tens també una pulsera d'aquelles que et fa curar, que et fa rebaixar l'estrès?
3: Bueno, no ho sé, tinc una pedra que us he ensenyat abans d'entrar aquí, que deien que a mi me van dir que això evitava les vibracions de l'ordinador i tal. I després
2: les vibracions de l'ordinador, eh?
3: Sí, de les coses electromagnètiques que transmet l'ordinador.
2: Que les absorbia, no? Sí, I clar. te les evitava tu.
3: Clar, deixa'l aquí.
2: Doncs no. Però no ha fet l'efecte, eh? No, fa temps que conec i no ha fet gaire efecte, això, em sembla.
3: Jo crec que ha fet l'efecte contrari, estic pitjor.
2: Poder sí, ho ha multiplicat.
3: Sí.
0: L'ha amplificat.
3: Sí. Però bueno,
2: així estàs.
3: Sí, i bueno, sí, alguna pedrota més per aquí dec tenir, però ben bé no sé què són, per tant.
2: Jo un dia em van dir que me'n comprés una que m'evitaria la caiguda del cabell i no sé, em sembla que em van enganyar, eh?
1: Bueno, no saps què hagués passat si no la tindries.
3: Clar.
2: També és veritat, perquè això del cabell, una mica de barba la tinc, però en fi, tens raó. Bueno, Xavi, va, què ens portes? Portes alguna cosa interessant, segur
3: que sí. Sí, avui us porto diferents coses que han passat durant el segle, sobretot 19, 20 i 21, relacionades amb el tema de minerals, cristalls en formes geomètriques a través de teories pseudocientífiques que li han atribuït doncs, propietats energètiques, curatives o espirituals, més o menys el que heu explicat vosaltres. S'ha de dir que cap d'aquestes idees estan demostrades científicament, que és la gràcia, per això us ho porto. Però el més divertit és que barregen el misticisme amb el llenguatge científic. O sigui, intenten explicar tot des d'un punt de vista molt científic, però després de científic, quan ho acabes d'analitzar, no té res, perquè és tot... Bueno,
2: és allò que és tot confús, eh?
3: Sí.
2: I que...
3: Són paraules difícils, sempre... complicades de pronunciar, per semblar que és molt...
2: Tot és molt quàntic.
3: Sí, exacte, sempre. Però no sabem què vol dir. Vale, avui molt us porto uns quants casos documentats sobre gent que s'ha dedicat a crear, diguem, teories a partir de certs cristalls que donen una sèrie de propietats. I comencem per... que això no sé si són cristalls o no, que són les sals minerals. Sals minerals podem contestar com a cristalls o no, o com a pedres, o com a minerals, o com a què?
2: Sals minerals. Jordi, a veure.
0: Si estan dissoltes, no, però si a vegades cristal·litzen, sí.
3: O sòlides, aquí són sòlides.
0: Sí, pot ser que n'hi hagi... Sí, sí, sí. Jo
2: és a dir, la sal marina, sí. La sal marina és una sal i és un mineral.
0: La sal, sí, la sal, sí, exacte, és un mineral. És un
2: el clorur de sodi, no?
0: És el clorur de sodi, exacte.
2: Que fa un cristall...
0: A mi em fa pensar sempre... Sí, que és quadradet, després... Ara pensava en el quadradet i el pla i tot això, lo de la Terra plana.
2: Ah.
0: És que s'està acabant la temporada i no...
2: Bueno, però hi ha més dies que llonganisses, home, no et preocupis.
0: Vale. No, perdona, no volia
2: tallar,
0: Xavi. No,
2: ja està,
0: perdona.
2: No passa res. Jo molt bé, l'apunt sempre hi ha d'haver...
1: Això va... Vam quedar que en parlàvem en una reunió que jo no hi l'he vista, no hi he estat, no
2: bueno,
1: sé si s'ha fet.
2: És que anar fent reunions...
0: Jo
2: al
0: sí,
2: final,
0: jo hi vaig ser-hi, acabes...
1: Ah,
2: bueno, va,
0: vaig ser-hi.
2: Xavi, escolta'm, tira.
3: Era la reunió que hi ha de les túniques, era allò?
2: Va, que la gent...
0: Sí, sí, aquella. La del Siris.
2: Se'm revolucioneu i no acabarem mai. Va.
3: Doncs bé, un senyor que es deia George Washington Carey, que era un autor nord-americà vinculat a un pensament, podem dir-li alternatiu, no?, podem dir fins i tot New Age, el que heu parlat abans, que és una miqueta anterior, que combinava salut, filosofia i astrologia, aquest senyor, a finals del segle XIX i principis del XX, que a més aquest home va fundar la seva pròpia universitat bioquímica, que
2: home, he intentat buscar
3: què era,
2: eh?
3: I no he trobat ben bé què era, però bueno, era una espècie de llados d'aquest, no?, que tenia la seva universitat de no sé, de fer-se fort, pues, aquest senyor de bioquímica.
2: De la calle.
3: Sí. Doncs bé, aquest senyor era el seguidor... d'un altre home, d'un metge que jo crec que és alemany, tot i que es va formar a París, que és Wilhelm Heinrich Schussler. No?
2: Uh-huh.
3: I aquest senyor tenia una teoria que era de les sals cel·lulars.
2: Cel·lulars.
3: Sí. Vale?
2: I sals cel·lulars,
3: sí,
2: eh? Sí. Jordi, apunta el concepte, sal celular.
3: Jo no sé si existeix
1: això
3: és, o...
1: Això és,
3: no,
1: és nou, això.
3: No existeix això. Vai.
2: Sal celular.
3: Doncs bueno, el senyor aquest, el Wilhelm aquest, deia que el cos funcionava correctament només si teníem una quantitat determinada de sals minerals en l'organisme. Però hauria de ser una proporció exacta. Si t'equivocaves, doncs mal. I que cada desequilibri del mineral d'aquestes diferents sals que no teníem provocava una malaltia concreta. I és més, no només això, sinó que aquestes sals estaven relacionades directament amb els signes del zodíac. I per tant, ara. Si tenies tot harmonitzat ara. I estava harmonitzat amb el teu signe del zodíac, per tant, tot anava bé. Quan, desbarajustava el tema, doncs tot malament. Bàsicament, era una teoria que barrejava filosofia, astrologia i volia... Doncs, parlar de termes científics, però clar, no sé.
2: Però clar, això, què ho compensava? Va bien eso estar, o com anava això?
3: Bueno, aquest senyor deia que bàsicament els minerals, aquestes sals minerals que ell deia, eren un organitzador del cos. Que el que feien era organitzar, entenc, temes de xacres i tal. Però bueno...
2: Una... Tenia una universitat, eh?
3: Home, de bioquímica. Ah. Sí, sí. Clar, això no hi ha cap evidència biològica ni... Entenc que de cap altre tipus que sigui demostrable, que hagi demostrat que aquestes sals cel·lulars funcionin i que s'ha classificat com una pseudociència i per tant...
2: Tenim un biòleg i un geòleg a la sala, no sé, què en penseu?
0: Bé, sí que necessites sals per anar funcionant, per fer l'electròlisi, per fer diferents processos cel·lulars, el que passa és que, clar, si se comencen a mesclar amb l'horòscop...
3: No.
2: Sí.
0: Tenim un problema, aquí tenim un problema.
1: Sí,
0: tot
1: acaba sent sodi i potassi i ions que, que permeten sobretot moviments entre la cel·la, entre les membranes, vull dir, però bueno.
2: Poc té gent... a veure amb Gèminis o amb...
1: No, m'imagino tenir trossets de quarts a dins la cèl·lula, com... No sé,
2: no,
1: ho veig més complicat.
0: No.
2: Bueno, ja veus, Xavi.
0: De quals sòlids, no.
2: No funciona.
3: No. Però bueno, ara us porto, ja que heu parlat tant de quarts, jo us porto de diferents tipus de quarts.
2: A veure, va.
3: Hi ha un altre senyor...
2: Sí que n'hi ha molts.
3: Però no tipus de material, sinó tipus de com està tallat, eh? Un moment.
2: Sí. Bueno, ho ha dit en Jordi abans, sí. No? Oh. Que entre el color, la manera del tall, etcètera... Sí.
3: Molt important, eh? Perquè seguíem un senyor que es deia Marcel Vogel, que aquest home és un científic amb una carrera contrastada, bàsicament, perquè va treballar durant molts anys a IBM i el senyor va participar en diferents investigacions sobre magnetisme i sobre trobar diferents materials per donar diferents usos. Per tant, era un científic...
2: Un tio sèrio.
3: Sí. Però als anys 60 va dir, mira tu, estic far jo aquí de l'IBM, d'aquests ordinadors, cap als 60 els ordinadors eren gegants, estic far. I vaig a començar jo amb les meves teories. I aquest senyor va començar a defensar una teoria que era que els cristalls de quart podien interactuar amb la ment humana. I que a més podien amplificar pensaments, emocions i intencions. I va crear una cosa que eren els cristalls de Vogel, que tallant els quarts en diferents angles i en diferents cares, doncs podies canalitzar l'energia mental i, bueno, i diferents àmbits del caràcter espiritual de les persones. I, per tant, jo us he trobat alguns talls que feien aquest senyor d'aquests quarts. Llavors, hi ha el quarts de Vogel de quatre cares, que això el que crea és estabilitat, és la base de l'estabilitat, i s'utilitza per sanar i visualitzacions. Vale? Si tenim un quarts de quatre cares, fa per això. També hi ha el quarts de sis cares, que està associat als viatges astrals i a la recepció d'informació d'entitats superiors.
0: Sí, aquest en tinc.
2: Però com funciona això? Un cop ho tens, llavors has de fer alguna cosa per... No sé.
3: Bueno, clar, aquest senyor tenia
2: les instruccions.
3: Clar, o sigui, aquest senyor havies de fer una sèrie de rituals i, bueno, com encarregar-lo, allò, ficar-lo en el cuenco tibetano, fer-li sal i fer-lo vibrar amb la lluna, bueno, i carregar-lo d'energia, llavors feia aquestes coses.
2: I llavors tenies un viatge astral, sorties del cos, et veies des de sobre, què passa? No sé.
3: Sí, no sé, no m'he atrevit a buscar més, no vaig dir
0: que sigui. No,
3: que no tinc cap cas.
2: T'amplifica tot el que seria l'astralitat.
3: Sí. Clar, però també hi ha un quart de vuit cares. Que aquest serveix per l'expansió de la consciència i de la superconsciència i dissipa il·lusions mentals i ajuda a guarir els traumes profuns.
1: Ojo.
3: Aquest, també.
2: Bueno, això ja és més sèrio.
3: Sí. Llavors, ja...
0: He de dir que les vuit cares amb el quarts no existeixen.
3: Ah.
0: Però bueno, no existeixen de manera natural. Bueno, que és un artifici.
1: En poses dues de quatre, eh? Està.
3: Ah. Sí. I el de nou cares existeix?
0: No, encara menys.
2: Doncs... Tampoc, no, clar.
3: Doncs el de nou cara serveix per connectar-te amb el buit i processar i filtrar informació.
2: Ah.
3: Vale? Però hi ha un de 12 cares, que el que fa
2: un
3: és...
2: Un dodecaedre de quarts.
3: De quarts, sí, que el que fa és enfocament de la consciència i potencia la manifestació i recepció de la informació. O sigui, serveix per estudiar, bàsicament.
2: És una antena, de fet.
3: Sí.
0: Un wifi.
3: Sí. Hi ha més, hi ha un de 3 cares, que serveix per accedir a les coses desconegudes. Un de 13 de 13, per la connexió amb la consciència divina i universal, un de 16, que reforça la determinació i la perseverança, i un de 24, que amplifica pensaments i visualització, i un de 33, que jo no sé com pots fotre 33.
2: 33.
0: Vinga.
3: Expansió del pensament i crea patrons d'informació infinita que t'irradien cap a l'exterior.
2: Carai.
0: Sí, sí. Ja t'ho juro jo que...
2: Punxegut, aquest, eh? Amb 33 cares.
1: I si els ajuntes tots?
3: Que tens la bola de drac, suposo. No sé.
2: La bola Genki. Sí, sí.
3: Que s'ha de dir que la trajectòria científica d'aquest senyor, després de deixar IBM, doncs no...
2: Va anar pel pedregar, vols dir? Mai millor dit.
3: Vull dir que la comunitat científica va dir que això que diu aquest home, que no, que a veure, que no està demostrat i que no serveix per res, que, bueno, que si la gent és feliç tenint quarts, que no passa res. Però que aquestes propietats segurament no funcionen. Però hi ha un altre senyor que es diu Katrina Raphael, que aquesta també va modernitzar el tema de la curació amb cristalls. Que aquesta senyora, he buscat, si busqueu a internet, té molts de llibres escrits sobre el tema del... Sobretot del...
2: Clar, perquè fins ara hem trucat coses que potencien, no? Sí. Gairebé poders místics de la ment
3: exacte,
2: i...
3: Sí.
2: Vale. I ara tu ja entrem en el terreny de la curació.
3: Bueno, amb el tema d'això de n'hi ha xacres i tot aquest tema. Saps? La curació, no del cos, bueno, també del cos, però més del cos de l'ànima, anivellar energies i aquestes coses. Però aquesta senyora diu que cada mineral té una freqüència energètica específica. Que no sé si
2: allò que dèiem al principi, sí.
3: Vale. I que determinats cristalls poden actuar sobre òrgans o emocions concretes, que també ho heu dit, i que, per tant, si col·loquem cristalls a diferents parts del cos, el que serveix és per afavorir la curació. Si fa mal un dit, doncs et fiques, jo què sé, una ametista d'aquestes i et cures el dit.
2: Val? I et cures el dit.
3: Clar, aquesta senyora s'ha de dir que ha fet diferents llibres. Si vindeu, entreu a Amazon, trobeu molts llibres que parlen d'aquesta senyora, que parlen sobre el tema. Va fer molts tallers, sobretot als anys 70 i anys 80, amb informació sobre les propietats biològiques concretes que tenia cada tipus de mineral. Clar, això s'ha de dir que no ha reportat cap efecte demostrable i que sí que s'ha definit com un placebo, però bueno, el que dèiem abans, si a la gent li va bé fer-ho, doncs bueno, li va bé doncs,
2: sí,
3: que ho faci. No? I per acabar, us portaré la teoria de les energies que provoquen les piràmides. És a dir, normalment que les piràmides són font d'energia, bàsicament, perquè estan fetes per extraterrestres, això ho sabem tots, no?
2: Tot va d'energia, sempre, el concepte de l'energia, que justament no fa gaire, precisament...
0: Quina energia? Elèctrica?
3: Bueno, energia, poders.
2: Fa no gaire que hi havia una enquesta de posicionament sobre creences al nostre país, al Principat de Catalunya, que justament deia que un percentatge, no recordo quan, no voldria equivocar-me, un percentatge altíssim de la població, i quan dic altíssim vull dir majoritari, si no recordo malament, creu, justament, en l'existència d'energies, no? Energies doncs a l'ambient, energies quan entres a un lloc determinat, no? I recordo, no fa gaire, fer el comentari en un grup de bons amics que estava, vaig dir, escolta, jo és que aquestes coses no me les crec gaire, i em miraven tots com les vaques al tren, volguem dir, caram, noi, doncs jo sí que hi crec, no? És innegable, per mi és un tema experiencial, és una experiència, jo no noto que hi ha energies, no?
1: Tu has de justificar que has ordenat els mobles d'una certa manera a partir del Feng Shui quan algú et rebat perquè tens el capçal del llit sota la finestra, no sé, cosa així.
2: Sí.
3: Però això per justificar-te perquè tens mal gust, no? És que ho diu el Feng Shui.
2: Exacte. Què deies, Xavi?
3: Doncs res, bàsicament el tema de la piràmide. El tema de la piràmide potencia l'energia, no? Concentra l'energia en un punt. Pues suposo que al ser forma piramidal, pues clar, en forma de triangle, la punta pues porta energia, no? Però què passa si col·loques un mineral dins d'una piràmide? Doncs que el poder d'aquest mineral es potencia, perquè clar, la piràmide potencia. I això el que fa és, doncs, en el mineral doncs, hi dona superpoders, per dir d'aquí d'una gran manera, però també en altres elements, perquè si fiquem aliments dintre d'una piràmide, segons aquesta teoria, es conserven millor i també serveixen per la regeneració cel·lular. I ja conclueixo que s'ha de dir que aquestes són les afirmacions que van ser posades a proves per diferents experiments i no es va observar cap efecte mesurable.
2: Res.
3: Ni en les piràmides, ni en els minerals, ni en els aliments, ni en res.
2: És perquè no era per ells.
3: Segurament.
2: Ja no era per ells.
0: No vibraven.
3: No.
0: Clar. No vibran com han de vibrar.
1: Clar.
2: Sí. Aquesta és la conclusió.
3: Per cert, això se'n diu pseudociència geomètrica, això de les piràmides.
2: Pseudociència geomètrica.
0: Té nom i tot.
3: Clar, perquè una piràmide és una figura geomètrica, no? Clar,
1: suposo. I si poses un mineral en forma de piràmide dins una piràmide?
3: Llavors sí que tens la bola de drac, de veritat.
2: Clar.
0: Tot el món, eh?
2: Prova-ho. Tu que ets el dolent de James Bond, prova-ho.
3: Però jo tinc un cubo de Rubik en forma de piràmide, que és impossible de fer. Bueno, o jo no sé fer-lo. Potser si el faig, sí, tinc tindré superpoders.
2: Ara entenc perfectament perquè formes part d'aquest programa, Xavi. Ja,
3: no, sincerament. No, no, ja.
2: Bueno, doncs res, escolteu, gràcies per tot. Gràcies per aquest, diguem-ne, aquesta edició tan mineralògica i tan magnífica. Gràcies, Ingrid, Jordi, Albert, Xavi. Hem pogut separar una mica la geologia, la psicologia i la fantasia. Recordeu que les pedres són meravelloses. Ens expliquen la història de la Terra, de volcans, pressions extremes, i ens permeten viatjar a temps immemorials. Però si algú us diu que un mineral us curarà l'ànima, pregunteu-li com, amb quina evidència i en quin estudi rigorós s'ha avaluat. Si no hi ha dades, potser només hi ha decoració. Nosaltres seguirem excavant, no per trobar energies ocultes, sinó per trobar bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. I les pedres tampoc fan miracles. Fins aviat.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bona tarda. El sistema d'emergències mèdiques va rebre un total de 115 trucades al 061 de Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya des de les 7 hores del dimecres fins a les 7:30 d'aquest dijous. En aquest període es van atendre a 109 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. 10 d'aquests van requerir mobilització d'ambulàncies. 6 afectats van ser traslladats a centres sanitaris, un en estat crític amb un traumatisme, un en estat greu i 3 en estat menys greu i un en lleu. La resta, 101 persones, van ser ateses de forma telefònica. Del total d'incidències d'atesos pel SEM, van ser 37 per afeccions oftalmològiques. Es van registrar consultes a Barcelona Ciutat, Barcelona Metropolitana, Catalunya Central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i Penedès. Escoltem el gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, Ferran Roig.
1: Sí que ha hagut un repunt de trucades al 061 amb gent que tenia alguna molèstia, però que en principi s'han resolt sense problemes. I després, a nivell general, fora del tema oftalmològic, doncs, bueno, sí que hem notat, de moment són dades provisionals, però sí que hem notat un augment al servei, al sistema d'emergències mèdiques, al SEM, sí que ha tingut que fer potser més actuacions de les habituals, però sobretot per problemes de mobilitat, per accidents i coses lleus.
0: Per a la gent que comenci a tenir símptomes, ha assenyalat que no li apareixerà d'un moment a l'altre, sinó que començarà a notar alguna molèstia o alguna taca. I en cas que sigui així, ha recomanat que s'adrecin al seu hospital de referència per fer una visita a l'especialista.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: L'actor rubinenc Oriol Borés marxa a fer Els Miserables a Madrid. Després de 2 Premis Butaca i una nominació als Premis de Teatre de Barcelona, l'actor rubinenc aconsegueix un personatge en un dels musicals més prestigiosos del món, una espina que tenia clavada des de 2016, quan ja va ser seleccionat per l'obra de Víctor Hugo.
3: Aquella producció va estar maleïda, perquè em van agafar. Jo vaig anar a Madrid 3 cops a fer-me proves de vestuari de Miserables, em vaig emprovar tota la roba, vaig fer una reunió amb el director musical dient-me aquest és el teu track, faràs aquest personatge, fas això, tot la teva línia melòdica és aquesta. Vaig tornar a venir a Barcelona i quan vaig tornar a Madrid a una setmana de començar assajos perquè m'havia de fer un moll del cap per les perruques, i l'endemà, el dissabte, al migdia, rebo un mail dient que es cancela la producció per problemes amb el teatre i amb els drets. Bueno, allò va ser un drama.
0: Els assajos dels Miserables començaran el pròxim 7 de setembre i estrenaran la nova temporada amb la incorporació de Borés el pròxim 11 de setembre al Teatre Apolo. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Jo tinc més calor que la Núria, que la veu
1: sí.
0: Aquí con suadera.
1: No sé, estoy friolera hoy. No sé muy bien por qué.
0: No però... serà perquè has aixecat a les 5 i mitja la,
1: sí.
0: La matinada, que m'està explicant.
1: Avui un rodatge molt llarg, però bueno, ha valgut la pena.
0: Avui s'ha ficat a un rodatge, no d'una sèrie, que no us penseu.
1: No, tant de bo, però...
0: No ens agradaria, no?
1: Sí.
0: Doncs avui parlarem, de, com sempre, de moltes sèries, de moltes recomanacions, però ens centrarem a la sèrie de la setmana, a una plataforma que, bueno, sempre diem coses, no?, com és Netflix, per analitzar i debatre, doncs, sobre una d'aquelles minissèries que han acabat allargant-se degut al seu èxit. Parlem de Bronca, o Beef, que va ser guanyadora de multitud de premis al 2023, inclòs l'Emmy i el Globus d'Or, i que ha tornat amb una segona temporada, en aquest cas en format antologia, que s'ha guanyat de nou a la crítica. Veurem, perquè sembla que a la gent no li ha agradat tant com la primera, al públic. No és una sèrie amb una superaudiència, però sí que és veritat que parlem, no?, de que va agradar molt. Així que veurem, no sé què opinarà la Núria. Jo estoy un poco en blanco.
1: Bueno.
0: Així m'agrada a mi que no parlem de res,
1: sí.
0: Però després, bueno, ens
1: ho reservem tot, sí.
0: I a part, doncs, a xarxes continuarem parlant de la tercera temporada d'Eufòria, no?, que està donant molt de sí. Jo ja m'he posat al dia, també, i després comentem el top 10, però ja anem, com sempre, a començar amb les nostres estrenes i notícies d'aquesta setmana. Doncs comencem amb una setmana on hi ha hagut tràilers importants. El primer d'ells és de La Casa del Dragón, el segon i, en teoria, últim avançament d'aquesta nova entrega, Núria.
1: Doncs sí, el segon avançament de la tercera entrega de La Casa del Dragón, que arribarà el proper 22 de juny, amb 8 nous capítols en format d'emissió setmanal. En aquest segon teaser trailer, HBO segueix amagant molts dels punts clau de la temporada, encara que ofereix nous tastets, com Daemon lluitant dins la Fortaleza Roja, o més imatges de la batalla naval amb la que començarà la temporada. Aquests nous episodis arribaran després de l'èxit de El Caballero de los Siete Reinos i la polèmica entre Ryan Condal, showrunner de la sèrie, i George R.R. Martin, on l'escriptor va assenyalar que La Casa del Dragón ja no era una sèrie seva.
0: Això s'havia de mencionar. Important,
1: sí.
0: No? Hi ha un comentat que va passar. És un abans i un després. També molta gent fanàtica del món de Joc de Trons va dir que no le apetecía tanto, no? La Casa del Dragón després del Caballero de los Siete Reinos, que era molt diferent. No sé tu, Núria, com ho veus això, si després d'aquesta sèrie, que és tan diferent, no?, al que hem vist abans, doncs potser no hi ha tantes ganes d'aquest tipus de sèrie com és La Casa del Dragón.
1: Clar, és que Caballero de Siete Reinos ens va portar com una perspectiva molt diferent, no? un tipus d'història molt diferent. Al final, La Casa del Dragón és una mica com la Succession, no?, en plan que es barallen políticament, que s'assembla més a Joc de Trons en aquest sentit. I clar, i Caballero de Siete Reinos no és com aquesta història, potser més divertida, més entranyable, més com de relacions humanes, llavors és com és molt diferent, llavors clar, com torna això, no?, aquestes guerres polítiques i tot sangre, no?, i punyalades per l'espalda, pues, bueno, es farà raro, però
0: i
1: bueno.
0: I que arriba després d'un final de la segona, que la segona a molta gent va decepcionar comparada amb la primera, que la primera, pues, la gran majoria, no?, els hi va semblar una gran temporada. Jo sempre deia que a mi la segona em va agradar, el que passa és que l'últim episodi va ser una mica decepcionant perquè comentàvem, no?, perquè va passar darrere de càmeres i que, bueno, estava retallat i es notava bastant, no? Llavors veurem si aquesta retallada d'episodis de passar de 10 a 8 a la sèrie li va bé, el normal és que no. Veurem si, ojalà ens calli en la boca, com sempre ho diem, no? Però, bueno, en cas del repartiment tot està igual que sempre, o sigui que això és el millor. Tenim el Matt Smith al trailer, que dèiem, aquestes imatges, que jo no sé si situar-les molt, no sé si sé situar-les molt bé, tenint en compte el llibre, o sigui, bueno, hi ha aquestes sorpreses que sempre, pues, els que hem llegit la història ens interessen, però bueno, igualment jo tinc ganes, de la sèrie. A mi tot el que sigui d'aquest món sempre estaré dins, i per molt que la gent digui no, a mi no m'apetece tant, després les dades que tindrà ja ho sabem, o sigui,
1: vull
0: dir, és la top 3 sèries més vistes després de The Last of Us i Euphoria. Vull dir, això està claríssim, no?
1: Sí, vull dir, Joc de Trons sempre ha sigut un èxit i sempre serà un èxit, vull dir, sigui la sèrie que sigui, i això al final, La Casa del Dragón segueix sent interessant, encara que és això que vas dir, no? Que la segona temporada, doncs, potser no va acabar amb el millor peu, però bueno, jo crec que si segueixen amb la trajectòria que han portat fins ara, jo crec que serà una bona sèrie, vull dir, no és dolenta ni molt menys, vull dir que...
0: Bueno, doncs veurem com comença tot. Serà el 22 de juny, ja ha confirmat aquest primer episodi, que en teoria pues, serà la batalla naval que anava a ser al final de la segona temporada. Doncs passem amb el següent avançament que hem tingut aquesta setmana, potser més sorprenent, no? Bueno, havia de sortir en algun moment, evidentment, però no ens esperàvem, que és el de la quarta temporada, que mai sabíem si sortiria o no, de Ted Lasso.
1: Doncs sí, ja coneixem més sobre la nova temporada de Ted Lasso, ja que la plataforma Apple va llançar el primer tràiler per aquesta nova etapa de la sèrie. S'han pogut veure les primeres imatges de l'equip femení que protagonitzarà la quarta temporada, a més dels actors habituals com en Jason Sudeikis, Hannah Waddingham o Brett Goldstein.
0: Estava pensant, no he posat el tràiler de La Casa del Dragón, però bueno, ja el promo és el de Ted Lasso, no? Què mata, no? Bueno, parlant de la sèrie de futbol... Jo encara estic una mica sorprès amb el tema de que hagi tornat.
1: Sí.
0: Veient el tràiler, que és más de lo mismo, no sé si ens aportarà alguna cosa aquesta quarta temporada, perquè la tercera va ser un final, que no sabem si era un final, però en moltes maneres se sentia com a tal, no? Llavors, bueno, tinc aquests dubtes. Veiem aquest teaser, perquè és un teaser en el més pur format, no? Quasi no es parla en tot aquest minut d'avançament, i jutgem que ens sembla aquesta Ted Lasso, temporada 4.

0: FYI.
1: Doncs en aquesta nova temporada ja comentàvem que la història seguiria de l'equip femení, no? Del Richmond, però que en teoria potser anava a ser un spin-off, això es parlava, no? Amb la Killy com a protagonista, que no estaria el Ted Lasso, però al final pues, no sé si no s'han atrevit a fer-ho sense el Ted Lasso, però aquest és el resultat. Aquesta sí. Quarta temporada.
2: A veure, a mi em dona aquesta sensació, no? Que potser ja Ted Lasso és, al final és el nom de la sèrie, que tothom ho coneix, i potser fer un spin-off sense aquest nom i tot el cas, no? que s'involucra, doncs potser podria haver baixat. No ho sé, jo crec que pot ser interessant, vull dir, a veure quins són les temàtiques que porten amb el tema del futbol femení, que crec que pot ser interessant, perquè, vull dir, és un... desgraciadament fins ara no s'havia, no, tingut tant en compte el futbol femení aquests últims anys, doncs ha pujat bastant, o sigui que a veure quines temàtiques porten dintre d'això i no ho sé, i a veure els personatges també, perquè això és que sí que és veritat que molts dels seus arcs van acabar bastant bé la tercera temporada, llavors a veure quines són les històries. També molta gent ha dit, i és veritat, que al tràiler no ha sortit el Jamie, que també era un personatge bastant important. O sigui, a veure si ha aparegut, no? Però avui no.
1: Bueno, però és el que dius, que la tercera va ser la més criticada de temporades, però el que és els dos episodis finals per mi van estar bastant bé.
2: Sí.
1: O sigui, van arreglar bastant la temporada, llavors, bueno, veurem ja aquests dubtes, però sí que la temàtica que dius tu pues, és important al final. És el futbol femení, és del que val aquesta temporada, i evidentment esperem veure més cameos del món del futbol i un altre cop del Barça, no? Perquè a veure, si estem parlant de futbol femení,
2: home.
1: Ja sabem qui són les referents, no?
2: Llavors, Alexia, Aitana...
1: T'imagines? Bueno, va sortir Guardiola, ja ho sabem. O sigui,
2: sí, que...
1: No seria tan puta estranya.
2: Hi ha opcions, hi ha
1: segurament
2: opcions.
1: Alguna jugadora anglesa sí que surti, que Anglaterra també és un país pues, molt fort, no? En futbol femení, llavors no seria d'estranyar.
2: Sí.
1: Però bueno, veurem com surt aquesta quarta entrega, que sortirà el mes d'agost a Apple TV. I anem amb l'última notícia de la setmana, que anem informant, no?, d'aquesta nova entrega, també la quarta, de The White Lotus, i és que hem tingut aquí un recast express, no? Ha començat el rodatge i han passat coses ja, Núria.
2: Doncs sí, la sèrie de comèdia estrella d'HBO ha patit problemes de producció. Fa una setmana que rebíem la notícia que Helena Bonham Carter partia del rodatge de The White Lotus per diferències creatives sobre el seu personatge amb Mike White, el showrunner de la sèrie. Però no tot són males notícies, és que Laura Dern ha estat triada per formar part d'aquesta temporada. No serà, però, una substitució, ja que s'està escrivint un nou personatge per ella, del qual encara no sabem massa detalls.
1: Bueno, comença divertida la nova entrega de The White Lotus. Hem parlat més d'un cop de que l'actriu Laura Dern encaixava bastant, no? Després del seu paper a Big Little Lies, no? On ja feia d'una dona rica i tal, doncs bueno,
2: sí.
1: Que encaixava, no? Amb el mood d'aquesta sèrie de The White Lotus. A part, va treballar amb el Mike White, una altra sèrie d'HBO també, perquè no sabia, crec que era Enlightenment, o no sé, una sèrie on el Mike White era actor, i tot, llavors, bueno, es coneixen ja els dos, i no estranya. El que passa és que el tema d'Helena Bonham Carter, aquí que ha passat, no? Es diu por ahí que és una actriu una mica conflictiva, potser. Jo no sé si el conflictiu també és Mike White, perquè s'havíem cosetes d'ell, no?
2: Ja...
1: També.
2: Llavors... ja té un historial.

0: no és una bona senyal, i sobretot si canvies de personatges o això, perquè potser, a veure, tenint en compte que l'Helena Bonham Carter era les actrius més famoses dintre el cast, segurament el seu personatge anava a ser bastant important. Llavors, per aquesta lògica, no ho sé, vull dir, canvis d'aquests de trames, de... Bueno, al final el personatge és molt important que es relacioni entre ells, sobretot a The White Lotus. Home, sí, amb, que és molt, vull dir, és molt important per la trama, llavors... Bueno, veremos. Puede ser desastre o puede no.
1: Sobretot pel tema de que dèiem, que no és un recast. O sigui, és un recast, però és un altre personatge.
0: Exacte.
1: Llavors, és una mica estrany. Mm-hmm. Però aquests problemes de guió tenen temps per solucionar-ho, això segur, i no crec que HBO els hi foti pressa tampoc. És una sèrie que... És una antologia, vull dir, no hi ha una pressa de cada any una temporada, no?
0: Mm-hmm.
1: Veurem què passa amb aquesta The White Lotus. Per cert, que Laura Dern, si jo no m'equivoco, a la segona temporada va sortir ja, no? Que era una mena de cameo, era una trucada telefònica, feia de la dona d'unes protagonistes, però clar... Allò va ser una mica ja de... per fer la gracieta, no?
0: Sí.
1: No se sabia què passaria això, no? Mm-hmm. En un futur, i bueno, pues mira, curiositats que ens dona la vida. Laura Dern acaba The White Lotus. Doncs passem ja de les notícies i anem amb les estrenes d'aquesta setmana. Recuperem alguna sèrie que se'ns va quedar pendent, perquè la setmana passada vam fer l'especial de Sant Jordi, i la que sobretot ens va quedar pendent de parlar és Half Man, que va sortir a HBO Max el passat divendres 24 d'abril, i que se centra en Ruben, que es presenta al casament del seu germà, qui està separat, i actua com a catalitzador per al renaixement dels seus últims 40 anys de relació. Una sèrie que té la banda sonora que escolta la Núria i tararea en su mente.
0: Hombre.
1: A Tame Impala, no? El grup... Bueno, és un grup, no? Ho he dit bé.
0: Sí, és un tio.
1: És un tio,
0: però parece
1: un grup, este, no? Evidentment, de música electrònica, no? I és que el tràiler d'aquesta sèrie que està protagonitzada i creada per Richard Gadd, era el, també protagonista i creador de Mi Reino de Peluche, aquella sèrie de Netflix, no? Que ho va patar tant, va ser fa un parell d'anys, el 2024, que va guanyar també tots els premis Emmys, i que li ha donat la confiança, en aquest cas HBO, per tornar a una altra sèrie a veure si té el mateix èxit que aquella a Netflix.
2: Hola. Para los que no me conozcáis, soy Ruben Palister y os voy a hablar de Neil Kennedy. Recuerdo el primer día que le vi. Solo era un crío.
3: Dormirá en tu cuarto.
4: ¿Qué? ¡Venga ya! ¡Es un pirado!
5: Nuestras madres, ya sabes.
6: ¿A ti eso te molesta?
2: ¿Es tu novia?
5: ¿Esos tíos se meten contigo? ¿Qué más te da? Somos familia. Ruben es lo mejor y lo peor al mismo tiempo.

0: creia que no
1: volia. Una sèrie molt intensa, almenys pel seu avançament, que ha despertat crítiques positives, no tant com Mirrone Peluche, hi ha hagut més divisió, però home, per l'avançament jo segurament li doni l'oportunitat.
2: Té bona pinta, vull dir, drama familiar a tope, vull dir, no sé.
1: Molt anglès. També,
2: molt
1: no,
2: anglès, molt anglès. No sé, té molt bona pinta. És això, ja tenim en compte que Mi Reino de Peluche va ser un exitazo i que a part que era molt bona la sèrie, o sigui que jo crec que si segueix pel mateix camí segurament estarà molt bé. I té pinta que explora això, relacions familiars, no? Els germans aquests, els segons casaments, totes aquestes coses, o sigui que pot estar interessant.
1: Que l'altre protagonista, que dèiem el germà, és Jamie Bell, no? Parlàvem amb la Núria fa uns dies que no sabíem si eren germans o una parella o
2: sí,
1: què eren, no?
2: Perquè... és una cosa estranya.
1: Veient el tràiler sense saber res, era com, no sabem, no?
2: Sí.
1: O, bueno, potser aquí hi ha coses com estilo Lannisters, no? Jo no ho sabem,
2: no? No ho sabem.
1: Ja veurem en aquesta sèrie que ja diem. Tenim disponible ja HBO Max, també, com sempre, és emissió setmanal. I anem amb la segona escena de la setmana, en aquest cas ja d'aquests dies, és concretament d'ahir mateix, que es va estrenar a Apple TV, i és La maldició de Widow's Bay, que se centra en aquest mateix poble, que és un pintoresc poble, que està a una illa a 65 quilòmetres de Nova Anglaterra, però amaga alguna cosa sota la seva superfície. L'alcalde Tom Loftif ja no sap com reanimar aquesta comunitat en crisi. No hi ha wifi, la cobertura va i ve, i s'ha d'enfrontar a uns veïns supersticiosos que creuen que l'illa està maleïda. És una nova proposta de terror, perquè Apple TV tampoc és el primer cop que fa una sèrie d'aquest tipus de gènere, que està protagonitzada pel Matthew Rhys. Matthew Rhys, jo sobretot el conec per la sèrie de The Americans, que va protagonitzar, que era espectacular, i en aquest cas pues, tenim, ojo, una de les sèries millors valorades d'aquest 2026. Noves sèries, parlem, no?, d'estrenes. Així que, bueno, veiem imatges i a veure què ens sembla.
3: Soy Tom Loftis.
4: Oh, encantado, Tom. Arthur.
3: ¿Te apetece?

0: tomar un café?
1: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
0: ¡Oh, estupendo! Sí, bueno, una historia increíble.
1: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
0: ¿El qué?
1: Que aquí pasan cosas malas.
0: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
1: ¿Hubo canibalismo?
0: No. No creo que sea cierto.
2: Doncs curiosa, aquesta proposta d'Apple TV, que com deia Matthew Rhys com a protagonista, i creadora és la Katie Dippold, i el director és Hiro Murai, que ara m'ha recordat que Hiro Murai és director de sèries com Atlanta i Barry. Jo veient el tràiler, Atlanta, veient els moviments de càmera, sí, s'assembla bastant. Llavors, bueno, ojito, perquè Atlanta era una sèrie que jugava molt amb el terror també, d'una altra manera, amb una altra perspectiva, però també ho feia. I per cert, també tenim el cas de Stephen Root, que era un dels protagonistes de Barry, era el mentor, no?, d'aquest sicari. O sigui que, bueno, ojito amb aquesta sèrie, que potser està bé, no?
3: Sí, home, pel tràiler pinta molt bé, fa molt mal rotllo, però a més està bé perquè crec que fa un muntatge que fa mal rotllo, però després no acaba amb aquesta com broma, no?, que també és molt així de tipus Barry, no?, sí. Clar, aquestes coses molt absurdes, però té bastanta bona pinta, m'ha sorprès.
2: Veurem si li donem... Jo crec que sí la veuré, però ho he de dir, pels crítics, una de les millors sèries que portem d'aquest 2026. I passem a l'última estrena de la setmana, que és una adaptació d'una novel·la bastant coneguda, que és La casa de los espíritus, que ens va arribar ahir mateix a Amazon Prime Video i que adapta, com dic, la famosa novel·la Isabel Allende, que és una crònica d'una saga familiar que narra l'èpica història d'una família orgullosa i apassionada, amb amors secrets i una revolució sanguinària. Les passions, les lluites i els secrets de la família Trueba comprenen un segle de canvis socials violents, culminant en una crisi que llança l'orgullós i tirànic patriarca i a la seva estimada neta en direccions oposades. És, bueno, curiosa, una adaptació d'un llibre així més conegut a Amazon, ara pues, no recordava jo, però en Núria em va comentar, no, que aquest estrenar, pues, allà li interessava, no? Ho vaig llegir a l'institut, era? O a
3: sí, a l'institut.
2: No? Això seria en els exàmens?
3: Sí, bueno,
2: jo no vaig fer això, aquest llibre.
3: A mi m'evaluaran d'esto.
2: Pues, jo, si em van posar aquest llibre, no me'n recordo ja o no me lo leí. Lo siento. Literatura xilena, no?
3: Sí.
2: No m'equivoco, aquest llibre d'Isabel Allende. Doncs veiem imatges i comentem què ens sembla aquesta nova proposta de Prime Video.
4: Desde muy pequeña, mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida. Para que 50 años después, yo reconstruyera esta historia.

0: mucho más poderosa de lo que te imaginas.
1: Clara, especial.
2: Uh-huh.
1: ¿Cómo especial?
2: Mover cosas con la mente.
3: Es para decirle gracias.
1: ¿Tú quieres casarte conmigo?
2: Sí. Que es mi destino.
4: Nadie me ha regalado nada.
5: Surte aquí Eva Longoria como productora, ella pone pasta donde sea. Y lo llama Eduard Fernández. Pasar al trail, ¿no? Que el tenim per aquí.
6: Uh-huh.
5: Bueno, no té mala, tampoc mala pinta. La vibra no és dolenta, ¿no? I a part, actors també, que diuen sempre, no? D'ahí. No està americanizado ni europeizado.
6: O sigui, sí que és veritat que hi ha actors espanyols, que això sí que... Bueno, s'ha criticat una mica, però penso encara.
5: Però lo importante...
6: Exacte, no hi ha actors americans, ni és una versió americana, ni en anglès, ni coses d'aquestes, que de fet ja hi ha una pel·lícula de l'Año de la Pera que la protagonitzava la Meryl Streep.
5: Bueno, Meryl Streep es que ha hecho todo.
6: però això, vull dir que a veure si de veritat està bé. No ho sé, jo recordo aquesta novel·la que em va agradar molt en el seu moment, vull dir, em sembla, és molt maca, i a part això que, vull dir, el realisme màgic i Isabel Allende, vull dir... És una meravella. O sigui, són d'aquests llibres que per mi s'han de llegir. És
5: I a part, estupendo. Molt bones crítiques, que també ajuda. Avui tenim tres sèries que parlen molt bé d'elles.
6: Molt
5: després
6: bé.
5: Ja vosaltres per el que vulgueu,
6: sí.
5: Però bons estrenes aquests dies. Doncs passem ja de l'actualitat de la setmana i ara sí anem a parlar de la nostra sèrie, d'aquest programa d'aquesta setmana, que és la segona temporada de Bronca a Netflix.

0: Doncs amb la Billie Eilish, no? És un dels temes que apareix en aquesta segona temporada, que altra cosa no, però quina banda sonora.
1: Ja ho és.
0: Té aquesta sèrie de bronca. Sí, banda sonora, que parlem de cançons, no? I també banda sonora bona, que té un cert sentit que surti la Billie Eilish, no? La banda sonora de bronca està feta pel seu germà, Phineas, Está Todo Conectado, que també surt a la sèrie, no? Tenim un cameíto, no? Bueno, diverses coses aquí familiars, no? A la sèrie de bronca, que ara comentarem. Però recordem, perquè hem dit que és una antologia, però evidentment, com és una antologia, doncs la trama és totalment diferent a la primera temporada.
1: Doncs sí, una jove parella és testimoni d'una alarmant baralla entre el seu cap i la seva dona, el que desencadena en un joc d'estratègies, xantatges i favors. La història explora l'odi i la venjança, marcada per la promoció social i la pressió financera, tot ambientat en un exclusiu camp, club de camp.
0: Un club de camp on nosaltres mai estarem.
1: No.
0: Perquè, bueno, per jugar una partida de golf potser t'has de gastar 20.000 euros.
1: Sí, tenen deudes, no?
0: Bueno, coses que passen als Estats Units, no? I comentàvem fa uns dies aquest cas que té aquesta sèrie de bronca, no? Amb l'Oscar Isaac i Carey Mulligan, sobretot com els dos actors principals, que estan brutals, i després aquesta parella jove, no? Formada per la Kaylee Spaney i el Charles Melton. Després també tenim la trama aquesta de coreana, que potser és la més fluixa, ara parlarem d'això també, no? Amb la Jung Ju-jung i el Song Kang-ho. Jo ja no sé si ho, mai sé si ho diré bé. I també, bueno, tenim més cameitos, més actors. Sortien, si no me'n recordo, si no recordo malament, surten Steven Yeun i Ali Gong por ahí. No sé si ho has vist això tu, Núria. Ara t'explicaré quan, sí? Jo no sé si són ells o són gent que s'assembla molt i ho han fet com, bueno, com homenatge, no? Que estan de fons. Això ja ho veurem, no? Però abans de tot això, anem a veure les imatges d'aquesta segona temporada de Bronca i debatim sobre ella.
2: Are you and Josh happily married?
3: I think deep down we both knew it was a temporary band-aid. Fight, flight,
4: all the screen. Band-aid for what? Life
3: tearing at the seams. For the immense pain of knowing that you picked the wrong person. I don't ever want to be here. How did I not realize this sooner?
5: I'm gonna record it.
6: Shit.

0: Don't people say you shouldn't be looking for the right person, but actually the right wrong person?
1: Doncs una temporada que té muchos planos buenos, com veiem aquí al tràiler, que diuen molt, llenguatge visual ben utilitzat. Però, Núria, a veure, què t'ha semblat aquesta segona, que ja dèiem, que la majoria de gent deia que era pitjor que la primera, i el que m'interessa més, que molta gent criticava aquesta segona temporada perquè deia que no era Bronca, o sigui, que era una altra sèrie. O sigui, que per molt que fos més bona o més dolenta, que no semblava que fos una antologia amb la mateixa temàtica i que de les coses que es parlaven, no?, la primera temporada.
2: Clar, sí que és veritat que... O sigui, coincideixo una mica en el tema de que no crec que parteixi potser de la mateixa idea que la primera temporada. És a dir, tinc la sensació que la primera temporada partia com d'un conflicte molt... com molt tonto, per dir-ho d'alguna manera, no? I que anava escalant en base una mica a això, òbviament també les vides personals d'ells. I aquí és com que segueix una mica el mateix, però no sé si el conflicte inicial és com... no provoca com el mateix desencadenament perquè no penses que és com tan absurd, sinó que és com una cosa més normal que pugui haver-hi, no?, com xantatges i coses d'aquestes, que puguis pensar que l'altra parella doncs té alguna mena de conflicte d'abusos o el que sigui. Llavors, hi ha com que parteix d'una altra base, per mi. I sí que és això, que crec que aquesta segona temporada, per mi, també no és tan bona com la primera. Penso que la primera està bastant millor, o almenys les temàtiques de personatge que tractaven, no ho sé, tots els conflictes interiors que tenien en general, crec que m'agradava més. Sí que és veritat que hi ha hagut algunes temàtiques que m'han agradat més a mi personalment aquesta temporada. Penso que sobretot tot el tema de, bueno, a l'ascens laboral, no?, aquestes competicions que tenen entre ells per veure qui s'emporta la glòria, no?, i aquestes mentides i tal, i bueno, totes aquestes coses que formen part del sistema americà, vull dir, això ja ho sabem tots. Crec que està molt ben ficat també tot el tema crític al sistema mèdic, sobretot que pateix molt la Ashley. Però bueno, què és això? Que hi ha temàtiques que penso que són bastant interessants, però sí que potser l'execució, hi ha coses que potser s'han quedat una mica mitges, algunes temàtiques. Sento que podrien haver aprofundit més, i sobretot el que deies tu abans, que és que la trama aquesta de la senyora coreana comprando el club i no sé què, i com tota aquesta màfia que hi ha darrere i tal, és com una mica, per mi, massa exagerat o massa com peliculesco. És a dir, que a la primera temporada també, òbviament, hi havia coses molt així, al final hi ha com uns episodis que se les va la flapa, però és com... tenia la sensació que era una mica més realista o més... no ho sé, que tenia més sentit, per mi. I aquí és com que aquesta trama dels coreans és com que se mete un poco... Per mi, personalment, sembla com una mica ficada d'una manera potser no massa coherent. I acaba fent, per mi, que al final de la temporada tampoc m'acabi d'agradar. Sobretot a l'últim episodi sento que està una mica com accelerat, o sigui, sobretot el tros final, és com la conclusió, no sé si m'acaba de convèncer per acabar de formar bé els personatges, no?, i el que evolucionen i el que acaben fent, no ho sé.
1: Ara que dius això, mira, començo per l'últim, que és l'epíleg. Sí que és veritat això, jo considero que la sèrie hauria d'haver acabat amb el petó, que al final, com a últim plano, em sembla molt més poderós i per la temàtica de la que parla la temporada, que no un epíleg de 10 minuts cliché de 10 anys després.
2: Sí.
1: Saps? Que això al final ho sabem fer tot. Jo també no sé fer això. Vull dir, i més per fer el paral·lelisme, no?, amb aquests personatges joves que s'acaben convertint en el mateix que eren la parella més adulta, no?, que és com, bueno, està molt clar aquí en tu cara, no? Potser la sèrie jo crec que és molt més sutil que això i potser és una mica baratillo, no?, acabar així. Però tot i això, que és l'únic que a mi m'ha xirriat més, la temporada a mi em sembla molt bona. Crec que la primera també és millor. No crec que sigui molt millor, crec que és millor. Però potser perquè la primera tenia una cosa que la segona potser li falta, que hi havia molta catarsi a la primera temporada. Hi havia moments de... una emoció brutal, i ja no parlem d'emoció de plorar, no? Però de molta emoció, no? Sobretot me recordo aquella escena d'Steven Yeun a l'església, no? Aquelles escenes que són molt potents, no?
2: En
1: molts sentits. Llavors això potser li falta, però la segona temporada és que jo crec que per mi sí que segueix sent Bronca i té l'ànima de la sèrie, perquè aquesta sèrie al final sí, parteix d'un incident que, bueno, que porta unes conseqüències, però crec que la sèrie, la gent potser confós, no sé, que el que és la sèrie a nivell de no, és que aquí no se ve la bronca, no hi ha un beef de no, jo te hago esto, no, yo te hago lo otro. Com, no sé si la sèrie és això, o la sèrie és més, jo crec que és plural, al final que els protagonistes es trobin a si mateixos o la identitat de cadascú. En el primer cas va ser, pues, dues persones que no eren parella ni res, i la que farà aquesta segona temporada és evolucionar i buscar una relació de parella, mm-hmm. que jo crec que és més difícil potser i tot d'escriure a nivell sí. de guió, no? I tenim tres parelles, que ja dic, la parella de coreana pues, a mi em dona més igual, mm. però les dues parelles protagonistes jo crec que fa una anàlisi bastant interessant, sobretot amb el personatge de, que crec que és el millor, que és el de Carey Mulligan, per mi fa una actuació, vamos, brutal.
2: Sí.
1: I sobretot de com parla de, primer, de les imperfeccions de les relacions, que el que diem sempre, que en una relació que todo perfecto, bueno, potser tenia un problema, no? Com veiem a una, per cert, una parella d'aquesta sèrie, que és todo nos va muy bien, no nos pelamos nunca. Bueno, però ja veiem que no és una parella tampoc, que siguin massa feliços,
2: sí.
1: no? Llavors, això també va amb el discurs de la sèrie. Mm. Tenim aquest discurs que veiem de la Carey Mulligan al tràiler, no? Que li parlava el personatge de la Kelly Spaney, que li deia, no? Aquest discurs de trobar la persona correcta i tot això, que jo crec que són les escenes on més brilla la temporada. Que potser la temporada brilla més en temàtica i en la filosofia, per dir-ho així, que té, no? Que la trama en si.
2: Sí.
1: Que això... Bueno, depèn de com siguis tu o del tipus d'espectador, pots perdonar més o menys.
2: Mm.
1: A mi m'agrada. O sigui, jo no tinc problema si la trama és més fluixeta, però després em dona aquests discursos, no?
2: Mm.
1: Jo crec que Bronca és una sèrie que, bueno, que es recrea bé, no?, en aquest tipus d'escenaris. I, bueno, després tenim un episodi també que volia comentar que em va fer gràcia, perquè podríem dir que és The Pitt Evil Version, la versió mala
2: sí,
1: de The Pitt,
2: no?
1: O versió boja, no? O
2: sí,
1: bizarra. No?
2: Molt, bueno.
1: Perquè és una sèrie que també té aquesta part de drama, de relacions, però després té una part còmica estranya que potser ens podria recordar, hi ha gent que comparava amb Lynch, jo crec que sí, tan boig, però potser amb un cinema dels Coen, jo ho veia més, no? Cosa rara, no? I tenim aquest episodi que passava a unes urgències, no?, d'un hospital, tot l'episodi, i, bueno, era bastant estrany,
2: sí.
1: però jo ho vaig agudir en el bon sentit, no? I també que parlava molt del tema de, bueno, del personatge d'Aquilly Spaney, d'aquest problema que té ella, no? Que pues, només poden tenir les dones relacionat amb els ovaris, que està molt ben portat, jo crec,
2: sí.
1: i també és bastant dura la seva actuació.
2: Sí, perquè, a més, m'agrada, no?, perquè parla que això relacionant amb The Pitt, de fet, ja ho parlàvem, no?, que aquests problemes que poden tenir la gent dels Estats Units de poder pagar les... Bueno, els tractaments clínics que puguin necessitar i això que, vull dir, la sanitat pública és superimportant, però és això que... I llavors crec que ho porta molt bé, no?, en aquest sentit, és això, té un problema quistes als ovaris que li impedeixen, doncs, potser tenir fills o se li fa més complicat i el no poder accedir a una salut pública o no haver de pagar tant, potser, doncs se li fa impossible, llavors té com aquesta necessitat i aquest impuls. Clar, és com... O sigui, m'agrada el conflicte que té i penso que és molt interessant i que acaba, no?, aportant al final aquesta... aquest d'allò de parella, no?, també a l'Austin tampoc, jo crec que no sap molt bé què fer amb la seva vida, està molt perdido, ella tampoc no... Vull dir, de moment va tirant, no?, en plan, amb el tema aquest de començar a entrar al club, però tampoc no té pinta que d'allò. Llavors, m'agrada perquè està bé, perquè és això, que es veu que són molt joves, que no tenen molta idea de què estan fent i ja estan tirant uns passos endavant i tal. Llavors, a mi, personalment, crec que, o sigui, les dues parelles estaven molt bé, crec que estan ben construïdes, que tenen, pues, això, una relació interessant i uns conflictes interessants, però a mi, personalment, crec que m'agrada més la parella jove. O sigui, sí que, òbviament, Oscar Isaac i la Carey Mulligan estan molt bé i crec que els temes que parlen, doncs, són molt guais, però sí que m'agrada més la parella jove, no sé, potser perquè és un aire diferent, no ho sé.
1: Jo és que penso, al final, jo la parella de Carey Mulligan i Oscar Isaac, jo no sé si són l'amor de la seva vida, però ho veig més... Me'ls crec més de parella.
2: Sí, sí, això sí.
1: I els altres potser tinc claríssim que no són l'uno per l'altre.
2: No, saps? Però bueno, però és això, com que són tan joves, no? El noviazgo, allò porten un any, clar, els altres se suposa que ja porten molts anys casats.
1: Mm-hmm.
2: Llavors... s'entienden, no?, una mica.
1: I també el tema de l'economia, l'important que són entre les seves relacions, és un tema que es parla molt en aquesta temporada, no?, diferents classes, podríem dir les tres parelles que surten a la sèrie, però després tenim un tema també que m'ha sobtat amb això de, ara que parlo d'economia i dels ricos que són la sèrie, molta gent dient esto es The White Lotus versió Netflix. Home, a veure, jo crec que no són la mateixa sèrie,
2: no.
1: Vale, hi ha diners, però això passa com amb Succession, no? Amb Industry, parlant de diners, també diuen, esto es otra Succession, però a veure, no té res a veure, vull dir, és quedar-se molt a la superfície, no? Al final, jo crec que tracta de coses molt diferents, tant The White Lotus com Bronca, i The White Lotus també sé que és veritat que és una sèrie que potser li importa menys una trama en si, i és més una sèrie de moments, no? Però igualment, traient això... Bronca parla de coses, aquesta temporada, sobretot de coses molt diferents, no?, del que veiem a la sèrie d'HBO.
2: Sí, al final, Bronca és el que deies tu una mica, que parla com de potser temes més filosòfics i potser coneixes a un mateix o entendre's a un mateix i realment què és el que vols, perquè sempre tots els personatges es troben en aquesta situació de que pensen que saben el que volen però realment no ho saben. Llavors és com durant la sèrie vas veient, no, com acaben veient, vull dir, ho veiem claríssim amb les dues parelles, vull dir que és que és això, vull dir, no és el dinero. El dinero està ahí i és important, però no és.
1: Sí, sí. I després tenim el tema també que parlen de les relacions de, ho deia, crec que el personatge de Karim Mulligan, si no m'equivoco, de com s'elegien les relacions en base als teus traumes. I això és un tema molt interessant. Sí. És per la sèrie, jo, sincerament, mai ho havia pensat.
2: Sí.
1: I, hòstia, em fa reflexionar bastant, no?, de que potser busquem una persona en base, no?, a les vivències que hem viscut i que ens encaixi, no? I, joder, em va fer pensar també en el tema de com la gent potser pues, busca per allà, per, bueno, com tens un vacío, no? I, vinga, ahí trae la pieza de puzzle, que entra ahí, no? I no és per una altra cosa, no? Bueno, a mi aquests temes pues, m'interessen més, potser, crec que dèiem, que una trama més bàsica i tal, que potser pues, no ens enganxa tant, però clar, tens aquestes converses i això, i dius, bueno, és una sèrie que et fa pensar, no?
2: Sí, vull dir, crec que és això, que té punts molt interessants a nivell això de reflexió, tant de personatges com això. Al final, és això el que dèiem, no? Aquesta temporada s'entra més en les relacions de parella, comparació de primera, llavors crec que és interessant tot el... I això, que al final són dos parelles que estan en dos punts diferents de la seva vida, vull dir, edats diferents, estatus econòmic, etc, responsabilitats. Llavors crec que és interessant aquesta comparació. És a dir, que també és això, que per mi és això el que deia abans, que la trama aquesta de Corea, la màfia i tot això m'assobrava. Però sí que és veritat que és una... O sigui, jo m'he passat molt bé aquesta temporada, en plan, crec que m'ha fet riure bastant, o sigui, bastant al nivell de la primera temporada, o sigui que jo això ho aplaudeixo molt i per mi la comèdia està molt ben escrita, o sigui que això també, vull dir, és una sèrie que t'ho passa superbé tots els episodis i sobretot a mi, personalment, el personatge de l'Austin és com... Em feia molta gràcia, era com molt... És com, no sé, és molt...
1: Dir-li a una persona que la coneix de fa una setmana que te quiero, no?
2: Sí, és que... Llavors, és molt naïf, però és que
1: personatge,
2: és
1: molt... No? Sí, també és una actuació molt bona, que vam veure la pel·li aquesta de... Com era? May
2: December,
1: que feia una... Que era molt bona i feia una actuació pues, totalment
2: molt
1: diferent,
2: bona,
1: no?
2: Sí.
1: I aquí, mira, pues, té un altre registre, se confirma com un gran actor, no? També el Charles Melton.
2: Sí.
1: Doncs, bueno, pues, recomanada. Ens agrada menys que la primera, però igualment és una sèrie, jo crec, notable i en general de lo millor, de lo mejorcito de Netflix, no? Dels últims anys. Doncs fem una petita aturada al camí abans d'arribar al nostre top 10 amb una cançó d'un artista que aquests últims dies, bueno, pues, ha tingut una mica més de publicitat, direm així, no, Núria?
2: Doncs sí, la cançó és Perdona, ara sí que sí, de la Maya, en col·laboració amb Carolina Durant, que apareix a la sèrie de Scam, la versió espanyola, a la segona temporada, al segon episodi.
1: Una Maya que ha fet aquest Tiny Desk, que podeu buscar ahí por YouTube. Bueno,
2: maravilloso,
1: no? El podríem posar aquí sencer, si voldria, però no és el nostre programa. Doncs escoltem la cançó i tornem en una estoneta.

0: Doncs comencem amb el nostre top 10 amb ració d'Apple TV. Doble, Núria, comencem amb el 10.
1: El número 10 tenim Para toda la humanidad, Apple TV.
0: Que és aquesta sèrie centrada en la carrera espacial, no? Que està la penúltima temporada, tindrà una sisena, i bueno, és una sèrie que sempre funciona bé, Apple TV, però que Núria i jo pues no podem parlar, perquè no l'hem vista, però el nostre amic Guillem sempre ens la recomana.
1: Sí.
0: El meu pare també l'ha vist i sempre la recomana. És una sèrie que no he vist a ningú que no li agradi, o sigui que bueno, ahí està. Passem al 9.
1: A número 9 tenim Vicios ocultos, Apple TV.
0: Que és aquesta sèrie la més vista, la plataforma, jo no ho entiendo. Però està passant, no? Apple TV, que dèiem que tindrà Ted Lasso a l'estiu, tindrà també Silo, bueno, uh-huh. Apple TV, que vaig veure un tuit que deia de si te gustan las series de Apple, no te preocupes, que nunca que te no... van a cancelar.
1: Sí.
0: Encara que costin 100.000 milions d'euros, Apple no cancela.
1: Hay dos personas viendo Silo, pero lo hacen para ella.
0: Una soy yo y la otra, pues no sé quién es, pero la saludo. Passem al 8.
1: Al número 8 tenim Daredevil Born Again a Disney Plus.
0: Que ahir va estar el penúltim episodi d'aquesta segona temporada, que acabarà la setmana que ve, l'he de veure encara, però estic molt content. Jo, amb aquesta segona temporada, de moment, jo diria que millor que la primera. Veurem el que queda per acabar, a veure si aterriza bé, però de moment molt bé aquesta sèrie. Passem al 7.
1: Al número 7 tenim Invencible, a Prime Video.
0: Que va acabar temporada la setmana passada a Amazon, aquesta sèrie que competeix amb The Boys, no? Sortien el mateix dia, de fet, els episodis, els dimecres, però bueno, encara m'he de posar el dia amb aquesta sèrie, que sempre la comparàvem, no?, amb The Boys, però bueno, perquè hi havia sang i ja està, i superherois, però res a veure. Passem al 6.
1: Número 6 tenim The Pitt, a HBO Max.
0: Que també ja va acabar la seva segona temporada, no vam comentar l'últim episodi, no?, perquè vam estar a Sant Jordi, molt bé, no?,
1: sí.
0: un molt bon final, coherent amb la resta de temporada, no?, que vam veure, menys loca, per dir-ho així, no?
1: Sí.
0: Però molt emocional, no?
1: Sí, i l'escena aquella que estan veient els focs artificials i tal, pelos, o sea, m'encanta.
0: No, i l'escena post-créditos, què? Aquesta també, no?
1: Maravillosa.
0: Una meravella. Sí, ens anem fora de l'hospital per veure un karaoke, bueno, coses que poden passar de pit, no? Però molt bé amb el personatge del Robby, el tema del bebè, molt bé,
1: sí.
0: Molt ben portat aquesta segona. Veurem la tercera. Passem al 5.
1: Al número 5 tenim Rooster, HBO Max.
0: Que jo no va posar la més a baix, però entro a HBO i està la 2.
1: Pues mira.
0: Sí, bueno, la 3, perdó. No, tampoco te flipes, no. La 3, però bueno, ahí está. Ha posat basta la sèrie del Steve Carrell, que bueno, és aquesta sèrie dels creadors de Ted Lasso, que bueno, està bé, però tampoc fa tant, però bueno, ahí está. Passem al 4.
1: Número 4 tenim Bronca, a Netflix.
0: Que no ha fet males dades, tenint en compte que és una sèrie d'episodis curtets i tal, però bueno, ja tampoc esperàvem que fos els Bridgerton aquí, Bronca, no? Però bueno, veurem els Emmys i tot això si continua el camí de la primera. Això jo que és el dubte que tinc, jo crec que potser nominada sí, però guanyar més complicat, no sé. Ja ho veurem. Passem al 3.
1: Al número 3 tenim From, a HBO Max.
0: Que ha debutat, com sempre, aquesta sèrie HBO amb molt bones dades. De fet, jo ja vaig comentar amb els meus amics, ja l'han vist els primers capítols. Està tot el món, tota Espanya, viendo From, no? Però aquí, pues no ha passat encara. No? Tenim més sèries que veure, però algun dia potser se ve, no? Jo, com sempre, amb de Perdidos, pues bueno, me compren una miqueta, no?
1: Sí, sí.
0: Passem al 2.
1: Número 2 tenim The Boys, a Prime Video.
0: Que hi ha hagut molt moviment. Ho teníem com una possible notícia, però fem un deixat, i és que han cancel·lat, no?, aquesta sèrie spin-off de Gen V, de The Boys, i a part havien confirmat, no?, un altre spin-off.
1: Sí, una prequela.
0: Una prequela, aquesta de Boat Rising, o alguna cosa així, no?
1: Sí. Bueno. Que sortirà el Soldier Boy i la Stormfront.
0: I la Stormfront, sí.
1: Que és com, o sea...
0: Comèdia.
1: Estic molt contenta pel Soldier Boy, no tan contenta per l'altre, però bueno. No,
0: però ens riurem segurament. Ara ha arribat al punt, no?, la Núria ha vist més The Boys que jo, perquè ahir va sortir el cinquè episodi d'aquesta última temporada, jo l'he de veure, o sea que la Núria ara me puede hacer spoiler a mi.
1: Toma, tengo ese poder,
0: Ha passat això, no? En fi, com canvien... How the turn table, no?
1: Com sí, com the table's turn.
0: Jo ho vaig aprendre a The Office, crec, si no en recordo. I ara sí, passem al 1.
1: Al número 1 tenim Euphoria, al HBO Max.
0: Com no podia ser d'altra manera, era que se la sent més comentada i la més vista, i evidentment ho enllacem també ara parlant a l'actualitat al món de les xarxes socials, on Euphoria sempre és la reina.

0: Doncs a la sèrie d'HBO ja hem tingut per fi aquesta aparició, no?, que es comentava mesos enrere, no?, de Rosalía, i la pròpia artista, doncs, ha repassat moments icònics de la sèrie, Núria.
1: Doncs sí, la presència de Rosalía a la nova temporada d'Eufòria fa temps que era un tema molt comentat a xarxes. La cantant va fer la seva primera aparició al segon episodi i ha continuat tenint un rol important al tercer episodi. En un vídeo d'HBO a xarxes ha comentat i traduït al castellà algunes frases més icòniques de la sèrie.
0: A la pròpia sèrie, ja parla més en castellà que en anglès, no, Rosalía? I bueno, jo potser esperava que fos 2 segons, bueno, al final ha sigut, tampoc han sigut 20 minuts, però bueno, ha sortit potser més del que s'esperava, no?
1: Sí, i pel que he vist en algun teaser i tal, el següent també surt, bueno, o sigui que...
0: Bueno, 3 episodis.
1: Ojo, no ha sido un geni en The Idol, eh?
0: Home, 3 episodis seguits ja, potser ja no és guest star, eh?
1: Ja.
0: No ho sabemos, no? Una tercera temporada que evidentment, no?, ja està aixecant de tot. La setmana que ve ja parlarem en profunditat.
1: Sí.
0: Jo he de dir... que a mi és que em sembla igual, que és que Eufòria sempre ha sigut igual. Vull dir, jo no veig canvis. Sí, veig canvis de que ha canviat molt tot amb els anys i tal, però és que lo mejor y lo peor d'Eufòria segueix estant Eufòria per mi. Segueix sent igual. Almenys per mi.
1: Bueno,
0: jo crec que la Núria té una altra opinió.
1: Jo discrepo, eh?
0: Jo crec que és molt bona. Mira, diré, per exemple, tenim l'inici de temporada a Mèxic allà, que és, em sembla brutal, a nivell cinematogràfic i tot, em sembla brutal. Després tenim escenes de 5 minuts menjant droga, que dius, però esto què és? Que s'acaba ja, esto en montajes, prou.
1: Sí.
0: Però bueno, l'últim episodi em va agradar bastant, ho he de dir també, el de la boda. Ja comentarem. La setmana que ve nos vamos a pelear aquí en directe.
1: Sí.
0: Per la sèrie d'Eufòria. Doncs anem a acabar el programa amb una altra sèrie d'HBO Max, parlant de The Pitt abans, i és que la sèrie dels metges, doncs, continua conquerint les xarxes.
1: Doncs sí, els fans de The Pitt continuen parlant a xarxes quan la sèrie no fa més que pujar en popularitat. Un clip de Bryan Cranston amb un clauer de la Mel King, interpretada per la seva filla Taylor Dearden, ha demostrat l'amor que hi ha per la família. A més, també hi ha hagut un vídeo viral d'un usuari que es dedica a fer simulacions de videojocs, on ha imaginat com seria un videojoc de la sèrie d'HBO a la PlayStation.
0: Doncs molt estressant, evidentment,
1: sí.
0: Com no podia ser d'una altra manera, a The Pitt. Bueno, recordem que, per qui no sàpiga, no?, aquesta doctora de la sèrie, la Mel King, és la hija de Walter White.
1: Són paraules fortes.
0: Sí, jo quan li vaig dir al meu pare, diu, no, en veritat sí que se dan un aire, jo, sí, vinga. I això perquè t'ho he dit ara, si no, no t'enteres, no? Però bueno, és curiós, no? Coses que passen, no? Una nepo baby, però una nepo baby que si ens enterem després de la sèrie, potser s'ho ha treballat més, no? Perquè no, tampoc ho sabíem, llavors, bueno... té el seu mèrit, no? Una sèrie, evidentment, que, a veure, potser no dona peu a fer molts memes, però sí que aquests petits moments, potser de comèdia, no?, dins de The Pitt.
1: Sí, a veure, jo sempre he dit que soy partida de los Nepo Babies y los Nepo Babies son buenos. O sea, si son malos, entonces no.
0: Evidentment.
1: Però... entonces, en mi caso, yo creo que está...
0: Sí, és com va passar el Barça amb el Jordi Cruyff, per exemple, jugadors... Això s'ha vist en tots els àmbits de la vida.
1: Això sempre passa, vull dir, al final, enxufes el enxufe, però... En plan, estan bé quan surten bé els enxufes.
0: En aquest cas no ens casarem, no? Amb la doctora Mel King. Doncs, en The Pitt, fins aquí ha arribat el nostre programa dalt de sèrie. Esperem que gaudi tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve per parlar i matar-nos, per parlar d'Eufòria. Potser li dediquem més i tot.
1: Ega.
0: Media hora d'Eufòria. És que és una de les sèries que més dona, no?
1: Sí, és que...
0: Per parlar, no? Hi ha tantes trames i tanta polèmica que segur que ens dona, no? I per acomiadar-nos us deixarem amb el tema de Midnight City, del grup francès M83. La cançó publicada el 2011 dins l'àlbum Hurry Up, We Are Dreaming, apareix al tercer episodi de la segona temporada de Bronca, no? Parlàvem d'aquesta gran banda sonora, no?, de la sèrie. També sortia Chappell Roland por ahí, moltes coses.
1: Temi Impala,
0: sí, sí. Bueno, podíem elegir. Teníem tota la set list, no?, de tota la temporada a Bronca, no? Però hem elegit aquesta cançó. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bona tarda. Rubí va reunir més de 1.000 persones per veure l'eclipsi a Can Oriol, mentre que les carreteres catalanes quedaven parades amb retencions de fins a una vintena de quilòmetres i també la xarxa ferroviària patia greus aglomeracions. A Rubí, més de 1.000 persones es van reunir per veure-la juntament amb els amics de l'astronomia de Rubí i van sorprendre tant a la policia com a la protecció civil amb les, superant les prediccions del nombre de persones. Escoltem a Xavier, dels amics de l'astronomia.
1: Al final hem desbordat, com ja era de preveure, veure totes les previsions. La gent ha sigut molt cívica, molt generosa, perquè encara que havíem proporcionat ulleres tantes com per tota la ciutat de Barcelona, vam comprar per Rubí. Pues, perquè diem, Rubí no serà menys que Barcelona, però és que resulta que ha sigut més.
0: Tot i així, l'eclipsi no va deixar incidències destacables a la nostra ciutat. La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. L'esportista Chantal Giné afronta amb ganes un nou Mundial d'hoquei herba. La jugadora rubinenca ja és a Bèlgica amb la selecció espanyola per disputar aquest Mundial que arrenca el 15 d'agost. L'equip ha començat una preparació intensa i afronta una cita mundialista amb moltíssima il·lusió.
2: La veritat és que tenim moltes ganes totes de començar ja. Hem fet una molt bona preparació també a la part que bona bastant llarga. Ara ja portem aquí a Bèlgica des de dilluns.
0: Espanya ja ha disputat alguns amistosos abans de l'estrena, entre els quals destaca el partit contra Argentina, una derrota a 4-1, però Giné destaca que l'objectiu principal era continuar ajustant aspectes del joc.
2: Però bé, la importància nosaltres al final la tenim amb nosaltres, no amb el resultat, i vam anar de cada quart millorant els aspectes que ens plantejaven des de la part tècnica.
0: La selecció espanyola compartirà la primera fase amb Irlanda, Bèlgica i Nova Zelanda, tres rivals exigents. Giné considera que és un dels grups més complicats i assenyala especialment el potencial físic dels equips.
2: Sabem que tant Irlanda com Nova Zelanda són dues seleccions a nivell físic molt, molt, molt potents i crec que el repte serà igualar aquest físic.
0: La rubinenca afronta el seu tercer Mundial després de les experiències de Londres i Terrassa. Ara veu un equip més madur i conscient del repte que té davant.
2: I bé, aquest jo crec que tenim un equip una mica més madur i una mica més conscient de lo que és un Mundial.
0: Amb la selecció espanyola situada en sisena posició abans de començar la competició, Giné destaca la confiança en el grup i en el cos tècnic. L'objectiu, començar bé i competir en la màxima de la cita mundialista. Fins aquí les notícies, més informació dintre d'una hora.
3: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Són les 8 del vespre.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. El sistema d'emergències mèdiques va rebre un total de 115 trucades al 061 de Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya des de les 7 hores del dimecres fins a les 7:30 d'aquest dijous. En aquest període es van atendre a 109 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. 10 d'aquests van requerir mobilització d'ambulàncies. 6 afectats van ser traslladats a centres sanitaris, un en estat crític amb un traumatisme, un en estat greu i 3 en estat menys greu i un en lleu. La resta, 101 persones, van ser ateses de forma telefònica. Del total d'incidències d'atesos pel SEM, van ser 37 per afeccions oftalmològiques. Es van registrar consultes a Barcelona Ciutat, Barcelona Metropolitana, Catalunya Central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i Penedès. Escoltem el gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, Ferran Roig.
3: Sí que ha hagut un repunt de trucades al 061 amb gent que tenia alguna molèstia, però que en principi s'han resolt sense problemes. I després, a nivell general, fora del tema oftalmològic, doncs, bueno, sí que hem notat, de moment són dades provisionals, però sí que hem notat un augment al servei, al sistema d'emergències mèdiques, al SEM sí que ha tingut que fer potser més actuacions de les habituals, però sobretot per problemes de mobilitat, per accidents i coses lleus.
2: Per a la gent que comenci a tenir símptomes, ha assenyalat que no li apareixerà d'un moment a l'altre, sinó que començarà a notar alguna molèstia o alguna taca. I en cas que sigui així, ha recomanat que s'adrecin al seu hospital de referència per fer una visita a l'especialista.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: L'actor rubinenc Oriol Borés marxa a fer Els Miserables a Madrid. Després de 2 Premis Butaca i una nominació als Premis de Teatre de Barcelona, l'actor rubinenc aconsegueix un personatge en un dels musicals més prestigiosos del món, una espina que tenia clavada des de 2016, quan ja va ser seleccionat per l'obra de Víctor Hugo.
4: Aquella producció va estar maleïda, perquè em van agafar. Jo vaig anar a Madrid 3 cops a fer-me proves de vestuari de Miserables, em vaig emprovar tota la roba, vaig fer una reunió amb el director musical dient-me aquest és el teu track, faràs aquest personatge, fas això, tot la teva línia melòdica és aquesta. Vaig tornar a venir a Barcelona i quan vaig tornar a Madrid a una setmana de començar assajos perquè m'havia de fer un mollo del cap per les perruques, i l'endemà, el dissabte, al migdia, rebo un mail dient que es cancela la producció per problemes amb el teatre i amb els drets. Bueno, allò va ser un drama.
2: Els assajos dels Miserables començaran el pròxim 7 de setembre i estrenaran la nova temporada amb la incorporació de Borés el pròxim 11 de setembre al Teatre Apolo. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
5: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Museu particular. Capítol 8. Les roses.
1: I de la sang del drac en sortí un roser.
2: Rebeu aquesta rosa com a símbol d'amor, de vida i d'esperança.
3: De bon grat, accepto el vostre present.
4: Ei, Àlex.
5: Ei, Anna, com estàs?
4: Bé, i tu?
5: Vols que parlem de la flor més bonica que hi ha al món?
4: I tant que sí.
5: Saps quin és?
4: Suposo que la rosa?
5: Efectivament, la rosa.
0: Museu particular.
5: Saps que existeixen en l'actualitat més de 150 espècies de roses i milers de variants.
4: Wow.
5: Però abans de començar, no? Hem de fer una miqueta d'història, no? I sabem que en el planeta Terra tenim roses des de fa 33, entre 33 i 23 milions d'anys. Tenim els fòssils més antics de roses, que de fet va ser una noia, la Charlotte Hill, qui els va descobrir a mitjans del segle XIX, a Florissant, a Colorado. I això ens parla, no?, d'aquesta trajectòria més que notable d'aquesta flor. Però per què creus que la rosa es diu rosa? D'on sorgeix?
4: Em sona com el llatí rosa, rosa i roses.
5: Sí, quan comences a declinar, no? És de lo primer que, no?, que t'encarreguen.
4: Sí.
5: Però no. O sigui, ve del llatí, té a veure amb el llatí, però una miqueta més amb el grec primer.
4: Vale.
5: Abans de saber llatí, primer hem de saber una miqueta de grec. I ens remet a la mitologia grega. La mitologia grega ens parla que... Tu sabies qui era? Cloris?
4: Explica-m'ho.
5: Cloris era la deessa de les flors. O sigui, segons la mitologia grega, Cloris era la deessa de les flors. I quan es va trobar amb una ninfa del bosc morta, de tanta pena que li va fer, va crear una flor expressament per aquella ninfa que s'havia mort. Aleshores, per allà segurament passava Dionís, que era aquest déu del vi, però també de les flors, també aquest déu de la flora, i el que va fer Dionís va ser donar-li el seu meravellós perfum. Però encara faltava una cosa, que era el nom. I en aquest cas va ser Afrodita, la deessa de la bellesa, qui va decidir donar-li el seu nom. I per fer-ho el que va fer va ser agafar el nom del seu fill, Eros, i reorganitzar-ne les lletres. Per tant, d'Eros, el déu de l'amor, va passar a dir-se Rosa.
4: Amaro, que bonic, sisplau. M'encanta.
5: Per això també tenim aquest vincle, no?, d'aquesta flor amb aquest amor, que és un vincle que és antiquíssim. Hi ha el poeta Anacreon, al segle VI, entre el segle VI, que va viure a cavall del VI i del V abans de Crist, diu que la flor dels amors és la rosa. Però no només això, Eros, després, un cop ja havíem creat aquesta rosa, el món ja gaudia d'aquesta rosa, el que va fer Eros va ser anar-se'n sabent que era una cosa importantíssima, allò que acabava de passar, que aquella flor seria un regal meravellós per qui la tingués. El que va fer va ser anar-se'n a Harpòcrates, que Harpòcrates era un déu, que era el déu del silenci i de la discreció. I aleshores el que va fer Eros va ser oferir-li, talment com si fos en Jordi, oferir-li aquesta rosa a aquest déu per tal de que tingués sempre tots els secrets dels déus que els tingués doncs ben guardats, aquesta discreció. I és per això que, tot i que avui potser no tenim aquesta consciència, tant com sí que tenim de que la rosa és símbol de l'amor, la rosa també és símbol del silenci i de la discreció. O gràcies a aquesta, no, aquesta part de la mitologia. I és per això que veiem que en el cas d'alguns jaciments grecs, també romans, en espais com les sales de banquets o les sales on es rebien els convidats i demés, tant al sostre com a les parets, moltes vegades estan decorats amb roses. Perquè el que ens diu és que el que passa en aquella sala s'ha de mantenir sempre amb discreció i silenci. El que passa en una bacanal romana ha de quedar dins d'una bacanal romana, no? I fins i tot això ens ha arribat amb una expressió llatina que vol dir subrosa, vol dir això, sota secret.
4: Uau.
5: Quan una deliberació és subrosa, vol dir que doncs, el que passa en aquella sala s'ha de quedar en aquella sala. I inclús en època medieval, en alguns llocs d'Europa, moltes sales del que avui serien ajuntaments, dels governs municipals i demés, penjaven roses del sostre per tal de que tenir aquesta consciència del que estava, el que es deliberava en aquella sala, s'havia de mantenir, o bé en secret, en silenci, o com a mínim amb discreció, no? I és una vessant de la rosa que potser avui hem perdut una miqueta més.
4: Jo la recuperaria, això de posar roses pels passadissos, perquè a vegades ens fa una mica de falta.
5: Una miqueta de discreció, no?
4: Sí.
5: Però bé, aquesta potser és la història, evidentment, doncs, mitològica, però també hi ha una història una miqueta més real, no? I aleshores parlàvem d'aquesta espècie que fa milers d'anys que existeix al planeta, que en principi és salvatge fins que cap a l'any 3000 abans de Crist a Xina es domestica, no? I es comencen a plantar. De fet, per exemple, hi ha la dinastia Han, que va entre el segle III abans de Crist i el segle III després de Crist, per tant, una dinastia llarguíssima, que són especialistes en plantar-la. Alguns emperadors van inclús a plantar-la però a tal quantitat d'hectàrees que fins i tot feien perillar el subministrament de menjar. És a dir, no hi havia prou terra per plantar blat, no?, per menjar, perquè el coi d'emperador volia que estigués minat de roses.
4: Que no faltin les roses.
5: Però clar, evidentment no es mengen exactament igual que l'arròs o exactament igual que qualsevol altre cereal, no? Aleshores, aquesta flor acaba després, entrem ja en el món de la botànica, dels esqueixos, no? Es creen, de fet encara avui, s'estan creant constantment noves varietats de rosa, i en aquest cas, qui té un paper important en el cas d'Europa, fem un salt ja molt, molt, molt gran, al segle XIX, és Josefina, que era l'esposa de Napoleó. Uh-huh. Has vist aquesta última pel·lícula que han fet, que són...
4: El Joaquim Fènix.
5: Que no és ben bé, No, a nivell històric no hi entrarem avui, perquè doncs no tenim el temps, no? Però sí que ella el que va fer, no? A Napoleó li compra un castell a les afores de París, el castell de Melmassó, i el que fa és crear el primer jardí exclusiu de roses, posant una rosa de cada exemplar que existia en el món, de cada varietat que existia en el món. Ella crea el seu jardinet ple de roses, i no només això, sinó que li encarrega un pintor que les pinti cadascuna d'elles, i tenim exactament uns llibres preciosos, no? Perquè que més enllà d'aquesta part documental, destaquen pràcticament per la vessant artística, no? de totes aquestes roses, no? I ja està, no podem dir res més de les roses.
4: Segur que sí, perquè encara no hem parlat de Sant Jordi.
5: Ai.
4: I avui ha de sortir Sant Jordi, sí o sí.
5: Havien de sonar aquí els segadors a tot drap, no? Evidentment, si parlem de roses, a casa nostra, i ho fem en català, no podem deixar d'obviar aquesta diada, que no és pas nacional, tot i que molts la reivindiquen, però potser ara en parlarem una miqueta, però sí que és molt important dins del calendari, no? I on les roses tenen un protagonisme. Tenen un protagonisme, entre d'altres coses, perquè és una festa de primavera, i és el que hi ha. Mm-hmm. Evidentment, no? Si la festa de Sant Jordi, que ha caigut el 12 d'agost, doncs segurament no haguéssim arribat, no?, a plantejar una festa al voltant d'una flor que no es dona en aquesta època, no? Però més enllà d'això, sí que sabem, no?, doncs que Sant Jordi era el patró de la cavalleria i de la noblesa. En el cas de Catalunya és el 1456 que s'adopta com a patró del que podríem dir territori. Que el fet aquest de que era, estava més vinculat a la noblesa i a la cavalleria fa que no sigui una festa excessivament popular, perquè al final el pagès que anava a doblegar l'espinada tant li era, si era Sant Jordi o no. De fet, es va, en alguns moments, no?, ha sigut com a festiu i no ha funcionat per això, perquè la gent no se l'ha acabat fent seva. I que realment aquest vincle amb les roses, com a mínim el tenim documentat des del segle XV, quan sabem que dins del Palau de la Generalitat es fa un mercat de roses, es beneeixen les roses, com encara avui l'arcabisbe de Barcelona, cada Sant Jordi beneeix les roses dins del Palau de la Generalitat, i que aquesta fira també tenia el nom de la Fira dels Enamorats. És per això que a Catalunya el Sant Valentí, per bé que es pot celebrar i celebrem l'amor cada dia... podem arribar, doncs, en aquest cas, a establir que això, que la Diada dels Enamorats catalana és el 23 d'abril.
4: Per tant, ho hauríem de reivindicar com a dia de festa?
5: Ho podríem parlar.
4: Podem fer ja aquest dia festiu? Estic cansada d'haver d'anar a mirar llibres a correcuita perquè treballo.
5: Sí? Creus que un Sant Jordi festiu seria una veritable diada nacional de Catalunya?
4: Home, com a esperit català no, perquè som més treballadors que jo que sé, però...
5: Tu vius en un poble de 800 habitants. Quantes parades
4: 800?
5: De...
4: 800? 400?
5: Perdona, els he doblat. Quantes parades de llibres i roses? Quin...
4: Una.
5: Bueno, pues, prou, encara una, sí, però sí, n'hi ha una. Moltes que no. Sí. És, jo entenc el debat i el podem fer. Eh? És veritat que en el cas de la Diada de Sant Jordi no és fins a la Renaixença que s'impulsa, per tant, ja estem parlant del segle XIX i sobretot a partir del 1914 amb la Mancomunitat que se li dona aquest impuls. Però bàsicament ha sigut una festa urbana, i urbana barcelonina. Pensa que, per exemple, en el cas de ciutats com Reus, Tarragona, fins als anys 70 no apareixen les parades al carrer.
4: Què dius ara?
5: Venent roses i això.
4: Quatre dies.
5: En molts llocs hi havia aquesta consciència del Sant Jordi, és a dir, de la festa litúrgica religiosa cristiana. En molts espais es beneien roses a les esglésies, però es repartien com es poden repartir aigua de Sant Magí o el dia de Sant Blai que es beneixen els fruits. Però aquesta consciència de festa, aquesta consciència de la Fira dels Enamorats, de la plaça Sant Jaume i de més, és molt restrictiva d'aquest context urbà barceloní. Aleshores, jo, està bé, però no sé si em plantejo a vegades que prou trist és a vegades el Sant Jordi en determinats espais, com perquè si és festa, tots fent cap a Barcelona, perquè el bonic és passejar per les Rambles, no? I aleshores encara tinguem menys oferta, no? en aquests pobles, ja no dic en aquelles ciutats, sinó sí. Ja potser en aquells pobles una miqueta més, més petits. És un debat interessant, no? Però jo segueixo pensant que en aquest cas és una festa molt urbana, no? I que en els pobles no perd el sentit, sinó que és més complicat arribar a que sigui una veritable celebració.
4: T'entenc. Àlex, m'ha inspirat tantíssim el mite que has explicat de Cloris, que mira que he buscat per tu.

0: Què és aquesta preciositat?
1: És or per les nostres oïdes. És una peça que va compondre Reinaldo Hahn. Ell va ser un compositor que va néixer a Caracas l'any 1874 i va morir a París el 1947, i ell va treballar molt sobre la figura de Bach, i realment això és una peça que es diu Acloris.
0: Oh.
1: Acloris, inspirada en una peça de Bach. Clar, quan jo aquesta peça la coneixia i quan m'has explicat el mite, tot m'ha encaixat molt fort, no? Perquè és una cançó molt tendra. Si escoltéssim la lletra veuries que, bé, hi ha amorcito, que se n'hi diu. I també m'ha encaixat molt bé el que em deies tu de que la rosa també és un símbol de la discreció i el silenci. M'encaixa que Reinaldo Hahn fes Acloris perquè l'únic amant reconegut que va tenir Marcel Proust va ser Reinaldo Hahn. Llavors, no sé si jo m'estic fent una pel·lícula ja...
0: A mi em sembla interessant aquesta pel·lícula.
1: Veritat? Gràcies. Jo sé que tu me la compres. No sé si m'he fet una pel·lícula o no, però m'encaixa molt bé aquest Acloris del Reinaldo Hahn, sobre aquest mite tan bonic que ens has explicat. Si avui parlem de roses, òbviament hem de parlar de El nom de la rosa, una novel·la d'Umberto Eco, de la qual no sé si t'he d'explicar massa perquè tothom vull pensar que la coneix, perquè si no, quina existència tan trista no haver llegit El nom de la rosa, una novel·la best-seller que va sortir l'any 1980, més de 50 milions de còpies venudes, no sé quantes vegades l'han traduït, bueno, és una cosa molt bèstia. I una cosa interessant del nom de la rosa, bé, ja sabeu que El nom de la rosa s'ambienta en un monestir benedictí al segle XIV, on hi ha tot un conflicte d'interessos vinculats al coneixement, i en aquesta novel·la, que també es va portar al cinema, que també és una obra audiovisual super ben resolta, la veritat, clar, no apareixen roses en cap moment.
0: No, realment no. Te passes la pel·lícula o la novel·la esperant-les i,
1: sí,
0: i
1: no. No es parlen d'elles com a tal, i crec que aquesta també és una mica una part de la gràcia, no?, d'aquesta producció.

0: tot és verit, tot, sí, tot és molt cert, tot i que no sé si t'han explicat mai el truc de tirar-li una aspirina i aquestes coses, però... jo crec que ho acaba de matar això, però bueno, en qualsevol cas, el nom de la rosa a mi em fa l'efecte que és la rosa del desig, perquè una mica freudià això que et diré, i t'anava a dir que no ho senti massa gent, però crec que ja és massa tard. Al final tots ens movem per impulsos que han de ser sublimats. Llavors, aquesta rosa que parla del desig al coneixement, del desig no a l'amor, em sembla que és un gran símbol, un símbol molt potent. Però abans de posar-me més intensa, que a vegades quan començo no paro, seguim amb mites. Però mites més d'anar per casa. Mites que segur que tu coneixes ara que freqüentes Reus. Et sona si et dic Isabel i no és ma germana?
1: Bueno, conec alguna altra, sí, a banda de germana.
0: Isabel Besora?
1: Aquesta sí.
0: Aquesta sí, eh? Aquesta, jo he trobat, corregeix-me tu, perquè segurament ho saps millor tu que jo, que va néixer l'any 1576 a Reus, aquesta xica.
1: Sí, l'any exacte no te'l sé, però més o menys la cronologia...
0: Em moc bé per aquí. A final del segle XVI, Reus, epidèmia, mal rato, problemes, ja et pots imaginar. Què fem? Resar. Resar a tope. I a la Isabel Besora se li apareix la Mare de Déu. Jo, pel que he vist, ella ja ho va dir, però no se li va fer cas a la pobra noia. Clar, és sospitós, no? Ho va tornar a dir, els jurats no se la creien... vaja, el típic persona estranya que diu coses estranyes. Llavors, la Mare de Déu es devia compadir d'ella i el que va fer és tornar-se-li a aparèixer i deixar alguna mena de marca sobre aquesta noieta perquè la gent se la cregués. I, Àlex, què va ser aquesta marca?
1: Doncs jo diria que era un petó.
0: Un petó on?
1: A la galta.
0: I què va quedar marcat?
1: Que després es va convertir en una rosa.
0: Correcte. Li va deixar, que també vaya faena, li va deixar la marca gravada de la rosa, que era el petó que li havia fet a la galteta.
1: Ah, tampoc no es diu si era un rotllo calcomania, que després saps, marxava o no, o era així més tatuatge. Això
0: no ho sabem.
1: No es diu.
0: No ho sabem. En qualsevol cas, la pastoreta, que és com coneixem a la Isabel, va acabar esdevenint no ella el símbol de Reus, sinó la rosa que li va deixar marcada la galteta la Mare de Déu. I una cosa que m'interessaria veure l'any que ve, això podem anar-hi junts si et ve de gust, és el Ball de la Mare de Déu, que és el ball parlat en el qual es representa com passa tota aquesta escena i que no sé, no ho tinc clar, però jo sé que a Reus hi ha la plaça de la Pastoreta, no sé si l'interpreten allí, però crec que seria interessantíssim veure, no?, aquest moment en el qual la rosa apareix a la història i es converteix en símbol de Reus. Tant és símbol que cada any, si no m'equivoco, des de fa 77 o 78 edicions, al mes de maig, a Reus hi ha el concurs de roses.
1: Efectivament, el centre de lectura.
0: Exacte, tota la ciutat, no?, diguéssim... Només el centre de lectura o més espais?
1: El centre de lectura és com l'epicentre.
0: Però pots veure'n per tot Reus.
1: Però el Teatre Bertina tenia molts. No? Vull dir que els organitzadors bàsicament surten d'allà, del centre de lectura, però el Teatre Bertina té totes les butaques i allà hi posen les roses, hi ha un premi. És el que et deia, segueix innovant, segueixen presentant noves varietats i demés. I és com això, com una fira... De novetats, també.
0: Recomanem, sí, sí, no?, a mans de la botànica i de l'art, que s'hi passin pel concurs, perquè és un moment que Reus, que ja de per si és una ciutat maca, encara tot el centre està més bonic. Clar, ara estem parlant de la rosa en un sentit molt dolç, no?, les roses boniques, les roses de l'amor, les roses del desig, les del coneixement, però escolta, perquè si jo et dic... Quise cortar la flor, más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel. Y con sus pétalos me la curó mi moza, que una rosa es una rosa. Pero cuanto más me cura, al ratito más me escuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura.

0: Àlex, aquesta poesia per les teves oïdes, suposo que ho has identificat, de quin grup és?
1: Sí, sí, sí, està claríssim.
0: Mecano, té aquesta cançó tan icònica, Una rosa és una rosa, que la volia posar per no faltar a la història de la música d'aquest país relacionada amb les roses i perquè realment, quan jo em vaig llegir la lletra, de veritat que em feia la sensació que estava llegint una poesia d'aquelles de t'has d'aprendre a l'escola de lo maca que és. Per què he posat Mecano? Perquè he portat una obra d'art que parla de les roses també com a símbol del dolor, com a símbol del patiment, no? En aquest cas us porto una instal·lació que va fer la Doris Salcedo, que ella és una artista que encara està en actiu. És una instal·lació que es diu Flor de Piel i és bàsicament una manta feta amb milers i milers i milers de pètals de rosa que ella va anar cosint un per un, poquet a poquet. Sí, és preciosa, la veritat, eh? Clar, ja hem dit que la rosa és com una mena de símbol d'estima cap a les dones, però en aquest cas la manta l'està cosida, ja té un punt com de que s'ha punxat, no? I que quan punxes algo, normalment si és algo que està viu, sangne. I de quin color són les roses?
1: Vermelles,
0: no? Fa aquest efecte com de una cosa que ha estat molt maca, però que també ha estat ferida. En aquest cas, la Doris Salcedo va fer aquesta obra per homenatjar les dones que van ser violades, torturades i assassinades a causa del conflicte armat colombià. Ella es va inspirar en el cas concret d'una dona que era infermera i que va passar un gran patiment i no se'n va en sortir i fins i tot el seu cos va arribar a ser desmembrat i mai es va trobar, i per això ella fa aquest acte d'anar cosint la manta, com anar tornant a encaixar totes les parts que en algun moment van estar juntes, no? I aquesta manta, que també em sembla molt bonic, poquet a poquet s'anirà fent malbé i acabarà sent res. El seu material viu és el seu orgànica, li podrem fer fotos, la podrem gravar, i al principi tenia un color supervermell, però cada vegada és un color més fosc i poquet a poquet acabarà quedant en res. Em sembla molt subtil, em sembla molt potent i, vaja, avui em volia parlar. I per acabar aquest programa d'avui, en el qual hem parlat de roses, també em veia una mica en el deure de portar una altra cançó que no només és gairebé... Hi ha persones que la consideren com una de les millors cançons del pop del país d'Espanya. També és una cançó d'un grup que ha tornat a sortir a la palestra fa poc, precisament per temes vinculats al feminisme o al no feminisme, que en poc que te la posi ja sabràs de què va. Escolta-la una miqueta i ja ho tanquem, això.

0: suposo que ja t'has ubicat en l'univers.
1: Meravellosa. La recordo al cotxe del papa amb caset.
0: Jo ja tenia el CD, fixa't. La oreja de Van Gogh és una cançó de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Un gran àlbum. Preciosa, és difícil que hi hagi cançons amb aquesta qualitat dins del pop, no vull dir que ara no n'hi hagi de bones, però aquesta que va ser tan icònica que és difícil trobar algo que se sàpigui tanta gent i tantes generacions diferents perquè va saltant.
2: Transcendeix,
0: tant cantada com la Maya com per la Leire, ens agraden per igual les dues, però al final el que volia dir d'aquesta cançó és que tot i que hem parlat de les roses com a símbol de l'amor, Roses, aquesta cançó no deixa de ser la història d'una persona que no ha estat matent que la relació amb l'altra persona s'ha acabat, és una parella que s'ha trencat, i el que fa aquesta persona, que em sembla l'escena més trista del món, és esperar amb un ram de roses que aquest ex arribi, però no arriba. Me diste

0: Feliç Dia de la Rosa!
1: I dels capullos.
2: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Hola, què tal? Com esteu? Salutacions des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on parlem de senderisme, d'excursionisme i de viatges. La nostra pretensió és fer que el sofà de casa es mori d'avorriment tots els caps de setmana i per fer-ho possible proposem tres continguts. Els d'avui són aquests. Començarem anant cap a la plana empordanesa, en concret a Pals. Terra d'arròs. El Xiulet de Pals és un trenet que fa la ruta pel Molí i els arrossars de Pals. Del recorregut i de la tradició arrossera d'aquest municipi del Baix Empordà en parlarà tot seguit la guia del trenet, l'Eva Gil. A l'espai de senderisme, el Xavi Tió proposa una ruta a la Roca de Narieda i al Tossal de Balinyó, una gran paret rocallosa que s'alça molt a prop de la vall que forma el Segre i la carretera C14 entre Coll de Nargó i Organyà. Descriurà la ruta i, evidentment, en farà la corresponent fitxa tècnica. Seguim voltant per Xile, de la mà de les viatgeres Conxita Tarruell i Rosa Pi i del seu llibre Viatge a l'ànima xilena, de Tuxita Edicions. No podia faltar una estada a la capital, Santiago, una experiència que les va portar a conèixer gent i, alhora, els llocs més emblemàtics de la ciutat. Aquests són els tres continguts d'un programa que comencem ara mateix. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Banyada pel mar Mediterrani i pentinada per la tramuntana, l'extensa plana de l'Empordanet és un mosaic on s'hi escampen pobles de pedra i camps de conreu, ben delimitats per fileres d'arbres que trenquen la perspectiva planera de l'horitzó. Posem el punt de mira en un petit sector d'aquest Baix Empordà interior, d'aquest rere país que hi ha a les construccions turístiques de la costa. Anem a Pals. Ens hi espera el seu cultiu més emblemàtic, l'arròs. A Pals i a l'entorn hi ha prop de 900 hectàrees d'arrossar que generen cada any unes 7.000 tones d'aquest cereal, de l'espècie Oryza sativa, i que constitueix un dels aliments més bàsics de la nostra dieta. A Pals es coneix el conreu des del segle XV, però fora d'aquest aspecte productiu, els arrossars llueixen un paisatge molt especial. Avui el descobrim. I ho fem de la mà del Xiulet de Pals, un projecte impulsat pels propietaris del Molí de Pals, que dalt d'un trenet articulat de dos vagons proposa la ruta de l'arròs. Aquest itinerari és l'estrella, però en fan dos més, la ruta dels pobles medievals i la ruta Pals Gòtic. Nosaltres, però, ens centrarem en la ruta que ens apropa cap a aquest cereal imprescindible per la humanitat. L'Eva Gil Ramírez n'és la guia i ens comença traçant el recorregut d'aquesta proposta que té dos grans atractius: veure les extensions de camps d'arròs i també un històric molí.
1: El trajecte per anar fins al molí és d'uns 20 minutets i creuem per la part antiga del casc antic, passant pel cementiri i enfilant-nos per mig de camps de cultiu fins a arribar als camps d'arròs i al molí. La parada es fa en el molí aproximadament i estem una hora, però allà veiem de tot, és a dir, des de la part del camp entrem, veiem com és el procés de blanquejat de l'arròs en màquines de mostra, veiem la maquinària antiga també, fem un tast de cervesa fet amb arròs, hi ha possibilitat o no també de comprar arròs, si es volen allà, tornem a pujar al trenet i ens en tornem per l'altra banda de camp, que també ens ocupa 20 minuts de trajecte fins a arribar a Pals.
0: La ruta de l'arròs de Pals és circular, té una durada d'unes 2 hores i és apta per tots els públics, escolars, gent gran, famílies, etc, etc. Transcorre per terres que s'agrupen al voltant de la marca Arròs de Pals i que també inclou els municipis de Torroella de Montgrí, Fontanilles, Palau-sator, Riumors, Castelló d'Empúries i Bellcaire d'Empordà. Els arrossars són en terrenys integrats al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter. Per tant, a més d'aquest vegetal, hi ha altres habitants, una rica varietat d'aus i mamífers.
1: Quan passem pels arrossars, també tens la possibilitat de fer observació d'ocells, si tens sort, evidentment, perquè això vos va segons el dia, no? I la sort que tinguis aquell dia, però ens hi hem trobat moltes vegades d'estar fent explicacions allà al costat del camp i tenir al damunt dels nostres caps 100 cigonyes volant per allà dalt. O també tenim altres animalons que circulen per allà als arrossars. I nosaltres en el molí també tenim informacions d'espècies que estan en aquest entorn dels arrossars, fauna i flora, espècies invasores, les autòctones.
0: l'Eva ens acaba de citar el Molí. Anem cap allà, perquè és una part essencial de la proposta d'avui. És un edifici històric datat del 1452 que manté una part antiga que a poc es va mosaïtzant i una de moderna on, evidentment, s'hi treballa en el dia a dia.
1: El Molí està situat enmig del camp d'arròs. Es pot visitar amb aquesta activitat que tenim nosaltres a través del Taranet. El Molí està en actiu. Tenim una part, diguéssim, que és la que s'ha modernitzat i la que s'utilitza per fer l'arròs, perquè encara en fem d'arròs en allà. Però tenim una part, que és la part més antiga, que és la que no és exactament... Sí, la tenim com un museu, però l'hem anat rescatant mica en mica. És això, al principi hi havia una zona molt petita que es podia aprofitar per veure i any rere any l'hem anat com recuperant. I la part que visitem, on hi entrem quan fem la ruta de l'arròs, és justament a la sala antiga del Molí d'Arròs, que és la que tenim en condicions de visitar.
0: I és a la sortida del Molí i ja de tornada cap a la vila de Pals quan el visitant, enfilat sobre el trenet, se sentirà més envoltat de camps d'arròs.
1: Sí que durant el recorregut i el circuit passem per mig de molts de camps. En el recorregut inicial són més altres cultius, diguem-ne altres cereals de secà, blat, ordi, civada, colza, no sé, girassols, això depèn de l'any. I quan sortim del Molí sí que ens trobem molts més arrossars. Per això deia que no passes mai pel mateix recorregut, és a dir, veiem coses diferents.
0: I també veiem diferents els camps d'arrossar segons l'època de l'any. El color marró domina a la tardor i sobretot a l'hivern, quan els camps descansen. El verd, en diferents tons i intensitats, va fent-se lloc cada cop més a mesura que avança la primavera i l'estiu. L'Eva aclareix que la ruta de l'arròs es pot fer tot l'any, tot i que per veure la planta al camp cal anar-hi des de març, quan se sembra, i fins a l'octubre, quan se sega. A partir de maig, el color verd comença a ser molt esplendorós.
1: Maig, juny, podries veure camps inundats. Juliol, podries veure planta en creixement. Si ens n'anem més a finals d'agost o setembre, veuries l'arròs ja crescut i madurant. Llavors, clar, dona marge, a fer la ruta, jo et diria, des del maig fins a finals d'octubre. Idealment, si vens molt abans, que també la fem, nosaltres ja t'ho dic, des del març ja comencem a funcionar, perquè al final, com que recorres diferents camps, sempre veus una mica de context, però si tu vols trobar l'arròs crescut al camp, doncs hauria de ser més el juliol, agost, setembre, octubre.
0: Transitar al voltant dels camps d'arròs de Pals és fer un cop d'ull al passat, a segles de presència, com a mínim a mig miler d'anys. La documentació existent així ho atresora.
1: Hi ha documents que indiquen que abans, el 1332, hi havia hagut un molí de farina de blat, però que se'n parli de l'arròs és d'aquesta data, aquest he comentat, 1452. Si és possible que hi hagués abans, és possible, documents no n'hi ha. També dir que l'arròs, en tot cas, no és un producte originari d'aquí. Per tant, en algun moment, aquesta llavor, aquest gra de conreu, va arribar aquí. I llavors es va poder aprofitar justament totes aquestes terres que eren inundades a la zona de Pals i que fins a llavors no s'havien pogut aprofitar.
0: La ruta de l'arròs de Pals és una de les tres que organitza el Xiulet de Pals. Les altres dues, recordem-ho, tenen una vessant més històrica i patrimonial. Una d'elles és la ruta Pals Gòtic i l'altra, la ruta dels pobles medievals, que visita tot l'entorn. Ho explica l'Eva Gil.
1: I llavors tenim la ruta de Pals Gòtic, que és només per visitar, són per visites més curtes, que normalment quan hi ha grups que tenen moltes activitats, no?, i a Pals hi estan molt poca estona, doncs a vegades sol·liciten aquesta, no?, que és Pals Gòtic, i si no també tenim les pobles medievals, que normalment el que fem és visitar Pere Tallada i Palau Sator. Sí que és veritat que podem fer combinacions diferents, o a vegades fent combinades, i llavors dius, mira, no, aquest poble no, però aquest sí.
0: Per qualsevol de les tres opcions, cal apuntar-s'hi omplint el formulari del web elxiuletdepals.com. Podreu recórrer els empedrats carrers del nucli antic pel Seng, fer un tomb fins a viles properes, o inserir-se en el món d'aquest cereal, l'arròs, i posar el colofó fent una rosseta en qualsevol dels molts restaurants de la zona. Perquè l'arròs de Pals és molt bo, i per acabar, l'Eva ens el defensa fervorosament.
1: L'arròs de Pals, per què és tan bo? Perquè fa xup-xup en el camp. I tu dius, què vols dir que fa xup-xup en el camp? Doncs que el temps de maduració que necessita en el camp és més llarg que en altres llocs, degut a la climatologia que tenim nosaltres aquí a l'Empordà, que és diferent. I que tu dius, què teniu d'especial? Que estem tocats per la tramuntana, entre d'altres coses. Però també és veritat que la variació tèrmica que tenim fa que necessitem més temps de maduració en camp. Llavors diem que ens agafem les coses amb calma, però clar, el resultat quin és? Doncs un resultat magnífic.

0: Sendes.
1: I després del nostre reportatge central és temps per fer una mica de senderisme amb el Xavi, tio. Xavi, què tal? Com estem?
2: Ah, Maria! Com anem? Què tal?
1: Molt bé, amb energia i amb ganes. Cap on ens portes avui? Aviam.
2: Doncs mira, avui us proposo una atractiva ruta circular en un entorn que hem vist un munt de vegades quan anem de pas cap a la Seu d'Urgell o Andorra. Si recordeu les vegades que hi heu passat, entre Coll de Nargó i Organyà segur que us ha cridat l'atenció una gran paret que hi ha al vessant esquerre del Segre, és a dir, a l'altre cantó de la carretera. Estem parlant de la Roca de Narieda i del Tossal de Balinyó, que és el cim que la domina, tot en terreny calcari. Estem situats a l'Alt Urgell i, en concret, a Fígols, un petit poble al costat d'Organyà, i és una ruta molt ben indicada i senyalitzada, sempre per corriols evidents, que ens permet assolir un panoràmic sense cims de la FEC, el Tossal de Balinyó, a través d'un itinerari que proposo fer-lo en sentit horari i que ens durà a la Font de Codonyes per després pujar a la Collada de Malivern, d'allà fer un tram més planer fins al cim del Tossal i a la tornada baixar per un tram una mica més dret que ens portarà al Coll d'Escala i després, tallant una pista, arribarem altra vegada al cotxe.
1: Doncs molt bé, anem a començar aquesta ruta d'avui. Quin és el punt de sortida, precisament on deixem el cotxe?
2: Doncs anem a començar a caminar en un pàrquing que hi ha a uns 400 metres de Fígols, a tocar de la gran masia de l'Ubac. És un pàrquing indicat al costat de la carretera i és el punt d'accés de la gran quantitat de vies d'escalada dels diversos sectors d'aquella zona de la Roca de Narieda i també de la impressionant via ferrada que hi ha instal·lada, potser o segurament la més llarga de Catalunya. Del pàrquing el que fem és traspassar la carretera i agafem una rampa encimentada que de seguida ens du al camí ral de Fígols a Perles. Trobem un pal indicatiu que ens orienta cap a l'esquerra, cap a llevant, i anem remuntant bastant per sobre el torrent de Fígols per una pineda jove que ha guanyat terreny a les feixes de conreu abandonades i que ens du al cap d'un quilòmetre a traspassar el Clot de les Tines, just sota el salt de la canal a la paret per on es despenja el torrent de les Tines. Continuem pujant suau per dins del bosc, ara alternat amb roures i amb boixos afectats per l'eruga del boix, fins a desembocar en una pista que, al poc, ens du a la Font de Codonyes, una font abundosa, urbanitzada, en un indret preciós i fresc, amb bancs i taules. I poc més enllà de la font, deixem la pista i, per la dreta, el pendent s'accentua una mica, seguint sempre els senyals grocs que anem trobant i els pals indicadors. Girem a sud, continuant per dins del bosc a l'Obaga, passem el petit grau de la Guixera fins a sortir al Collet de Dalt, sobre un petit serrat enlairat, i des d'on ja veiem els dos cims que farem més endavant. Per l'altre cantó, baixem suau per terreny obert, per Soleil, a traspassar altra vegada el torrent de les Tines, ara més per la capçalera. Traspassem també una pista i comencem a remuntar altra vegada pel bosc a l'Obaga. Anem a passar sota la roca d'Espatllagossos, és una espectacular formació rocosa amb vies d'escalada extraplomades. Fem un tram amb balconada sobre la paret que continua sota nostra i ja per fora del bosc, per camí obert sobre el calcari, acompanyats de farigoles i petits ginebrons, anem a sortir al Collet de la Canal del Joan o Collada de Malivern, on retrobem la pista que havíem traspassat feia una estona. Aquí deixem el camí ral, que se'n va per l'esquerra cap a Perles, i girem cap a Ponent. El que fem és iniciar un tram quasi pla que ens du al Collet sota el Tossal d'Oriola. El camí el flanqueja per la dreta, però nosaltres el deixem per continuar rectes i enfilar-nos, sense més problemes que el pendent i els ginebrons, fins a coronar el cimet, que és el punt més alt d'aquest sector. És el Tossal d'Oriola, 4 metres més alt que el Tossal de Balinyó que tenim just davant. Vistes impressionants sobre la vall de l'Inyà i l'embassament d'Oliana. I d'aquest primer cimet continuem recte pel llom que ens baixa a una collada ampla on retrobem els senyals grocs del camí que havíem abandonat feia poc i ja només ens queda la darrera pujada fins al capdamunt del Tossal de Balinyó. Aquí les vistes ja són espaterrants. Sobre Coll de Nargó, sota nostra, arran de les aigües de l'embassament, veiem també Fígols, veiem tota la vall del Segre, els plans d'Organyà a l'altre cantó, amb la muntanya de Santa Fe i l'ermita de Santa Fe, cimbellada sobre el poble, i tota la dorsal de la Serra de Sant Joan al darrere. Veiem l'ample vall de Cabó, que se'n va cap a Boumort, tancada al nord per la Serra de Prada. A l'est veiem tota la vall de Linyà, coronada al fons pel Pedró dels Quatre Valles i el Port del Comte. I cap a sud tenim la Serra de Turb, al costat de Cambrils, i també tenim vistes de la Serra d'Auvens, amb el Coscollet, sobre d'Oliana. I cap al nord la vista se'n va fins al Pic de l'Orri, al Pallars. Veiem també el Salòria, piramidal i ben destacat, entre la vall Ferrera i Os de Civís. I veiem també el Bony de Carroi, ben bé al mig d'Andorra. Com diu aquell de la tele, brutal. Doncs després d'extasiar-nos amb aquestes magnífiques vistes, iniciem el retorn desfent un tros de camí fins a baixar els plans sota el cim, on trobem un trencall que per l'esquerra ens duria a la sortida de la Ferrada i que nosaltres agafem a la dreta per anar davallant per terreny obert, per un camí molt ben traçat que en marcades ziga-zagues ens baixa còmodament fins al bosc primer i ja després el darrer tram ens mena a sortir al Coll d'Escala, on tornem a retrobar la pista que havíem traspassat a l'anada, i d'aquí només ens queda seguir el camí senyalitzat amb estaques que va tallant successivament la pista i que ens baixa a tocar de Fígols, on tenim el cotxe.
1: Doncs molt bé, després d'aquesta extraordinària ruta anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Estem parlant de 9,8 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 680 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi per anar xinutxant unes 5 horetes.
1: Grau de dificultat?
2: 2 sobre 5, només.
1: Internet.
2: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Roca Narieda, entre parèntesi, Tossal d'Oriola i Tossal de Balinyó, des de Fígols, d'un usuari que ja ens és força conegut, que es diu el Porquet de Sant Antoni.
1: I tant, l'hem seguit unes quantes vegades i ens n'hem inspirat. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, sóc Conchita Teruel Llong. Us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
4: Sóc Rosa Pimas Vidal. Us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
1: Doncs no podíem passar per alt en aquest viatge a Xile el pas per la seva gran capital, Santiago, una urbs poblada per més de 7 milions d'ànimes i considerada una de les millors ciutats de l'Amèrica del Sud per qualitat de vida. A Santiago de Xile, la Conchita i la Rosa hi van visitar uns quants indrets, però també van conèixer gent i formes de viure. De tot plegat, ens en fan una síntesi en el quart capítol dels Quaderns del Viatger.
4: A Santiago, la Míriam, acompanyada dels seus fills, ens venen a rebre. Ens fan sentir benvingudes i ens porten a casa de l'Astri, que ens acollirà durant la nostra estada. Després visitem la Chascona, la casa de Pablo Neruda, que ens submergeix en el seu món de poesia i extravagància. La distribució és capritxosa, carregada d'escales de cargol. A cada racó respira la seva passió pel mar. Un ull de vol obert a la imaginació i un menjador situat vora un rierol que crea la il·lusió d'estar a bord d'un vaixell. És com si Neruda hagués volgut portar l'oceà fins a casa seva. Després anem a la pujada al Cerro San Cristóbal, amb el funicular que ens regala una vista espectacular del cim, i la tornada amb telefèric que és suau i agradable. I ha estat una entrada preciosa a la capital.
3: L'Astrid ens acull a casa seva a Santiago. És una casa càlida i encantadora. Aquesta dona extraordinària amb qui compartim valuoses converses ens obre les portes del seu bonic jardí, on destaca un arbre dedicat al seu estimat marit, en Nabor, escriptor i poeta, que va deixar una gran empenta. Ens anima que coneguem la seva estimada ciutat i ens proposa diverses sortides. Una d'elles ha estat la Torre Costanera Center, una de les més altes d'Amèrica Llatina i coneguda com l'Sky Costanera. Gaudim de les vistes panoràmiques que ens obren un món nou des del majestuós Cerro Santa Lucía, el lloc on es va erigir la ciutat fins a l'històric Palacio de la Moneda, fundat a l'any 1805 per encunyar monedes, i més tard va ser el Palau Presidencial on van viure nombrosos presidents, fins l'any 1958. També ens parla del Parque Metropolitano amb la seva immensitat, que esdevé un espai de lleure i esport, que convida a respirar aire fresc i sentir-se viu, mentre que la serralada dels Andes amb el seu imponent cerro. El Nevado guarda una glacera on neix el riu Mapocho, símbol de la força i la continuïtat de la natura. Aquesta visita ens ha ajudat a captar l'essència de Santiago en tota la seva riquesa i contrast.
4: Visitem a la Isabel Serrà, que ens rep a casa seva, revelant una càlida benvinguda a través d'una taula parada amb pa amb tomàquet i pernil. Un gest amb molt de significat, com tots sabeu. Ens convida a escoltar la seva història i ens relata aquells temps d'incertesa, quan van haver de marxar a correcuita durant la Guerra Civil perquè el seu pare, Salvador Serrà, conseller de Cultura del govern republicà, el van internar al camp de concentració d'Argelers-sur-Mer. Al cap de 6 mesos va aconseguir escapar i retrobar-se amb la mare junt amb els seus fills, que havien fet un llarg recorregut fins a arribar a França per trobar-se tots junts. La història de la Isabel comença a Xile quan tenia 3 anys i encara avui aquesta casa és la seva llar. Durant la nostra estada a Santiago comparteix amb nosaltres la seva hospitalitat, la seva memòria i la força d'una vida marcada per l'exili i el retorn. Sempre acostuma a venir un cop l'any a Sabadell i aquest any ens hem retrobat i ha estat fantàstic.
3: A Santiago també ens trobem amb el Rodrigo, que és un sociòleg amic del meu nebot Jean-Paul. I anem a davant de l'església de San Francisco, on ens submergeix en la història d'un lloc sagrat i antic, declarat monument nacional. La seva estructura, que ha resistit amb dignitat 2 grans terratrèmols, amb els seus murs de pedra i sostres artesanals de fusta, és el testimoni d'un passat carregat d'emocions. Llavors anem a fer una visita al Centre d'Atenció Londres 38, una associació composta per familiars i amics dels desapareguts, i a mi ens commou. Sobretot el testimoni d'en Juan, arrestat, torturat als 15 anys. Un relat dolorós que recorda la importància de la memòria i de la lluita per la justícia. També anem amb ell al Mercat Artesanal de Santa Lucía. Coneixem en Felipe, un músic que ven instruments típics com la zampoña, el coltrum, i ens ofereix un trosset de tradició que vibra el ritme de la cultura local. I al final anem al Centre Cultural Gabriela Mistral, que ens captiva amb el seu innovador programa de dansa, teatre i música, a més de cinema i exposicions d'art. Ens agrada molt i ens acomiadem del Rodrigo i de Santiago.

0: La Conxita i la Rosa s'acomiaden de Santiago i nosaltres hem d'acomiadar el programa d'avui. Abans, però, els crèdits. L'Andreu Ortega, el control de so, el Xavi Tió a la redacció i en Jaume Monés a l'edició i presentació. La setmana vinent aprofundirem, mai millor dit, en l'espeleologia, perquè visitarem un centre d'interpretació d'aquesta temàtica a Vallirana. I mentrestant podeu recuperar antics programes al podcast del web martorelldigital.cat. Gràcies per escoltar-nos i aneu on aneu, que tingueu una molt bona ruta.
1: Radio Rubí. Fórmula Rubí Hits.

0: Són les 10 de la nit.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
3: Terry Houdini deia que el que els ulls veuen i les orelles escolten, la ment ho creu. El famós escapista sabia de què parlava. La seva màgia ho era, en tant que els espectadors també estaven ben predisposats a creure-hi. Els seus admiradors miraven i escoltaven, segurament sense qüestionar-ho massa. Així, l'efecte feia precisament l'efecte. Amb els poders de les pedres passa una mica el mateix. No és estrany que, durant segles, els minerals hagin estat molt més que objectes bonics. Suposadament, calmaven la ment, protegien dels mals esperits o curaven cors trencats. Però avui encara hem de preguntar-nos quina part d'aquests efectes és real i quina només existeix dins la nostra ment. Safirs que calmaven la ment, ametistes contra l'embriaguesa, quarts roses per guarir cors trencats, emocionalment, és clar. Botigues de minerals energètics, polseres vibracionals, collarets que alineen els xakras i promeses de curació que no passen mai per un assaig clínic. Però què hi ha realment dins d'un mineral? Energia? Vibracions? Informació ancestral? O simplement àtoms ordenats amb molta paciència geològica? Perquè sí, els minerals tenen propietats fascinants. Duresa, conductivitat, estructura cristal·lina... L'origen també s'estudia. Volcànic, metamòrfic... Però d'aquí a curar l'ansietat, equilibrar el karma o desbloquejar traumes de vides passades, segurament hi ha un bon salt. Avui parlarem de minerals màgics i pedres curatives. Mirarem d'on surten aquestes creences, per què funcionen, quan funcionen i què diu realment la geologia, sobretot plegat. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on les pedres són dures, però les dades encara més.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: I per començar, amb una base ben sòlida, i mai millor dit, hem demanat a l'Íngrid Soriguera, geòloga, professora associada de didàctica de la geologia a la Universitat de Barcelona i divulgadora científica, que ens doni la seva rocosa opinió.
4: Hola, Sergi i companyia. Avui el vostre programa va sobre les propietats màgiques dels minerals. És així, oi? El que faré és definir-te el que és un mineral i a partir d'aquí vosaltres mateixos traieu les conclusions pertinents. El primer de tot, un mineral és una substància natural, d'origen inorgànic i inert, mancada de vida. És una substància sòlida, amb una composició química més o menys fixa i una estructura cristal·lina determinada. A partir d'aquestes característiques, cada mineral té les seves propietats fisicoquímiques que es fan servir per diferents usos. N'hi ha que són més tous, n'hi ha que són més durs, n'hi ha que són més, tenen una lluïssor més metàl·lica, n'hi ha d'altres que tenen gust salat, com la sal, etc. Per tant, les propietats fisicoquímiques dels minerals són molt utilitzades a tot arreu i cada dia en fem servir, de minerals. El nostre mòbil està carregat de minerals. No sé on és la màgia, però l'ús és ben extès a tot arreu. Gràcies.
3: Doncs, Íngrid, gràcies per haver volgut participar avui i ja saps que estàs convidadíssima al podcast sempre que vulguis. Esperem comptar-t'ho ben aviat. I ja ho veieu, l'Íngrid ens preguntava, es preguntava on era aquesta màgia, no? A veure si entre tots la podem trobar o, com a mínim, la podem desmentir, fins i tot. En tot cas, entrem en matèria i saludem el nostre especialista de detectar energies, també, sobretot quan no existeixen. Jordi Vilà, promotor de la plataforma geòleg.cat, professor de geologia i divulgador científic. Jordi, què et trobem fent avui? A veure, què és això? Què són aquests... aquests utensilis que tens? Què estàs fent? A veure...
5: Estic fent vibrar un cuenco tibetano.
3: Ah!
5: Se'n diu cuenco, oi que sí? Ho dic bé, cuenco?
3: No ho sé. No et sabria dir en català com es diu.
5: Tinc tot de minerals a dintre i els fiques estic fent vibrar. A veure si entre ells fan alguna cosa.
3: Ah, ja sentia aquesta olor d'encens, és això, no? Que cremaves encens, em sembla, també.
5: També estava cremant encens, estava fent tot junt. Ho estava fent tot junt. I potser per això ho estic fent malament. Perquè jo vibro, segurament vibro diferent, eh?
3: Vibres en una altra freqüència. Clar, això...
5: Vibro diferent, sí.
3: Això has de parlar amb professionals del tema, eh? Que n'hi ha que ho saben fer i que, a més a més, ho cobren bé, eh? Vull dir que, escolta'm... Bueno, doncs, escolta, no sé, ja ens diràs a veure com evoluciona la teva energia i si ens alinees als chakras.
5: La meva recerca, sí. Sí, sí, veure, sí. Mira, ho ha dit molt bé l'Ingrid, que són un mineral, és una substància inorgànica, inerta, amb una composició química definida, això és molt important, i una estructura cristal·lina ben ordenada. Això és molt important per dir el que no és un mineral. Anem a veure què no és un mineral.
3: Va, a veure, provem-ho.
5: Perquè també pensa que hi ha, no sé si t'has acostat mai a una botiga d'aquestes de venen minerals per curar, minerals amb propietats màgiques, coses així.
3: Sí, sí. Doncs, però que a vegades es confonen amb coses serioses. Bueno, serioses, vull dir. És a dir, utilitzen, com hem dit algun altre cop, també en aquest àmbit i en aquest sector, barregen llenguatge científic, no?, amb d'altres coses que no sabem ben bé si són gaire científics. Científiques, oi?
5: Després en parlarem, a veure si aconseguim treure'n alguna cosa de ciència, a veure si podem. Uh-huh. Però mira, què no és un mineral? Per exemple,
3: no
5: els materials sintètics. Un material sintètic no és un mineral. Que a vegades et venen coses o es venen coses amb... Són resines sintètiques, en diuen, per exemple, els orgonites. Uh-huh. Sí, segur que n'heu vist alguna vegada. Algú de per aquí segur que n'ha vist alguna vegada.
3: Sí, home. A part que és un nom que sona com molt extraterrestre, eh? És com molt molon.
5: Sí.
3: Els vidres tampoc.
5: Els vidres tampoc. El vidre és molt, molt important discernir això, eh? Un vidre em refereixo a que a vegades trobes una estructura que sembla un cristall, però no té una estructura cristal·lina ordenada.
3: A veus?
5: Això, per exemple, l'òpal no és un mineral. És un mineraloide, se'n diu. Bé, una roca, evidentment, no és un mineral perquè acaba sent el conjunt un agregat de molts minerals diferents.
3: Mm-hmm. Això és important, aquest matís,
5: substància... I qualsevol substància orgànica no ho és, com ara les resines, per exemple, l'àmbar, que te'l poden vendre com a mineral.
3: No és un mineral.
5: No, és una resina fossilitzada, bàsicament. Bé, bueno, sabent això, sabent aquestes primeres cosetes, què té un mineral? Què pot arribar a tenir? Un mineral té unes propietats fisicoquímiques molt concretes. Duresa, densitat concreta, conductivitat elèctrica, en alguns casos. I ho remarco perquè la conductivitat elèctrica segurament la fan servir per dir que té unes propietats que poden traspassar...
3: Transmet energies, exacte. Sí.
5: Tenen propietats òptiques... Deixen passar la llum? No. A vegades la deixen passar en una direcció només determinada. Tenen magnetisme. Ep.
3: Ah.
5: Compte, magnetisme.
3: D'aquí plora la criatura.
5: Sí, i tenen una... El quars, per exemple, té una propietat molt interessant que és que és piezoelèctric.
3: Ah, explica-ho
5: això. Això vol dir que si li dones a tu energia, el quars es deforma microscòpicament. I, de fet, els rellotges funcionen així.
3: A veure.
5: T'has comprat mai un rellotge de quars?
3: Sí, home.
5: Doncs funciona amb una pila petita. Uh-huh. Aquesta pila petitona transmet energia en un quars, en un cristall de quars, que està tallat d'una manera determinada. I aquest quars vibra d'una manera determinada. Vibra. Té una freqüència determinada. I aquesta freqüència es fa servir per determinar els segons exactes. I que no vingui d'aquí també tot això de les vibracions...
3: Clar, això anava a dir. Se n'ha parlat molt, de la vibració, que va més enllà dels minerals. Es parla això de vibrar en una determinada freqüència, no?
5: El que passa és que vibra una freqüència de 32.768 hertzis, que això vol dir que és un 3 elevat a 15, que això és una barbaritat, és una animalada.
3: Però tu creus que d'aquí ve...
5: I microscòpicament.
3: D'aquí ve la frase aquella de que algú et transmet bones vibra. Ve per aquí,
5: potser sí.
3: Segurament, això, eh?
5: Potser sí.
3: Altra cosa és que realment no tingui res a veure i que tot sigui una derivació popular, lògica, que, més o menys lògica, no?, que ve d'aquí, però en el fons és un cert desconeixement, no?
5: Sí, bé, ara que dius això, potser et porto una mica d'història els minerals. Mira, ja et pots imaginar que quan algú en el passat... més llunyà, trobava un mineral amb unes propietats òptiques, uns colors determinats, maco, criben, cristal·litzat, hauria de pensar, quina cosa, no ha sortit això.
3: I
5: ho ha fet, no? A l'Egipte, per exemple, el lapislàzuli l'associen als déus i al poder, a la turquesa, quan els enterraven a tots els faraons, els hi posaven minerals, no? La turquesa és la protecció... L'or és eternitat, perquè l'or no es fa malbé, però és, bé, l'or no és un mineral, és un metall. A la Mesopotàmia també feien servir aquestes pedres i minerals, i a la Grècia clàssica, fins i tot el Plini el Vell, que et sonarà, té alguns escrits on es descriuen pedres i els atribueixen propietats màgiques. Però, esclar, aquí...
3: Sí, que ve de molt lluny, de sempre, diguem.
5: Sí. I si vas tirant, doncs mira, l'edat mitjana, doncs tens tot de lapidaris i màgia cristianitzada, més aviat, que s'associen totes aquestes pedres i minerals a virtuts morals, proteccions, influències divines. I aquí passa una cosa molt clau, que el poder no ve del mineral en si, sinó que ve de Déu, però Déu el transmet a través d'aquests minerals, no?
3: Sí, és el canal, el mineral, diguem.
5: Sí, exacte. Però bé, això, tot això que t'he explicat és història més remota, no té res a veure amb el que va passar durant el New Age, el moviment New Age, als anys 60-70.
3: Es va posar de moda.
5: És quan realment... Sí, és quan aquí es va portar una barreja d'orientalisme mal entès...
3: Tot allò d'aquells hippies, no? Woodstock i tot
5: sí.
3: allò, també.
5: Ah, exacte. I allà amb tot aquelles, tots aquests minerals, doncs se'ls hi van començar a donar llenguatges pseudocientífics, que és el que dèiem abans, on es parlen de vibracions, on es parlen de freqüències, fins i tot d'energies quàntiques.
3: Sí, home, sí.
5: Però no hi ha una continuïtat respecte al món antic.
3: Ah.
5: Al món antic se'ls atribuïen un poder... I el New Age, a partir del New Age fins ara, se'ls atribueixen unes propietats màgiques. És una mica diferent.
3: És un matís,
5: el poder antic venia a través dels déus. I ara, a partir del New Age, s'atribueix només al mineral.
3: El mineral en si és el que té a mana el poder, d'acord? No necessita d'una intel·ligència superior, diguem.
5: Sí, no és una tradició antiga recuperada, és més aviat una reinterpretació moderna i fent servir trets de diverses cultures, sobretot de les orientals.
3: I aquí s'hi han fet doncs, polseres, teràpies, no?
5: Home,
3: tot el que vulguis i més,
5: Aquí, perquè si ens poséssim ara a dir les propietats que poden arribar a tenir els minerals, doncs no, bueno, podem estar-nos-hi una estona.
3: Però mira... Perquè, Jordi, una pregunta. Tu creus que, és a dir, això que et parlaves del magnetisme, de la conductivitat, tu creus que, ni que sigui remotament, pot existir alguna propietat curativa associada a un mineral?
5: Propietat curativa, per ser, no... Bé, pot ser la font, si tu tritures bé un mineral, potser necessites una certa substància perquè, en base en altres, crea una medicina. Potser això pot
3: un
5: passar.
3: Un principi actiu, diguem. Podria arribar a tenir alguna coseta.
5: O fins i tot un verí. Res més lluny, l'arsènic. El mercuri s'extreu dels minerals directament. Doncs d'aquí sí que tu pots treure coses que afecten el cos directament, però d'una manera física i directa. No d'una manera mental i vibracional i energètica.
3: O sigui, una pulsera de maragdes, diguem, per ser, potser no fa gaire gran cosa. Diguem.
5: Sí. Tu digue-li, demana-li això amb el miner que està traient maragdes avui.
3: Clar, també.
5: A veure si li produeix algun benefici treballar allà envoltat de tonelades d'aquest mineral.
3: Clar, i amb si el reuma igual li cura, poder no.
5: A veure si li passa.
3: Clar.
5: Demana-li això a qualsevol miner, en qualsevol mina del món, i sobretot amb les afectacions corporals que tenen quan treballen amb els minerals.
3: També està ben vist, això.
5: No sé. Jo en tinc molts de minerals a casa i he hagut d'anar moltes vegades al metge.
3: Anava a dir, estàs ben fotut.
5: Sí. Tinc molt fotut, jo.
3: Doncs potser és al revés, potser et fan més mal que bé, vigila tu, això.
5: Sí. Però això, quan ho he dit a gent que realment té aquesta creença, em diu, des que no vibres igual que el mineral.
3: Ah, esclar, és això. És la vibració.
5: Clar. Clar, la vibració. Però clar, si jo em pregunto, què vibra? Què està vibrant en el mineral? A quina freqüència està vibrant? I com es mesura? Jo em puc sincronitzar amb el mineral? No, de cap manera, perquè jo no tinc una estructura cristal·lina definida.
3: No.
5: El mineral sí. Jo no vibro, perquè no tinc una... El mineral pot vibrar de manera atòmica. Però en cap cas es pot transmetre.
3: Sí, els enllaços atòmics del mineral sí que poden tenir una vibració associada al seu estat, no?
5: Sí, però bé, a veure, la vibració s'associa a qualsevol material sòlid, perquè si els àtoms no vibressin, els electrons caurien al nucli i hi hauria un hecatombe aquí.
3: Està clar.
5: És a dir, si hi ha temperatura, hi ha vibració.
3: Escolta'm,
5: encara que sigui 0,01.
3: Aprofitem i saludem el nostre científic, diguem-ne també, l'altre científic resident que tenim al programa, col·laborador fixe, Albert Palou, biòleg, divulgador i relacions institucionals del grup d'investigació Beta. Què tal? Bona tarda, com estàs?
0: Hola, bona i màgica conversa.
3: Bona i màgica conversa, efectivament. Estàs vibrant molt fort o què?
0: Estic vibrant molt fort de poder participar d'aquest tema avui tan apassionant.
3: Així m'agrada. Escolta, tu has experimentat alguna cosa entorn de l'ús dels minerals amb unes finalitats vibracionals, mèdiques, curatives?
0: Jo, si voleu, estic disposat aquí, davant de tota l'audiència dels Països Catalans, a fer una confessió.
3: A veure,
5: Ai.
0: És que jo tots, durant l'elaboració de tots els podcasts, almenys d'aquesta temporada, jo tinc un mineral a les mans, en tot moment.
3: A veure...
5: Quin és? Que et diré qui,
3: sorprèn-nos.
0: És un ull de tigre.
3: Un ull de tigre?
0: Sí, vaig comprar-lo...
3: Si vols, mira, què és un ull de tigre? A veure, explica-ho.
5: Jo t'ho puc dir, el que és un ull de tigre. Un ull de tigre és una varietat de quars.
0: Molt bé.
3: Un quars.
5: Pràcticament tot el que compres són varietats de quars.
0: Té un color així com de cafè i fa unes aigües així daurades, bastant bonic.
5: Ah, exacte.
3: És a dir, que l'Albert Palou té un amulet.
0: No, depèn. Sí, el faig servir per una cosa que és més banal del que sembla.
3: I que fem
0: tots. I que avui he descobert que té un nom. I que si dius primer el nom, la gent es pensarà que és alguna pràctica, diguem, estranya.
3: A veure, sorprèn-nos.
0: És que jo aquest ull de tigre que tinc sempre a les mans mentre fem els podcasts és la meva eina per fer fidgeting.
5: Ai.
3: Sí. Això és per tots els públics, compte.
0: Sí, no, el fidgeting sona estrany, però bé, el fidgeting és aquest tipus de moviments repetitius que fem constantment.
5: Jo necessito un boli, per exemple, sí.
0: Sí, o hi ha gent que es mou l'anell, hi ha gent que simplement fa voltar els dits, hi ha gent que fa moure la cama, això, aquests moviments...
3: Allò de tenir algú a la mà, eh?
0: Aquests moviments involuntaris, que moltes vegades no te n'adones, però pràcticament tota la població, totes les persones ho fan. Mm. I això té una explicació psicològica, eh? Això, en un moment en què has d'estar atent, hi ha gent que això li ajuda doncs, a rebaixar tensió, a tenir una sensació de control, i el cervell li ajuda a vegades a focalitzar-se. Llavors,
3: fidgeting, eh?
0: Jo la meva manera de focalitzar-me quan,

0: Queda acreditat que li fa l'efecte desitjat.
1: Sí, sí, sí. A més,
0: té un,
1: té, està, com que te'l venen polit en aquestes botigues de minerals màgics, té una textura molt, molt agradable, i llavors això de tenir-lo a les mans, que està bé, no et fas mal.
0: Està bé, sí, no té cantus, no té. No és cantallut, no ratlla ni talla, eh? Molt bé, molt bé.
1: No.
0: Per tant, la teva experiència amb els minerals màgics fins ara és aquesta.
1: Absolutament positiva, sí.
0: Veus? Doncs va, veus? Animem a la gent a donar negoci al mercat. Perfecte. Per tant, que ningú se'ns enfadi, que malgrat que les propietats que les discutim, no diem que no s'hagin de continuar venent minerals, que són bonics, que ens alegren l'ànima, eh? I a sobre, a l'Albert li ajuden a fer un programa de ràdio i un podcast.
1: Ah, sí, aviam. Tot el que sigui decoratiu sempre està bé.
0: Molt bé. I a part d'això, cap més experiència així...
1: No, he estat donant... Clar, això és difícil. Ja sabeu que moltes vegades m'agrada mirar si hi ha articles científics o científics que s'hagin dedicat a intentar estudiar o a justificar de manera més maldestra que això té un efecte que existeix, o científics que s'han dedicat a intentar rebatre-ho. Mm-hmm. I en aquest cas, com que ho explicava el Jordi al principi, és més una herència cultural d'una creença gairebé religiosa antiga que hem heretat malament, per dir-ho d'alguna forma. Hem traslladat a la nostra època una creença religiosa sobre unes coses i ens l'hem adaptat una mica a la nostra manera, com ens ha donat la gana i com ens feia feliços, que és una cosa que fem bastant a la nostra època. No hi ha un debat científic al voltant dels minerals màgics i que potser podríem buscar. Llavors, m'he entretingut a fer una cosa...
0: Aviam, perquè segur que tu sempre tens una ment una mica recargolada.
1: Clar, he pensat que si els minerals tots tenen efectes positius... Mm. Doncs hi ha d'haver minerals que tinguin efectes negatius, també.
0: Home, segur que hi ha nèmesis dels minerals, clar. Sí, sí.
1: He buscat... Sí, un punt i a part, un moment, fem un parèntesi. No som terroristes, òbviament.
0: No.
1: Si volguéssim fer mal amb mineral, vull dir, existeix l'urani, existeix el plutoni,
0: clar,
1: que són coses més serioses, això aquí és... No anirem per aquesta banda. Però,
0: en tot cas, ho serien per les propietats químiques que tenen aquests minerals i s'haurien d'utilitzar i processar d'una determinada manera, eh?
1: Sí, doncs he estat navegant una mica per les webs d'aquesta gent que parla de minerals i no ho acabo, sempre t'ho diuen amb la boca petita. No et diuen que hi ha minerals que tenen efectes negatius, no és ni sí ni no, diuen que hi ha minerals que tenen massa efecte i que això és perjudicial.
0: Ah, val, que pots morir d'èxit, diguem. Ah.
1: Sí, no és culpa del mineral, és culpa de que a vegades té massa efecte i tu el fas servir malament.
2: No ho pots relacionar. Clar.
1: I, bueno, assumim que d'entrada no hi ha minerals amb efectes negatius, però que pots arribar a tenir un efecte negatiu si, diguem que li fas fer massa efecte, doncs això ha despertat una mica la meva... Ja sabeu, a vegades n'hem parlat a tres capítols...
0: Has fet números, eh?
1: Sí, tinc una certa tendència a vegades a imaginar-me a mi mateix com un malvat de James Bond.
0: Sí.
2: Bé.
0: I ara utilitzaràs minerals per veure si te'n surts, eh, aquesta vegada?
1: Sí, clar. Ja vam intentar-ho un altre programa, va ser una mica trist el resultat.
0: Sí.
1: Avui he pensat, ostres, podríem agafar un mineral i fer-lo servir per causar el caos als Països Catalans?
0: Aviam, a veure, de què estem parlant? I el caos, què és concret?
2: Home.
0: Aviam.
1: Bueno, primer, clar, quin material fa servir? Llavors, he buscat una mica el que es consideren minerals que poden ser perillosos si en fas un ús perquè poden tenir un efecte massa fort.
0: Uh-huh.
1: Entengueu això com vulgueu. N'he trobat tres, així és com més destacats. Un és l'obsidiana. Uh-huh. No sé si en Jordi vol anar fent una falca de cada un dels minerals. L'obsidiana es considera que pot tenir un efecte tan intens que pot desenterrar traumes que tenies ja sobrepassats a la teva vida. O sigui, traumes antics poden ressorgir per culpa de l'obsidiana.
0: Sí, té un caràcter psicològic, diguem.
2: Sí. Jo tinc un trauma amb l'obsidiana, perquè l'altre dia em manipulava i em vaig tallar. L'obsidiana talla molt. Però que sapeu que no és un mineral, és un vidre.
1: Vaja.
0: Ojo.
2: Atenció, no té una estructura cristal·lina definida.
0: Per aquest per queda tant, descartat.
2: No vibra, no pot vibrar.
1: Vaja.
2: Bueno, pot vibrar de manera harmònica.
0: Val. Per tant, queda descartat com a mineral.
2: Som-hi. Següent.
1: Descartem-lo, descartem l'obsidiana.
0: He
1: trobat un altre candidat, era la turmalina negra.
0: Això sí que és mineral, això, Jordi? Sí que entrem o no?
2: Sí, és mineral. Jo en tinc, eh? Tinc un quilo aquí a casa.
0: Un quilo.
1: Has de vigilar. Has de vigilar perquè sí que és un mineral que protegeix molt fort. Però té una energia tan intensa que l'has de netejar especialment bé. Perquè, si no, acumula les energies negatives molt ràpid i és perillós. Per tant, el dels gongs i la lluna plena ho has de fer amb més intensitat que els minerals normals amb la turmalina negra.
2: He de cantar o alguna cosa quan ho faig o no?
1: No ho sé, potser no cal.
0: Perquè quan dius que s'ha de netejar, és allò amb un aladín d'aquell o com va això? No, això és el de la plata, l'aladín.
1: Has de fer uns rituals durant les nits de lluna plena. Després podem parlar d'això.
0: Ah, molt bé.
1: Llavors,

0: Clar, he pensat que la turmalina negra... Clar, només et serveix si està, diguem, carregada negativament. Clar. I buscant, he trobat un mineral que m'ha semblat ideal per fer aquesta operació James Bond.
1: A veure.
2: A veure.
0: Que és la moldavita.
3: Sorprèn-me.
1: Ojo, moldavita, eh? Gran. Això, Jordi, ja, il·lustra'ns. Moldavita?
3: Sí, podem començar dient que tampoc és un mineral.
0: Hòstia, no fotis.
1: Ah, però llavors sí, ara li desmuntes tot l'invent.
3: És un bidet. La moldavita té una història geològica apassionant i espectacular. La moldavita es va formar fa uns 15 milions d'anys. Es troba ja en jaciments només pel sud d'Alemanya, República Txeca. Es va formar en un impacte d'un meteorit. Uh-huh. I quan va caure aquest meteorit va fondre part de l'escorça. Aquesta fusió parcial de les roques van sortir volant. Es van solidificar a l'atmosfera com a gotes de silici. Aquestes gotes van caure i això és la moldavita que avui es troba. És silici de color verd. No deixa de ser silici, és a dir, és com l'obsidiana.
1: Obsidiana. Sí, però o sigui, no té aspecte de maragda. És un verd maragda o no? És més fosc?
3: És un verd molt maco. Verd gespa, diríem.
1: El buscarem. Li has desmuntat a l'Albert seves intencions, però en tot cas, ja que se les ha treballades, que ens ho expliqui quin és el pla.
0: Passarem per damunt de l'opinió d'un geòleg i farem veure que és un mineral, Fantàstic. Encara que no ho sigui.
1: A qui li importa, no? Vull dir, el senyor que els ven segurament no li importa gaire, també.
0: No, ja veuràs que no, perquè...
3: Jo ja et dic que els que els ven gran, no li deu pas importar.
0: No. El problema, la moldavita és ideal per fer una operació així malvada perquè és un mineral que és... Mineraloide.
1: Mineraloide. Una pregunta, sabem l'origen etimològic de la paraula? Per què es diu moldavita? Ho sabem, no? Té a veure amb el país, Moldàvia, no?
3: No, perquè no hi ha jaciments a Moldàvia.
1: Clar, això ho hem de buscar.
3: Però no et sabria dir.
1: Busquem. Doncs va, endavant.
0: L'efecte de la moldavita és l'acceleració espiritual excessiva.
1: Ah,
0: que es tradueix
1: acceleració en... espiritual.
0: Acceleració espiritual excessiva.
1: Ah, val.
3: Remarques com una moto, ja. Vamos.
1: No sé què vol dir l'acceleració espiritual en si mateix, ja,
0: això
1: excessiva.
0: Això causa marejos, ansietat i desestabilització vital.
1: Oh.
3: Mm-hmm. Ve del riu Moldava, de la República Txeca. Ja està.
0: Ja sabrem una cosa més. Bueno, doncs he pensat, anem a dissenyar l'operació Moldavita per desestabilitzar els països catalans. Bé. Hi ha un punt que hi ha gent que diu que clar, els minerals tenen efecte només en funció del teu zodíac, del teu estat de vibració o de si l'efecte que fan és per tu o no. Que això que últim m'ha causat bastanta sorpresa.
1: Ah,
0: bueno, no, és que no és per tu.
1: O sigui, podria ser que no et toqués.
3: Sí, és que n'hi ha que no són per tu, eh?
0: Clar, és que no, l'aspirina no t'ha passat el mal de cap avui perquè no era per tu.
1: Clar, no era per tu. Clar, a vegades pot ser això, és allò...
0: Llavors, clar, Països Catalans, 14 milions i mig d'habitants. He pensat que la dosi que potser es podia intentar fer arribar a cada català, ara hem sigut molt centralistes, a cada habitant dels Països Catalans, el País Valencià...
3: Sí.
0: Balears,
1: Alguer, etcètera. Sí,
0: llocs des d'on ens poden escoltar.
1: Tenim 3 grams, una geografia àmplia i corulla.
0: 3 grams de moldavita per persona.
3: Vall d'Aran.
0: Sí. 3 grams de moldavita per persona. Bàsicament, l'operació és fer arribar això. Cada habitant dels Països Catalans estigui en contacte amb 3 grams de moldavita per causar el caos absolut, desestabilitzar, marejar la gent, causar ansietat i cada... No sé si es distingiria molt del normal, eh? Però...
1: No, exacte. Està el pati, poder...
3: Jo crec que necessitaries finançament, eh?
0: Sí, cal, 3 grams per persona, comptant que l'aprofites bé i que no te'l roben durant el procés. Necessites 43 tones i mitges de moldavita.
1: De moldavita. Que poder no n'hi ha tant al món.
3: Gaire.
0: Es calcula que al món n'hi ha 275 tones.
1: Ah, doncs mira.
0: Vull dir que aquí...
3: Sí, costarà.
0: Entra. I he trobat un rang de preus, no he sabut ben bé per on tirar, he trobat entre 50 i 1.000 euros al gram.
1: Un gram?
3: Més aviat 1.000.
0: Al gram.
1: Tant?
0: Sí.
1: Sí que va buscat, això.
3: Sí.
0: Clar, com que he trobat que hi havia gent que el venia per 50 euros, que potser és un vidre brut, eh? D'aquests
3: és fals.
0: De cava. Bueno, he tirat per veure que et costi uns 500 euros al gram.
1: Bueno.
0: Sigo generós, ja, que el
1: compres
0: l'engròs...
1: Probable, però val, d'acord, sí, home.
0: Compres l'engròs i et fan un preu.
1: Clar, són 20... Geòleg.cat segurament ja s'està posant.
0: Sí, vas allà...
3: Fas ara estava fent números.
0: Fas un any 21.750 milions d'euros.
1: Bueno, això per causar el caos, eh?
0: Només el material, eh?
1: El material.
3: Això, president Illa, no et faria una línia de crèdit?
0: Sí. Bueno, això...
1: Això és posar-s'hi, aviam.
0: Clar, però llavors, tu tens el material, però l'has d'activar.
1: S'ha d'activar, clar, hi deu haver alguna tècnica, hi ha algun
3: detonador. Però no ve activat, o sigui, l'entrada ve desactivat.
0: Neteja lunar perquè tingui els efectes.
3: Hosti, clar.
1: Has de netejar 46 tones de...
0: 43 tones i mitja de netejar. He fet un càlcul basant-me en el mineral que tinc aquí sempre a les mans i més o menys he vist que cada... Clar, perquè els has de, no es poden posar en capes. Ha d'estar, si n'hi ha un sobre l'altre, no funciona.
1: Han d'estar escampats
0: en una capa plana. He anat calculant el pes del mineral que tenia aquí sempre a les mans i la mida, i he calculat que per netejar les 43 tones i mitja les has d'extendre en una superfície equivalent a 62 camps de futbol.
1: Home, 62 camps de futbol.
3: Ah, ara m'agrada, camp de futbol, sí.
1: Ha costat molt, sí. A la Terra no és plana, que surti l'unitat de mesura camp de futbol, eh?
0: Sí,
3: internacional.
0: Si permeteu fer servir una altra unitat una mica més centralista, són 22 illes de l'Eixample, de Barcelona. De superfície plena de trossets de moldavita. Una nit de lluna plena, si no, no et funciona. Has d'intentar que no els toqui el wifi i que no hi arribi llum de fluorescents.
1: Ostres.
3: Això és complicat.
1: No els hi pot tocar el wifi? No, això és molt difícil, ara,
0: Si els hi toca el wifi o llum de fluorescents, la neteja de lluna plena no serveix per res.
1: No sé pas com ho farem, eh?
0: I estem obviant que en teoria haurien d'estar dins un bol tibetà. Per tant, imagineu-vos la construcció d'un bol tibetà de la mida de 62 camps de futbol, la vibració i la molèstia que causaries als veïns que riuten del camp.
3: Com un bloc estèreo, sí.
1: A veure, cal dir que tot això munta bastant de caos, eh?
0: Sí, llavors he obviat això, he obviat el lloguer dels camps de futbol i del personal i he dit, bueno, clar, per llavors això com ho fas arribar a la gent?
1: Clar, com has de distribuir? Representa que ja... Vale, acceptem que ja hem fet la neteja àurica aquesta i tota aquesta història, no? Ja ho hem fet?
0: Sí.
1: I ara què?
0: Jordi deia amb sobres, clar, bueno, és el més fàcil.
1: Amb sobres.
0: Fas un mailing.
3: Mario, jo aprofitaria quan envien la propaganda electoral.
0: Sí, sí, sí.
1: Ah, mira, fer un enviament massiu, no? I posar-hi un...
3: Allà, un sobret del PP.
1: Una pedreta de...
0: Ja està, un sobre per cada habitant dels Països Catalans, amb 3 gramets de moldavita dins, enviats al mateix dia i que tothom l'obri al mateix moment per generar el caos. Si ho fa certificat, són 100 milions d'euros, però costa 5 euros certificar una carta.
1: Bueno, 100 milions d'euros, eh?
0: Sí, he pensat una altra opció, m'ha semblat encara, és molt de malvat de James Bond, que seria incorporar moldavita a l'asfalt de les carreteres.
1: Home, però clar, no arriba a tothom, això.
3: Mal rotllo que generis.
1: Però no arriba a tothom. Que,
0: No.
3: Ja n'hi ha que passen ràpid.
0: Aviam.
3: Quin estrès.
0: Clar, té un fallo de punt de partida d'intentar fer les coses dissimuladament, que és que reasfaltar tots els països catalans de cop es nota.
1: Sí, és una feinada. De fet, ara Barcelona està tot aixecada i ja és una tocada de nassos bastant considerable.
0: Sí. Llavors, he trobat uns càlculs... M'ha costat de fer perquè les bases, no hi havia unes fonts gaire coherents. He trobat que hi ha uns 22.500 quilòmetres de carreteres als Països Catalans.
1: Ah, que ho has comptat,
0: he anat sumant diverses fonts, només interurbanes.
1: Bueno.
0: Vull dir que imagineu-vos. Llavors, he comptat els preus mitjos de reasfaltar coses. Clar, suma-hi uns 14.000 milions d'euros més.
1: Es dispara, eh? Home, el sobre surt més bé, eh?
0: Sí. Però, bueno, tu has de veure l'efecte final. És que, clar, és meravellós. És veure tots els habitants dels Països Catalans desestabilitzats, amb aficions estranyes, al bar, intentant superar depressions i comprant vols tibetans i fent cursos de creixement personal per internet.
1: I llavors, la cosa és, vale, i tu, com a dolent de James Bond, què? Tot això?
0: No sé, no he acabat mai d'entendre la finalitat dels dolents de James Bond, perquè no sé mai què en treuen del seu mal.
1: Clar, perquè tot aquest caos que has generat, tu com l'aprofites? No gaire, tampoc, perquè també tens tot el teu entorn grilladíssim, no? Clar, què fas?
3: Però estan tots crispats.
1: Clar, tothom crispat com una mala cosa, com una canellada plena que s'ha fotut tot el sucre del dinar, no? De les postres.
0: Doncs, ves que no hagi passat, ja.
1: Poder és veritat, per això estem com estem. Sí. Una mica... Doncs calla, ja mirarem la carretera, l'asfalt, que no hi hagi molta vita. Escolta, molt bé, quins càlculs que ens has fet, espectaculars. Vull dir... No deixes mai de sorprendre'ns. Escolta, Jordi, ho dèiem abans, però de veritat que no, que això dels efectes curatius dels minerals és tot una mentida, o què?
3: Home, s'ha d'anar molt de compte, això. Evidentment, no és cert que els minerals curen, i menys quan estàs en contacte amb ells. És una roca, un cristal·lín, un mineral, és una substància cristal·lina ordenada, i tu ets una persona. Uh-huh. Si tu tens una malaltia, pren-te una medicina.
1: Clar.
3: Però compte que aquí, el ventall és extensíssim. moltíssim de tot el que poden curar. Des d'una migranya a addiccions, a tenir les defenses baixes, a coses que ja ens hem de posar més seriosos, com el càncer, el Parkinson, cuidado, eh? La gent que va allò a curar-se aquestes malalties amb minerals, compte. I fins i tot malalties molt minoritàries com la que pugui tenir jo, que és diarna. Però entrant ara amb els minerals, hi ha coses més curioses, com ara és el quars. A mi em fascina el quars, Sergi.
1: Quars, hi ha molta varietat,
3: no? El quars, sí. O sigui, el quars té una estructura cristal·lina determinada que és diòxid de silici. Mm. Pot tenir inclusions i se li faran colorets a dins. Sí. I ja està. Tu veuràs un coloret morat.
1: És una pedra bonica,
3: no? Tu veuràs un color vermell, sí. Tu veuràs colors grocs, tu veuràs de molts colors perquè té una inclusió dins. Però aquell quars és un quars. No perquè sigui d'un color, té una propietat diferent.
1: L'estructura és la mateixa,
3: la mateixa. No? Les propietats fisicoquímiques no canvien. Però nosaltres tendim a donar-li propietats diferents. Perquè és bonic, doncs això dèiem, l'ull de tigre és un quars, l'ametista, el quars rosa, el quars transparent...
1: Això anava a dir, l'ametista és un altre dels mítics, no? També, aquelles geodes que venen moltes vegades, també...
3: I el quars fumat, el quars verd, el quars blau, el quars vermell, el quars negre, el quars rutilat... Bueno, hi ha tots els tipus de quarsos diferents i tots tracten una cosa diferent, saps? Però, esclar, no, jo com a geòleg he de dir, escolta, em sembla que els tinc tots, els quarsos a casa.
1: Deus tenir tota la col·lecció.
3: I, sí, no sé si jo tinc equilibri físic, creativitat, ara tinc aquí coses que fan, eh? Protecció, meditació, coses espirituals, jo no...
1: Ho tens tot.
3: Estigui fora de casa, que els tinc tots allà, estigui dins de casa, estigui dins de casa, que els tinc tots allà, els quarsos, o estigui fora, jo em trobo sempre igual. Vull dir que llavors... No tinc, no sé.
1: No
3: tenia un professor, me'n recordo, sí... Me'n recordo que tenia un professor que deia, mira, la pirita, que és aquell cub metàl·lic, si realment et porta els diners, et porta prosperitat i abundància, diu jo seria el tio més ric del món, diu, perquè tinc quilos de pirita a casa meva.
1: I resulta que és que no.
3: No, jo
1: conec, això anàvem a parar a allò que dèiem al començament, és que no és per tu.
3: No, clar, no vibro igual.
1: No és per tu, ha de ser per tu. Això és com, sempre el que diuen, que quan et quedes un gos, és que és el gos que t'ha escollit a tu i no al revés, doncs això amb els minerals deu ser una cosa així, no? No sé.
3: Sí, sí, esclar, és això, eh? Aquí no se'm connecten amb els chakras, no m'amplifiquen la intenció.
0: És com el Bluetooth.
3: O l'altra cosa és que potser no els he carregat abans, que és el problema, que també poden retreure això.
1: O el que deia l'Albert, que no els has netejat bé, no? S'han de netejar, fer un determinat ritual, l'has de saber, hi deu haver algun manual d'instruccions, hi deu haver algú que s'hi dedica.
3: Sí. Pensa que has sentit, hi ha més coses, eh? Aquí també els pots netejar amb aigua, i aquella aigua, com que vibrarà igual que el mineral, tu aquella aigua l'embotelles i ja tens per una setmana, vas bevent d'aquella aigua que vibra com el mineral.
1: Ah, veus? Clar.
3: Sí.
1: Doncs, oita,
3: això
1: ho allargues, no?
3: Sí, física no va.
1: Això no es vincula una mica amb allò de la memòria de l'aigua que havíem parlat en alguna altra edició?
3: Sí, és el mateix. És el mateix.
1: Que tu submergeixes un quars en allà i resulta que aquella aigua se'n recorda durant molt de temps
3: del quars.
1: Allà hi havia allò posat allà dintre, no saps ben bé.
3: Hi havia un quars vibrant d'una manera positiva.
1: Clar,
3: i la gent que m'ha dit, jo ho he provat i a mi m'ha funcionat, no ho dubto. No ho dubto, en cap moment. El que passa és que no ha estat això el que segurament ha funcionat.
1: Clar.
3: És probablement la suggestió.
1: Perquè és el que dèiem, no? El que més similar a que algun efecte és que puguis tenir, no sé, una pedra d'urani radioactiva i que t'irradiï i et provoqui algun mal en algun moment determinat.
3: Aquí sí que tindràs un efecte complicat, digue-li a Marie Curie.
1: Clar, tot plegat és allò de com que és una cosa intangible i és una cosa, doncs, gairebé que forma part de la màgia, no? És normal, no?, que a vegades s'ompli amb aquest tipus d'explicacions tot curioses. Però bé, no sé, escolteu, jo crec que podríem donar entrada ja al nostre tècnic, el Xavi. No sé com va de minerals. Xavi, bona tarda, com estàs? Vas bé?
2: Hola, què tal? Molt bones.
1: Molt bé, hola.
2: Hola.
1: Què tal? Tu què? Tu tens també una pulsera d'aquelles... Que et fa curar, que et fa rebaixar l'estrès?
2: Bueno, no ho sé, tinc una pedra que us he ensenyat abans d'entrar aquí, que deien que a mi me van dir que això evitava les vibracions de l'ordinador i tal. I després
1: les vibracions de l'ordinador, eh?
2: Sí, de les coses electromagnètiques que transmet l'ordinador.
1: Que les absorbia, no?
2: Sí,
1: i
2: sí,
1: clar,
2: sí.
1: Te les evitava tu.
2: Clar, deixa-la aquí.
1: No. Però no ha fet l'efecte, eh? No, fa temps que conec i no ha fet gaire efecte, això, em sembla.
2: Jo crec que ha fet l'efecte contrari, estic pitjor.
1: Poder sí, ho ha multiplicat.
2: Sí.
3: L'amplificat.
2: Sí. però bueno,
1: així estàs.
2: Sí, i bueno, sí, alguna pedrota més per aquí dec tenir, però no, no sé què són, per tant.
1: Jo un dia em van dir que me'n comprés una que m'evitaria la caiguda del cabell i no sé, em sembla que em van enganyar, eh?
0: Bueno, no saps, què hagués passat si no la tindries.
2: Clar.
1: També és veritat, també és veritat, perquè això del cabell, una mica de barba la tinc, però en fi... Bueno, Xavi, va, què ens portes? Portes alguna cosa interessant, segur
2: sí, que sí. Avui us porto diferents coses que han passat durant el segle, sobretot 19, 20 i 21, relacionada amb el tema de minerals, cristalls en formes geomètriques i bueno, a través de teories pseudocientífiques que li han atribuït doncs, propietats energètiques, curatives o espirituals, més o menys el que heu explicat vosaltres. S'ha de dir que cap d'aquestes idees estan demostrades científicament, que és la gràcia, per això us ho porto. I... Clar. Però el més divertit és que barregen el misticisme amb el llenguatge científic. O sigui, intenten explicar tot des d'un punt de vista molt científic, però després de científic, quan ho acabes d'analitzar, no té res. Perquè és tot... Bueno...
1: És allò que és tot confús, eh?
2: Sí.
1: I que...
2: Són paraules difícils, sempre... complicades de pronunciar, per semblar que és molt...
1: Tot és molt quàntic.
2: Sí, exacte. Sempre. Però no sabem què vol dir. Vale, avui molt us porto uns quants casos documentats sobre gent que s'ha dedicat a crear, diguem, teories a partir de certs cristalls que donen una sèrie de propietats. I comencem
1: a veure.
2: Per... que això no sé si són cristalls o no, que són les sals minerals. Sals minerals podem contestar com a cristalls o no, o com a pedres, o com a minerals, o com a què?
1: Sals minerals. Jordi, a veure.
3: Si estan dissoltes, no, però si a vegades cristal·litzen, sí.
2: O sòlides, aquí són sòlides.
3: Sí, pot ser que n'hi hagi... Sí, sí, sí. Jo
1: és a dir, la sal marina, sí. La sal marina és una sal, i és un mineral.
3: La sal, sí, la sal, sí, exacte, és un mineral. És un
1: el clorur de sodi, no?
3: És el clorur de sodi, exacte.
1: Que fa un cristall...
3: Fa pensar, sempre sí, que és quadradet. Després, ara pensava en el quadradet i el pla i tot això, lo de la Terra plana.
1: Ah.
3: És que s'està acabant la temporada i no...
1: Bueno, però hi ha més dies que llonganisses, home, no et preocupis.
3: Vale, vale. No, perdona, no volia
1: no,
3: tallar,
1: no,
3: Xavi.
1: No, ja està, no passa res. Jo molt bé, l'apunt...
0: Però això va... Vam quedar que en parlàvem en una reunió que jo no hi l'he vista, no hi he estat, no
1: bueno,
0: sé si s'ha fet.
1: Bueno, és que anar fent reunions...
3: Jo sí,
1: al final,
3: jo hi vaig ser-hi, eh?
1: Acabes...
0: Ah,
1: bueno, va,
3: vaig ser-hi.
1: Xavi, escolta'm, tira.
2: Era la reunió aquella de les túniques, era allò?
1: Va, que la gent...
3: Sí, sí, és aquella. La del Siris.
1: Se'm revolucioneu i no acabarem mai. Va.
2: Doncs bé, un senyor que es deia George Washington Carey, que era un autor nord-americà vinculada a un pensament, podem dir-li alternatiu, no?, podem dir fins i tot New Age, el que heu parlat abans, que potser és una miqueta anterior, que combinava salut, filosofia i astrologia, aquest senyor, a finals del segle XIX i principis del XX, que a més aquest home va fundar la seva pròpia universitat bioquímica, que
1: home, he intentat buscar
2: què era,
1: eh?
2: I no he trobat ben bé què era, però bueno, era una espècie de llados d'aquest, no? Que tenia la seva universitat de fer-se fort, pues, aquest senyor de bioquímica.
1: De la calle.
2: Sí. Doncs bé, aquest senyor era el seguidor... d'un altre home, d'un metge que jo crec que és alemany, tot i que es va formar a París, que és Wilhelm Heinrich Schussler. No?
1: Uh-huh.
2: I aquest senyor tenia una teoria que era de les sals cel·lulars. Cel·lulars.
1: Cel·lulars.
2: Sí. Vale?
1: I segons... Sals cel·lulars,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Jordi, apunta el concepte, sals cel·lulars.
2: Jo no sé si existeix
0: això
2: o...
0: Això és nou, això.
2: No existeix això. Vale.
1: Sals cel·lulars.
2: Doncs bueno, el senyor aquest, el Wilhelm aquest, deia que el cos funcionava correctament només si teníem una quantitat determinada de sals minerals en l'organisme. Però hauria de ser una proporció exacta. Si t'equivocaves, doncs mal. I que cada desequilibri del mineral d'aquestes diferents sals que no teníem provocava una malaltia concreta. I és més, no només això, sinó que aquestes sals estaven relacionades directament amb els signes del zodíac. I per tant,
1: ara.
2: Si tenies tot harmonitzat i estava harmonitzat amb el teu signe del zodíac, per tant, tot anava bé. Quan es desbarajustava el tema, doncs tot malament. Bàsicament, era una teoria que barrejava filosofia, astrologia i volia... Doncs, parlar de termes científics, però clar, no sé.
1: Però clar, això, què ho compensava? Va bien a insostar, o com anava això?
2: Bueno, aquest senyor deia que bàsicament els minerals, aquestes sals minerals que ell deia, eren un organitzador del cos.
1: Uh-huh.
2: El que feien era organitzar, entenc, temes de xacres i tal. Però bueno...
1: Tenia una universitat, eh?
2: Home, de bioquímica. Clar. Sí, sí. Clar, això no hi ha cap evidència biològica ni... Entenc que de cap altre tipus que sigui demostrable, que hagi demostrat que aquestes sals cel·lulars funcionin i que s'ha classificat com una pseudociència i per tant...
1: Tenim un biòleg i un geòleg a la sala, no sé, què en penseu?
3: Sí que necessites sals per anar funcionant, per fer l'electròlisi, per fer diferents processos cel·lulars, el que passa és que, clar, si se comencen a mesclar amb l'horòscop,
2: no.
1: Sí.
3: Tenim un problema, aquí tenim un problema.
0: Sí,
3: tot
0: acaba sent sodi i potassi i ions que, que permeten sobretot moviments entre la cel·la, entre les membranes, vull dir, però bueno.
1: Poc té a veure amb Gèminis o amb...
0: No, m'imagino tenir trossets de quarts a dins la cèl·lula, com... No sé,
1: no,
0: ho veig més complicat.
3: No. No.
1: Bueno, ja veus, Xavi.
3: De quals sòlids, no.
1: No funciona.
2: No. Però bueno, ara us porto, ja que heu parlat tant de quarts, jo us porto de diferents tipus de quarts.
1: A veure, va.
2: Hi ha un altre senyor...
1: Sí que n'hi ha molts.
2: Però no tipus de material, sinó tipus de com està tallat, eh? Un moment.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ho ha dit en Jordi abans, sí, sí. No? Oh. Que entre el color, la manera del tall, etcètera... Sí, sí, sí, sí.
2: Molt important, eh? Perquè seguíem un senyor que es deia Marcel Vogel, que aquest home és un científic amb una carrera contrastada, bàsicament, perquè va treballar durant molts anys a IBM, i el senyor va participar en diferents investigacions sobre magnetisme i sobre trobar diferents materials per donar diferents usos. Per tant, era un científic...
1: Un tio sèrio.
2: Sí. Però als anys 60 va dir, mira tu, estic fart jo aquí de l'IBM, d'aquests ordinadors, cap als 60 els ordinadors eren gegants, estic fart. I vaig a començar jo amb les meves teories. I aquest senyor va començar a defensar una teoria que era que els cristalls de quart podien interactuar amb la ment humana. I que a més podien amplificar pensaments, emocions i intencions. I va crear una cosa que eren els cristalls de Vogel, que tallant els quarts en diferents angles i en diferents cares, doncs podies canalitzar l'energia mental i, bueno, i diferents àmbits del caràcter espiritual de les persones. I, per tant, jo us he trobat alguns talls que feien aquest senyor d'aquests quarts. Llavors, hi ha el quarts de Vogel de quatre cares, que això el que crea és estabilitat, és la base de l'estabilitat, i s'utilitza per sanar i visualitzacions. Vale? Si tenim un quarts de quatre cares, fa per això. També hi ha el quarts de sis cares, que està associat als viatges astrals i a la recepció d'informació d'entitats superiors.
3: Sí, aquest en tinc.
1: Però com funciona això? Un cop ho tens, llavors has de fer alguna cosa per... No sé.
2: Bueno, clar, aquest senyor tenia
1: les instruccions.
2: Clar, o sigui, aquest senyor, havies de fer una sèrie de rituals i, bueno, com encarregar-lo, allò, ficar-lo en el cuenco tibetano, fer-li sal i fer-lo vibrar amb la lluna, bueno, i carregar-lo d'energia. Llavors feia aquestes coses.
1: I llavors tenies un viatge astral, sorties del cos, et veies des de sobre. Què passa? No sé.
2: Sí, no sé, no m'he atrevit a buscar més.
1: T'amplifica tot el que seria l'astralitat.
2: Sí. Clar, però també hi ha un quarts de vuit cares. Que aquest serveix per l'expansió de la consciència i de la superconsciència i dissipa il·lusions mentals i ajuda a guarir els traumes profuns.
0: Ojo.
2: Aquest,
1: també. Bueno, això ja és més sèrio.
2: Sí. Llavors,
3: he de dir que les vuit cares amb el quarts no existeixen.
2: Ah.
3: Però bueno, no existeixen de manera natural. Bueno, que és un artifici.
0: En poses dues de quatre, eh? Està.
2: No. Sí. I el de nou cares existeix?
3: No, encara menys.
1: Doncs... No, clar.
2: Doncs el de nou cara serveix per connectar-te amb el buit i processar i filtrar informació.
1: Ah.
2: Vale? Però hi ha un de 12 cares, que el que fa
1: un
2: és...
1: Un do de caedra de quarts.
2: De quarts, sí, que el que fa és enfocament de la consciència i potencia la manifestació i recepció de la informació. O sigui, serveix per estudiar, bàsicament.
1: És una antena, de fet.
2: Sí.
3: Un wifi.
2: Sí. Hi ha més, hi ha un de 3 cares que serveix per accedir a les coses desconegudes. Un de 13... De 13, per la connexió amb la consciència divina i universal. Un de 16, que reforça la determinació i la perseverança. I un de 24, que amplifica pensaments i visualització. I un de 33, que jo no sé com pots fotre 33.
1: 33.
2: 33.
3: Vinga.
2: Expansió del pensament i crea patrons d'informació infinita que t'irradien cap a l'exterior.
1: Carai.
3: Sí, sí. Ja t'ho juro jo que...
1: Punxegut, aquest, eh? Amb 33 cares.
0: I si els ajuntes tots?
2: Que tens la bola de drac, suposo. No sé.
1: La bola Genki. Sí, sí.
2: Que s'ha de dir que la trajectòria científica d'aquest senyor, després de deixar IBM, doncs no...
1: Va anar pel pedregar, vols dir? Mai millor dit.
2: Vull dir que la comunitat científica va dir que això que diu aquest home, que no, que a veure, que no està demostrat i que no serveix per res, que, bueno, que si la gent és feliç tenint quarts, que no passa res. Però que aquestes propietats segurament no funcionen. Però hi ha un altre senyor que es diu Katrina Raphael, que aquesta també va modernitzar el tema de la curació amb cristalls. Que aquesta senyora, he buscat, si busqueu a internet, té molts de llibres escrits sobre el tema del... Sobretot del...
1: Clar, perquè fins ara hem trucat coses que et potencien, no?
2: Sí.
1: Gairebé poders místics de la ment
2: exacte,
1: i...
2: Sí. Sí, sí, sí.
1: Vale. I ara tu ja entrem en el terreny de la curació.
2: Bueno, amb el tema d'això de l'aniar xacres i tot aquest tema. saps? La curació no del cos, bueno, també del cos, però més del cos de l'ànima, diguem, anivellar energies i aquestes coses. Però aquesta senyora diu que cada mineral té una freqüència energètica específica. Que no sé si
1: allò que dèiem al principi, sí.
2: Vale. I que determinats cristalls poden actuar sobre òrgans o emocions concretes, que també ho heu dit, i que, per tant, si col·loquem cristalls a diferents parts del cos, el que serveix és per afavorir la curació. Si fa mal un dit, et fiques, jo què sé, una ametista d'aquestes, i et cures el dit.
1: Vale. I et cures el dit.
2: Clar, aquesta senyora s'ha de dir que ha fet diferents llibres. Si vindeu, entreu a Amazon, trobeu molts llibres que parlen d'aquesta senyora, que parlen sobre el tema. Va fer molts tallers, sobretot als anys 70 i anys 80, amb informació sobre les propietats biològiques concretes que tenia cada tipus de mineral. Clar, això s'ha de dir que no ha reportat cap efecte demostrable i que sí que s'ha definit com un placebo, però bueno, el que dèiem abans, si a la gent li va bé fer-ho, doncs bueno, li va bé doncs,
1: sí,
2: que ho faci. No? I per acabar, us portaré la teoria de les energies que provoquen les piràmides. És a dir, normalment que les piràmides són font d'energia, bàsicament, perquè estan fetes per extraterrestres, això ho sabem tots, no?
1: Tot va d'energia, sempre, el concepte de l'energia, que justament no fa gaire, sí, precisament...
3: Quina energia? Elèctrica?
2: Bueno, energia,
3: és que clar.
2: Poders.
1: Fa no gaire que hi havia una enquesta de posicionament sobre creences al nostre país, al Principat de Catalunya, que justament deia que un percentatge, no recordo quan, no voldria equivocar-me, un percentatge altíssim de la població, i quan dic altíssim vull dir majoritari, si no recordo malament, creu, justament, en l'existència d'energies, no? Energies doncs a l'ambient, energies quan entres a un lloc determinat, no? I recordo, no fa gaire, fer el comentari en un grup de bons amics que estava, vaig dir, escolta, jo és que aquestes coses no me les crec gaire, i em miraven tots com les vaques al tren, volguem dir, caram, no? I doncs jo sí que hi crec, no? És innegable, per mi és un tema experiencial, és una experiència, jo no noto que hi ha energies, no?
0: Tu has de justificar que has ordenat els mobles d'una certa manera a partir del Feng Shui quan algú et rebat perquè tens el capçal del llit sota la finestra, no sé, cosa així.
1: Sí.
2: Però això per justificar-te perquè tens mal gust, no? És que ho diu el Feng Shui.
1: Exacte. Què deies, Xavi?
2: Doncs res, bàsicament el tema de la piràmide. El tema de la piràmide potencia l'energia, no? Concentra l'energia en un punt. Perquè suposo que al ser forma piramidal, doncs clar, en forma de triangle, la punta doncs porta energia, no? Però què passa si col·loques un mineral dins d'una piràmide? Doncs que el poder d'aquest mineral es potencia, perquè clar, la piràmide potencia. I això el que fa és, doncs, en el mineral doncs hi dona superpoders, per dir d'aquí d'una gran manera, però també en altres elements, perquè si fiquem aliments dintre d'una piràmide, segons aquesta teoria, es conserven millor i també serveixen per la regeneració cel·lular. I ja conclueixo que s'ha de dir que aquestes són les afirmacions que van ser posades a proves per diferents experiments i no es va observar cap efecte mesurable.
1: Res.
2: Ni en les piràmides, ni en els minerals, ni en els aliments, ni en res.
1: És perquè no era per ells.
2: Segurament.
1: Ja no era per ells.
3: No vibraven.
2: No.
3: No vibran com han de vibrar.
0: Clar.
1: Sí. Aquesta és la conclusió.
2: Per cert, això se'n diu pseudociència geomètrica, això de les piràmides.
1: Pseudociència geomètrica.
3: Oh, té nom i
2: tot. Clar, perquè una piràmide és una figura geomètrica, no? Clar,
0: i si poses un mineral en forma de piràmide dins una piràmide?
2: Llavors sí que tens la bola de drac, de veritat.
1: Clar.
3: Tot el món,
1: Prova-ho. Tu que ets el dolent de James Bond, prova-ho.
2: Però jo tinc un cubo de Rubik en forma de piràmide, que és impossible de fer. Bueno, o jo no sé fer-lo. Potser si el faig, tinc de superpoders.
1: Ara entenc perfectament perquè formes part d'aquest programa, Xavi.
2: No, sincerament. No,
1: bueno, doncs res, escolteu, gràcies per tot. Gràcies per aquest, diguem-ne, aquesta edició tan mineralògica i tan magnífica. Gràcies, Ingrid, Jordi, Albert, Xavi. Hem pogut separar una mica la geologia, la psicologia i la fantasia. Recordeu que les pedres són meravelloses. Ens expliquen la història de la Terra, de volcans, pressions extremes, i ens permeten viatjar a temps immemorials. Però si algú us diu que un mineral us curarà l'ànima, pregunteu-li com, amb quina evidència i en quin estudi rigorós s'ha avaluat. Si no hi ha dades, potser només hi ha decoració. Nosaltres seguirem excavant, no per trobar energies ocultes, sinó per trobar bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. I les pedres tampoc fan miracles. Fins aviat.

Fórmula Rubí, la millor fórmula musical del Vallès. If you cross it, that's your motherfucking ass.

0: Ei, Anna, escolta, mira, tinc una amiga que se li ha espatllat el consolador. Tu saps si existeix un servei tècnic o alguna cosa semblant?
1: Oi, oh, tant, ara et passo el contacte.
2: Museu Particular, capítol 10. El Consolador.
3: Hola, Àlex.
0: Hola, Anna. Què? Parlem una miqueta del Consolador?
3: Som-hi!
2: Museu Particular.
0: Doncs avui ens tocarà això, parlar del Consolador, i per tant hem de parlar de sexe, així que, Pepe, m'hauràs de posar aquella sintonia del tin-tin. La gent sabi que encara potser haurem de posar allò dels dos rombos, que es feia molt abans. Doncs, efectivament, el sexe és inherent a la condició humana, en tant que mecanisme que garanteix el manteniment de l'espècie, però alhora és una font inestimable de plaer i, per tant, motor de moltes passions, dèries i invencions per tal de poder-ne tenir, encara que no es disposi, no, doncs de parella, no? I això pot ser, doncs, ja utilitzant el propi cos, no? Les mans, fins a objectes, no? O artefactes creats precisament per això, les anomenades joguines sexuals. Clar, si et parlo de joguines sexuals, hi ha com un arquetip, no? És com la mostra o l'exemple, no? Sempre si parlem d'aquest genèric que ens ve al cap, que és aquest consolador, que ja el nom és horrorós, eh? Per altra
3: sí.
0: Banda, ja en podem parlar, no? Vull dir, que és això de consolar el què, no? Però que també en podem dir dildo, que això és, ve de l'anglès i ve precisament d'una cançó eròtica del segle XVII, eh? aquest nom. Però que també ha acabat fent, doncs, fortuna com un neologisme en moltes altres llengües, i que al final el que està representant és aquest objecte en forma de fal·lus que, doncs, serveix, doncs, per masturbar-se tant vaginalment com a analment, eh? És indistint, tot i que l'arquetip, com et dic, sempre és com aquesta cosa vinculada a les dones, aquest consolador, no? aquesta
1: Ai,
0: consolar,
1: sí.
0: No? De la falta d'un home amb aquesta joguina, no? Tot i això, no? Que sembla que és com una cosa com a molt nova, hem de dir que no, que evidentment de la mateixa manera que el sexe no és pas nou, aquestes joguines sexuals tampoc no ho són, i de fet se'n troben documentades des del paleolític. Fa uns anys científics alemanys de la Universitat de Tübingen van trobar en un jaciment paleolític un objecte d'uns 20 centímetres de llarg, de pedra polida, amb clara forma de fal·lus, que tenia uns 28.000 anys, i que se suposa que és com aquest consolador, aquest dildo més antic d'Europa, no? També en el cas de la civilització egípcia, de la civilització grega, es documenten l'ús d'aquestes joguines sexuals, sobretot, com a mínim, es documenten a través de les dones. De fet, a Grècia hi havien tenien molta fama, aquests consoladors, aquests dildos de millet.